0: moment de col·lapse i caiguda d'aquest sistema, i potser era interessant, perquè algun oient potser tenia el dubte de, bueno, i com es reconfigura el món després d'aquest col·lapse del bronze, com, què passa, no?, a Egipte, al Mediterrani, al Pròxim Orient, un cop que tot aquest sistema cau, i llavors, bueno, doncs, què?
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Quin plaer començar un programa amb aquesta cançó, Alberto.
1: Sí, de fet, és l'última cançó que vam tirar en el programa del Bronze, no? Quan parlàvem del final del Bronze, en aquell programa que les músiques van ser l'Alan, els Beach Boys i Black Sabbath, doncs amb aquest Iron Man, doncs és l'inici, no?, d'aquesta Edat del Ferro.
0: Molt bé, abans de començar el programa, recordem a tots els nostres oients que si ens volen donar suport ho poden fer a través de Patreon o a través d'iBooks, que ja saben que ens ajuda molt, podeu accedir a continguts exclusius, etc. Però aquí hem vingut a parlar sobre què passa després del col·lapse del Bronze, així que comencem pel principi. Com va ser el final de l'Edat de Bronze al Mediterrani?
1: Comencem al principi, explica'ns al final.
0: Bueno, clar, el programa d'avui és
1: un programa frontissa, no?, que diríem avui. Estem movent-nos entre dos mons, ens mourem entre el món de finals d'un món certament idíl·lic comparat amb el que vindria després, i aquest final no deixa de ser, ja veu que tot final no deixa de ser un inici.
0: Oh.
1: I sempre millor viatge que destí, no?
0: Què et passa avui?
1: No sé,
0: estàs molt feliç.
1: Tinc molt mal de cap, llavors sí, intento dissimular.
0: Paulo Coelho.
1: Bueno, a veure...
0: Vale, no ens passem, no ens passem.
1: Bueno, en qualsevol cas, el món de finals del Bronze és un món, encara que no ho sembli des del nostre punt de vista, profundament interconnectat, no?, on les diferents civilitzacions mediterrànies i del Pròxim Orient es relacionen a través d'unes llargues xarxes de comerç internacional, no?, teixides al voltant de la necessitat de trobar estany i altres matèries primeres indispensables, no? I això és així, com diem, per aquesta necessitat de matèries primeres, i fa que es creï com un ecosistema de relacions entre petits i grans regnes del Mediterrani, que estableixen relacions, no?, i els intercanvis matrimonials, comercials, les ambaixades diplomàtiques, el comerç de llarga distància, tenen un paper força important.
0: Molt bé, i aquest model, sabem com va arribar a col·lapsar?
1: Bé, doncs el col·lapse del Bronze final és encara avui un dels grans temes de debat a la historiografia del món antic. Ja vam parlar al programa 369, no? Les causes són múltiples i depenen, en la seva forma concreta, de diferències regionals, no? Tot i que hi hagi unes causes comunes, no és el mateix el que passa, el que sé, al nord de Mesopotàmia, que a Turquia, que a Síria, que a les illes del mar Mediterrani, que a Egipte... En qualsevol cas, podem afirmar que s'uneixen tota una sèrie de causes diferents. Unes causes climàtiques, uns moviments provacionals que es posen en marxa, no? Depenent a qui seguim, són causa o són efecte d'aquest col·lapse del Bronze, no? Mm-hmm. Parlem d'aquests pobles del mar, no?, que tants rius o que tants mars de tinta han fet córrer, però això, unes causes climàtiques, uns moviments provacionals i una crisi, en definitiva, del model comercial internacional. La irrupció del ferro farà que tot això col·lapsi, no? Perquè aquesta necessitat de teixir unes relacions internacionals pacífiques, unes grans xarxes comercials...

0: que la teva prosperitat depengui de la prosperitat dels veïns, tot això col·lapsa. I començarem, no?, doncs una sèrie de catastròfiques dissorts que portaran a aquest món col·lapsi i comenci l'edat del ferro.
1: Molt bé, i ara estàs parlant de moviments de població. Vaig a tirar una de les preguntes aquelles que no deixa dormir molta gent. Alberto, no sé si podràs respondre-la en un paràgraf.
0: Ah, jo no sé si podràs dormir, jo dormo perfectament.
1: No, tu ja sé que dors perfectament.
0: Exactament igual.
1: Qui són els pobles del mar?
0: És que és exactament igual. És una d'aquelles velles discussions historiogràfiques, com dèiem, i aquestes coses que, no sé, ja... jo crec que la gent que flipa amb els gladiadors romans és la mateixa que no dorm perquè què seran els pobles del mar.
1: No? Però vols dir que saben que existeixen? O sigui,
0: el mar, sí, jo crec que quan t'hi ha anat a la platja, no? Vull dir, jo entenc que hi ha una noció bàsica del món en el que vius. Tot i que et sorprendries, eh?
1: Vale.
0: Et sorprendries. En qualsevol cas,
1: això,
0: els pobles del mar són, en essència, una mena de ho definiria com un fetitxe historiogràfic. Okay. No? Hi ha una mena de fetichisme inherent al concepte, amb el qual es va voler, com una mica per art de màgia, no?, explicar aquest complex món del col·lapse del bronze, no? Com és un tema molt complex i com és un món molt diferent a vegades el que vindrà després, el que entenem com a propi de la endarrerida antiguitat, doncs s'havia de buscar com un factor destructiu que expliqués aquest col·lapse, no? El terme pobles del mar, de fet, és un terme que apareix a mitjans del segle XIX i que es ressuscita al llarg del segle XIX i col·loca precisament la responsabilitat del col·lapse del sistema en els atacs d'uns, de cometes, pobles vinguts del mar.
1: Oh.
0: És que si estàs a Egipte, tothom ve del mar.
1: Sí, bàsicament.
0: Perquè si no creuen un puto desert. No, vull dir...
1: Sí.
0: Com una mena d'invasors estrangers que arriben als imperis i als regnes de la regió, no?, i acaben amb aquests grans imperis. I tot això és molt matitzable, no? Tot això respon a un parell d'inscripcions egípcies que parlen d'una sèrie de pobles en moviment, però tampoc sap si són exèrcits, són refugiats, són migrants... Tampoc sabem a qui es refereixen. Tot és molt matisable, i si algú té ganes de saber-ne més, que dormi, no cal que
1: es posi sense dormir, nerviós, no?
0: Per saber què són els pobles del mar. I simplement que s'escolti el programa 369, que ja tampoc ho solucionem, però veureu el Sergio posar-se molt nerviós escoltant els Beach Boys, que no li agraden gens.
1: Un altre terme, no?, així molt a grosso modo, que és com definim el col·lapse d'una civilització?
0: Bueno, això seria una gran pregunta, no? És una pregunta que també és un tema que potser fa, quan nosaltres estudiem la carrera, potser, no sé, fa 15, 20 anys o el que sigui.
1: Depèn d'aquí,
0: ja, per això fas una forquilla cronològica. Era un tema potser que, bueno, que vale, però que actualment, no?, el concepte de col·lapse civilitzatori potser és un concepte que en els darrers anys estem començant a entendre millor. No? Cada cop i volta sembla que vius al primer món, però et tanquen 3 setmanes a casa i el món se'n va a la merda. Plou 5 dies seguits i el país es paralitza sense trens i no hi ha carreteres i sembla que de cop i volta tu vivies en un món feliç de finals del bronze i ho sento molt, estàs enmig d'una cançó de Black Sabbath. En qualsevol cas, a nivell teòric, potser podem seguir, no?, l'argumentació que fa Colin Renfrew, aquest arqueòleg famós, el 1979, que ell dona una sèrie de pautes per definir el col·lapse d'un sistema social, no?, que són aplicables a qualsevol sistema estable que fa fallida, no?, ja sigui l'Imperi Romà d'Occident, ja sigui la Grècia micènica, ja sigui el món del bronze, ja sigui el món maia, ja sigui l'illa de Pasqua, que sigui. Bàsicament, no?, s'ha de donar una caiguda de l'organització administrativa central, la desaparició d'unes elites tradicionals, la desintegració d'una economia centralitzada, canvis en els patrons d'assentament, davallada de la població i, addicionalment, no?, per fer encaixar aquest exemple de la Grècia micènica, no?, pèrdua de l'escriptura, de la cultura, interrupció de l'arquitectura monumental i, per tant, no?, com una mena de... aquestes serien com les evidències arqueològiques o que el registre arqueològic pot demostrar o pot mostrar quan estem davant d'un col·lapse de la civilització, no?, uns canvis a les elites, un canvi a les formes de govern, a les pautes d'assentament, a les pautes demogràfiques, i que ens expliquen, no?, que el món que observem ara ha col·lapsat respecte al món anterior.
1: I en general, per què és important aturar-nos a observar aquest col·lapse i sobretot també la recuperació posterior?
0: Bueno, perquè el tema del col·lapse dels imperis i de les civilitzacions, no, així com els mecanismes de, primer de la seva fallida i després de la seva recuperació, és una línia historiogràfica que arrenca de molt antic, no? Ja Edward Gibbon, ja quan parla de la decadència, la idea de l'auge i la caiguda dels imperis, no? Aquest catastrofisme històric, no? Aquest pessimisme que porta a vegades a Spengler i tota aquesta caterva de pensadors. I han situat el tema del col·lapse de les civilitzacions. No? Per exemple, una altra època on això... No és estrany que Colin Renfrew parli al 79, no? A la dècada del 70, del col·lapse de les civilitzacions, perquè precisament la civilització occidental havia col·lapsat amb la crisi del petroli. No? La crisi del petroli als anys 70 és una crisi anàloga a la que suposa la introducció del ferro. No? Hi ha una matèria primera energètica que defineix el consum de l'economia, no? Que estan en unes parts del món molt concretes i que totes les relacions, tot l'equilibri internacional es basa en, no? La pax necessària perquè això funcioni per tothom, perquè ens farem mal si això falla. Mm. Quan això falla, sigui el petroli, sigui la política arancelària dels estats moderns, sigui el que sigui, doncs hi ha unes conseqüències. No? Llavors, aquest tema de l'auge dels imperis, però sobretot la seva decadència, cíclicament té una importància historiogràfica. No importa perquè trenca amb aquesta idea lineal del progrés històric, no? Les societats no progressen linealment, no? No, la gent no és més feliç al segle VII després de Crist que 20.000 anys abans de Crist, no? Però tenim aquesta idea de que el progrés, la història porta un progrés, el progrés porta una felicitat o una llibertat intrínseques que si algú s'ho ha cregut alguna vegada a l'història, no sé, el bitcoin ha caigut un 43% en els últims 6 mesos, felicitats besis. Aquest progrés històric, no? Sobretot ens parla a la idea del col·lapse, o estudiar el col·lapse, de com s'adapten les societats al seu entorn quan després d'un període de crisi. Això és un tema molt complex, no? Com s'acaben les civilitzacions? Perquè si les civilitzacions no s'acabessin, no hi hauria, no? El canvi històric. Com es destrueix un sistema econòmic? Com es destrueix un equilibri ambiental? O com es destrueix un equilibri humà, no? Com es fa una transició de recursos claus, no? Com passem d'un sistema econòmic o d'uns recursos energètics a una... Fixeu-vos que això és el que és el gran, no? Hem arribat al peak oil. És justament el que tenim nosaltres sobre la taula. Com es fa una transició energètica, com adaptes les necessitats a un canvi climàtic evident, no? Com passes d'un país semiàrid mediterrani a un puto país tropical, no? Com construeixes, com mantens les infraestructures, i per tant són temes de, com veieu, de plena actualitat, no? Col·lapse, recuperació, són dos temes que entenem molt millor al segle XXI, a principis, no? En aquesta segona dècada del segle XXI, potser que l'any 2001 o l'any 1996.
1: Molt bé, i va ser homogènia aquesta recuperació o va haver-hi diferències en els diversos territoris afectats?
0: Doncs una mica és el que veurem al llarg del programa, no? Les solucions, o sigui, els problemes van ser més o menys semblants, però les solucions i les reestructuracions van ser diferents a cada territori. I van donar lloc a un nou equilibri de forces arreu del Mediterrani Oriental, del Llevant Mediterrani, del Pròxim Orient, i va donar origen, no, al fet de que alguns elements desapareguin, altres perdin importància, altres en guanyin, apareguin nous focus de poder, nous actors, no? L'auge d'algunes cultures, l'esfondrament d'unes altres, i per tant una mica això és el que intentarem veure al llarg del programa d'avui.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central del programa.
1: Res a dir?
0: No, qui ha de dir alguna cosa ets tu, Albert? No,
1: jo crec que s'explicarà per si sol.
0: Sí, o sigui, ho deixem obert,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, si tu vols. Bueno, ho puc explicar, però...
0: Creus que quedarà millor explicar-ho més endavant?
1: No, tira, va, segueix, sí? Segueix. No sé que l'Adri vulgui intervenir, perquè l'he vist tirar la música i mirar-me amb cara de...
0: Què estàs fent, no? Crec que estàs tan desconcertat com jo. Bueno. Ara per ara? Per on comencem el nostre... A veure... És un viatge, estem explorant...
1: Un viatge.
0: És això?
1: Ah, perquè és exploradora?
0: Sí.
1: No.
0: Vale, o sigui, ja té un altre, eh?
1: No és perquè sigui exploradora, vale, sinó perquè és d'hora, no? Perquè podem començar el viatge, si et sembla, la primera parada pot ser a la Grècia continental.
0: Sí.
1: I, per tant, ja hem començat parlant dels pobles del mar, que és un fetitx historiogràfic.
0: Sí.
1: Parlarem d'un altre, que són els invasors doris, les invasors dòries, dòriques, a la Grècia
0: continental. Vaja.
1: Per tant,
0: vale,
1: ja que parlem de coses inventades... Parlarem de la invenció d'Òria i parlem de Dora, l'exploradora.
0: Molt bé, doncs, què tenen d'especials aquests...
1: L'Adri em fa la ola, sí, des del control tècnic.
0: Què tenen d'especial aquests invasors d'Òris?
1: Doncs, tenen d'especial una característica que comparteixen amb Dora l'exploradora, que és que no van existir mai.
0: Vale, fantàstic. I o sigui, com que no... O sigui, a veure... No, i llavors per què surten els llibres de text?
1: Vale, llavors,
0: com moltes altres coses.
1: Ara hem fet el titular, hem fet el clickbait, ara anem a fer...
0: Ara escolteu-nos.
1: Vale. El concepte historiogràfic dels invasors d'Oris, no, va sorgir a inici, com tantes coses dolentes a la vida, a inicis del segle XIX, en 1830. Per tractar d'explicar una mica aquest final del món micènic, l'expansió del dialecte dòric al sud de l'antiga Grècia, no, el col·lapse de la civilització d'Ori del bronze, llavors, per tractar d'explicar aquest fet lingüístic, no? Perquè el fet de que el dialecte d'Ori sembli que s'expandeix per la Grècia continental és un fet lingüístic, no? Es dona credibilitat a un mite grec que parlava del retorn dels Heràclides, no? Que són com els descendents d'Hèrcules, que tornen, no? Com que se'n van de Grècia, que tornen, no? I que llavors els lingüistes decimonònics pues diuen, bueno, pues tenim una explicació mítica de l'arribada de gent de fora de Grècia amb un canvi en l'idioma, i en el moment en què sabem que hi ha uns pobles del mar i de gent que es mou i que són violents i que venen amb espases de ferro i maten i violen, i sembla que estem en un capítol, un crossover entre Vikings i Joc de Trons.
0: Hòstia.
1: I per tant ho tenim tot, no? Tenim, a través de no res, es crea una explicació als canvis culturals i materials que es troben al registre arqueològic. I com estem al segle XIX, en ple auge dels Estats-nació, no? Fixeu-vos que no és casual que la teoria de la invasió dòria neix al 1830... que és el moment de la liberació de Grècia respecte als otomans.
0: Oh, que sorpresa!
1: De cop i volta necessitem un relat mític, nacional, una explicació, no? Estem al sorgiment dels Estats-nació, i, evidentment, tota Estats-nació ja sabeu que es basa en la idea d'una unitat de llengua, una unitat de nació, una unitat de cultura, una unitat de poble, una llengua, una cultura i, per tant, un estat, no? Llavors, aquesta, ja ho he explicat altres vegades, no? Aquesta visió presentista de com funcionen o com han de funcionar els pobles, les identitats, les nacions i, per tant, els estats, que no ha funcionat, ho sento molt, mai així a la vida, excepte en l'Europa occidental sorgida de la Revolució Francesa. Però llavors, si hi ha un canvi en els patrons d'assentament, que ja veurem si l'hi ha, no? Si hi ha un canvi en els patrons de cultura material, és perquè, com un poble és una cultura, una llengua, una unitat, ha de venir algú de fora, no?
0: I liar-la, sí, sí.
1: I això són els invasors dòrics.
0: Molt bé, i, o sigui, ens estàs dient que llavors no va ser així.
1: Bueno, això sustenta exactament sobre zero unitats de proves reals, vale? De fet, ja a mitjans del segle 60, del segle 20, ja comença a posar-se una mica sobre la taula, ja comença a haver investigadors que diuen, a veure, tot això de la invasió dòrica sembla més una mena de mirall, no? Espejismo acadèmic, una realitat, no? Potser ens estem fent aquí una palla mental enorme per intentar explicar una cosa que potser no s'explica així, o sí, però no en tenim proves, no? Per exemple, alguna de les innovacions atribuïdes als doris ja existien abans en el registre arqueològic, no? Altres, com per exemple l'arribada del ferro, arriba després de que suposadament els doris arribin amb les espases de ferro, no? I si tot basses també en alguns passatges de la Ilíada que s'ha escrit 400 anys després dels fets, bueno, doncs pues, O elements com, per exemple, les tipologies de la ceràmica micènica es mantenen en parts de Grècia durant 150 anys en posterioritat a aquesta suposada extinció dels micènics arribada dels dòrics. Mm-hmm. Fins i tot, no, alguns dels trets dialectals dòrics, que es creuen que són dòrics, després s'ha vist que ja es trobaven aquests tres dialectals en tauletes del lineal B micènic. Llavors, potser estem pensant que són girs lingüístics dòrics i hem posat l'etiqueta de dòric a coses que eren micèniques. Però com ja venem amb el xip, no?, de que hi ha hagut una substitució poblacional, la gran substitució, pues,
0: ja ens quadra.
1: Flipem, no? El que cau és un sistema polític i econòmic, no? Que passarà a Grècia és el mateix que passa a la resta del Mediterrani Oriental. El que cau en el bronze, més enllà d'una davallada demogràfica o ambiental, o que hi hagi guerres, com estem en la puta vida, sempre hi ha hagut guerres, no sé si era el problema, de cop i volta, preocupar-nos perquè la gent es mor, és no entendre com funciona el cicle de la vida.
0: Llavors,
1: quan dius, hi ha gent que es mor a Gaza, i dius, bueno, sí, hi ha més jocs, no? Però a vegades vivim en una bombolla que, quan pensem al passat, vull dir, la normalitat és el conflicte. El que cau és el sistema polític i econòmic del món micènic. Però dir que això cau per uns invasors violents que arriben, que assassinen a la població, que la substitueixen, que ocupen els assentaments, que canvien la llengua, que porten un no sé què, hi ha un salt lògic molt gran, no? I per tant, bueno, és molt matisable, no?, o molt restringida aquesta idea de l'invasió dòrica.
0: I llavors, a nivell demogràfic, què es veuen als registres arqueològics?
1: Doncs tampoc hi ha una evidència clara de l'afluència de nous pobladors. De fet, al contrari, sembla que el que hi ha és un descens força evident de la població de la Grècia continental just després del col·lapse del bronze. I aquí et dirà que, clar, si arriben els dòrics i els maten a tots, clar que baixa la població. Però s'identifica aquest registre violent, el registre arqueològic. Sí que sembla que hi ha un despoblament de la Grècia continental. En alguns models s'ha arribat a quantificar entre un 40 o un 60% de la població. Diu moltíssim. Estem dient d'uns 600.000 habitants a la Grècia continental a uns 340.000. Molta gent, però, bueno,
0: proporcionalment molta gent, no? Però
1: que es despobli, que hi hagi menys gent, no vol dir necessàriament morts.
0: Clar.
1: Pot voler dir menys natalitat. Mm-hmm. No? Mireu a Japó d'aquí 40 anys.
0: A veure
1: quants milions de persones hi ha i llavors si han hagut d'anar els doris a matar-los. No? Un canvi en el sistema econòmic porta uns canvis a la natalitat. No? I si tu mires un registre arqueològic a 100 anys vista, 80 anys vista, un canvi en la tassa de fecunditat és un canvi en la de la població,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sense que això implica que aquesta població ha mort per Khal Drogo. També hi ha moviments de població. Per exemple, sí que s'ha detectat moviments de la Grècia continental a altres parts de Grècia, a les illes, al Llevant, a Canaan. Recordeu aquells filisteus, mm-hmm, que els recuperarem, aquests palessets, que són d'origen grec, no sabem si insular o continental. Vull dir, el que hi ha és una fallida del sistema polític, del sistema econòmic, que això porta, com deia Colin Renfrew, no?, uns canvis en les elites tradicionals, un canvi en les relacions de poder, un canvi en els patrons d'assentament, un canvi en moltes coses que no necessàriament s'explica perquè aquí som ungaungas, no? I això és el Age of Empires, i, no?, i quan venen al teu poblat amb porres a matar-te, has perdut la partida, no?
0: Llavors, passem, si et sembla,
1: passem,
0: a un altre escenari, no?
1: Perfecte.
0: Per exemple, Egipte. Sempre recorda que dels grans imperis del bronze final a Egipte és precisament el que sobreviu.
1: Sí, sobreviu seria justament un terme exacte, no? Perquè sobreviu, però amb uns canvis d'intensitat, d'importància molt marcats i molt evidents, que el que fan que el que fa és que això sobreviu, no? La importància d'Egipte, l'Egipte de les primeres 20-21 dinasties a les d'ara, no té res a veure, no? Sobreviurà la crisi de final de bronze, però l'estratègia seguida és la de replegar-se sobre si mateix.
0: I què hem de saber, doncs, d'aquest replegament?
1: Bé, un element fonamental en tota la dinàmica egípcia, però també del Llevant, de Grècia, del Pròxim Orient, al llarg d'aquest programa, és l'estrès climàtic. No? Hi ha documentada, per exemple, una persistent megasequera, com megaconstrucciones, de la que s'han trobat evidències des de la península itàlica fins a l'Iran. ¿vale? Clima més sec, amb menys humitat, menys precipitacions, i això afecta poderosament a les civilitzacions de finals del bronze, inicis de l'edat de ferro, perquè precisament penseu que es defineixen com a civilitzacions hidràuliques. Vale? Tant la civilització egípcia com la civilització mesopotàmica són civilitzacions amb un marcat caràcter hidràulic que viuen de la gestió del regadiu, no? Del control estatal o religiós de l'agricultura, de la canalització de les crescudes del riu Nil, de les canalitzacions del Tigris i l'Eufrates. El cabdal del Nil, per exemple, es va reduir dràsticament perquè aquesta sequera porta a una menor tassa de precipitacions a la meseta d'Etiopia, i això fa que el Nil de cop i volta no es desbordi com sempre, no, no hi rigui com sempre, menys agricultura, menys aliments, i això porta a una gran crisi alimentària que porta fins i tot, ja en aquesta època,
0: això
1: és molt interessant, hi ha unes grans documentades vagues de treballadors,
0: sí,
1: no? Perquè de cop i volta tu els hi pagues amb menjar, no pots sostenir tota aquesta, recordeu, tota aquesta burocràcia, tots aquests treballadors estatals, no? Uh-huh. No, els construeixen les piràmides i les obres públiques, no són esclaus, són treballadors, s'han de mantenir, has d'invertir en la xarxa ferroviària, fill de puta.
0: Sí. Bueno, tot i això, Alberto, no sé si ho podem dir avui, però avui el 30 ha funcionat.
1: Sí, clar, com només l'he utilitzat jo.
0: Exacte.
1: Clar, vull dir, avui,
0: per primer avui, cop en...
1: Jo crec, no, mira, jo crec que ho he dit per WhatsApp al grup. Jo crec que des de la pandèmia,
0: hòstia,
1: quan venia amb un permís especial a la ràdio a gravar, no he agafat el tren més buit en hora punta al vell mig de Barcelona, el tren de les 2:00 PM. Bueno, escolta, el col·lapse de la civilització no vol dir que tothom col·lapsi igual.
0: Clar, i que no tot deixi de fer.
1: És, que teniu cotxe, curiós. Aneu a la peixatera.
0: Ja m'ha costat a mi arribar, també. Com serà l'Egipte d'aquest ferro inicial?
1: Bé, doncs, és un Egipte que es manté, però que no creix, no? Trobarem governs febles, intrigues de palau, desordres interns, replegaments a les fronteres interiors, no? Per exemple, es retiraran, no?, de totes les, de tot allò que no és estrictament el nucli egipci. De tots els faraons, que van, a més, molt bonic, però són molt ordenats els egipcis, i tenen 8 faraons que es diuen igual, seguits.
0: És que,
1: no? I més, perquè Ramsès II... Però de Ramsès III, de Ramsès Palito, Palito, Palito, a Ramsès Xi, a Ramsès XI, són 8 Ramseses sense plena ni glòria.
0: És que passen no, per allà, no?
1: Que passi Ramsès IV. Que
0: siguiente,
1: passis Ramsès
0: V.
1: Ho ha fet també que el següent s'intitula Ramsès VI. Vale? Doncs en aquesta època, internacionalment, Egipte pues, no fa res. Es retira del Sinaí, es retira del Llevant, de tota la zona, no, de la seva, aquella vella zona en disputa, no, entre els hitites, que han desaparegut, i Egipte, que diu abandono tota la zona de Canaan, no, tota la zona del Pròxim Orient. Els egiptes es retiren, no, retiren les seves fortificacions, i ha caigut el sistema de comerç internacional. Ja no necessito defensar les xarxes de comerç internacional, ja no necessito defensar les fortaleses cananees, ja no necessito que els meus soldats protegeixin els mercaders que ja no van... No? Llavors es replega.
0: Em puc tirar enrere i ja va.
1: Llavors, doncs més o menys, Egipte es retira del Sinaí cap a l'any 1140 abans de Crist, i també es retira de l'Alta Núbia, que és on estaven les seves, on contonaven les mines d'or, que també eren indispensables abans i que ara, bueno, doncs brillen.
0: I en aquell moment apareixen lluites internes, seran molt ferotges...
1: Sí, tot de ferotges que poden ser en gent que caminava de costat. No? A l'hora de barallar-te és com...
0: És difícil.
1: És barallar-te en dues dimensions. No? És com barallar-te com el nen de Castefa.
0: Hòstia.
1: Sí. Bueno, sí, aquesta pèrdua del paper internacional, dels efectes de la pèrdua de les xarxes de comerç i el temps, unes fams, uns efectes negatius climàtics, porten a que el poder polític també es trenqui. Vull dir, no... És inherent una cosa a l'altra, no? Durant el govern de Ramsès XI, Egipte es divideix en diferents poders, no? Per una banda tenim a un sacerdot d'Amon, anomenant Herior, que reclama el nord de Núbia, o reclama el control de Núbia i l'Alt Egipte, i s'autoproclama virrei de Kush i visir de l'emperador.
0: Molt bé.
1: Diu, bueno, pues enganyar.
0: Por todo lo alto, així...
1: I per altra banda, no, un dels funcionaris de Ramsès XI, Esmendes, pren el control del nord del país. Ja sabeu que És en contradictiu perquè l'Alt Egipte és al sud i el Baix Egipte és al nord, perquè com el Nil és l'únic riu que va al contrari que la resta del món, mm-hmm. doncs per ells el nord és el baix i el sud, bueno, mira, s'ha d'estimar. Esmendes pren el control del nord del país, el Baix Egipte, i a la mort de, hi ha un moment que hi ha tres emperadors, no? un emperador i dues persones que passen de l'emperador i governen ells,
0: vale.
1: I quan mor Ramsès XI, Esmendes va dir, què faig, m'autonomeno Ramsès XII i seguim? I es proclama faraó, que mou la capital a Tanis, al delta del Nil, que ho serà durant any i mig, any i mig, segle i mig. I tot això inaugura el que es coneix com el tercer període intermig i és l'inici de la 21... la dinastia 21.
0: 21ena. I quan tornaran a unir-se l'Alt i el Baix Egipte?
1: Doncs trigaran unes quantes dècades, no? Fins al regnat de Susesnes I, al final del segle XI abans de Crist, quan Egipte torna una mica a sortir de la seva... s'unifica l'Alt i el Baix Egipte, surt una mica de les seves fronteres, torna a intentar molt tímidament intervenir en el Sinaí, en el Llevant, i... però, clar, no serà ni amb la intensitat abans que hi havia el bronze final, ni serà possible perquè en aquella regió ja s'han assentat, ja s'han començat a assentar nous poders que qüestionen el domini egipci.
0: Anem a parlar precisament d'això, no? En aquesta regió del Llevant, durant l'absència dels egipcis i l'esfondrament de l'imperi hitita, qui pren el control?
1: Bé, doncs trobarem vells coneguts, que segur que us sonen, no? A la regió durant el bronze hi vivien els cananeus, no? Canaan, si he sentit textos bíblics i tal, però aquesta zona hi vivien els cananeus, no? Una mica d'intermediaris entre hitites, assiris i babilònics i egipcis. Aquests cananeus seran substituïts, o aquesta regió de Canaan, just amb el col·lapse del bronze i inicis del ferro, apareixeran dos actors nous, que segur us sonen, els filisteus i els hebreus.
0: Som-hi. Comencem pels filisteus. Qui són aquesta gent?
1: Doncs aquests filisteus són aquells que ja hem parlat, vam parlar al programa 369, hem parlat una mica al principi del programa, que les fonts egípcies els mencionen com a pelesets, els grecs ho formen a pilistim, no? Pilistim, filistim, filisteus, són també el que dona el nom a Palestina. Palestina, no? Palestina és la terra dels pilistins.
0: Que és una venjança romana, no? És
1: no sí. No s'ha dit, si és antic no dius palestins, dius pilistins, tot amb la i sona diferent, però bueno, aquests pelesets, filisteus, pilistims, havien estat incluïts en aquesta llista de pobles del mar vençuts, no? L'any 1207, la primera referència, 1177 a la segona, pel faraó, juntament amb els xardens, el xequer, els engen, els equers, no? Tots aquests pobles que bueno, s'han intentat identificar com a pobles insulars del Mediterrani, no? De Sardenya, Sicília, els aqueus, els dànaus, els filisteus... Doncs aquests filisteus, després d'aquesta desfeta, s'instal·len al sud-oest de la regió de Canaan. No? Sembla que materialment sembla que provinguin del món de parla grega, no? per la cultura material que tenen, i darrerament, fa un anyet i poc, va sortir un article que llançava una hipòtesi que els vinculava a la ciutat, una ciutat de Xipre, que és Pila, no? Els pilisteus, els pilisets serien, no, aquesta ciutat de Pila, que segurament aquesta població es mou per un estat climàtic, o es mou perquè, bueno, perquè el món està es posen en marxa, i aquests pilisteus, bueno, sí, com sigui, jo no entraré tampoc en validar o no. Aquests filisteus, aquests pilisets instal·lats a Canaan, s'assentaran al voltant de cinc ciutats importants, no? Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza. I Gaza, sí, abans era una ciutat, ara és un descampat.
0: Hòstia.
1: Una ciutat que on els filisteus ja s'assentaven, eren ciutats que moltes vegades, per exemple, com Ascalon, eren fortificacions egípcies, no? que Egipte havia creat per controlar el territori cananeu, quan Egipte es retira, de cop i volta, doncs tu arribes...
0: Aprofitem, no? Ja ho tenim
1: aquí muntat. No hi ha ningú defensant la ciutat.
0: Pues mira que bé.
1: I aquestes cinc ciutats, Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza i Gat, es coneix com la Pentàpolis filistea, no? Les cinc ciutats que controlen el territori filisteu.
0: I el registre arqueològic, què diu de tot això?
1: Doncs que, el que dèiem, que totes aquestes ciutats ja existien com a ciutats cananees durant el bronze, i s'observa que a finals del segle XII, a principis del segle XI, comencen a presentar una cultura material diferent, no? Ara bé, va ser una conquesta violenta.
0: Ah.
1: Va ser un assentament sobre ciutats vingudes a menys i abandonades per les condicions climàtiques adverses. Ciutats que han deixat de defensar-se perquè la zona ha deixat de tenir un interès estratègic. Clar, també podem afirmar que en un estrat immediatament superior apareguin restes materials diferents no vol dir que no hi hagi ni hagut 5, 10, 15, 20 anys de despoblament. Llavors, no ho sabem. El que sí que sabem és que els filisteus ben aviat haurien de repartir-se l'antic territori cananeu amb altres convidats, no? Amb els hebreus.
0: I aquests segurament en sonen una mica més, però qui són? I per què apareixen ara de cop?
1: Bueno, la primera referència als israelites, no? Aquests hebreus, és del 1207, també en aquesta inscripció del temple de aquesta inscripció que és a Karnak, que narra la victòria del faraó Menemtà sobre aquesta coalició, primera coalició de pobles invasors, també apareixen els epiru, els hebreus, no? És un tema molt complex i no entenem gaire, no? Perquè potser no dic dona per un programa sencer, només les peripècies de no, l'evidència arqueològica o no dels textos bíblics.
0: Crec que, perdona, Alberto, però crec que teniu un programa, tu i l'Oliver, de fa molts anys, de les peripècies de l'antic poble d'Israel?
1: Potser que sí, potser que sí.
0: Buscarem el número. A veure si sí, abans d'acabar el programa podem donar, sí, però, bueno, podem donar el número 1.
1: Però bàsicament, si descartem la teoria que dona... Hi ha la teoria que tu pots dir 100% de credibilitat al relat bíblic, el que està escrit i va passar així, i punto, perquè és paraula de Déu, uh-huh. I si és així, pues, perfecte, tens una certesa històrica que la resta mai tindrem. Però si no... Existeixen quatre grans tipus d'hipòtesi sobre qui són els hebreus.
0: Quines són aquestes hipòtesis?
1: Doncs, bàsicament, podem tenir la primera hipòtesi, que és la conquesta. No? Són un poble nouvingut que conquereix el territori de Canaan de manera violenta, no? Venen de l'interior del Llevant i se sumen a la regió. La segona hipòtesi, una infiltració pacífica. No? Són un poble seminòmada que s'ha instal·lat a la regió d'una manera... permeable, aprofitant el buit de poder produït pel col·lapse del bronze, doncs aquests pastors, saltejadors de camins, comerciants...
0: Van entrant,
1: el que
0: no?
1: sigui. Van entrant, es van assentant... Bueno, no? Una infiltració pacífica. Una tercera hipòtesi és que són camperols rebels, són camperols a les terres altes de Canaan, que no, dominats, que ja estaven allà, dominats pels cananeus, i quan els cananeus se n'han anat, ells diuen, pues ara és la nostra, ens aixequem contra els cananeus, ocupem les seves ciutats, i aquí manda mi potor.
0: Quarta hipòtesi.
1: I la quarta... Anéssim buscant si aquesta frase la diu l'Antic Testament. T'imagines a Abraham?
0: O el joc aquell, no?, de Bibliofantasia.
1: Bibliofantasia. Abraham o Abraham Mateo? Frase d'Abraham o d'Abraham Mateo? Bueno, i la quarta hipòtesi és que són invisibles. Gent que era invisible que ha deixat de ser-ho. És a dir, en el fons, els israelites ja estaven allà, eren part de la població cananea que de la regió, que un cop que desapareix el poder estatal, evolucionen cap a un nou nom, no? Un nom anterior, o... Bueno, que era gent que no és que arribi, sinó que ja està allà. Bueno, qualsevol de les quatre hipòtesis té els seus partits, els seus actors, les seves argumentacions, no hi entrarem. A tot això, les fonts egípcies i del Pròxim Orient parlen d'aquests Epiru, no? Que sembla que s'ha volgut veure l'origen dels hebreus, no? Els Epirus són els hebreus. Hi ha dades per avorrir i diferents interpretacions que van des de considerar-se els hebreus, el fet de que és una forma de referir-se a saltejadors de camins, no? Que no fan referència a cap poble en concret, sinó és com una mena de... No? És com el terme almogàver, a l'edat mitjana, no? Oh. Que no és que siguin d'Almogaràbia, no? Sinó que és un terme per parlar, o viking, no? Són termes per parlar de gent que fa coses.
0: No som de Vikinglàndia?
1: De Vikinglàndia, sí.
0: No, eh?
1: Sí. Viking, Cristina i Barcelona. Bueno, potser ja un altre dia ampliarem. En qualsevol cas, com en el cas dels pelesets, pilistims, filisteus, els primers assentaments que podem identificar a la regió parlen d'unes dates que van entre finals del segle XII i principis del segle XI.
0: Molt bé. He trobat el número del programa. És el sí? 128.
1: Vale.
0: Fa temps, això, eh? I aquesta coincidència, Alberto, per què?
1: Bueno, bàsicament, no és casual, no?, que filisteus i hebreus es trobin a Canaan. Bàsicament, els dos pobles el que fan és omplir el buit polític, el buit militar, que s'ha creat per la retirada dels egipcis a la regió, no?, i per la desfeta dels cananeus. Els terratrèmols, les sequeres, els desastres climàtics han generat que durant algunes generacions la zona es desestabilitzi, i quan això recomença a recuperar-se, no, permet que tant filisteus com hebreus ocupessin espais que, d'haver existit unes condicions millors o unes condicions normals, mai haguessin pogut capturar pels propis mitjans. No? És quan, quan la Bíblia et diu que arriben a Jericó i que té unes muralles enormes, des de... del tercer mil·lenni i fins i tot abans, les muralles neolítiques, i de cop i volta et diuen, no, van tocar una trompeta, van saltar, bom, i les muralles van caure i vam entrar, i van conquerir. I dius, home, potser t'ho vas trobar derruït.
0: No cal que expliquis com vas tirar amb una trompeta.
1: És aquestes coses, no? Al final, tant filisteus com hebreus són fongs, són oportunistes, no? Quan baixen les defenses, surten i ocupen un espai que naturalment potser no haguessin tingut tan fàcil d'ocupar, no? I això ens explica com aquest col·lapse del bronze genera, no, doncs, diferents adaptacions.
0: Però tan greu va ser el canvi climàtic?
1: Bé, estudis recents mostren que hi ha una relació força inequívoca, no, entre aquests assentaments israelites i filisteus, que s'intensifiquen vora el 1150-1100, amb una petita època de bonança climàtica entre desastres. No? Va coincidir amb un retrocés de la sequera, amb un augment de la humitat al sud del Llevant, que, per exemple, es documenten en l'expansió de cultius d'olivera, de cereals... No? De fet, el Llevant Sud és de les poques zones en aquesta forquilla cronològica que sembla augmentar la seva població. No? Grècia està perdent població, Assíria està perdent població, Egipte està perdent població, i en canvi el Llevant està creixent la població. No només filisteus i israelites, sinó els regnes de Moab, els moabites, el regne d'Amon, d'Edom, són regnes d'aquesta regió cananea que viuran una forta expansió durant aquesta època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Sembla que estem escoltant una classe de música de P5.
1: Podria ser. Però això és la cançó més antiga del món, de la que es té constància, no? Bueno, això és prové d'una tauleta d'argila mesopotàmica, on trobada a Síria, on trobada a principis dels 50 a Síria, i que tenia, de la ciutat d'Ugarit, que tenia uns 3.400 anys d'antiguitat i que tenia com una sèrie de... en idioma hurrita, i tenia una sèrie de notacions musicals que permetien, no?, que era un text d'un himne, no?, de culte, i que es considera que és la cançó antiga conservada més antiga del món, no? L'any 1972, la professora Ayn Dracorn Kilmer va...
0: Pues, Bon nom,
1: com a Val bon Kilmer, caçador de vampirs. Professora de Siriologia a la Universitat de Califòrnia va fer una proposta d'interpretació d'aquesta cançó, que és el que hem escoltat, i a mi em fa molta gràcia perquè és literalment jo tocant un
0: xilòfon? O...
1: No, un teclat Casio d'aquells de nen petit. Em fa molt feliç que la cançó més antiga coneguda del món sigui una cosa que podria fer jo amb 5 anys. Llavors, penso que tinc marge de millora. Vull dir, jo estic ara mateix... O sigui, el meu nivell musical és el mateix que tenia la humanitat fa 3.400 anys.
0: Bueno,
1: a partir d'aquí, escolta, Bad Bunny.
0: Poc a poc, Alberto. Comencem a tancar el programa parlant d'un altre dels grans espais culturals del món antic, que és Mesopotàmia. Com va afectar allà?
1: Torno. Ets una professora de Siriologia. Després d'anys investigant, i fas això, i tancada allà a la biblioteca, fent la teva proposta de música. I arribes amb això. Amb el teu...
0: O sigui, tens un tribunal de 100 professors experts i tu.
1: Tots callats, treus el teu Casio i comences. I ara, un culte ugarític. Bueno, i després el que va col·lapsar va ser el bronze. No?
0: Per què no hem col·lapsat nosaltres, no? Tornem a Mesopotàmia. Anem a Mesopotàmia. Com afecta allà el col·lapse del bronze i l'inici de l'edat de ferro?
1: Molt ràpidament. Podem parlar dels espais diferenciats, no? La baixa Mesopotàmia, l'alta Mesopotàmia, no? Assíria i Babilònia, per entendre'ns. En general, els dos regnes van ser els més resistents enfront dels embats de final del bronze. També són els més allunyats del Mediterrani, no? Van conservar la seva escriptura, van emprendre grans projectes constructius i van mantenir més o menys intacte durant les primeres generacions el seu sistema de govern.
0: Llavors, tot bé, no?
1: Ni de bon tros, no? Que resistissin comparativament millor que Egipte o que altres espais no implica que no patissin, no? Entre 1200 i el 900 abans de Crist tenim documentades fortes sequeres. S'ha calculat que en certes zones de Mesopotàmia la població es redueix fins al 75% respecte al bronze final.
0: Déu-n'hi-do-ret.
1: Sí. A Síria, per exemple, no comptem amb inscripcions reials conservades durant gairebé 75 anys, 75 anys de buit en l'activitat política a Síria. Per exemple, del regnat d'Assurdan I, que va governar durant 50 anys, no tenim cap inscripció. Amb tot, sembla que la recuperació del món assiri va ser força ràpida, comparada amb altres zones, o potser els efectes inicials de la debacle no van ser tan grans, perquè va haver-hi figures importants, com la de Tiglatpilesar I.
0: Tiglatpilesar. M'encanta.
1: És de catalanització en bueno. Tiglatpilesar, no sé, només perquè s'aprenguin el teu nom, ja... Bueno, que va ser una figura clau d'aquest imperi assiri mitjà que va frenar una mica la decadència de l'imperi.
0: I aquest senyor amb un nom tan amigable, com ho farà, això?
1: Tenia tela per fer, no?
0: Molt de tela.
1: Doncs, bàsicament, amb una potenciació del militarisme, no? En la línia també, que també seguirà, per exemple, el seu contemporani babilònic, Nabucodonosor I.
0: Gran amic del programa.
1: Sí. A mi m'agrada, jo recordo ara molt carinyo, el Nabopolassar.
0: Això és correcte.
1: Nabopolassar.
0: Sí, sí.
1: Que per mi, repeteixo, és nom de restaurant vegada, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Aquí, tot aquí. Bé, tant un com l'altre instauraran campanyes militars anuals per tal de capgirar la situació, per assentar fronteres. Recordem, per exemple, que Nabucodonosor I serà, no recuperarà el codi de Hammurabi, però serà el que es venjarà dels elamites que havien saquejat Babilònia, no?, uns anys abans.
0: I aquest militarisme serà una forma de combatre tot aquest col·lapse?
1: Doncs sí, i pel que es veurà, potser la més reeixida, no? Potser, no? Nabucodonosor portava la samarreta, no?, de Trump tenia raó o alguna cosa d'aquestes, no? O al revés, Trump la... T'imagines? Nabopolassar.
0: Nabopolassar tenia, sí. Was right. No?
1: Doncs això. Ja hem vist que altres havien triat l'opció d'emigrar, d'ocupar nous territoris aprofitant la despoblació, altres havien optat per replegar-se dins les seves fronteres i afrontar els desordres interns de la millor manera possible, però el que faran els assiris és justament l'opció contrària. Mm-hmm. De fet, la seva opció és la que trenca radicalment amb la lògica del món anterior i de l'esquema internacional que havia funcionat durant el bronze.
0: I com és això?
1: Doncs, bàsicament, agafem Assíria al llarg del bronze final, no? Entre el segle XIV, XIII... abans de Crist. Els reis assiris formaven part de les grans potències de l'època, no? Els hitites, els egipcis, els micènics... I intercanviaven ambaixades, regals enormes amb la resta de monarques importants de l'art mediterrani, des d'Egipte fins a Hattusas, mentre que amb les petites potències regionals, no? Els cananeus, la ciutat Biblos, Ugarit, Sidó, Tir, o altres ciutats cananees, practicaven un comerç, una diplomàcia, uns intercanvis, hi havia una xarxa interconnectada entre totes aquestes ciutats,
0: sí, sí, sí,
1: petites, aquestes grans potències, on, bueno, l'economia fluïa. Doncs bé, a partir del segle IX, abans de Crist, quan Assíria ressorgeixi de la crisi, no? que arribarà, que aquest exitós regnat de Teglu Falassar primer havia contingut, però no evitat, ho farà, quan sortirà d'aquesta crisi, amb un esquema ben diferent al cap, que són els nous imperis del ferro, no? De la mà d'Assurdan II, el que els assiris volien d'aquests altres regnes, simplement, no? No era com abans, que si jo vull cobre de Xipre, haig d'anar a Biblos i fer un regal i que llavors ens en portin i jo els hi dono. No. Ara el que faran és, vull una cosa,
0: l'agafo.
1: Mitjançant una conjunció equilibrada de campanyes militars anuals, saquejos, instauració de tributs, no? Imperialisme, un esquema, com podeu veure, molt diferent al que havia imparat generacions abans. Mm-hmm. No? El tratat de Cadés, arriben els hitites, arriben els egipcis, es peguen i diuen, bueno, caballero, bueno, adéu, fins aquí. Tant. Els assiris
0: van a salvo.
1: El món havia canviat i literalment s'havia convertit en ferro.
0: No?
1: Una situació acompanyada d'un òptim climàtic que farà que des del segle X abans de Crist fins a finals del segle VIII la regió travessi per un període humit i fèrtil com potser no ha tingut mai a la història. Uh-huh. I això és el que portarà a la creació d'aquest, això que coneixem com l'imperi neoassiri, que és potser la més reeixida de totes les encarnacions d'aquest imperi, i que potser això és una història per una altra. I l'imperi neoassiri, què?
0: Molt bé, Alberto. Moltíssimes gràcies per aquest programa tan interessant. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a una altra setmana de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Una nova secció de la Natàlia Cerezo obre el programa d'avui. La mort d'Ivan Illich, d'en Tolstoi. És la recomanació de la setmana. Són moltes les històries que ens ha deixat la Guerra Civil. No va quedar res de Maria Escales, publicada per Ara Llibres, recupera entre la realitat i la ficció la desaparició del poble de Llers el 8 de febrer de 1939.
2: Sí que és veritat que en aquella època molts pobles de l'Empordà feien això de quedar entre tots els vilatans per entre tots construir l'església, no? Això sí. Però això és bastant ficcionat, no? Com una història que jo me la vaig inventar allà per després lligar tot a la novel·la, no?
1: I continuem mirant el passat en un magnífic treball d'en Vicenç Llorca. Entenguem-nos per amor, publicat per Barcino. El llibre d'amic he amat com a punt de reflexió de l'actualitat.
3: Jo he intentat fer una foto a un d'aquests moments d'entesa per amor, que és nostra, que és de la nostra pròpia tradició, dimensionar-la, diguem-ne, amb les inquietuds i les preocupacions del món contemporani.
0: El Calaix, edició 324 de la temporada 7, capítol 19. El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Leo Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual de l'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
1: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En els

0: poble s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Ilitch de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. No vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, sinó un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se cada vegada amb més freqüència i aviat s'esveia aquell equilibri i aquella satisfacció i tot just s'hi aconseguien de conservar la decència.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Són moltes les històries que ens ha deixat la Guerra Civil. No va quedar res de Maria Escales, publicada per Ara Llibres, recupera entre la realitat i la ficció la desaparició del poble de Llers el 8 de febrer de 1939.
1: El Calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura. Maria Escales és música professional i escriptora. Imparteix classes de música i tallers d'escriptura creativa i escriu per diverses publicacions. Fa acompanyaments de processos creatius i literaris i col·labora a la revista cultural digital 14. Amb la seva primera novel·la, Abans que el teu record torni cendra, va ser finalista al Premi Sant Joan BBVA i guardonada amb el Premi La Llança de Sant Jordi. És autora de Sara i els silencis, nominada al millor premi novel·la d'Òmnium Cultural, Estimada Mirta i Matilde E, que va guanyar el Premi Llorenç Vilallonga, Ciutat de Palma, de novel·la en català. No va quedar res és una història commovedora sobre la fragilitat quotidiana i la força dels petits gestos en la gran memòria col·lectiva. El 8 de febrer de 1939, amb la guerra gairebé perduda, l'exèrcit republicà fa esclatar el polvorí emplaçat a l'església dels Llers. En pocs segons, el poble desapareix del mapa. Literalment. Una història novel·lada sobre el dia que un poble va desaparèixer. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Els llibres de la Maria Escales, si una cosa tenen, és que toquen la curiositat i ens enganxen a la lectura. Els que ja l'heu llegida, segur que no vol trigar massa a anar a la llibreria a buscar. No va quedar res publicat per Ara Narrativa. I jo estic absolutament sorpresa perquè és una història que no coneixia. Que després he pensat, quin delicte, Mònica, no coneix això. Doncs no, no, no, no ho sabia. Maria Escales, benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies. Jo tampoc la coneixia, No, tranquil·la.
2: Bé, el delicte és menor.
3: Bé, si més no és compartit.
2: No va quedar res. Llers, el poble que va volar pels aires. Una història absolutament impactant. Tu em dius que no la coneixies? No, i quan no, vas no. Començar a gratar, Maria, et devies quedar...
3: De fet, jo vaig començar a gratar-la. És com... Perquè jo no tenia ganes d'escriure-la. O sigui... Això va ser una proposta, no? Va ser una proposta de llibres. Em van dir aquesta història i pensem que tu pots fer-hi alguna cosa. Però jo no tenia ganes perquè una mica el cromo de la Guerra Civil ja el tenia, no? Ja havia escrit sobre la Guerra Civil. Però com que confio molt, la mare, l'editora que m'ho va proposar, confio molt, per fer-li un vot de confiança, li vaig dir, bueno, m'ho començo a mirar, però... Saps? I quan vaig començar a llegir tot el que hi havia, va ser com un amor a primera vista, saps? Vaig dir, però com és possible que... I ara me n'adono que hi ha moltes novel·les meves que han començat amb la pregunta de com és possible que ningú hagi escrit abans això, no? Perquè en l'anterior novel·la també em va passar amb Matilda, no? O amb Estimada Mirta. O sigui, sempre es diu, com és possible que aquestes històries no estiguin escrites? No, potser m'esperaven.
2: Potser eren per tu. I el que tenim és una història real, una història que t'encarreguen, però que hi ha en aquest llibre de realitat, que hi ha de ficció,

0: acció que hi has posat de la teva salsa d'escriptora, perquè hi ha documents que són reals, que estan transcrits aquí, i això és impressionant llegir-los, també impacta moltíssim, no? Mm-hmm. És, forma part de l'època, per tant és un llibre que té molta història, però
1: sí, sí,
0: navegues entre la realitat i la ficció.
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, hi ha poca ficció. Sí, hi ha coses, per exemple, jo vaig voler imaginar-me com seria... com es va construir l'església que després es va destruir, no? I això, aquesta part sí que és inventada, per exemple, no? Tot i que té un fons de veritat, sí que és veritat que en aquella època molts pobles de l'Empordà feien això de quedar entre tots els vilatans per entre tots construir l'església, no? Això sí, però això és bastant ficcionat, no? Com una història que jo la faig, me la vaig inventar allà per després lligar tot a la novel·la, no? Però hi ha moltes coses que hi són que no varen passar ben bé a Llers, sinó que varen passar a altres bandes, no? Clar, jo havia fet bastanta investigació pels camps de... per la gent que feia els esclaus, que gairebé eren esclaus de la postguerra, no? La gent que havia perdut la guerra i que els obligaven a treballar. Aleshores, un personatge que jo poso a Llers potser no va estar a Llers, sinó que va estar a Mallorca, m'entens? Però que jo ho he condensat tot allà. I bé, hi ha moltes històries que poso a Llers allà que no van passar ben bé allà, però que haurien pogut. Perquè, clar, Llers és fantàstic perquè té la seva situació és, clar, està just al costat de la frontera. Varen enganxar tota la gent que pujava, que estava fugint de l'abans de les tropes franquistes, no? I varen fer un tap perquè a França no els deixaven entrar. I, clar, hi ha una quantitat d'històries humanes amb tot aquell èxode republicà. Com és possible que ningú hagués escrit abans això?
0: És que jo intento a vegades imaginar-me, a mesura que vas, ara que ja t'he llegit, però fins i tot alguna vegada ho recordo, intento imaginar-me on van viure aquesta explosió.
1: Horrible, perquè va ser d'un moment a l'altre, o sigui, és perdre-ho tot, sortir de casa per un moment, per unes hores, i tornar, i que no hi hagi, que no és que no hi hagi res, és que no hi hagi ni al carrer, perquè...
0: I res al lloc!
1: I cap dels teus veïns, tothom va perdre, perquè no podies, perquè jo què sé, si a mi em passés alguna cosa, jo podria anar amb ma germana o amb algun veí, escolta, deixa'm, saps, que no tinc ni una olla, però és que tots els veïns ho havien perdut tot, per tant, o sigui, va ser una desgràcia col·lectiva molt gran, molt, molt gran. Jo penso que una de les qualitats més grans per ser escriptora, n'hi ha moltes, però una és cultivar l'empatia, no? Pensar com es deu sentir aquest personatge aquí, no? Aleshores, jo quan vaig començar a escriure això, hi havia molts dies que pensava, estava jo que sé, havia un dissabte per la tarda que surts a donar una volta, a fer una volta, i me recordo un dia que estava... Bueno, jo visc a Mataró i estava al port i em vaig girar i vaig veure que, perquè des del port es veu casa meva, i vaig pensar, ara imagina't que no pots tornar, que et gires i desapareix. Què trobaries a faltar? Perquè segurament el que trobaries a faltar no són les coses importants. O sigui, no són les coses... També, segurament em sabria molt de greu el piano, no? Que tinc un piano a casa, em sabria molt de greu. Però segurament el que em sabria més greu doncs és això, el rosari que em va regalar el meu padrí, o una mànova que havia cosit la meva àvia, o coses d'aquestes, no? Que no les pots tornar a comprar, no? I nosaltres, rai, perquè tenim molta... Nosaltres tenim, jo que sé, moltes fotos digitals, per exemple, però en aquella època tenien les fotos de cartró, no? I varen perdre totes les fotos, tot ho varen perdre tot.
0: La seva història.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No té la importància d'alguns objectes, la importància d'alguns objectes que són molt impactants. Sí. No dic quin, n'és un en concret, que... al final de la novel·la doncs també surt i per sí. Tant no el diré, no? Però coses que dius com el que explica ella, no? Que no es poden tornar a comprar o que en aquell sí. Moment que estem a la guerra, les portes ja de que s'acabi amb una postguerra imminent que ja estàs veient tot el que està passant, que tot es necessita, de cop i volta no tens res quan venen tan mal dades, no? És espectacular.
1: Sí, sí.
0: Entremig de tota aquesta història, que aneu trobant fragments de documents, que això sí que és real, Maria,
1: sí.
0: De l'època franquista, també hem de parlar de personatges com són els germans Eroles, i a mi també m'ha impactat molt el com es treballant l'Enrique Lister, que tampoc no...
1: Sí, perquè aquesta persona, Enrique Lister, és una persona molt interessant. Ell era, jo l'altre dia ho vaig dir en una presentació, ell era general de 4 exèrcits, general de l'exèrcit rus, de l'exèrcit espanyol, de l'exèrcit polonès i un altre. Era de 4, no? I dic, aquest era el generalíssimo i no el Franco, tu.
0: Mira.
1: General de 4, de 4 exèrcits diferents. Doncs Enrique Lister és una persona molt interessant perquè, a veure, sí que és veritat que jo buscant documentació d'ell trobo que o és un heroi o és un canalla. I suposo que eren les dues coses. Suposo que eren les dues coses. No? Aleshores, jo vaig voler retratar això, però clar, hi ha una cosa molt important en Lister, que és que ell estava a Llers, a prop de Llers, quan la guerra va esclatar. Ell sabia que la guerra estava perduda, ho sabia perfectament, i ell era dels que més ho sabia, perquè ell era dels comandaments. Aleshores, ell va sortir per França, però va agafar un avió i va tornar a entrar i va arribar fins a València per continuar defensant la República, sabent que estava tot perdut. Jo, només per això, aquest personatge que té coses molt obscures, només per això, ja per mi em mereix el seu respecte, el meu respecte, vaja.
0: Sí, sí. Bueno, tu dius, no, el llibre diu, per a uns és un salvatge, per a altres és un intrèpid, i a mi em va cridar molt l'atenció i el vaig buscar,
1: sí. I també, jo també una cosa que he intentat fer el llibre, és que hi ha bona gent a tots costats. Tinc molt clar que la guerra fou un aixecament militar contra un govern legítim i votat en democràcia, vull dir que això ho tinc molt clar, però sí que és cert que, a veure, jo suposo que també és per una qüestió personal, o sigui, el meu avi, la guerra li va enganxar fent la mili a Mallorca, aleshores el meu avi era franquista, diguem-ne, no, li va enganxar la mili, li va, a Mallorca de seguida va ser franquista, li va tocar, i però si el meu avi hagués nascut a Madrid, segurament hauria defensat la República, m'entens? I per tant, estaria a la banda dels perdedors. I com el meu avi, hi va haver molta gent que no ho tenia tan clar com això, que no ho tenia tan clar, però que s'hi va trobar, no? Que s'hi va trobar. Aleshores, jo volia com una mica reivindicar la gent... Mira, hi ha una... Aquest llibre va estar a punt de dir-se La batalla dels elefants, perquè hi ha una dita africana que diu que quan els elefants es barallen, perden les formigues. Aleshores, jo volia que aquest llibre parlés de les formigues, parlés de la gent com el meu avi o de tants altres que es varen trobar, per això al final està dedicat a ells, no? A la generació dels meus avis, no? El meu avi va néixer el 1912 i el meu altre també, sí, els meus dos avis van néixer el 12, no? Aleshores, aquests joves que varen veure estroncada la seva vida d'una manera brutal, sense potser que sí que hi va haver gent que va atiar el foc, i tal, però molts es van trobar engolits per una voràgina que se'ls va menjar, no? I per això n'hi ha molts, vull dedicar aquest llibre molt a aquesta gent, no? En aquesta generació.
0: És que aquí hi ha una... I mira, ara he trobat la frase exacta. No direm ni de qui és ni de qui no és, perquè podria ser de moltes persones. Mm-hmm. Catalanista de soc arrel, profundament social, però també fervent catòlic.
1: Aquí, i és que n'hi va haver molts.
0: Aquí hi ha el problema.
1: N'hi va haver molts d'aquests. És que ens han venut una guerra civil de blancs i negres, i no és veritat, perquè, escolta, hi havia molta gent molt catalana, molt de dretes, a veure, no fotem, hi havia, i el pitjor, molta gent de molt esquerra, molt anticatalanista, que d'esquerres, molt,
0: De tot.
1: Ara tampoc no vull entrar en aquest jardí.
0: No entrarem, però
1: ja m'entenem.
0: Parles de la diversitat.
1: És que a mi, a veure, jo vaig a missa, m'entens? Aleshores, jo em considero bastant d'esquerres, no? I bastant independentista. I jo suposo que en aquell moment m'hauria trobat que estaria... Però què m'està...
0: On te vas?
1: Cap on vaig, no? Aquest personatge que estic retratant és un personatge molt interessant. Bueno, podem dir qui és, vull dir, tampoc, és l'Eugeni Rodas, no?
0: Sí.
1: Aquesta persona va ser, aquest senyor, ell sol ja es mereixeria una novel·la, perquè el seu camí de tal és brutal, és brutal. No farem... Hem de donar una paraula catalana per dir spoilers, perquè no m'agrada dir spoilers, perquè no és una paraula catalana.
0: Jo tenia un convidat una vegada que se'n va inventar una i ara no la recordo, eh?
1: No, però hem de dir, no farem això. Hem de buscar la paraula per no dir spoilers. Però no en farem, no? Però és una persona, l'Eugeni Aroles, aquest, que té una gran... I penso que una mica és la condensació del drama de tanta gent molt catalana i molt republicana i molt catòlica, no? I que es van trobar allò, com diria Alejandro Sanz, con el corazón partido, no?
0: Absolutament.
1: O, per exemple, també hi ha una escena a la novel·la que diu, bueno, mira, totes me les estimo, que totes són filles meves, no? Però una cosa que va passar dels dos germans, Botella, no? El Virgilio i l'Ovidio, que a mi que em perdonin els pares, posar-li un fill Virgilio i l'altre Ovidio és que és per matar-los, eh? Perquè em vaig fer un embolic, però qui és el Virgilio i quin és l'Ovidio? Vale, doncs un era l'encarregat de preservar el tresor de la República i l'altre era l'encarregat de destruir les infraestructures perquè l'exèrcit franquista no avancés. Aleshores, un li deia, perquè en el castell de Figueres hi havia obres d'art del Museu del Prado i tot això, que estaven allà, no? I a part que hi havia el govern espanyol, basc i català, tot el castell de Figueres. I un germà li deia, treu tot això d'aquí perquè això va en l'aire, he de fer esclatar aquesta fortalesa, i l'altre li deia, no pots, això és una obra d'art, això, no podem destruir això, no? I tanmateix hem perdut la guerra. I l'altre li deia, però jo vull lluitar fins al final, encara que hagi perdut la guerra, jo lluitaré fins al final, encara que hagi perdut, no? Clar, això és un material espectacular.
0: Mira, ara mateix tenia aquí les notes de l'Ovidio i del seu germà, sí. Però escolta'm una cosa, tenim un tècnic meravellós, en Josep Maria Soler, que em diu que podem dir revelació avançada, per no dir spoiler.
1: Ah, vale, revelació avançada, d'acord.
0: Sí, és i molt tècnic això, com el tècnic.
1: Ha de ser una paraula fàcil, perquè si no acabarem dient spoilers.
0: Però
1: sí. Més fàcil.
0: Jo penso, tornem al fil de la novel·la, jo he descobert coses que no sabia de com funcionava una miqueta una mica aquesta purga, no?
1: Sí.
0: I a mi absolutament m'ha colpit, no? Perquè m'ha recordat la deshumanització que estem vivint ara. En aquell moment també es buscava la deshumanització, el no conèixer, no? El marxar d'una banda a l'altra, precisament perquè fer allò fos fàcil. Perquè si no coneixes és fàcil, i si coneixes no ho pots fer.
1: Totalment.
0: Per tant, hi ha moments de la novel·la que jo me'ls emportaré per sempre a dintre, que no els oblidaré.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Sí, Maria, sempre m'ha passat, eh? Estimada Mirta, la tinc sencera dintre del cervell, les coses com siguin. I després, Matilde, que encara en farem coses amb Matilde.
1: Sí?
0: Per tant,
1: sí.
0: Mira, pel que sigui, doncs són novel·les que a mi, és que jo les porto dins, i el no va quedar res, doncs per mi també serà, perquè he après moltes coses que no sabia.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. A veure, jo si això serveix, si aquesta novel·la serveix perquè algú es plantegi que no val la pena...
0: Tant de bo.
1: Que no val la pena la confrontació tan bèstia, doncs ja estaré contenta.
0: Tant de bo. Hi ha un capítol que no us podeu perdre, i si l'heu de rellegir, torneu-lo a rellegir, que és magnífic també, que es diu Ultratomba, i és tan meravellós. A més, Maria, tu fas un exercici en aquesta novel·la, que és que una mateixa escena la presentes amb diverses mirades. Fas un capítol amb una mirada o expliques aquella anècdota amb una mirada i després en un altre capítol des de l'altra banda. I això és tan bonic, perquè és l'exercici d'empatia que deies.
1: Sí, perquè clar, un mateix fet mirat des del mateix, des de diferents òptiques o des de diferents angles, es veu diferent. També és una novel·la que està escrita d'una manera que es podria llegir com a contes separats entre ells. M'entens? Que no és una novel·la que hagis de... A veure, a mi sí que m'ho ha dit la gent, m'he enganxat, no sé què, però és una novel·la que pots llegir un capítol i d'aquí 3 setmanes llegir-ne una altra i no perdràs el fil, no? Perquè són com... És com un patchwork, saps? Com aquelles... Com una manta de patchwork, no? Aleshores... Quan vaig tenir molt clar que volia escriure, em va molt bé escriure des de diferents òptiques, perquè així no són tots bons ni tots dolents, no? O sigui, hi ha bons i dolents arreu, no? I això d'una banda, no? I quan vaig decidir fer això, vaig veure que em funcionava això, els capítols independents entre ells, que tinguessin una relació tots, no hi ha cap capítol que sigui estanc, tots els capítols es relacionen amb alguns altres capítols, però poden anar, per exemple, aquest capítol d'Ultratomba podria anar perfectament amb un conte a part, saps? El pots llegir sense llegir la novel·la i ja t'agrada. Tots els capítols comencen i acaben.
0: És molt dinàmic de llegir, molt fàcil, pots deixar-lo, pots tornar-lo a agafar. Alguns, com us he dit, jo penso que us els tornareu a llegir, jo els he rellegit, l'he acabat i m'ha agradat. L'he trobat dolç de llegir i hi he tornat, dolç dintre de la història que explica. Nosaltres, com ara diu el nostre tècnic, no esgarrarem al final.
1: No farem finals avançats.
0: No esgarrarem al final, però sí que també hi trobareu, no tenim ara temps d'endinsar-nos en aquest punt, que a mi m'agradaria, i ens ha quedat una mica en l'aire perquè hem parlat molt d'altres coses, és que és un llibre que té molt, com són, no?, una miqueta aquesta estafa, no?, com va funcionar el tema de les reconstruccions, en aquest cas a Llers, però com a Llers a tota la resta del país, no? I també és molt interessant, de veritat, tot el que anireu trobant, els documents reals. Maria, enhorabona per la feinada que has fet. Ara ja anem accelerant, no?, l'entrevista. Però, clar, és que jo penso, mare meva, sí, que es van vantar tant de que reconstruïen. Aneu llegint i veureu com reconstruïen.
1: Sí.
0: Veureu.
1: La corrupció del franquisme la corrupció va ser terrible. Terrible perquè estaven jugant amb persones i amb sentiments i amb persones que ho havien perdut tot. I no varen tenir pietat.
0: Ni mica. Quan arribeu al final de la novel·la i aneu veient segons quins documents, és com, de veritat, és gros, és molt gros.
1: Sí, és molt gros.
0: I això també s'ha de saber.
1: Sí, tant, totalment. Sí.
0: Perquè tenim alguns punts del franquisme que encara s'han de saber, perquè no és oro ni glòria. No és or ni glòria.
1: En absolut.
0: Maria,
1: digue'm.
0: Gràcies per una nova novel·la que ens ha encantat.
1: Moltes gràcies a tu per aquesta conversa, perquè sempre és un plaer. Sempre és un plaer parlar amb tu.
0: I ens retrobem. Jo espero que estiguis escrivint. Jo aquí ho deixo. Tu vés escrivint.
1: Sí, estic.
0: Estàs, i ens retrobem aviat amb una nova història que segurament ens sorprendrà. Això esperem. No hi ha pressió, eh? No hi ha pressió, Maria.
1: Doncs encara bo. N'hi arriba bé.
0: No n'hi ha. Aquí la nostra recomanació d'avui no va quedar res. Maria Escales, ara narrativa, Llers, el poble que va volar pels aires. Moltes gràcies, Maria, i ens retrobem aviat.
1: Moltes gràcies.

0: El Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: I continuem mirant el passat en un magnífic treball d'en Vicenç Llorca. Entenguem-nos per amor, publicat per Barcino. El llibre d'amic he amat com a punt de reflexió de l'actualitat.
2: Jo he intentat fer una foto a un d'aquests moments d'entesa per amor, que és nostra, que és de la nostra pròpia tradició, dimensionar-la, diguem-ne, amb les inquietuds i les preocupacions del món contemporani.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Vicenç Llorca és doctor en comunicació social i llicenciat en filosofia i lletres. Amb una trentena de llibres publicats, s'ha dedicat sobretot a la poesia, l'assaig i la novel·la. És col·laborador habitual a la premsa i als mitjans de comunicació. Ha estat secretari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i membre de la Junta de l'European Writers' Council. És autor de les novel·les Aquell antic missatge de l'amor i Sinfonia de tardor, dels poemaris Cos de poderosa llum i Llum mirada, entre moltes altres obres. Entenguem-nos per amor proposa un diàleg líric i reflexiu amb Ramon Llull, amb una selecció de 65 versicles pertanyents al llibre d'Amic he amat. El resultat és una insòlita conversa que confronta la sensació de caos i confusió del món contemporani amb l'intent d'ordenació i solidesa de l'univers lulià, alhora que planteja un apassionant viatge per la literatura i la cultura, tant catalana com universal. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Entenguem-nos per amor, de l'editorial Barcino, a la col·lecció Mirades. És una joia que se suma en aquesta trajectòria literària d'en Vicenç Llorca. Hi ha una paraula que m'agrada molt, que és amor. I amb això, Vicenç, benvingut, sempre ens hem entès nosaltres, no? Perquè aquesta sensibilitat i aquesta mirada sobre l'amor, sobre les diferents vessants de l'amor, sempre ha estat motiu de tertúlia entre nosaltres.
2: Sí, has fet servir el verb entendre's entre nosaltres, no? I és clau per entendre el llibre, precisament, perquè és parlar de l'art d'estimar, però des d'aquesta capacitat que té l'amor d'entesa i, per tant, la capacitat de comunicació de l'amor. I, per tant, entrem de ple en un llibre que és un diàleg. I llavors aquest diàleg és el que ens permet plantejar aquesta gran entesa a través de la paraula.
1: Si tots ens entenguéssim per amor, Vicenç, que diferent seria el món?
2: Clar, és una utopia, però és cert que aquesta utopia cristal·litza en moments determinats de la història, de la cultura, de la filosofia, del pensament. Per tant, jo he intentat fer una foto a un d'aquests moments d'entesa per amor, que és nostra, que és de la nostra pròpia tradició, dimensionar-la, diguem-ne, amb les inquietuds i les preocupacions del món contemporani.
1: Nosaltres ens posarem en context ara i parlem de totes aquestes reflexions que has fet, que a més estan de plena actualitat i en aquest cas van lligades al llibre d'Amic he amat. Però ho farem tot amb ordre, perquè ja, molts dels nostres veïns saben que a mi m'agafa l'emoció i llavors em salto el avui no ho farem això, i això anirem amb ordre. El primer que t'haig de preguntar, Ramon Llull, parlem de Ramon Llull, de com t'ha impactat i de com tu has anat treballant, no?, al llarg de la teva vida acadèmica i literària.
2: Sí, efectivament. Ramon Llull és considerat el pare de les nostres lletres perquè ell, que pretenia fer diverses coses i tenia diversos objectius, va utilitzar el català com a llengua de cultura i com a llengua literària. I això el converteix en un dels primers escriptors a parlar de pedagogia, de filosofia, de literatura mateixa, no? Des de l'inici de les mateixes llengües romàniques, eh? Per tant, és un pioner en aquest sentit. Llavors, jo el descobreixo al batxillerat quan llegeixo uns fragments del llibre de Basté Blanquerna I allà ja em quedo amb l'inquietud d'aprofundir aquest gran geni. Quan estic a la facultat, tinc l'oportunitat de fer la lectura i un treball sobre el llibre de Basil Blanquerna i llavors descobreixo a dins del llibre un llibre, perquè en l'època medieval les novel·les eren així, es feien com la Bíblia. És un llibre de llibres. I llavors hi ha el llibre cinquè, a dins del llibre de Basil Blanquerna, que és el llibre d'Amic E. Amat, on el protagonista, ara ho resumeixo molt, però el protagonista ha arribat, aquest Blanquerna ha arribat doncs, a ser papa i ha reformat el món en aquesta entesa amorosa que parlava ara, ha restituït els valors del cristianisme i fa el que tot bon cristià ha de fer, que és no estar en el poder, sinó fer d'eremita, se'n va a fer vida eremítica. Llavors li venen a cercar uns religiosos i li diuen, escolta, ens hauries d'ajudar tots els que vulguem seguir el teu exemple per tenir una guia. I ell diu, molt bé, doncs escriuré el llibre d'Amic E. Amat, en el qual hi haurà un pensament per cada dia de l'any en el qual l'amic, que és l'ésser humà, dialoga amb l'amat, que és Déu. I a partir d'aquí tindreu aquesta guia. I així neix el llibre d'Amic E. Amat, que es pot llegir com un llibre autònom dins la novel·la del llibre de Basil Blanquerna.
1: Ara que estem en context, veiem que hi ha aquest diàleg, no?, entre l'amic i amat, entre Déu i l'home, en aquest cas, en aquest papa, i a partir d'aquí tu fas tota una sèrie de reflexions. Són 65 reflexions, Vicenç.
2: Clar, quan vaig definir el projecte vaig triar el llibre de Miquel Amat perquè la considero, això ho explico en el pròleg al llibre, que és una petita peça sagística dins l'assaig, en el qual doncs, parlo de les lectures epifàniques. Són aquestes lectures que ens transformen. Llavors aquesta lectura em va transformar fa 40 anys i ara l'he recuperada, però no podia recuperar-ho tot perquè tants escrits glossats hagués estat un llibre molt extens. Llavors què vaig fer? Doncs simplement no em vaig prefixar un nombre, simplement vaig ésser-me dur per l'impacte lector, per la seducció, i quan vaig veure que més o menys ens situava entre 60-70 metàfores morals que diu en Ramon Llull, doncs vaig dir, ja ho tinc, perquè això ja és un llibre de mida perfecta, de 150 planes, hi ha prou lectura com perquè, diguem-ne, puguis ocupar-te tot un any, si vols, i alhora és un llibre abastable, és un llibre que busca molt més la intensitat que no l'extensió. I em van sortir 65. Ho vaig clavar 65 perquè em va semblar que dels 365 dies de l'any, 65 era una bona mostra. I vaig coquetejar també amb el fet que jo vaig néixer l'any 65 i, per tant, era com buscar aquestes matemàtiques que ho quadren tot, que això li encantava a Ramon Llull. Per tant, doncs, aquesta va ser la tria. I segueixo l'ordre cronològic d'en Ramon Llull. Això sí, no faig cicles temàtics, sinó que començo des del primer fins l'últim i és, diguem-ne, el que ha sortit. Tenint en compte això, que el criteri és sobretot la seducció, que bé podria ser un pensament, que bé podria ser, diguem-ho així, una expressió filològica que et deixa garrativat, o del català antic, que et deixa seduït completament, no? Buscant que el lector gaudeixi, tingui molts elements per gaudir des de la primera línia fins a la darrera.
1: Home, jo haig de dir que m'ha sorprès, també m'ha impactat com tu en el mateix moment que vas conèixer en Ramon Llull, vas descobrir literàriament en Ramon Llull, i sí que sedueix, perquè a més són petites píndoles, no és un llibre que sigui extens, però com diuen, no? Tu que ets un gran poeta, precisament, en el format breu et defenses meravellosament bé. I no necessites excessius mots per fer una reflexió que sacseja el lector. En això tens una mestria i aquí s'hi demostra. I ho fas amb seducció, evidentment, que és una paraula que a més m'agrada molt.
2: Estic molt content perquè quan el vaig escriure jo veia el resultat i m'anava, diguem-ne, encoratjant, perquè veia que el llibre estava fluint, estava sortint d'una manera molt natural. Al darrere hi havia 40 anys, no?, de depòsit de la lectura, i sobretot el que era molt important era no caure en la trampa de fer un assaig erudit, sinó que l'erudició va per dins. És a dir, tu ja has fet els estudis sobre Ramon Llull, ja t'has documentat, etcètera, no? I el que es tractava era de fer-lo proper, de portar-lo als nostres dies. I en aquest sentit, el llibre és un pont entre un lector simplement que li agradi llegir i el nostre Ramon Llull, perquè no, el que no hi ha al darrere són uns estudis, tal i qual. El que sí que hi ha és molta creativitat, perquè al deixar-me dur, sense cotilles, això m'ha dut a observar detalls dels pensaments lul·lians que, diguem-ne, doncs, han causat un cert impacte, perquè són originals. Són visions completament personals, però en aquesta aventura personal m'estic trobant moltíssima gent i molt lectors que s'estimen molt, diguem-ne, la literatura, que m'han dit sempre una paraula que em fa molt de goig, i tu has començat l'entrevista dient-la, dient: aquest llibre és una joia. I això m'ho estic trobant constantment, aquesta paraula joia, aquest llibre és una joia, i a mi em fa, doncs, jugant amb les paraules, molta joia observar que això és viscut com una cosa especial per part del lector, perquè jo volia que fos un llibre especial, un llibre especial en la meva obra, i per tant, doncs, estic molt content, molt satisfet.
1: És un llibre sorprenent, eh? Jo ja vaig dir que realment, bueno, t'ho vaig comentar tu en privat, que m'havia sorprès precisament, no?, perquè no sabia ben bé què m'hi trobaria, i penso que és un llibre que ens pot acompanyar sempre, i parlàvem de què ens hi trobarem, no?, doncs temes d'actualitat, com són el caos, la guerra, aquest desig d'estimar, això m'agrada molt, aquest desig d'estimar, en aquest cas és un estimar diví, però estimar per damunt de tot, però aquí ja hi entrarem. Anem-nos en el número 12, perquè el número 12 precisament és el que dona títol al llibre. Tenim hi ha la traducció feta per Sebastià Alzamora d'aquests versicles. Diu: cantava l'ocell dins el jardí de l'amat. Arriba l'amic i li digui a l'ocell: si no ens entenem per llenguatge, entenguem-nos per amor, perquè en el teu cant representa els meus ulls l'amat. Apliquem-nos-ho tots, sisplau, que el món funcionaria millor. La volta la donaria, sense necessitat de manteniment. És preciós.
2: Efectivament. Llavors jo el que faig és agafo aquest ocell que ha arribat al jardí de la mat i em serveix per començar la prosa, que comença així. El cant de l'ocell transporta una harmonia celestial. És un llenguatge misteriós que condueix a la mateixa presència divina. Quan l'amic es dirigeix al jardí de la mat on canta l'ocell, té clar que, tot i parlar llenguatges diferents, l'entesa és possible gràcies al llenguatge de l'amor que està per sobre dels altres codis comunicatius. Sant Agustí havia afirmat en contundència: estima i fes el que vulguis. Si calles, callaràs amb amor. Si crides, cridaràs amb amor. Si perdones, perdonaràs amb amor. Si tens l'amor ben arrelat en tu, cap altra cosa, excepte l'amor, serà el teu fruit. Llull sembla afegir complementàriament: parla amb amor i ens entendrem sempre. I continua la glosa. Després ho lligo amb un altre personatge de la cultura catalana, perquè aquest també és un llibre d'homenatges als nostres genis. Apareix Gaudí, apareix Pau Casals, apareix, doncs, Verdaguer. I, per cert, Verdaguer, en el segle XIX, qualifica el llibre de Miquel Amat, de Ramon Llull, diu: lo veritable llibre d'or de la nostra literatura. Si ho diu Verdaguer, escolta, això va a missa, que és l'expressió canònica que hem d'utilitzar en aquest cas més que mai, amb més propietat que mai. Per tant, aquest veritable llibre d'or, el que faig és dir, doncs, escolta, mira, jo t'ofereixo un camí personal a través de la meva experiència lectora i com a escriptor, perquè gaudeixis del llibre de Miquel Amat, però sobretot també el gaudeixis ara, el que deies tu, en el context actual, no?, amb reflexions sobre ara. Per exemple, a l'època medieval es fa servir molt la paraula tenebra. Clar, les tenebres són les nostres inquietuds davant la confusió o el col·lapse, són les nostres tenebres. És a dir, anar buscant com diríem ara, no? Coses que, diguem-ne, en el segle XIII doncs, es deien potser amb paraules diferents, però que en definitiva ens porten les mateixes inquietuds, no? I sobretot amb aquell llenguatge revolucionari de l'amor. Fixa-t'hi que tu has dit que llegis el 12 perquè se te dona títol al llibre, que també t'he de dir que durant el principi de l'escriptura pensava com i com, quin títol li posaré al llibre, perquè, clar, és un llibre molt especial, parteixo del llibre de Miquel Amat, que és un gran títol. Com li diré? Llavors vaig pensar, entenguem-nos per amor. Llavors, haver focalitzat aquest entenguem-nos per amor ens dona, diguem-ne, aquesta clau meravellosa d'entrar en el cor mateix del llibre.
1: La bellesa... Ara t'agafo una mica la paraula, no? Perquè parlàvem de l'actualitat. Jo sempre que els sentiments són universals. El món ha canviat. Sí. És evident que ha canviat i que ha passat per diversos cicles i per diverses etapes. Però és molt curiós, no?, com els sentiments, el fet que són el batec, no?, aquest món, continuen sent els mateixos. I potser els podem viure d'una manera o d'una altra, d'una manera diferent, però són un motor, són el que ens mou, són el que ens inquieta. I penso que la clau d'aquest llibre, no?, la més meravellosa és aquest. Com tu has sabut interpretar-lo amb tot el que ens està passant avui en dia. Parlava jo d'aquesta actualitat de caos, de guerra, de l'esperança, tot això, no? Llavors penso, a mesura que l'has anat escrivint, suposo que també anaves dibuixant mentalment el nostre món, la nostra actualitat, tot el que ens passa i ens sacseja quotidianament.
2: Sí. Precisament el llibre, un dels seus aspectes més sorprenents és aquest xoc entre algú com Ramon Llull, que mira la complexitat del seu temps, que era complex com és avui dia, perquè jo crec que cada època té les seves complexitats. El que passa és que, esclar, és en un context en el qual ell diguem-ne, viu una gran veritat, que és el de la fe i el de la convicció que ell té les paraules adequades per poder convèncer racionalment els altres a poder-los portar, diguem-ne, a la fe catòlica i a la fe cristiana, per ser més exactes. I clar, això xoca amb el nostre món de dubtes, de confusions, de col·lapses, de fake news, de dir, bueno, però on som? I això no ho amago, això ho confronto. I ho confronto també des d'un altre aspecte, que aquests dies que el llibre ha anat circulant i s'han fet doncs, presentacions diverses, no? I és que la gent també viu aquest llibre, l'Entenguem-nos per amor, com un espai personal de meditació. I això m'agrada molt, és a dir, com el teu propi espai. No importa el que tu creguis, si creus en Déu, si no creus en Déu, si creus en el Déu cristià, si et declares agnòstic. L'important és que sí que és veritat, i amb això sí que hem d'estar d'acord, que aquesta dimensió espiritual, aquesta dimensió pròpia, aquesta intimitat, no?, del jo, està preservada en aquest llibre. No? I llavors això fa que, independentment del que tu creguis, el que trobis en aquest llibre t'ajudi a fer un dels camins agustinians, que és aquesta anada al teu interior. Perquè la veritat, deia Sant Agustí, habita en l'home interior, o sigui, en l'ésser humà, en el teu interior, aquest viatge cap al teu interior. I fixa-t'hi que he llegit un fragment en el qual poso Sant Agustí, diguem-ne, com a protagonista, perquè la seva frase d'estima i fes el que vulguis per mi és una de les frases més sàvies i més revolucionàries que s'han escrit mai. I crec que jo la tinc com a lema des de que era adolescent i la vaig descobrir. El que he vist també, aprofundint el Ramon Llull, és que ell era molt agustinià. És a dir, té molt present la figura de Sant Agustí i això ha ajudat a compensar una mica la visió que jo tenia més franciscana, que hi és també, clar, evidentment, el llenguatge... L'Entenguem-nos per amor, en el fons té un fons franciscà, és aquesta capacitat de que tu pots dialogar amb l'univers perquè ets l'univers. Aquest és un pensament meravellós. No? Aquesta barreja entre Sant Francesc i Sant Agustí i el seu impacte sobre les nostres dubtes i el nostre diguem-ne, món de caos i col·lapse, doncs és un xoc molt, molt interessant en el llibre.
1: Jo llegiria mig llibre, per no dir-ho tot, però se'ns acaba aquest temps, Vicenç. El que sí que m'agradaria remarcar precisament és la capacitat, no, també de traspassar aquest amor diví que en aquella època, doncs, evidentment, tenia una altra mirada, un altre context, no? I avui que hi ha aquesta batalla de religions i de fanatisme, i penso que és un cant, no?, a la vida i a la pau, precisament, a aquest entenguem-nos per amor, perquè passem d'aquest amor diví, com es pot extrapolar i aplicar-ho en aquest amor humà, no?, que al final, no parlo d'amor de parella, sinó amor que s'hauria d'aplicar a la humanitat. Penso que aquí has fet un treball preciós i que penso que hauria de ser una lliçó per tots, Vicenç.
2: Bé, i bueno, també he intentat redescobrir una miqueta el Ramon Llull més literari, no només el Ramon Llull, diguem-ne, espiritual, que evidentment és el principal del llibre, com ja hem explicat, però també crec que Ramon Llull tenia molta més consciència d'escriptor de la que a vegades s'afirma, i això m'ha permet crear una sèrie d'itineraris literaris que volen també motivar la lectura per part del lector, no? Per exemple, doncs, diàlegs, el que anomeno ressonàncies, no? amb el món d'Ausias Marc, amb el món d'en Verdaguer, amb en Joan Maragall, amb Foix, amb Riba, etc. No? Llavors, bueno, aquí hi ha també uns convidats al llibre, per dir-ho així, que participen en aquest diàleg, no? I ho fan a través d'aquest concepte que he fet servir molt ampli de ressonància, no? Com ressonen els pensaments i les paraules a través dels segles, no?
1: Exacte, això també és molt bonic, i precisament ara ja el tenia a punt, però tu ja l'has citat, en Carles Riba. A mi m'agradaria acabar aquesta entrevista citant-lo a ell a través del teu llibre. Diu: "Vivim de mort i no ens és grat. Morim d'amor i no s'hi pensa."
2: Efectivament.
1: I tantes que ens citaria tan boniques que ens has recuperat, Vicenç. Donar-te l'enhorabona i les gràcies per un treball que penso que és excel·lent.
2: Gràcies a vosaltres, i espero que les lectores, els lectors, gaudeixin d'aquest espai espiritual i d'aquest espai literari que us proposa.

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. I fins aquí, Al Calaix. Aquests són els continguts que us hem ofert avui.
1: Una nova secció de la Natàlia Cerezo, La mort d'Ivan Illich, d'en Tolstoi. És la recomanació de la setmana. Són moltes les històries que ens ha deixat la Guerra Civil. No va quedar res de Maria Escales, publicada per Ara Llibres, recupera entre la realitat i la ficció la desaparició del poble de Llers el 8 de febrer de 1939.
2: Sí que és veritat que en aquella època molts pobles de l'Empordà feien això de quedar entre tots els vilatans per entre tots construir l'església, no? Això sí. Però això és bastant ficcionat, no? Com una història que jo me la vaig inventar allà per després lligar tot a la novel·la, no?
1: Mirant el passat, en un magnífic treball d'en Vicenç Llorca. Entenguem-nos per amor, publicat per Barcino, el llibre d'amic he amat com a punt de reflexió de l'actualitat.
3: Jo he intentat fer una foto a un d'aquests moments d'entesa per amor, que és nostra, que és de la nostra pròpia tradició, dimensionar-la, diguem-ne, amb les inquietuds i les preocupacions del món contemporani.
0: Al Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut a un nou viatge per la màquina del temps. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. Algú va dir... Una vida sense festes és com un llarg camí sense posades. Aquesta és la festa de la ràdio, la festa de la música, la festa de la comunicació.
2: Hola, Albert. Mira, sóc Maria Dolors, de Sant Andreu, i cada dissabte pues, t'escolto que estic assentada fent puntes de coixí. Mira, m'agradaria que em posessis alguna de Garth Brooks, qualsevol, perquè totes m'agraden.
1: Doncs, amb el teu permís, farem un petit recitalillo, perquè fa molt de temps que no sona en el programa, i Garth Brooks va ser important. Tot va començar amb aquesta cançó. Sometimes.

0: Burning Bridges. Garth Brooks, molt gran.
1: Yes.

goes down. Garth Brooks, que ha rebut 9 discos de diamant, superant els Beatles, que només en tenen 6. 71 milions d'àlbums més que Michael Jackson ha venut Garth Brooks, un rècord dels anys 90, a l'actuar per 1 milió de persones al Central Park de Nova York. Diuen que és el solista més venut del segle XX, segons l'Associació de la Indústria Discogràfica d'Amèrica. Als 90s es deia que l'única competència de Garth Brooks era ell mateix. I possiblement la seva cançó més emblemàtica va arribar just al 1990, al començar la dècada. Era aquesta, The Dance.

0: aquí al Coco. Música de bon gust. Música que et fa sentir bé. En aquest cas, música de Garth Brooks, que teníem una mica oblidat i que, com us he comentat abans, va ser un cantautor de country realment reconegut.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Sisplau, que passi a primer pla. És un piano màgic. Ah, aquí és el piano, per recordar-te que estàs escoltant qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Per la FM. Però moltes d'elles també en simultani per la tele, sí. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però molt millor, així ens pots imaginar. Això és la ràdio, imagina't el que vulguis. Només és ràdio, però ens agrada molt. Com el rock and roll. Com deien els Stones. Imagina't que estem a finals dels anys 80, que estàs preparant un viatge i quan prepares les coses que t'has d'endur, creus que has de gravar una cinta. Creus que és un element important per posar a la maleta, perquè el viatge és en cotxe, i en aquella cinta, quina cançó posaries? Si el viatge és llarg, segur que l'escoltaràs més d'un cop. Així que és una autèntica responsabilitat. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Home, pensa que molts oients s'estan apuntant cada proposta per gravar aquesta cinta de veritat. Encara molts conserven cassets i tenen reproductor de casset al cotxe. Per exemple, la Puri Vila de Sabadell, que diu: jo posaria Another Day de Paul McCartney. És una cançó que em recorda la meva adolescència i, per tant, quan l'escolto, em sento feliç.

altre dia. Una altra cançó per al nostre casset. El primer disc en solitari de Paul McCartney després de la separació dels Beatles. Gràcies, Puri, per la teva proposta. Bueno, evidentment, els que vau viure aquella època recordareu que hi havia molta expectació per descobrir què feien els quatre fabulosos de Liverpool per separat. I aquesta va ser la targeta de presentació de Paul McCartney, que havia anunciat l'abril del 70 la dissolució dels Beatles i que va publicar aquest disc abans d'un any, al febrer de 1971 al Regne Unit i pocs dies més tard als Estats Units. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Tarragona la Virtullador, que diu: jo posaria al caset la cançó d'Eric Clapton, My Father Eyes, els ulls del meu pare, perquè a més em recorda els ulls blaus del meu pare, m'agrada molt i segur que aquesta cançó em faria un viatge més maco. Doncs la punxem ara mateix des del seu àlbum Pilgrim de 1998.

li faràs els ulls del meu pare, el gran Eric Clapton. Ara estava recordant que va haver-hi un temps que per les parets d'algunes ciutats deien pintades Eric Clapton, el déu. Bueno, és que ha sigut un paio realment molt important a la nostra vida, i aquesta és la cançó que posaria la Virtu Lladó de Tarragona. Quina posaries tu? Per un viatge de dia o potser de nit? Per autopista? Per carretera secundària? Entre muntanyes? Amb corbes? La música sempre t'ajudarà. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com, que entre tots estem fent una cinta molt xula. Ara afegim la proposta, i aquí de moment ho deixem, en aquest espai, de l'Àngel Vera, que ens escolta i escriu des de Lleida. Què fan els cocos de la terra ferma? Ei! Diu que posaria No sobran los motivos de Joaquín Sabina, perquè diu la veritat del meu estat emocional d'ara mateix. Bueno, doncs mira, amb molt de gust, ara feia molt que no l'escoltàvem, també recuperem aquest tema que Joaquín Sabina va gravar l'any 2000, i del que es van vendre a Espanya més de 300.000 còpies.

0: los motivos.
1: Nos sobran los motivos. Any 2000, Joaquín Sabina en directe, la cançó que posaria a la cinta de casset que estem fent entre tots, l'Àngel Vera, de Lleida.
2: T'acompanya l'Albert Mar.

My Way, que aquí es va dir a mi manera, és una de les cançons més demanades per als convidats d'aquest programa, conjuntament amb el Mediterrani de Serrat o el Nemequitepa de Jacques Brel. Quan els enganxo per sorpresa i no saben que els hi faré aquesta pregunta, la majoria es queden en blanc i recorren, doncs, a un d'aquests tres títols. I la Maite, que ens escriu i escolta des de Granollers, on sabem que tenim molts amics. La Maite ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, bon dia, Albert, us vull felicitar per aquest gran programa, per aquesta gran veu del seu conductor professional. Bueno, avui no gaire bona la veu, però en fi, són gajes de l'oficio, que diuen, eh? Diu, una cançó que m'acompanya sempre és My Way, i deixo a la teva elecció el cantant que l'interpreti. Maite, de Granollers. Yes, doncs, recentment, bueno, ha estat sempre recurrent al llarg de la història d'aquest programa, han sonat les dues versions més demanades de la cançó més demanada, del My Way. La de Frank Sinatra, que estem escoltant, o la fantàstica versió que va fer en el seu moment la Nina Simone. And now, the end is near, and so I've got to face the final curtain. Per cert, que el 1999, quan encara no era possible escoltar ni molt menys descarregar música d'internet, van publicar el primer volum triple CD del Cocodrilo Club, i em va costar molt aconseguir el màster d'aquesta versió de Nina Simone, que estava descatalogat des de feia molts anys. I en aquest país els discos descatalogats en aquell temps eren molt difícils de trobar, a no ser que fos per casualitat en un mercadillo. I aquesta va ser una de les joies que va incloure aquest triple CD, del que van vendre més de 50.000 còpies. Es va anunciar a tot Espanya per televisió. I era, bueno, dintre de les cançons de les que em van poder atorgar els drets, la llicència per incloure-les, doncs una mostra del que sonava en el programa de ràdio i també a la discoteca estable de Barcelona, Cocodrilo Club. Ara, aquest disc també és molt buscat perquè està descatalogat, van caducar els drets per utilitzar aquestes cançons ja fa molts anys. S'ha convertit en un disc de culte dins d'un programa de culte que és aquest per molta gent, perquè des de l'octubre del 93 que ens vam posar en marxa hem passat per molts horaris, alguns molt marginals d'audiència, hem hagut de canviar d'emissora, de punt del dial. Per tant, abans de que existissin les xarxes socials i fos habitual connectar-se a internet, molts oients ens buscaven per tot arreu en diferents horaris fins que ens trobaven. I per sort, encara estem aquí. Doncs, Maite, de Granollers, com que aquestes dues versions han sonat recentment, la de Frank Sinatra i la de Nina Simone, si et sembla, escoltarem la versió realment original, que, bueno, ja coneixeu la història. Era de Claude François, la lletra no tenia res a veure, es deia com d'habitud, com de costum, i Claude François va tenir molt mala sort a la vida, va tenir molta sort professionalment perquè era tota una estrella, especialment a França. Ell havia nascut a Egipte el 1939, però va morir el 1978 a París, electrocutat. De la manera més tonta. S'estava banyant, va veure que una bombeta del quarto de bany s'apagava com si estigués mal enroscada, i ell, mullat, es va posar a peu i va anar a enroscar la bombeta, tu, i es va quedar electrocutat. Però abans ens havia deixat aquesta cançó que, en cert moment, Paul Anka estava treballant per Frank Sinatra i estava per Europa buscant cançons que pogués adaptar la veu, no? Que li deien la veu a Frank Sinatra. I li va comprar els drets de Com d'habitude, com de costum, per fer el My Way, que després es va convertir en la cançó més famosa de Frank Sinatra.

I aquesta cançó, com d'habituda, Oh My Way, a mi manera, això ho sap poca gent, està directament vinculada amb la cançó Life on Mars, amb interrogant, hi ha vida a Mart, del gran David Bowie. Bueno, segons sembla, és una venjança artística, perquè Bowie va crear la cançó com una paròdia i una resposta a la frustració de no poder adaptar la cançó francesa original, com d'habitude. I les dues cançons comparteixen una estructura d'acords similar. A David Bowie, a finals dels anys 60, li van demanar escriure la lletra en anglès per aquesta cançó, com d'habitude. Va escriure una versió que es va dir Even a Fool Learns to Love, però va ser rebutjada i el projecte va quedar arxivat. Més tard, Polanka va comprar els drets a Claude François i va fer My Way. Llavors David Bowie es va enfadar molt i va escriure Life on Mars amb una estructura d'acords de piano similar per parodiar l'èxit de My Way. I mentre My Way és un himne una mica egocèntric sobre la vida, Bowie va transformar aquesta melodia en Life on Mars, una cançó plena d'imatges surrealistes i crítiques socials que agrada a molts cocos.

0: com a plus afegit, en la gravació d'aquesta cançó de David Bowie, el piano el tocava Rick Wakeman. Que gran. La va publicar el 1971 en long play i dos anys més tard, el 1973, va ser single. Hi ha vida a Mart. Algú va dir, pensa com un adult, somia com un nen, viu com un jove i aconsella com un vell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, se está bien con la radio.
3: Això és Cocodril Club.
4: Oh, quédate con la radio.
3: El programa revival de l'Albert Malla.

ara, les versions. You can never stop me loving you. Et sona aquesta cançó? You can never stop the way that my heart's beating too. You can never stop me loving you. Sí o no? That's one thing you never do. Em sembla que sí, però que la recordes amb una altra lletra, oi? En castellà. You can look away when I pass by. Als anys 60, els èxits internacionals, alguns triomfaven molt més a Espanya, adaptats al castellà, que no sempre deien el mateix que la versió original, per qüestió de censura o perquè no encaixaven els acords o per qualsevol motiu, però és igual. Poca gent sabia anglès i a la majoria els hi agradava entendre el que deien les cançons. Aquesta és molt tendra, eh? You can never stop loving you. You can never stop me loving you. Mai no podràs impedir

era Johnny Tillotson. You can hang the phone up when I call. I la van publicar al Sirex amb el títol de Que te deje de querer. En aquell temps tampoc existia internet ni tenien moltes dades, i el Sirex, com altres conjunts catalans o espanyols de l'època, feien aquestes versions, i la majoria ens imaginàvem o pensàvem que eren pròpies, que eren d'ells, no? Ara tot això ja ha prescrit.

0: lograràs.
1: Tu també l'estaves cantant, Coco?
0: Esto nunca.
1: La veritat és que algunes d'aquestes versions al castellà estaven molt ben fetes, es venien més que les originals i agradaven més. Però el senyor que va publicar això originalment, que escoltàvem abans, era Johnny Tillotson, i aquest va ser el seu gran èxit.

Un dels avantatges d'aquelles cançons senzilles, encantadores dels anys 60, és que eren molt curtes. És a dir, que si alguna no t'agradava, tenies una miqueta de paciència i ja entrava una altra. Però ja que estem a l'espai de les versions, bueno, primer dic que aquest senyor Johnny Tillotson havia nascut a Florida el 1938 i va morir als 86 anys, el 2025,

0: I que en el seu moment aquí segurament també va ser més famosa la versió en castellà de Manolo i Ramón, el Dúo Dinámico.
1: Cuando estoy contigo.
0: I quan aquesta cançó estava de moda, Johnny Tillotson i el Dúo Dinámico, a més de la mateixa cançó, tenien en comú que els dos eren ídols d'adolescents.
1: Solo poesía.
0: Poesía en movimiento.

0: por ese amor.
1: Solo por ese amor.
0: 1975. L'amic Llorenç Santamaría, enviat directament a Madrid, a la Pepa. Gràcies per escoltar-nos a través d'internet i també a tots els que escolteu el programa en diferit. Ja sabeu que està a la vostra disposició, per exemple, a la plataforma ivox.com, també a Apple o al mateix YouTube. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa l'amic Manel des de la Garriga, una cançó del grup Down amb Toni Orlando al capdavant, que es deia Càndida, de 1970, i que va ser el seu primer èxit. Després en van venir diversos. Diu el Manel: ja sé que portes 10 anys actuant cada estiu a la Festa Major de la Garriga. Jo no m'he perdut el teu show cap any i cada vegada m'ho passo millor. És una passada el que provoques amb milers i milers de persones. Doncs sí, Manel, el públic de la Garriga és molt afectuós amb mi. Curiosament, cada vegada en som més i estem encantats d'adaptar aquest programa en directe a Sessió de Ball. Moltíssimes gràcies, una abraçada, Manel. Ah, no perdis la sintonia.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Són les 5.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres, encantats de la vida, encara avui dia de poder compartir amb tu tants bons records en forma de música i des de la ràdio. La nostra vella i estimada amiga de sempre. Algú va dir... Un dia... La teva vida passarà davant els teus ulls. Assegura-te'n de que mereixi la pena mirar. Ah, mirem que hi ha una proposta preparada a l'arxiu de contestador automàtic.
2: Soc la Montse i us truco des de Vilassar de Mar. És la primera vegada que us escolto i m'agrada molt el vostre programa. M'agradaria escoltar Un ombre llorarà, per Tom Jones.

0: A Big Men Cry.
1: Watch him cry.
0: Que aquí es va dir un hombre y llorará. Corria 1966. Tom Jones, nascut a Gales al 1940.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies per sintonitzar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa. Arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Moltes deixen a la teva disposició el podcast a les seus webs. Però si no et vols perdre res, si alguna vegada t'has despistat, si t'agrada el programa, si vols recuperar programes anteriors a descobrir-los, els trobaràs a iVox.com, també a Apple o a YouTube, entre d'altres plataformes. Els escoltes en diferit, íntegrament o per fragments, segons et vingui de gust, segons et convingui, o descarregues els arxius i els portes amb tu allà on vulguis, al P3,

música que s'ha escrit mai. I he recordat una altra cançó pacifista, a la que no es va donar massa difusió, que per mi és una joia, per les veus, per la música i el missatge. There Must Be Another Way, que van cantar Noah i una cantant palestina fa molts anys a Eurovisió. Tant de bo els polítics les haguessin escoltat. I tant. Doncs de moment nosaltres escoltem la cançó.

Aquest és el títol que ve a dir Hi ha d'haver una altra manera, la cançó que ens ha proposat la Lola Auger, una cançó pacifista que es va presentar al Festival d'Eurovisió el 2009 per Israel, interpretada per Noah i Mira Awad. Noah, nascuda al 69 a Tel Aviv, Israel, amb arrels jueves i amanites. I Mira Awad, cantant, actriu, compositora israelí, nascuda el 1975. There must be another way, en directe. Sens dubte, la majoria de cocos van descobrir Noah quan el 2002 en Joan Manuel Serrat va convidar a cantar amb ell aquesta preciositat de cançó que es diu És capritxoso el azar.

és capritxosa el azar, i tant. Joan Manuel Serrat cantant amb Noa el 2002 des del seu àlbum Versos en la boca. I ara, secció necrològiques.

Aquesta cançó, Come Prima, va tenir diverses versions. La majoria van triomfar a mitjans dels anys 60, però va ser també la cançó més coneguda del repertori de Tony Dall'Ara. Come prima, più di prima, t'amerò. Tony Dall'Ara havia nascut a Campobasso, Itàlia, el 1936, però ens deixava a Milà el passat 16 de gener a l'edat de 89 anys. Va ser un intèrpret bastant popular a Catalunya. També va ser actor i una personalitat a la televisió italiana. Al desembre del 57, en Come Prima va vendre més de 300.000 discos. Abans havia treballat de cambrer i de recepcionista d'hotel. Però va ser un dels intèrprets italians que en aquells anys 60 es va atrevir a publicar en català, i això se li va agrair molt. Sí, va fer una versió en català, que jo recordo que quan era un criu el meu pare li dedicava aquesta cançó a la meva mare, que es diu Maria, i li posava el disc cada diumenge al matí. El disc va sortir el 1966, la va titular en català, el seu nom és Maria.

0: El seu nom és Maria. El record per Toni de Lara, el 1966, cantant en català. El 60 havia guanyat San Remo, el 67 va guanyar Benidorm. Ens deixava el passat 16 de gener. I avui, amb les cançons de culte del pop-rock, una de Carole King. You've got a friend.
1: And you need some love and care.
0: Tens un amic.
1: And nothing, nothing is going right.
0: Aquest és un resum del llibre del company Jordi Novell, Les canciones de culto del pop-rock, fragmentos esenciales de la història de la música popular, que compartim amb molt de gust. En aquest cas, ens diu Carole King, nacida en 1942 en el seno de una familia judía, fue una música muy precoz. Empezó a tocar el piano a los 4 años. A los 15 ya había dirigido su primera orquesta y 2 años después escribía su primer número uno para The Shirelles. Aquest, When You Love Me Tomorrow, encara m'estimaràs demà?

Aquest tema de Kerry Goffin i Carole King, els Beatles, el van incloure en el seu primer àlbum, anomenat genèricament Please, Please Me, i publicat el 1963.

0: You Got a Friend, tens un amic, és la cançó que Carole King va escriure per al seu amic James Taylor, amb la que va arribar el més amunt. Ella volia fer aquest regal, no la volia gravar, però la seva companyia discogràfica la va obligar i ella va posar com a condició que no sortís en single, que era el format més baratet, el més comercial, el que se sentia més per les ràdios. Va dir, no, que estigui amagada a l'àlbum Tapestry. Però com abans us hem comentat, Tapestry va ser un dels àlbums més venuts de tota la història, així que tothom va conèixer també aquesta versió de Carole King, una de les cançons de culte del pop-rock, original de 1971. Algú va dir, al final, i va dir, crec jo, amb tota la raó, al final el que importa no són els anys de vida, sinó la vida dels anys.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, si está bien con la radio.
0: Sí, t'hi trobes a gust aquí al club. Això és el que desitgem.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Quédate, que encara queden algunes sorpreses musicals per endavant. Per exemple, aquesta que per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com ens proposa des de Tàrrega la Lídia Meca, que diu: Albert, l'altre dia em vas fer recordar Pat Benatar amb la cançó We Belong. M'agrada molt Pat Benatar, et proposo una altra d'ella, Fire and Ice. Doncs aquí la tens.

Fire and Ice, foc i gel, abans escoltava James Taylor amb Fire and Rain, foc i pluja. Aquesta és la cançó que ens ha proposat des de Tàrrega, Lídia Meca, de Pat Benatar, que li deien la guerrera del rock. Amb la seva poderosa veu de mezzo-soprano. La peça és de 1981. Pat Benatar, nascuda a Nova York, ara té 73 anys. Si t'agrada aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, digue-ho als teus amics, així en serem més. Rebem ara el correu de Miquel Ferrarons aquí a cocodrilclub@gmail.com. Aquesta és la seva cançó de Cock Robin, The Promise You Made. Gràcies, Miquel. També és una mica la meva cançó, però em recorda una promesa que no em van fer, com diu el títol de la cançó. I va sortir més o menys per aquella època. En qualsevol cas, és una bona cançó.

The Promise You Made, era la banda Kurt Robin. Una banda d'Estats Units, bueno, concretament de Los Angeles. I com podeu comprovar, tenia dues veus solistes. La veu de la cantant, Anna Lacazio, i el vocalista, Peter Greensberry. Amb aquestes veus podien fer estils molt diferents. Amb veus individuals o duets. Recorda la promesa que em vas fer. Que hi ha gent que té mala memòria i s'oblida ràpidament d'allò que promet. Aquesta és la cançó que ens proposa en Miquel Ferrarons, que no ens diu des d'on ens escolta, i que és de 1985. Mira, Miquel, el seu més gran èxit també és d'aquell mateix any 85, i és aquesta, When Your Heart Is Weak, quan el teu cor és feble.

doncs han passat a la història, bàsicament, per als dos èxits que acabem d'escoltar, però la veritat és que no ho feia gens malament aquesta banda de Los Angeles, que es deia Cock Robin. When your heart is weak. Quan el teu cor és feble. 1985. I si em permets ara, la meva especial d'avui és de l'home de l'American Pie, o de Vincent, Don McLean, que va fer moltes altres cançons precioses. Ara té 80 anys, va néixer a Nova York el 1945. La meva especial d'avui és de 1970. Castles in the Air. Castells en l'aire. Desitjo que t'agradi.

0: sí, aquesta és la meva especial d'avui. Castles in the... Castells en l'aire, de Don McLean. Ja ho veus, ja ho sents. Aquí, música de bon gust, de categoria. Aquesta, des del 1970. I marxem ballant amb la secció Els més ballats de la història, on també m'agradaria molt que col·laboressis. Envia'm un e-mail i digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ah, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida d'aquells temps, eh? Avui la decideix l'arxiu de contestador automàtic.
1: Josep, de Girona, voldria escoltar la cançó Tocar Madera, de l'Amy Stewart.
0: De l'Amy Stewart, que ens va descobrir aquesta cançó, aquest clàssic, que en realitat era d'Eddie Floyd, de 1966. I sonava així de bé.

0: Baby. Το Καφό Στα. It's superstitious, Coco. Bueno, doncs, Eddie Fly, que va publicar la versió original d'aquest clàssic el 1966. Ole, encara viu. Sí, té 88 anys. Nascut a Alabama. Però l'amable amic comunicant del contestador automàtic ens demanava la versió discotequera que va fer Emmy Stewart, que ara té 69 anys. Emmy Stewart era actriu, ballarina, i es va lluir el 1979 d'aquesta manera. Encara omple la pista a les nostres sessions Cocodril, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. Vine a la festa! Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Encetem un nou temps de jazz, no oblideu, jazz per a tots els públics, recuperant la figura de Dexter Gordon. Cada any per aquest temps tenim el costum de fer-ho perquè celebrem l'aniversari del seu naixement, que va ser el 27 de febrer de 1923. L'any passat, per tant, va ser el centenari, número rodó, i enguany el número és un imparell capicua i primer, 101, és a dir, un número maco, utilitzant una expressió típica de persona que juga a la luna.

Dexter Gordon va liderar una sessió de gravació amb un grup d'11 membres que va donar com a resultat el disc titulat Sophisticated Giant. En aquest disc hi havia aquesta versió que escoltarem ara d'una clàssica d'Antonio Carlos Jobim, Insensatez.

0: Soc l'Alba Pujals, trombonista i compositora, i això que escolteu és Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a la sintonia de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i us hem de dir que en aquest moment estem molt, molt, molt, molt ben acompanyats, perquè en l'estudi hi tenim a dues persones, la Susana Carmona i l'Alba Pujals, que ens han vingut a explicar, la Susana com a coordinadora del Festival de Jazz de Terrassa, l'edició d'enguany del festival, i l'Alba Pujals, que és trombonista i compositora, ha vingut a parlar-nos una miqueta de la seva carrera i també a presentar-nos el treball que oferirà, creiem que en primícia, dins del festival. Susana Carmona, benvinguda, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts.
2: A vosaltres, un plaer, com sempre.
1: Tenim el festival a punt, ja estan els motors...
2: Sí, estan bullint, ja ho tenim tot a punt.
1: Comencem per la part més bàsica. Dates del festival, quin dia comença i quin dia acaba?
2: Doncs de l'1 al 22, tots dos inclosos.
1: De març.
2: De març.
1: El Festival de Terrassa es caracteritza, entre moltes altres coses, perquè es celebren concerts en diferents indrets, en diferents escenaris de la ciutat i també en pobles de les rodalies. Fem una mica de repàs dels llocs on hi haurà concerts, tant de la ciutat com dels voltants.
2: Doncs estem parlant ara en aquests moments de 23 escenaris. Vol dir que, déu-n'hi-do, pel que fa a Terrassa, l'escenari principal, l'epicentre del festival, és la nova Jazz Cava, amb aquest format de club que ja fa més de... concretament 30 anys que el tenim establert en el moment en què es va inaugurar la nova Jazz Cava, l'any 94. Els concerts, a partir d'aquí, els concerts que són més populars, que són aquestes matinals a places i parcs, la plaça Vella i la plaça Catalunya, són dos clàssics del festival, a diferents districtes. La idea és repartir els escenaris en diferents punts de Terrassa. El parc de Sant Jordi també ja es va incorporar a fa quatre edicions al festival, al mar de la Masia Freixa, molt bonic, i des de l'edició passada la plaça del Rector Homs, que per molts la coneixeran perquè és la plaça de les esglésies romàniques de Terrassa. Aquests són els espais com a matinals de dissabte i diumenge, i el parc de Vallparadís, on es celebra ja fa més de 22 edicions el Picnic Jazz, el dia 17 de març.
1: 17 de març.
2: Això a Terrassa. Després hi ha altres espais, el Museu de la Ciència, el Vermutet del Parc del Paradís, el Bar de la Bauman, l'Ateneu Candela. Hi ha molt teixit cultural de Terrassa que està present i forma part també d'aquesta programació de la 43a edició. I pel que fa a la comarca, doncs ens n'anem fins a Matadepera, ens n'anem fins a Vacarisses i Viladecavalls, que ja fa anys també que formen part d'aquesta ruta musical de primavera.

0: Acabem d'escoltar la música de Jeremy Pelt, un trompetista nord-americà que la Susana Carmona, que és la coordinadora del Festival de Jazz de Terrassa, encara no ens ho ha dit, però un ocellet sí que ens ho ha dit, que actuarà dins del festival. Aleshores, Susana, fem un repàs del que podríem considerar els caps de cartell. En l'apartat internacional, aquí tenim...
1: Bé, hem escoltat a Jeremy Pell, que vindrà presentant un nou treball discogràfic i rodejat de músics molt joves. Per tant, escoltarem aquestes noves veus de l'escena de nord-americana. Destacaria a Bob Stenson, amb el seu trio, un trio molt estable de més de 3 dècades. Bob Stenson amb aquesta onda de jazz escandinau, enregistrant per SM, per tant ens podem imaginar aquesta música més aèria, i amb un nou treball també discogràfic, que és una de les constants d'aquest festival, amb la nit de blues a Dave Specter, amb la Chicago Blues Band, que serà també un dels concerts interessants perquè és el seu debut al festival, i ve amb treball també, acaba de fer un recopilatori de 30 anys amb el mateix segell, per tant és tot un clàssic de l'escena del blues. Amb l'escena internacional destacaria també el debut de Cyril Lamier, que està cantant francesa però resident des de fa molts anys a Nova Orleans, i que primer de març també treu nou treball discogràfic i el presentarà, pràcticament serà dels seus primers concerts de presentació en el Festival de Jazz de Terrassa. Molt contents de que faci el seu debut a Catalunya la Kezia Benjamin, aquesta saxofonista compositora de Nova York, una de les veus sens dubte en balsa de l'escena internacional, ve amb un nou treball, Phoenix també, que escoltarem en directe. Marc Ribot, una de les gemes d'aquesta edició, molts anys darrere de que pogués estar al festival, i el luxe és que vingui amb un trio inèdit i amb exclusiva a Europa, amb Nick Dixon al contrabaix i en Chad Taylor a la bateria. I seguint amb l'escena internacional, doncs tindríem la cloenda del certamen, amb el trompetista franco-suís Eric Truffat, que ell està presentant 2 àlbums en aquest cas, a Rolling and Club. Va ser a Terrassa fa 20 anys, va ser un èxit absolut, i esperem que ara també ho sigui, perquè de moment és el top one de la venda d'entrades.
0: Hem repassat el cartell internacional, hem repassat també el blues. De blues nacional, què tenim?
1: Bé, de blues nacional, per exemple, vindrà Dani del Toro, harmonicista. Ell estarà amb la seva blues band i amb la col·laboració especial de la vocalista Sílvia Marçó. Estaran posant el punt i final el dia 17 de març al Parc de Vallparadís, en el Picnic Jazz. Aquesta és l'aposta bluesera de l'edició d'enguany en quant a proposta nacional. I també a Matadepera, el dia 16, tindrem la sort de tornar a escoltar en directe a Big Mama Montse, amb els seus col·legues de blues. Aquí té una bona col·lecció de músics que l'acompanyen. Hi ha el Santi Úrsul, hi ha el Balta Bordoi, hi ha el Miki Izquierdo, el Nil Mujal, vull dir que una formació amb saxo també, que li donarà aquest punt també una mica més rhythm and blues en algun moment.

0: Acabem d'escoltar Dave Spector, un dels representants del blues nord-americà que formen part del cartell de l'edició número 43 del Festival de Jazz de Terrassa. Avui estem conversant amb la Susana Carmona, que és la seva coordinadora. D'aquí uns minuts també podrem fer el mateix amb l'Alba Pujals, perquè és una de les figures que té un nou projecte i que el presenta oficialment en el festival. Precisament, Susana, volíem repassar els projectes nacionals, els projectes de músics del país, que són primícia, que s'estrenen en aquest festival. Quins són els més destacats?
1: Doncs n'has anomenat un i de molt important, perquè és el que dona el tret de sortida a aquesta edició 2024, el dia 1 de març a la Nova Jazz Cava, a l'Apologia, el disc de debut d'Alba Pujals, que ens presentarà a la Nova Jazz Cava. A la Plaça Vella, per obrir tota la proposta popular i divulgativa del festival, tindrem Decisió i Coratge, que és el nou treball, si no m'equivoco, el tercer de la formació de Bob Collective, liderada per Irene Reig. També interessant, escoltarem, per exemple, de Laura Simó, que és el guardó Jazz Terrassman d'aquesta edició, en la seva formació de, al cap, porta 10 músics, per anirà fent diferents combos i formacions, i amb una d'elles, al costat d'Ignasi Terraza, Horacio Fumero i David Xirgu, presentarà aquest nou àlbum que han tret, que és una recuperació d'un directe de Calella de l'any 94 amb Tete Montoliu. També d'aquí en primícia nou que puguem escoltar, doncs, per exemple, el projecte Sinergètic Ensemble de Júlia Valle, contrabaixista, compositora i una mica inclassificable. Escoltarem repertori del seu segon àlbum al costat de Pablo Ruiz, el baterista, i serà un repertori que s'ha d'enregistrar o que s'està a punt d'enregistrar, però que el podrem escoltar per primera vegada en directe a la Nova Jazz Cava. Em penso que no em deixo cap presentació. Alba Careta, la trompetista, el dia 9 de març estarà també a la Nova Jazz Cava presentant ja, que és el seu àlbum, darrer àlbum, però sí que el presenta per primera vegada a Terrassa i al festival, per descomptat, però no és un disc que acabi de sortir ara mateix.

0: sóc l'Alba Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jagi. Som-hi!
1: Esteu escoltant Jazzit a la sintonia de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i acabem d'escoltar la música d'Alba Careta, una de les protagonistes, un dels noms que formen part del programa de l'edició d'enguany, la número 43 del Festival de Jazz de Terrassa. Però us hem dit al començament del programa que avui teníem a l'estudi la Susana Carmona, que és la coordinadora del festival, però també a l'Alba Pujals, que és una de les figures que presenten també nou treball. Alba Pujals, benvinguda, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts.
2: Moltes gràcies.
1: Comencem també per lo més bàsic. Alba Pujals, presenta't.
2: Hola, sóc l'Alba Pujals, sóc trombonista i compositora, i bueno, espero que no se'n confongui amb l'Alba Careta, amb masses albes, masses presentacions. I res, estic aquí per parlar sobre el que presentaré en el Festival de Jazz Terrassa d'enguany.
1: Comencem, o sigui, ara farem com un complement a aquesta presentació. A tu la música et ve instal·lada, allò que diuen, podríem dir, en els gens, o si som una mica més barroers, et ve instal·lada de sèrie, perquè a casa la teva mare és professora de piano.
2: Sí, a casa meva sempre s'ha tocat, s'ha respirat i s'ha escoltat molta música. Sí que és veritat que era algo que ja ho veia, com que venia donat de família, també el meu avi, la meva tieta. Per mala sort, o no, els meus germans al final no s'hi han acabat dedicant, però sí que tota la família ha passat a fer alguna cosa de música. Com que era una cosa que jo ja veia que estava a casa des que vaig néixer, no, mai m'ho vaig qüestionar, i segurament ho vaig agafar com algú que, a part de ser un hobby, era com l'ofici de família, una mica el que passava abans, no? Que ja veies que si el teu pare era sabater i estaves tot el dia allà a la botiga o al taller, una mica és el que aprenies i el que també estimaves, perquè això t'aporta moltes coses al dia a dia, i això mai m'ho vaig qüestionar.
1: Comences a estudiar música a casa, però després has tingut una formació molt completa, a nivell també nacional i internacional. Explica'ns la teva trajectòria en quant a formació.
2: Sí, jo vaig començar, bueno, a casa ja vaig començar potser jugant, que era la manera en què ho feia, i la meva mare, al ser professora de l'Escola Municipal de Música de Rubí, molts cops ja hi passava totes les tardes allà. I bueno, jo ja era molt conscient, ja m'hi fixava una mica quin eren els recorreguts que havia de fer un músic per arribar a millorar i a formar-se. I ja veia que molts feien carrera internacional. Ja veia que molts, si volies ser un director d'orquestra, no havies només d'aprendre a tocar un instrument, sinó havies d'aprendre tots els engranatges de la música, la composició, l'orquestració, més instruments, anar a fora, a viure a fora, no? Llavors, suposo que ja em va cridar molt l'atenció això també, d'intentar conèixer molts professors, músics que em poguessin ensenyar a anar fora, i era un dels meus objectius, era un d'aquests. I bàsicament és el que vaig fer. Ja de ben petiteta em vaig enterar per unes companyes, quan tenia 9 anys o 8, em vaig enterar que existia una escola de primària, una escola on era a mars integrades, i vaig ser jo la que vaig demanar a la meva mare que m'hi portés. Ella em deia, bueno, però està molt lluny, jo treballo, com ho faré? Jo vull fer això, jo sé que vull fer això, i aquí és on seré feliç, no? I també era una escola que la meva mare tampoc m'ho podia... Amb l'ajuda de la meva germana, que tinc la sort que també era 10 anys més gran i va poder ajudar, vaig acabar anant a aquesta escola que estava aquí a Barcelona, a l'Oriol Martorell, i vaig fer tots els estudis en allà. I amb això que et deia abans, que no només anava a l'Oriol Martorell, sinó que ho complementava, seguia anant a l'Escola Municipal de Música de Rubí a fent flauta, i també vaig acabar anant al conservatori. Vull dir que jo intentava omplir totes les meves 24 hores amb el que fos relacionat amb música o amb art. També havia fet classes de ball i coses així.
1: Vas estar després a Amsterdam, i també has estat, o encara estàs, a Nova York, fent un postgrau dirigit per Wynton Marsalis, hem vist a la teva biografia. És així?
2: Sí, això és l'escola que es diu Juilliard School. És una...
1: Que és on va estudiar Miles Davis.
2: És on va estudiar Miles Davis. No sé si... Potser hi va passar alguns dies, alguns mesos. Però sí, bueno, i moltes altres celebritats, com el mateix Wynton, ha estudiat allà. També actors, perquè ja també s'hi estudia drama, s'hi estudia música clàssica, s'hi estudia... Tot i així que hi ha tantes carreres, al final també la gent que hi ha poca... Vull dir, a la nostra carrera crec que érem comptant tots els 4 anys, més el màster, més l'artist diploma, que això seria com un tipus de... Un cop has acabat el màster, com una complementació, érem uns 50, no arribàvem a 50, imagina't. Vaig acabar estudiant allà i t'haig de dir, no sé si això ho he explicat massa, però em fa gràcia quan ho recordo, que quan va sortir una primera xarxa social que es deia Fotolog, que era abans del Facebook, estem parlant del Facebook, no sé si va sortir el 2009, era com un tipus d'Instagram, per penjar fotos, per penjar doncs, coses que havies fet o coses que volies o coses que t'identificaven. Me'n recordo que la meva primera foto, la que vaig penjar allà, va ser... i deuria tenir, jo me'n recordo que això doncs, feies segon o primer d'ESO o segon d'ESO, era molt, molt joveneta, entrant a l'adolescència, vaig penjar una foto del Wynton Marsalis i ja també ficaves un text i me'n recordo que parlava d'aquesta escola. Vull dir que hi era una projecció. No m'hi vaig obsessionar, eh? Després ho vaig decidir. Després, en plan, intentem fer el màster aquí, que és un dels llocs que realment t'ha identificat, perquè en aquesta escola sí que s'estudia un tipus de música o tens un tipus d'ideologia musical i vaig intentar-ho. Però em fa gràcia que ja abans del 2009 ja hi penjava una foto, com aquell adolescent que penja un pòster a l'habitació. Doncs el mateix.

0: Seguim endavant. Estem passejant pel barri del jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Esteu escoltant Jazzit, que és com es diu el programa. I avui estem conversant amb la Susana Carmona, que és la coordinadora del Festival de Jazz de Terrassa, i ara estem conversant també amb l'Alba Pujals, trombonista, compositora, músic en general, i que ara ens explicarà quin és el projecte que ve a presentar a Terrassa. Per cert, el que acabem d'escoltar forma part d'aquest projecte. Alba, què presentes a Terrassa?
1: Doncs a Terrassa presentaré unes composicions que vaig estar fent durant la meva estada a Nova York. Alguna d'elles ja la vaig fer a Holanda també, vull dir que són composicions fetes a diferents indrets del món i també gravats a dos indrets diferents del món. La meitat de l'àlbum està gravat a Nova York amb músics de l'escena d'allà de Nova York, com tenim l'Abdaias Armenteros, el saxo tenor, saxofonista que podem trobar també col·laborant i tocant dins de l'orquestra del Wynton Marsalis, de Jazz al Lincoln Center. També hi trobem Sarah Gutsch, una dona bateria que ara mateix està fent un tour mundial amb Morgan James. Hi trobem Gerion Gemanila, que és el saxo alt i flautista. Hi trobarem també Joe Block i Jayla Chi, una contrabaixista. Tots aquests en algun moment van coincidir amb mi mentre que estudiàvem. No només ens vam fer amics, sinó que també vam congeniar musicalment, ens enteníem i van tots accedir. Bueno, aquesta música ja la tocàvem quan quedàvem per tocar i havíem provat alguns temes i a partir del feedback vam decidir gravar-ho i treure-ho a llum. I res, també volia mencionar que l'altra part que presentaré en el festival està gravada a Barcelona i està gravada amb els músics en qui jo considero que em vaig introduir a l'escena jazzística, tot i que l'escoltava, encara no havia trobat com l'escletxa per ficar-me dintre, per anar a descobrir les jam sessions, per anar a descobrir, a fer aquell grup d'amics amb qui quedaves per anar als concerts, no? Que és com una mica el que vaig començar a fer ja a partir dels 14 anys, aquella època que començava a sortir. I aquests músics són Oriol Vallès, també de Terrassa, un terrassenc, Irene Reig, el saxo alt, tenim a Lluc Casares, el saxo tenor, Xavi Torres, el piano, Giuseppe Campisi, que aquest, bueno, ara faré una aportació de la meva amistat amb ell, però com amb el nom ja veieu que potser no és d'aquí, és d'italià. Amb ell el vam conèixer a Holanda, tots nosaltres, amb els que t'estic parlant ara, i el vam portar cap aquí. Va voler venir ell també, suposo, però sí, ens el vam portar i la veritat que molt contents. I després Joan Casares a la bateria. I aquesta part també vaig voler guardar-me aquesta cosa, no? Ja que era com la primera gravació com a líder, les composicions originals i portant aquest projecte endavant, volia que formessin part amb els que havia començat a tocar.

0: Acabem d'escoltar una peça que es diu Colera, que és una vila, un poble de l'Alt Empordà. És una composició de la Alba Pujals, que forma part del seu disc Apologia, que és el projecte que presentarà, que ha de presentar en aquesta propera, en aquesta nova edició del Festival de Jazz de Terrassa, que comença el dia 3 de març. L'Alba ens explicava amb quins músics treballa, que són uns músics que coincideixen bastant amb una mena de cooperativa musical que hi ha a Barcelona, que es diuen The Changes. Quina relació tens tu, Alba, amb The Changes?
1: A part de, crec que el gust musical, una mica, o l'estil, tots hem estudiat en algun moment junts, hem coincidit o a l'ESMUC, hem coincidit a Amsterdam, o també hem coincidit fora de l'escena, que diguéssim, de conservatori. Ens hem trobat, ens trobem en altres projectes, ens trobem a les jams, ens trobem a, tant sigui per escoltar un disco a vegades, però sí, vaig tenir la sort també de tenir aquests amics amb qui comparteixo un gust musical i amb qui vaig poder gravar amb ells. M'agrada molt tocar amb ells i crec que m'ensenyen, ens ensenyem coses mútuament, i vaig tenir la sort de poder treure aquest àlbum amb aquest segell discogràfic, el qual crec que em representa bastant amb la música que defensen o per la qual treballen.
0: Fem memòria. Presentes el disc a Terrassa el dia
1: 1 de març a les 8 del vespre.
0: A on? L'escenari de...?
1: L'escenari és la nova Jazz Cava.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos i per fer-nos aquesta explicació. I acabarem aquesta conversa que tenim amb l'Alba i la Susana demanant-li a la Susana que ens faci una pinzellada de la trajectòria de la cantant Laura Simó, una trajectòria que li ha valgut aquest homenatge, aquest premi Jazz Terrassman, que no sé si hauríem de dir Jazz Terrasswoman enguany. Parla'ns de la Laura.
2: Bé, la Laura Simó és una de les referents del jazz vocal a casa nostra i també fora, perquè ha tocat moltíssim. Són 40 anys de trajectòria musical, ja sigui amb el petit combo com amb gran big band o amb orquestra sinfònica. Per tant, és una dona que els reptes li agraden, que sempre vol fer més, i que ha estat molt vinculada també a Terrassa des de sempre. Calculàvem que amb aquest concert que farà el dia 3 de març a les 7 de la tarda, la nova Jazz Cava, on rebrà el guardó del festival, ha estat en diferents concerts en 72 ocasions. Per tant, es té un vincle especial, i a més és una dona que ha divulgat el jazz amb la seva manera de viure i amb la seva manera de fer, i per tots aquests motius, doncs, és Premi Jazz Terrassman aquest any.

0: Hola, sóc Laura Simó i esteu escoltant Jazz It. So
1: bad. Amb la música de Laura Simó i Tete Montoliu, us diem adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'eliminar de manera integral aquest tòxic. El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ara mateix passen 3 minuts gairebé de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident que fa tot just uns instants que deixa el vehicle al voral a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la AP7, en sentit sud i que ja provoca aproximadament uns 4 quilòmetres de retencions. També des de primera hora del matí trobem un vehicle avariat, també de fa tot just uns instants, a l'altura del Papiol, a la mateixa AP7, on es talla un carril de circulació, en aquest cas, però en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals intenses des del Vallès per la C58 en direcció a Barcelona. També per la mateixa AP7 hi ha cues en sentit sud de manera intermitent entre Mollet i Barberà del Vallès. Des del Nus de la Trinitat també ja es fan retencions intenses cap a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, el vessant Llobregat, doncs també cap a la capital catalana, de retencions intermitents des de Pallejà i Molins de Rei per la A2 i la P23. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs tanquem portada, com sempre, amb la previsió del temps que ens porta Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Desperta aquesta primera jornada laborable per la majoria i ho fa amb força núvols a gran part del país. De fet, al llarg d'aquest matí, un cel força tapat a les comarques de la Catalunya central, de les valls del Prepirineu, a cavall de Tarragona i Barcelona, i fins i tot amb alguns ruixats, especialment a la costa nord-tarragonina o al voltant del delta del Llobregat, ja aquesta nit passada ha plogut amb moltes ganes, per exemple, al Prat del Llobregat. Al llarg d'aquesta tarda continuarà les clarianes, sobretot al nord de Girona, a gran part de l'Alt Pirineu, i en canvi núvols més gruixuts a les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona o les de Barcelona, i una altra vegada amb algun xafet local, però intens. Compta, per exemple, a l'àrea metropolitana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre. Els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret de vot de les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs

0: pensament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest dilluns al migdia, arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i encapçalada per una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis del Nucli Nacional, amb banderes franquistes. I també la Guàrdia Civil ha celebrat a Sant Andreu de la Barca aquest 12 d'octubre la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar. La jornada ha servit per reconèixer diverses actuacions policials amb la imposició de condecoracions i el lliurament de distincions a agents de la Guàrdia Civil i de diferents policies locals. L'acte també ha estat marcat pel record del tiroteig que va tenir lloc a Terrassa a principis d'aquest mes, en què dos agents d'aquest cos policial van resultar ferits. Segons s'ha explicat durant la celebració, tots dos es troben fora de perill. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón, fins que es retiri el tren afectat, i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge a prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 han quedat aturats en altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions al director general de presidència de Renfe, Sergio Bueno.
1: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todo, ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
0: L'operatiu especial de trànsit per aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes, totes 3 motoristes. La darrera mort ha estat la d'un home de 60 anys a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la comarca de la Conca de Barberà, que ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. Diumenge perdia la vida un altre motorista a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, en un xoc amb una altra motocicleta. La primera víctima mortal del cap de setmana es va produir dissabte a la C-65 a Girona, quan un motorista va morir en xocar contra un cotxe. En el que va d'any, ja han mort 99 persones a les carreteres catalanes. Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut acumular reserves. Des d'ahir fins demà, a Brussel·les acull la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats 2026. És el principal esdeveniment anual de la Unió Europea dedicat al paper dels governs locals en la governança europea i el debat sobre les polítiques de cohesió. Ens ho explica Lamont Carvajal.
2: El lema d'enguany és Regions fortes, una Europa forta, i aborda la competitivitat econòmica, la transició ecològica, l'accés als serveis públics o el paper de les ciutats i les regions en el reforç del projecte europeu. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris, i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. Els participants catalans són el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, l'Associació Catalana de Municipis i les Diputacions de Tarragona i Barcelona.
0: Precisament, també a Brussel·les, la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu

0: i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat i alcalde de Polinyà, Javier Silva, explicarà a representants d'altres ens locals europeus les polítiques que duen a terme per combatre l'edatisme i promoure l'envelliment actiu. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
1: És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de vuit del matí. Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Antoni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
2: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
0: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
3: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ja ha identificat també l'autor de la segona agressió que s'ha produït aquest dilluns al migdia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Amb la campanya de tardor ja en marxa, el Banc de Sang i Teixits alerta d'una situació de reserves ajustades. Per esbrinar-ho, perquè ens expliqui en concreció quins són bàsicament els sectors més afectats, parlem amb Àgueda Ancochea, que és cap de centres del banc, per entendre el que deia, quina és la fotografia real, quins factors hi influeixen i com es treballa, en tot cas, per garantir que cap hospital hagi de posposar intervencions per falta de sang. Àgueda Ancochea, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, bon dia.
0: Ho deia, eh? Amb la campanya de tardor ja en marxa, expliqui'ns quin és avui mateix el nivell real de reserves de sang i plasma a Catalunya.
5: A veure, el nivell de reserves és òptim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que és, o sigui, no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb, amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves, perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Parlem en general o hi ha alguns components més tensionats? No sé si els globus vermells, les plaquetes, el plasma...
5: A veure, nosaltres necessitem tots els components sanguinis. Si bé és cert que hi ha components sanguinis com els glòbuls vermells en determinats grups que són més crítics que d'altres, no? I nosaltres sempre diem que tots aquells els grups que són RHD negatius són menys freqüents i són, es necessiten per més gent, en el sentit de que són compatibles amb més persones i, per tant, sempre són més necessaris i sempre estan en més risc.
0: Vostè parlava de les pluges dels últims dies, però també és cert que la calor s'ha allargat enguany fins entrat l'octubre. Aquest canvi en la climatologia, i no vull parlar de canvi climàtic, però sí en els hàbits habituals, no? Quan la calor s'acaba abans o s'allarga més, com ha estat el cas d'aquest any, deia, aquest canvi en la climatologia afecta la regularitat de les donacions, afecta el comportament dels donants?
5: Moltíssim, afecta moltíssim. Penseu que les temperatures extremes fan que s'hagin de cancel·lar campanyes, de la mateixa manera que, òbviament, la impossibilitat de desplaçament de les persones també, no? Llavors, en aquest punt en els que ens trobem, quan les temperatures són molt altes i durant molt de temps, l'efecte estiu, l'efecte de davallada d'estiu, continua durant més temps i, per tant, les reserves se'n poden ressentir més.
0: Aquesta tardor, pel que tinc entès, heu reforçat la presència de les unitats mòbils i també de donació en els punts municipals. Quin és l'objectiu d'aquesta estratègia? Què voleu? Incrementar el volum de donacions? Buscar nous perfils de donants? Les dues coses? No sé, ja potser estic responent jo sola a la pregunta, eh? Però vaja, digui'ns.
5: Sobretot el que volem és apropar a la gent que sigui fàcil per ells donar. Val? Penseu que els models de comportament des de l'època de la pandèmia han canviat i ara actualment la gent ja no s'apropa tant als hospitals. A més, els hospitals estan fora de l'abast i tots sabem el ritme de vida que portem. Llavors, el que pretén el Banc de Sang és apropar a la població i fer fàcil donar, no? Que això no sigui un impediment.
0: No sé quin és el perfil de donant a Catalunya avui. No sé, fa temps que poseu el focus en captar públic jove. No sé si ho esteu aconseguint i, en tot cas, quines són les principals traves que hi trobeu?
5: A veure, la gent jove està venint i jo crec que tenim molt bona resposta en general de la població. El que sí que és cert és que falta, sorprèn a vegades, parlant amb la gent, que encara hi ha molta gent que no coneix què és la donació de sang, o si més no, té com una sèrie de barreres, no, que del fet de no conèixer-ho, que fa que no vinguin. El perfil de donant a dia d'avui segueix sent una persona de mitjana edat, 40-50 anys, sobretot dona, però bueno, seguim reforçant. Penseu que cada any, per motius de salut o per motius d'edat, hi ha gent que ha de deixar de donar, tot i que no ho vulguin, i per tant seguim reforçant també molt que aquesta gent jove s'apropi i vingui a provar l'experiència.
0: Àgueda Encochea, gràcies per atendre'ns aquest matí i queda feta la crida, si més no, hi hem volgut contribuir una mica aquest matí de dimarts, que sembla dilluns.
5: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois, segons un estudi amb més de 4.000 participants liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
6: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
7: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
6: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha, amb molèsties físiques, ni els lesionats De Jong, Christensen i Verdagí. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
8: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
0: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I l'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat dels de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. És el segon títol que suma el Mataró en aquest inici de curs després de la Copa Catalunya i la quarta Supercopa que aixeca l'equip femení. L'hongaresa Camila Farago, amb tres dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida de MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
9: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que

0: I arribarem a 8:15 explicant-vos que fins al 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. La mostra reuneix algunes de les fotografies més rellevants d'aquesta artista. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
1: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
2: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people, if they're like unknown individuals in sort of underserved communities, or publicly known figures like celebrities.
1: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats, tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: La Fundació Miró s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Serra i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Una curiositat fascinant del regne animal és que molts poden caminar poc després de néixer. Aquest fenomen s'observa principalment en espècies que són preses potencials al seu hàbitat natural. Per exemple, els herbívors, com els cérvols, els cavalls i els antílops, neixen amb l'habilitat innata de posar-se drets i caminar en qüestió de minuts o hores. Aquesta capacitat és crucial per a la seva supervivència, ja que els permet seguir les mares i evitar els depredadors des de l'inici de les seves vides. En el cas dels cérvols, per exemple, els cervatells poden estar drets en uns 10 o 20 minuts i caminar dins de les primeres hores. Les seves cames llargues i primes, juntament amb els músculs desenvolupats, els ajuden a mantenir-se drets ràpidament. Els cavalls també mostren habilitats similars, amb poltres que solen estar drets i alletant-se en menys d'una hora després de néixer. Aquesta habilitat és deguda a un desenvolupament neuromuscular avançat que es produeix durant la gestació. El sistema nerviós i els músculs d'aquests animals es desenvolupen prou a l'úter per permetre'ls fer moviments complexos poc després del naixement. En contrast, els humans i altres primats no tenen aquesta capacitat degut a diferents estratègies de supervivència. Els humans neixen amb cervells menys desenvolupats que continuen creixent significativament després del naixement, cosa que els permet aprendre i adaptar-se a un entorn social complex.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els partits a l'esquerra del PSOE van definint posicions en el compte enrere perquè es tanqui el termini per presentar coalicions el 29N, aquest divendres. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, i la defineixen com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han mostrat el seu malestar per la decisió de Podem de col·laborar amb la candidatura de Gabriel Rufián, que ha confirmat que continuarà sent el candidat d'Esquerra Republicana. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 13 d'octubre. Matí complicat el que es preveu avui a la circulació ferroviària de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Els trens ja tornen a circular des d'ahir a la nit, però ho fan encara per via única en un tram de 25 quilòmetres. Els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc després de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Aquesta qüestió ha planat en la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, on s'han sentit xiulades i insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Badia del Vallès arrenca avui la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. El municipi serà el primer d'Europa en eliminar de manera integral aquest tòxic. Dels esports, el Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick s'endú tots els disponibles, encara sense Rafinha. Després de l'estrena golejadora a la competició contra el Feyenoord, l'equip s'haurà de sobreposar a la pressió ambiental de l'estadi turc per mantenir la dinàmica guanyadora. Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Imagines, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 accidents actius. El primer deixa un vehicle al voral de l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. El segon ha estat a la C58 a Sabadell cap a Barcelona, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident s'ha produït a la B23 a Molins de Rei, que deixa 4 quilòmetres de retencions també cap a la capital catalana. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat al Papiol on es talla un carril de circulació en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest matí el cel estarà especialment tapat a la Catalunya central, a les valls del Prepirineu i entre les comarques de Tarragona i Barcelona. També tindrem algun ruixat, sobretot a la costa nord de Tarragona i al voltant del delta del Llobregat, on aquesta nit ja hi ha plogut amb intensitat, per exemple, al Prat del Llobregat. A la tarda s'obriran més clarianes, especialment al nord de Girona i a bona part del Pirineu. En canvi, els núvols continuaran sent abundants i més gruixuts a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, on no es descarta algun xàfec localment intens, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: En el compte enrere perquè aquest divendres s'acabi el termini per presentar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, els partits a l'esquerra del PSOE van movent fitxa. Finalment, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, serà la candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. Les quatre forces que l'integren, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns, han emès un comunicat conjunt en què defineixen Colau com la figura que millor pot assumir el lideratge en la situació política actual, i també fan una crida a la unitat de totes les esquerres. En aquest sentit, han tornat a allargar la mà a Podem després que la formació d'Irene Montero hagi tancat un pacte amb Esquerra Republicana per no presentar-se a Catalunya i contribuir a la candidatura de Gabriel Rufián. De fet, el Front Ampli s'ha mostrat molest amb aquesta col·laboració perquè considera que contribueix a dividir encara més l'esquerra en un moment en què cal unir més forces contra l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En una piulada a les xarxes socials, Rufián, que descarta presentar-se amb unes sigles que no siguin les d'Esquerra Republicana, ha deixat clar que intentarà que hi hagi una entesa en el progressisme sobiranista català i espanyol i que no pensa criticar ningú per més ganes que en tingui. Mentrestant, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions espanyoles amb un 68,9% dels vots. La formació, que el 2023 va perdre els dos escons que tenia al Congrés, ha defensat que la seva prioritat ara és construir una força nacional i popular i canalitzar-la cap a una ruptura amb l'estat espanyol. I un cop tancat el cens electoral, el Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets. Desestima així el recurs presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura cautelar que va anul·lar les inscripcions al cens de persones que havien obtingut la nacionalitat espanyola a través de la Llei de Memòria Democràtica del 2022. El gruix principal són descendents d'exiliats de la Guerra Civil. Fonts del govern espanyol han apuntat que estudiaran a través de si la mesura cautelar es considera una decisió definitiva i, per tant, es pot recórrer al Tribunal Constitucional des del mateix executiu o només pels afectats directament. I els Reis d'Espanya viatgen avui a Ceuta, una visita que posa a prova les relacions amb el Marroc, després, sobretot, de l'entrada massiva de persones migrants el passat mes de juliol. Precisament, la gestió d'aquesta crisi migratòria per part del govern espanyol i també l'avançament electoral han estat protagonistes de la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid. Durant la jornada s'han sentit insults i xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part, sobretot, dels seus detractors. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en la jornada on ha compartit espai i converses amb diversos ministres i presidents autonòmics. A Barcelona, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia aquest dilluns al migdia arran del Dia de la Hispanitat. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i l'ha encapçalat una gran pancarta amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb banderes franquistes. Matí complicat a la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després que ahir a la tarda estigués suspesa per l'incendi en un tren AVE a l'altura de Ricla, a la província de Saragossa. Un cop extingit l'incendi, s'ha donat el vistiplau a la represa del servei de forma progressiva. Ara bé, serà necessari circular per via única el tram afectat entre Ricla i Plasencia de Jalón fins que es retiri el tren afectat i això pot provocar retards al llarg del dia d'avui. Segons Renfe, la incidència ha afectat aquest diumenge prop de 13.000 viatgers. A més, 18 trens no han pogut sortir de l'estació d'origen i 14 més han quedat aturats en d'altres estacions. Des de Madrid, ja a la nit, donava explicacions el director general de Presidència de Renfe, Sergio Bueno.
2: Es muy difícil determinar la demora de los trenes porque tened en cuenta que se han ido acumulando y ahora lo que se está haciendo es ir dando salida a todo ya con independencia del horario. Lo que sí garantizamos es que aproximadamente desde las 11 puede estar todos los trenes en origen ya en circulación.
1: Les pluges de la setmana passada no han tingut pràcticament repercussió en les reserves d'aigua a Catalunya. Des del 3 d'octubre, primer dia que hi va haver fortes tempestes, les reserves de les conques internes tot just han augmentat mig punt. Han passat del 74,23% al 74,76%. El fet que no plogués massa a les capçaleres dels rius ha impedit que els embassaments catalans hagin pogut, doncs, acumular reserves. L'àrea metropolitana de Barcelona alerta que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. El reciclatge està estancat al 39,9%, lluny del 55% que exigeix Europa, i només 8 municipis superen aquest objectiu. L'AMB aposta per models individualitzats de recollida, com el porta-a-porta o els contenidors tancats amb identificació, per revertir aquesta situació. En parlem tot seguit amb Josep Simó. Ell és director d'infraestructures de l'Agència Catalana de Residus. Senyor Simó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
1: Ho deia ara, eh? L'AMB afirma que el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit. Per què resulta insuficient? On hi trobem el coll d'ampolla?
3: Bé, el sistema de recollida amb contenidors oberts és voluntari i, per tant, aquí depèn de la voluntat de les persones d'ubicar els diferents residus en els contenidors que pertoca. I veiem que aquest sistema de contenidors, que ja està implantat des de fa molts anys a l'àmbit metropolità i també arreu de Catalunya, doncs no acaba de superar aquest valor més o menys mig, que no arriba al 50% de la recollida.
1: Ho dèiem, el reciclatge, per tant, està estancat. Generalitzar la recollida individualitzada, com proposa l'AMB, és la clau per assolir els objectius?
3: Bé, a Catalunya tenim moltes viles que estan aplicant aquest sistema de recollida individualitzat i està clar que supera amb escreix els valors de recollida selectiva que s'obtenen amb els contenidors oberts. Per tant, tot fa pensar que aquest sistema és la clau de volta per poder tirar endavant i assolir els objectius europeus.
1: Senyor Simó, tot i ser la via correcta, com vostè ens explica, aquest sistema només s'ha implantat en 8 municipis dels 36 de l'àrea metropolitana. Quines dificultats reals comporta aplicar aquest model en un territori tan heterogeni, amb realitats i densitats tan diferents?
3: Bé, la veritat és que amb un model de població tan densa com tenim a les ciutats metropolitanes, doncs té una complicació més gran que no pas en municipis més petits, on potser l'horitzontalitat de la distribució de la població a través de les seves vivendes permet una recollida més pormenoritzada. Aquí tenim grans edificis de vivendes amb molts veïns, d'alguna forma o d'una altra cal buscar el millor sistema que s'adapti a les ciutats.
1: La ciutadania, i parlo en general ja només del ciutadà anònim, sinó també dels botiguers, té la sensació que paga una taxa de residus molt alta i, en canvi, no veuen millores. Sovint demanen o diuen que se'ls exigeix molt. Aquesta sensació, deixi-m'ho dir així, d'emprenyamenta, pot acabar també desincentivant l'esforç que requereix una mica tot el reciclatge?
3: Bé, el tema de la taxa, evidentment, és un tema important per tots nosaltres i quan ens toca la butxaca, d'alguna manera o d'una altra, ens en fem ressò. El que hem de ser conscients per això és de la norma de servei que tenim a les nostres ciutats i pobles amb la recollida de la brossa. Pensem que la baixem gairebé cada dia i cada dia desapareix. Això és un mecanisme que exigeix una logística i uns mitjans per part dels municipis que fan aquesta recollida molt important, i això val diners. Recollir selectivament exigeix un esforç individual, evidentment a casa nostra, en segregar bé aquests residus. I fem aquest canvi d'hàbits i moltes vegades ens suposa una modificació de la nostra manera habitual de fer. Però igualment, els municipis han de recollir selectivament aquests residus. És a dir, el cost no es redueix, malgrat, evidentment, ho hem de fer cada vegada millor. I d'aquí ve que aquest cost sigui alt i pugui créixer fins i tot en el futur.
1: Doncs caldrà fer molta pedagogia, senyor Josep Simó. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia.
3: Gràcies a vostè. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de vuit, Badia del Vallès inicia avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, la ciutat va incorporar fibrociment en molts elements dels 5.400 habitatges que la conformen. Ara, Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Les actuacions començaran pels blocs del carrer Porto. Ens ho explica Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
5: Badia del Vallès fa un pas decisiu cap a la fi de l'amiant. Aquest dimarts comencen els treballs per retirar les canonades de fibrociment a la façana del carrer Porto número 19, unes obres que avançaran fins a arribar al número 1. Es tracta del tret de sortida de la primera fase d'un projecte que inclou 128 comunitats de veïns. Aquestes actuacions tindran un impacte directe en la mobilitat de la zona. A partir de dimarts a les 12 de la nit quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve, una restricció que es mantindrà mentre s'utilitzi maquinària pesant a la part posterior dels blocs. En principi, els treballs duraran una jornada per cada comunitat, tot i que el termini es podria ampliar fins als 3 dies si es produeixen dificultats tècniques o condicions meteorològiques adverses. Les tasques es faran íntegrament des de l'exterior, de manera que no caldrà que els operaris entrin a l'interior dels pisos. Per motius de seguretat, és indispensable desconnectar prèviament les calderes enllaçades a aquestes canonades, mantenir les finestres tancades, no encendre l'aire condicionat i retirar de les façanes tendals, estenedors i roba.
1: La retirada de l'amiant a Badia compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar aquesta problemàtica. Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
6: Això és una lluita i li donem les gràcies als veïns que han participat. No han tingut ningún problema a la hora de cuando íbamos a tomar las mediciones a las diferentes comunidades, no hemos tenido problema y bueno, hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home per arma blanca la matinada de dilluns al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Els Mossos han acudit al lloc dels fets després de rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Un cop localitzada la víctima, se l'ha intentat reanimar, però ha acabat morint. I a Girona, l'Ajuntament ha condemnat les dues agressions amb arma blanca que s'han produït a la ciutat aquest dilluns. Segons l'alcalde, Lluc Salelles, l'agressor de la primera baralla, la matinada de dilluns, ja ha estat detingut. A més, la policia ha identificat ja també l'autor de la segona baralla que s'ha produït aquest dilluns, en aquest cas, al migdia.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I a partir d'avui, la ciutadania de Barcelona ja pot demanar els bonus consum, una campanya municipal que vol impulsar el comerç local promocionant la compra en botigues i establiments de proximitat. Es tracta de vals de 10 euros de descompte per gastar en compres superiors als 30 euros en mercats municipals i botigues de barri, com ara establiments d'alimentació, drogueries, ferreteries o llibreries. En canvi, no es poden gastar en grans cadenes de distribució, franquícies o botigues obertes 24 hores al dia. Per aconseguir un val, només cal inscriure's al web de l'Ajuntament de Barcelona, que repeteix així una iniciativa que ja es va impulsar després de la pandèmia, a finals del 2021. El sector turístic del Pirineu i les Terres de Lleida tanca el Pont del Pilar amb gairebé plena ocupació. El bon temps ha permès superar les previsions i els hotels són els establiments amb percentatges més alts. Tot plegat, encara que al Pirineu la temporada de bolets no ha arrencat del tot encara. És una notícia de la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
7: Ciclistes, excursionistes i volataires són només alguns dels perfils que han visitat la comarca del Ripollès durant aquests dies en què l'ocupació hotelera ha estat molt elevada, fregant en alguns casos el 100%.
8: He fet un cap de setmana que és un pont de dilluns, sempre són bons els ponts de 3 dies, la gent respon bé i hi ha hagut una molt alta ocupació, gairebé ple cada dia.
9: Demà encara allargarem perquè el Cedefira d'Espinovella encara s'aprofita, per tant ha estat un bon pont, ocupació pràcticament al 100%, i per tant molt contents.
10: Ah, bé, no crec que no ens podem queixar, ens ha fet bons dies, ha pujat la gent, hi ha hagut molta gent de pas també que han fet que s'emplenés al 100%, el que era restaurants, bars i allotjaments, i això crec que hem estat al 90% o així.
7: Pel que fa als visitants, els establiments coincideixen a destacar que és un perfil molt familiar, format principalment per persones que busquen natura i activitats de muntanya, a més dels bolets. Enguany, però, la temporada boletaire no ha començat amb bon peu.
1: I la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt ha registrat aquest cap de setmana una gran afluència de públic i ha exhaurit entrades en moltes de les activitats gastronòmiques. L'edició també ha reforçat l'aposta pels productes de Ponent i la formació de futurs professionals del sector. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt tanca la 37a edició amb un balanç positiu de visitants i vendes. Durant els 3 dies del certamen ha registrat una gran afluència de públic i una elevada demanda de les activitats gastronòmiques, moltes de les quals han exhaurit les entrades.
12: Els dies de la Fira d'aquest any han estat un èxit. La veritat és que sempre que es fan 3 dies és un repte a nivell organitzatiu perquè s'han de programar activitats per a tots els dies i la programació ha de ser suficientment atractiva perquè els visitants vinguin a la Fira. Però el temps ens ha acompanyat molt, ha fet sol, ha fet una bona temperatura i això ha fet que el visitant sigui constant al llarg dels 3 dies.
11: Enguany, les aules gastronòmiques han donat protagonisme als productes i als cuiners de Ponent, amb tastos, maridatges i demostracions. La fira també consolida projectes com l'Aula de la Xocolata i el Vi i l'Acadèmia del Torró, que ha reunit més de 140 estudiants d'hostaleria.
1: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta nit a partir de les 9 s'enfrontarà al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions. Hansi Flick ha convocat els 22 jugadors disponibles encara sense Rafinha amb molèsties físiques, ni tampoc els lesionats de Jong, Christensen i Bardaji. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. Pau Cubarsí explica per on passen les opcions d'enllaçar la desena victòria consecutiva.
13: Ens esperem a un rival amb l'atac amb les idees clares que aniran a per totes perquè estan al seu camp. Imparables no, perquè al final cada partit és un món, com diuen, però sí que estem en una dinàmica molt bona, estem molt, molt positius, amb molta confiança. Jo crec que també hem de seguir així, fent les coses com les estem fent i no frenar.
1: A segona divisió, empat a un del Girona al camp del Tenerife. Els blanquivermells es van avançar amb una diana matinera d'Esprilla, però el conjunt canari va igualar el marcador abans del descans. Les males notícies van continuar amb la lesió de Gazzaniga, que es va haver de retirar a la mitja part. El punt sumat és insuficient perquè els gironins continuïn en zona de play-off. I en bàsquet, el Barça rep a partir de 8:45 el Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. Els de Sekulic continuen en fase de construcció i buscant una regularitat que no acaba d'arribar. El duel contra el conjunt israelià serà el tercer dels 4 partits que disputa en 8 dies al Palau i que van arrencar amb la desfeta contra els Alguiris. Avui els blaugrana intentaran donar continuïtat al triomf aconseguit contra el València a la Lliga i completar un balanç positiu divendres davant l'Olympiacos. L'equip té un balanç de 2 victòries i 2 derrotes a la competició europea. I avui també hi ha jornada a l'Eurocup, on el Kitzenas Manresa juga a la pista del Bahçeşehir Turk a les 6 de la tarda. Els vegencs, coers a l'ACB, buscaran un triomf per oblidar la derrota de la passada jornada contra l'Ulm alemany. D'altra banda, a la Europe Cup, el FIAC Girona visita l'Ostende amb l'objectiu de sumar el segon triomf a la competició. El tècnic, Moncho Fernández, destaca el potencial del conjunt belga.
14: Jugadors que ja coneixen la Lliga ACB, com el Costadino, o el Gillet, han sempre fitxat molt bons joves Els Estats Units, doncs, penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
1: L'Assolim Mataró és el campió de la Supercopa de Waterpolo després d'imposar-se a la final al Sant Andreu per 15-5. La superioritat de les de Dani Ballar va quedar palesa en tots els períodes en què l'avantatge no va parar d'eixamplar-se. L'hongaresa Camila Farago, amb tres dianes, va ser la màxima golejadora, mentre que Martina Claveria va ser escollida MVP de la final. Mariona Tarré, designada millor portera, feia aquesta anàlisi de la final.
15: A veure, sabíem que era la final, que teníem molt clar que no anava a ser la nostra final més difícil, ja que hem vist la trajectòria del Sant Andreu aquesta temporada, però mai se sap quin equip et pot cometre de problemes, i hem anat a tope, no ha sigut el millor dia, però estem pensant en un futur, en partits que ens venen de cara d'aquí dues setmanes, com el Sabadell, i bueno, molt bé, estem millorant.
1: El Freiquim Balomano Granollers defensarà avui a la pista de l'Auga Santes Portuguès el segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. Després de perdre amb el Flensburg i guanyar el Busau romanès, els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real.
16: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
1: Fins al 17 de gener, al centre KBR de Barcelona, es pot visitar l'exposició American Images. És la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Ligsenberg. Durant més de 30 anys, els seus retrats han ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana. Ens ho explica el David Navarro.
17: Dana Ligsenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Ligsenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
18: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think the different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
17: A les fotografies socials de Ligsenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Si vols fer un canvi a la teva llar, ja saps que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Horta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia a Badalona. L'Ajuntament de la ciutat iniciarà aquesta setmana la construcció de la primera promoció de pisos públics al barri de la Pau.
5: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Ho farà a través d'Engestur. Parlem de 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir d'avui mateix al web habitatgebadalona2027.cat. L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu. L'escoltem.
6: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
4: És dimarts 13 d'octubre de 2026. Repassem altres titulars del dia.
5: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: El Departament d'Educació ha assignat 2.700.000 euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Tuti García, bon dia.
7: Bon dia. Els diners formen part dels fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar les instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment.
4: Suspesos els primers desnonaments a Badalona després de l'aplicació del decret d'habitatge aprovat dimarts passat.
7: Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil i, segons apunten fonts judicials, encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que podrien fer-ho abans de la data de llançament.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Badalona, aquest cop al barri de Llefià.
7: Sí, van rebre un avís dissabte a la nit d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al passatge de Glòria, on hi van trobar 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida.
4: Els Mossos també han detingut a 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum a Sant Adrià.
7: 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts dimecres passat a Sant Boi de Llobregat. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió.
4: El càncer de colon creix un 21% en les persones menors de 50 anys.
7: A l'ICO Badalona es diagnostiquen 200 nous casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. Des del centre s'investiguen diferents hipòtesis i una d'elles apunta directament als estils de vida.
4: I Badalona ha acumulat 514,4 litres de pluja per metre quadrat des de principis d'any fins al 8 d'octubre, segons dades de l'estació meteorològica del Museu de Badalona del Meteocat.
7: D'aquest total, 235 litres i mig han caigut entre l'1 i el 8 d'octubre, una quantitat que representa gairebé la meitat de la precipitació que habitualment es registra a la ciutat al llarg de tot un any. En concret, les pluges d'aquests 8 dies han equivalgut al 49% de la precipitació anual habitual a Badalona.
4: L'Agència Catalana de l'Aigua i Adif realitzen tasques de reparació i neteja dels baixos del pont de ferro per on l'R1 travessa el riu Besòs.
7: La part inferior de la infraestructura ferroviària havia acumulat nombroses restes que el riu havia arrossegat davant l'augment del seu cabal en les pluges torrencials del passat cap de setmana. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un missatge publicat a la xarxa X.
4: En plana cultural, els gegants de Badalona, Jeroni i Badamar, han pujat a Sant Jeroni de la Murtra aquest diumenge amb motiu del seu 80è aniversari.
7: Per primera vegada, les dues figures han emprès una ruta a peu des del centre de Badalona fins al monestir, on s'ha oficiat una missa en honor seu i s'ha celebrat un dinar popular, un escenari emblemàtic i especial per commemorar l'aniversari de la parella.
4: El Museu de Badalona ha obert les portes aquest diumenge amb una visita guiada i gratuïta a l'espai arqueològic de les Termes i el de Cumanus.
7: Una activitat emmarcada en les Jornades Europees de Patrimoni que ha durat 3 dies en què la ciutadania ha pogut visitar monuments, conjunts històrics, museus, jaciments arqueològics i altres espais amb activitats adreçades a tots els públics.
4: I en esports, la Qualdó Ciutat de Badalona d'enguany ha reunit 218 participants, un 26% més que l'any passat.
7: Sí, la prova ha sumat 45 participants més que en l'edició anterior i ha assolit la millor xifra de participació des del 2022. Una competició, per cert, que combina curs a peu i natació en aigües obertes al litoral badaloní.
4: I la 100 km Badalona Challenge arriba a l'11a edició amb 200 participants i la recaptació destinada a la FANOC, l'associació que acompanya infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.
7: Una edició molt especial en record de l'Òscar, el germà de David Neira, que va morir el passat mes de gener. Una jornada marcada per l'esport, l'esforç i l'emoció, amb 200 persones inscrites disposades a afrontar el repte.
4: El Badalona i el Vilanova empaten a 0 a la travessera de Montigalà i protagonitzen un duel molt igualat i també intens.
7: Tots dos equips van dur a terme un partit frenètic en el qual les defenses es van acabar imposant. El Badalona va disposar de més possessió i en global va tenir algunes oportunitats més clares que els del Garraf, però en general tots dos van anar a buscar els 3 punts.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: 8 i 6 minuts, repassem el que és notícia fora de Badalona. El servei d'alta velocitat Barcelona-Madrid circula amb un tram per via única després de l'incendi d'un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha afectat milers de passatgers. L'alta velocitat ha estat aturada aquest dilluns durant unes 5 hores a causa de l'incendi.
7: I el Front Ampli proposa de Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns faran una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a sumar-s'hi. A tot això, l'acord Esquerra-Podem indigna els comuns, els quals acusen Rufián de dividir les esquerres.
4: El Suprem manté per al 29N la suspensió del dret a vot dels nacionalitzats a través de la llei de nets. El tribunal rebutja el recurs del govern espanyol contra la mesura cautelar d'anul·lar les inscripcions a l'oficina del cens electoral.
7: I la Unió Europea aprova el paquet de sancions contra Rússia més gran fins ara amb la inclusió de 1.600 persones i entitats. Els ministres d'Exteriors dels 27 s'encallen però en la proposta per prohibir els visats per turistes russos.
4: Moment d'interessar-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, comença aquesta primera jornada feinera per la majoria i en el cas de l'àrea metropolitana ja tenim força núvols. De fet, aquesta nit passada déu-n'hi-do el patac d'aigua que ha caigut al voltant del Prat del Llobregat, però d'una forma molt i molt local. Allà gairebé 40

0: Català del Trànsit, Mireia Camats, bon dia. Quina és la situació en aquests moments?
1: Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista del Maresme, a la C31 i a l'antitud i aturades a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud, a la C60 i a retencions d'Argentona, a la Roca del Vallès en sentit Granollers, a la C33, cua de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la C58 i a retencions de Terrassa a Badia en sentit sud i entre Ripollet i Barcelona en tots dos sentits, a la C17 i a trams de retenció de l'Ametlla del Vallès a Granollers en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i de Parets a Mollet en sentit sud. A l'autopista P7 hi ha retencions de la Roca Montornès del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda Barberà en sentit sud i també hi ha cua de Castellbisbal al Papiol en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Val hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Cornellà en sentit Llobregat. Comentar-vos que a l'altura de Meridiana hi ha un vehicle avariat en sentit Llobregat. També hi ha retencions d'Esplugues a Sarrià i de Collserola al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident al Nus que talla un carril i a la Ronda Litoral, la B10 i retencions de Bonpastor al Port en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Diuen que quan es tanca una porta s'obre una finestra. I a Obramat diem que si en un projecte es canvien les portes, doncs que també es revisin les finestres. A Obramat hi trobareu una gran varietat de portes d'entrada blindades i cuirassades, portes d'interior i finestres de qualitat professional, totes amb aïllament tèrmic i acústic, amb marques de qualitat professional i estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Informació de serveis.
4: Les mesures de seguretat pel correfoc infantil de dissabte 17 d'octubre pel 20è aniversari de la colla infantil Diables cap a Oltis afectarà a partir de les 7 de la tarda la plaça de Trafalgar i el carrer de Pérez Galdós. El tall de la circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, tindrà afectacions al trànsit general durant l'execució dels treballs. L'accés als aparcaments situats als números 125 i 131 es podrà efectuar a través de la via Augusta i del carrer del Pare Claret, mentre que es mantindrà la cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir l'accés als aparcaments i als centres assistencials d'aquest carrer. I recordeu que durant tota la setmana hi haurà el cicle de xerrades Camí de Salut per promoure l'envelliment saludable a Badalona. El programa es desplegarà en 5 espais diferents dels barris de Badalona, de 5 de la tarda a 6:45.
5: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
6: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat de Badalona i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. L'Ajuntament de la ciutat iniciarà aquesta mateixa setmana, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció de pisos pública al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es poden inscriure a partir d'avui mateix al web habitatgebadalona2027.cat.
7: La promoció de pisos de protecció oficial ubicada al carrer Lits 77 consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. Pel que fa a les obres, ja han començat els moviments de terres i excavacions necessàries, l'execució de la fonamentació de l'edifici i la construcció dels murs perimetrals d'interior de parcel·la. Serà a partir d'aquesta setmana quan començaran els treballs de construcció d'aquesta nova promoció. L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
8: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
7: Seguidament començarà una segona promoció pública construïda també per Engestur al carrer de Richard Strauss al barri de la Salut. En aquest cas seran 19 habitatges en règim de lloguer d'entre 550 i 600 euros. Un cop inscrits i si es compleixen els requisits, els interessats en comprar o llogar un habitatge participaran d'un sorteig públic que se celebrarà previsiblement durant el primer trimestre del pròxim 2027.

0: 8 i 13 minuts, el Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part dels fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinats a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i també retirar elements amb fibrociment.
1: I els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals hi ha la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. El fons es reparteix segons tres criteris: el nombre d'alumnes d'entre 3 i 12 anys, l'antiguitat dels centres i les característiques rurals dels municipis. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que ja sabeu s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031.
0: Suspesos els primers desnonaments a Badalona. D'aquesta manera comença a aplicar-se el decret d'habitatge aprovat dimarts passat del Consell de Ministres i publicat el passat dijous al Butlletí Oficial de l'Estat.
1: Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil, segons fonts judicials, però encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que podrien fer-ho abans de la data de llançament. Pel que fa als desnonaments que es cursen per la via penal i que busquen que s'imposi una pena a l'autor, a més de recuperar l'habitatge, a la ciutat encara n'hi ha 19 dependents. Recordem que el decret d'habitatge implica, entre altres, que es prorroguin 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeix les persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris, però ho assumirà l'administració.
0: I precisament divendres passat milers de manifestants es van mobilitzar a la plaça Universitat de Barcelona, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal i per impulsar també la vaga general de l'11 de novembre. Des de Badalona també en va sortir una columna. Escoltem a Paula Gómez, del membre del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
2: Cal seguir lluitant perquè doncs, la mort de la Mari Carmen, de l'Olga o del Javier doncs, representa i ve donada per l'habitatge com una mercaderia, no? La classe treballadora no es conforma amb unes mesures que anys enrere ja s'han demostrat que venen d'uns partits polítics on no hi ha cap mena de confiança en què s'acabin aplicant i, per tant, doncs, la classe treballadora organitzada en sindicats camina cap a una vaga general que realment pugui suposar doncs, una millora de les nostres condicions de vida.
0: És un quart i un minut de nou. Repassem altres notícies de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Badalona, aquest cop al barri de Llefià. La policia catalana va rebre un avís dissabte a un quart de 10 del vespre d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc.
1: Els agents van arribar fins al carrer indicat al passatge de Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor dels trets que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment no hi ha cap ferit del qual es tingui constància, ara per ara, i els Mossos d'Esquadra tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire.
0: I els Mossos d'Esquadra també han detingut a 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum, al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs.
1: 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts dimecres passat a Sant Boi de Llobregat. La unitat d'investigació de la comissaria de Badalona va assumir la investigació dels fets i ha pogut arrestar els sospitosos gairebé 2 mesos després dels fets. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu.
0: I l'ensorrament del sostre de la planta baixa d'un edifici del carrer del Bruc de Badalona ha obligat a evacuar 4 persones aquest diumenge al vespre. Els fets van passar poc després de 8:15, quan es van esfondrar uns 5 metres lineals del sostre de la planta baixa d'un immoble de planta baixa i primer pis.
1: Els bombers hi van desplaçar 2 dotacions i van evacuar una dona de 43 anys i els seus 2 fills menors que vivien a la planta baixa, així com una altra persona que es trobava al primer pis. Totes 4 van ser reubicades a casa de familiars. Aquest dilluns també està previst que els bombers revisin l'estructura de l'edifici amb la participació de l'arquitecte municipal per determinar-ne l'estat i valorar les actuacions necessàries.
0: També ahir a les 8 del vespre els bombers van rebre l'avís d'un vehicle volcat a l'avinguda Martí Pujol a l'altura del número 339. En arribar al lloc els bombers van retirar el vehicle on no hi havia ningú atrapat.
1: I d'altra banda, diumenge al migdia el motor d'un cotxe es va incendiar a la Rambla de Sant Joan a l'altura del número 79 al barri de Lloreda. Els bombers van rebre l'avís una mica abans a 1:15 del migdia i van activar una dotació del parc de Badalona. Els efectius van extingir les flames i van refredar el vehicle. L'incident no va causar ferits i tot i que el cotxe estava estacionat molt a prop d'altres vehicles, el foc només va afectar aquest turisme.
0: Vuit i dinou minuts. El càncer de colon creix un 21% en les persones menors de 50 anys. A l'Institut Català d'Oncologia de Badalona es diagnostiquen 200 nous casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. A la nostra ciutat, només la meitat de la població de més de 50 anys participa en la campanya de cribratge de salut. A determinats barris, però, la xifra no arriba ni al 20%.
1: I els factors que han fet incrementar els casos entre els joves encara s'estan estudiant, però és una tendència global que ja es detecta als Estats Units, Llatinoamèrica, Àsia i Europa. Des de l'ICO Badalona s'investiguen diferents hipòtesis. Una d'elles apunta a la relació amb un bacteri de la nostra microbiota, l'Escherichia coli. Ho hem dit bé, que en algunes variants produeix una toxina que durant la infantesa podria alterar l'intestí i augmentar el risc de patir la malaltia. Altres estudis apunten directament als estils de vida. Ens ho ha explicat la Núria Mulet, oncòloga mèdica de l'ICO Badalona, investigadora de l'Institut de Recerca Germans Trias.
3: Dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies, també es comença a parlar de certs pesticides, microplàstics, etc. És a dir, molta informació que està emergent i que està englobada dins de l'anomenat exposoma, és a dir, totes aquelles exposicions a les que ens sometem des del moment de la concepció. Llavors, tenir tota aquesta informació també probablement en un futur podria ajudar a predir models de risc.
0: Davant d'aquest increment de casos, un dels grans reptes és avançar en el diagnòstic. Des de fa anys, a Catalunya, es fa una campanya de cribratge dirigida a la població d'entre 50 i 69 anys. La prova és gratuïta i es pot fer còmodament des de casa.
1: Al barri del centre hi participa només la meitat de la població convocada, una xifra que cau encara més a zones com Sant Roc, la Salut o Llafià. Des de l'ICO confien que s'ampliï aviat la franja d'edat per fer-se el test. Tornem a escoltar la doctora Mulet.
3: Com es millora en tota l'estratègia de prevenció per aquest augment que estem constatant. Fins ara, com sabem, el programa de cribratge a nivell català està a partir dels 50 fins als 69 anys, sí que està previst ampliar-ho fins als 75, però en aquesta franja d'edat, doncs en un futur segurament, esperem que no gaire llunyà, també s'hagin de prendre accions com s'ha fet a altres països com Estats Units.
1: Fins ara, el càncer colorectal es vinculava sobretot a l'envelliment. Els seus símptomes principals, com el dolor abdominal, el canvi en el ritme de les deposicions o la sang en femta, es poden confondre fàcilment amb patologies lleus. Per això, els especialistes demanen estar atents i anar al metge si aquests símptomes persisteixen o bé si es detecta anèmia en homes joves i en dones menopàusiques.
4: Badalona Matí.
0: 8 i 22 minuts. Badalona ha acumulat 514,4 litres de pluja per metre quadrat des de principis d'any fins al 8 d'octubre, segons dades de l'Estació Meteorològica del Museu de Badalona i analitzades per l'Agència Catalana de Notícies.
1: D'aquest total, 235 litres i mig han caigut entre l'1 i el 8 d'octubre, una quantitat que representa gairebé la meitat de la precipitació que habitualment es registra a la ciutat al llarg de tot un any. En concret, les pluges d'aquests 8 dies han equivalgut el 49% de la precipitació anual habitual a Badalona. Aquest episodi ha contribuït de manera significativa a l'acumulació de pluja registrada durant el 2026 i evidencia la intensitat de les precipitacions que han afectat la ciutat a principis d'octubre. Les pluges s'emmarquen en un episodi de precipitacions abundants a bona part de Catalunya i, segons les dades del Meteocat, fins al 8 d'octubre, 44 estacions meteorològiques automàtiques ja havien superat la mitjana anual de precipitació. A més, Només 8 de cada 10 estacions amb més de 20 anys de dades havien registrat acumulacions superiors a la mitjana habitual per a aquestes dates.
0: I l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA i Adif, estan realitzant tasques des de ja fa uns dies per mirar de reparar i netejar els baixos del pont de ferro per on l'R1 travessa el riu Besòs.
1: La part inferior de la infraestructura ferroviària havia acumulat nombroses restes que el riu havia arrossegat davant l'augment del seu cabal en les pluges torrencials del passat cap de setmana. Així ho ha fet saber aquest divendres la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un missatge publicat a la xarxa social X. Paneque ha assegurat que el govern català segueix realitzant actuacions als rius i barrancs afectats per les tempestes, tot prioritzant-ne els més afectats.
0: Els treballs dels operaris no només s'han centrat en l'actuació del final del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs, sinó que també han fet actuacions en altres punts afectats per les tempestes, com el riu Ridaura, al Baix Empordà, i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. Per a aquestes tasques, Adif ha mobilitzat 29 equips.
1: Unes brigades de treball que han comptat amb més d'un centenar de treballadors i una setantena d'unitats de maquinària i vehicles, entre camions cisterna, grua de transport i de materials, dampers i retrogiratòries.
0: L'anunci dels docents d'anul·lar sortides i colònies aquest curs està generant inquietud a les famílies i empreses de lleure. A Badalona, tots els centres educatius s'hi han sumat com a mesura de pressió per millorar les seves condicions laborals i també el sistema educatiu.
1: A diversos municipis, les famílies estan buscant alternatives per poder organitzar-les ells mateixos. De fet, les empreses de lleure expliquen que en les darreres setmanes moltes se'ls han contactat per demanar informació. A Badalona, però, es tracta de pares i mares a nivell particular i no d'associacions de famílies. De fet, des de la Federació d'AFAS de Badalona, alerta tant que optar per aquesta via pot ser contraproduent i generar unes certes desigualtats entre estudiants. En Josep Pinedo és membre de la FABA.
5: Jo potser a casa sí que puc tenir la sort de que els meus pares, la meva família, em porti en aquell museu que té una continuïtat amb allò que jo estic fent al centre en el meu horari, però n'hi haurà moltes altres famílies que aquesta part no la podran dur a terme.
0: Tanmateix, des de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura recorden que amb la normativa actual no es poden fer sortides ni colònies en període lectiu sense que estigui contemplat el pla docent ni sense la participació de, com a mínim, un docent. Com a conseqüència, les empreses n'estan patint els efectes. Escoltem en Pep Montes, que és gerent de l'associació.
6: El 80% de les colònies que serien habituals en un curs normal, diguem-ho així, han caigut. Aproximadament, mica amunt, mica avall. Estem en aquestes xifres. I aquest prop del 20%, que sí que s'ha mantingut, generalment, no només, però sobretot, corresponen a centres concertats o privats.
1: Associacions de famílies i docents de Badalona mantenen la decisió de no fer colònies i sortides si no s'arriba a un acord amb les demandes de millores en educació. En el moment que un centre decideixi fer colònies per no generar desigualtats, asseguren que tota la resta també en farà.
0: Vuit i 27 minuts, la platja del Coco ha acollit una classe de gimnàstica en el marc del mes de la gent gran. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'activitat física, les relacions socials i també el sentiment de comunitat a la població de més edat de Badalona.
1: Sí, en un principi la classe havia de ser de tai chi, però a causa d'uns problemes tècnics s'ha improvisat una de gimnàstica. La vintena de dones que hi han participat formen part de la xarxa de casals de gent gran de Badalona. Entre balls, estiraments i rialles mantenen en forma el cos i la ment. Escoltem la Teresa Moreno i la Trudy Sosa, que han participat a la classe, i a la tècnica sociocultural del Departament de Gent Gran de l'Ajuntament, Marta Garriga.
7: Es un rato muy agradable, yo me siento bien porque yo estaba muy mal de la espalda y desde que empecé con Marta pues hago muchas actividades.
8: Es que si tens el cos bé i la ment bé, pues la cosa funciona. Quan alguna cosa no falla l'hem d'anar retocant.
9: De portar la gent a fora de casa, de tenir-los amb una motivació. El departament el que més es pretén és això, que la gent surti, que la gent es motivi, que la gent faci amics, que no es quedi sola, que el de la soledat és molt important que els motivem a fer algunes activitats.
1: A més d'aquesta classe, s'han programat activitats de ball en línia i sevillanes al mateix espai les pròximes setmanes. Totes les activitats són gratuïtes i amb accés lliure.
0: ens haurem d'apuntar algun dia, Tuti, a una d'aquestes classes.
1: No, si vols anem a Sevillanes.
0: Ah, doncs mira, també. Sempre és una bona ocasió per aprendre. Repassem altres notícies en format breu. L'Ajuntament de Badalona i l'entitat Amics del Pessebre de la ciutat organitzen un taller gratuït per aprendre a crear pessebres tradicionals. L'activitat adreçada a persones adultes es farà al Centre Cultural El Carme de 10 a 1 del matí els dissabtes 17, 24 i 31 d'octubre i també el 7 de novembre.
1: I l'empresa badalonina Nodal ha rebut l'11è reconeixement CaixaBank a la PIME responsable pel seu compromís amb les persones, la societat i el medi ambient. El guardó es va lliurar durant la 31a nit de l'empresa i el reconeixement SECOT al Progrés Empresarial 2026 celebrada al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat del Vallès.
0: La badalonina Marina Castellano ha rebut el Premi Sant Gabriel al Talent Júnior d'Enginyeria a Catalunya. Castellano ha rebut el premi després de desenvolupar un sistema que alerta d'incidències a Rodalies una mitjana de 45 minuts abans que els canals oficials, captant les queixes dels usuaris a través de la xarxa social X.
1: I avui dimarts la Biblioteca Canyador i Casa Gemes acollirà la jornada Dia Mundial de la Trombosi, Parlem-ne. És una sessió especialment pensada per a pacients i familiars on experts mèdics explicaran les claus per prevenir conviure amb la malaltia tromboembòlica. L'acte començarà a 9:45 del matí i s'allargarà fins a 1:00 del migdia.
0: Són 9:45 del matí. Els gegants de Badalona, Jeroni i Bademar, han sortit d'excursió aquest diumenge, motiu del seu 80è aniversari. Per primera vegada, les dues figures han emprès una ruta a peu des del centre de Badalona fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, on s'ha oficiat una missa en honor seu i també s'ha celebrat un dinar popular.
1: I és que el nom de Jeroni és un homenatge al monestir situat a la serralada de Marina, un escenari emblemàtic i especial per commemorar l'aniversari de la parella. Ens ho ha explicat en Gorka Sol, president de la Colla Gegantera de Badalona.
10: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni, per aquest espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, i era una cosa que havíem de fer sí o sí, poder juntar aquests dos símbols, el gegant i el monestir, amb una trobada conjunta. Sant Jeroni porta en el segell del seu pergamí i en el cinturó, en el centre del cinturó, porta doncs, l'escut de Sant Jeroni de la Murtra i en el pergamí una inscripció antiga d'aquí del monestir.
1: I també en cultura us expliquem que el Museu de Badalona ha obert les portes aquest diumenge amb una visita guiada i gratuïta a l'espai arqueològic de les Termes i el de Cumanus, una activitat emmarcada a les Jornades Europees de Patrimoni que enguany han tingut lloc del 9 a l'11 d'octubre. Al llarg dels tres dies, la ciutadania ha pogut visitar monuments, conjunts històrics, museus, jaciments arqueològics i altres espais amb activitats adreçades a tots els públics.
0: El cantant i músic Agustí Burriel ha omplert la fàbrica de l'Anís del Mono en la segona nit d'un cicle que ha canviat d'estació i ara es fa la tardor. Durant tres dies d'octubre, la iniciativa combina visites guiades amb concerts a l'aire lliure i també ha omplert el pati d'aquest lloc emblemàtic. Everybody, my mama didn't talk. No és estiu, però tot i l'èxit és el mateix.
1: Doncs sí, les entrades per les tres nits a l'antiga fàbrica s'han exhaurit amb facilitat. Tant Canel Andrama com Agustí Burriel han aconseguit omplir el pati de l'Anís del Mono. L'única diferència és que s'ha canviat la calor per la fresca.
11: Bueno, que està bé, eh? Els canvis són bons. Sempre van bé, i més ara que comença a fer fresca, que no fa fred del tot. Ens abriguem una mica més i ja està.
12: Home, que si es fa a l'aire lliure fa fred. He hagut d'anar a buscar una jaqueta perquè em fotia de fred.
1: Burriel, una de les veus més reconegudes del swing i el blues a Catalunya, ha arrossegat fans d'arreu fins a Badalona i també ha captivat els badalonins que venen a l'Anís del Mono cada any, com en Josep Lluís.
12: Perquè una vegada per TV3 va sortir aquest xicot que es diu Burriel i imitava l'Elvis Presley i ho feia molt bé i ens vam animar.
1: Però més d'un assistent com el Paco Cardona confessa que l'atractiu principal de la nit no és la música, sinó la curiositat per endinsar-se en la història d'aquesta fàbrica badalonina.
13: M'apassiona la nit del Mono, exclusivament la nit del Mono, i volia saber una miqueta més de la història, tot i que ja he visitat altres museus, però bueno, la fàbrica, òbviament, faltava per veure-la.
1: La propera i última sessió de les nits de tardor a la Nit del Mono serà el divendres 16 d'octubre, quan el concert anirà a càrrec del grup divulgatiu La Rauxa.
0: I avui la Fundació Lluita contra les Infeccions fa el concert solidari Mare Mundi. Tots els diners, volíem escoltar una mica l'ambient. Ara ho estem escoltant, aquest concert solidari Mare Mundi, on tot i tots els diners que recaptin de les entrades aniran destinats íntegrament a la recerca sobre l'Alzheimer i també l'envelliment.
1: Sí, es tracta d'un estudi pilot impulsat per la Fundació en col·laboració amb centres i equips de recerca de referència amb l'objectiu d'avançar en noves vies de tractament. L'espectacle, que comptarà amb una orquestra i diversos cantants, serà a 7:45 del vespre i tindrà lloc a l'Auditori de Barcelona.
0: Vuit i 34 minuts. Ramon Durán, bon dia.
14: Bon dia, què tal?
4: Badalona Matí, esports.
0: Ramon, parla'ns d'aquesta 23a edició de la qual la ciutat de Badalona que ha reunit 218 participants. Estem parlant d'un 26% més que l'any passat. És una prova que ha sumat 45 participants més que l'edició anterior i ha assolit la millor xifra de participació des del 2022.
14: 144 participants van competir en la prova absoluta i 74 en la prova jove. Aquí no estaria inclòs jo, per exemple.
0: Sí, home, sí, d'esperit, sí, Ramon.
14: En el cas teu, no ho sé. Dues categories que han contribuït a l'augment de participació d'una de les cites del calendari esportiu de la ciutat. La competició organitzada pel Club Natació Badalona combina cursa a peu i natació en aigües obertes al litoral badaloní. El recorregut de la prova absoluta consta de dos trams de 2,5 quilòmetres de cursa a peu, separats per 1 quilòmetre de natació. En aquest cas, doncs, ens ho explicava un dels organitzadors d'aquesta Quatló, el Marc Moreno.
15: Ha sigut un bon dia. En comparació, l'any passat teníem l'aigua molt plana. A més, fa una bona temperatura, que tampoc fa molt de calor per córrer, així que ha estat un gran dia. Els he vist molt en forma, sobretot a la prova absoluta masculina. Ha sigut un final molt renyint, van apretant-se des de tota la pujada i baixada fins tota la recta i se'ls ha fet una mica dur, però s'ha vist des de fora molt bé.
14: Pel que fa als guanyadors, l'extriatleta professional Judit Corachan s'ha alçat amb la victòria en la part femenina amb un temps de 31 minuts 31 segons, mentre que el triatleta Max Sánchez del Prat ha estat el vencedor absolut d'aquesta 23a quan la ciutat de Badalona amb un temps de 27 minuts 38 segons. Tots dos han apuntat la duresa del circuit, però també les bones sensacions després de fer una competició d'aquesta magnitud. Aquesta quan la forma part de la Lliga Catalana de Clubs i acull el Campionat de Catalunya Absolut.
0: I el 100 quilòmetres Badalona Challenge, Ramon, que ha arribat a l'11a edició amb 200 participants i la recaptació destinada a FANOC, que és aquesta associació que acompanya infants i adolescents amb càncer, també a les seves famílies, enguany ha estat una edició molt especial.
14: Moltes curses, aquest cap de setmana. A 7:45 de diumenge començava aquesta 11a edició del 100 quilòmetres Badalona Challenge, una edició molt especial en record a l'Òscar, el germà de David Neira, que va traspassar el passat mes de gener. Una jornada marcada per l'esport, l'esforç i l'emoció, amb 200 persones inscrites disposades a afrontar el repte. La prova té una vessant solidària. La recaptació es destina íntegrament a FANOC, l'associació que treballa per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. Ens ho expliquen David Neira, organitzador del repte, i Juan José Portillo, també el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Badalona. Escoltem-los.
16: Hi ha molta gent que té la malaltia i pues, hem de lluitar per intentar ajudar el màxim possible a aquesta gent. Li dedico aquest any al meu germà que va morir al gener i bueno, doncs és un moment especial perquè cada any estava al meu costat.
17: No, però una persona molt important, una persona solidària 100%, una persona que portava moltíssim a aquesta societat i clar, que falti avui a l'Òscar amb una cosa tan important com és la 100K Challenge Badalona, pues, evidentment es troba a faltar, és molt emocionant i emotiva, i ja ho hem fet a la sortida, pues això, no? que avui a l'Òscar està al cor de tothom, està, ja ens cuida des d'aquí dalt, pues ens cuida una miqueta més encara.
14: uns 100 quilòmetres, que evidentment no són cap ximpleria, cal resistència, constància i molta energia per completar el repte. Per això, durant la jornada, els participants també necessiten agafar forces, no? Una poma, unes ametlles, qualsevol altre aliment que es converteixi en aliat indispensable per continuar avançant quan les cames comencen a pesar. El repte ofereix també diferents maneres de participar-hi. Es pot fer individualment o en grup, repartint la distància, i també hi ha l'opció de córrer els quilòmetres lliures. S'ha d'anar prenent nota ja per la pròxima.
0: I t'anava a dir el que s'agraeixen, aquestes pomes, aquests fruits secs, després de tot l'esforç, lo bé que senten.
1: A les cames també funciona.
0: A l'esprai?
1: Sí.
0: Sí, perquè clar, tant, de tant córrer al final...
14: Això no ho he provat jo.
1: Va molt bé.
0: Sí, sí, i tant. I Ramon, parlem de futbol, perquè Badalona i Vilanova van empatar a 0 a la travessera de Montigalà i van protagonitzar un duel molt igualat i també intens.
14: Sí, perquè tu dius 0-0, quin partit més avorrit. No, doncs no va ser així. Va ser un partit intens, va ser vibrant, va mancar el gol. Sí, el Badalona va estar més a prop que el Vilanova, va tenir 3 bones oportunitats, no va aconseguir la victòria, no va poder sumar la quarta consecutiva, es manté a la zona alta, hi ha 2 o 3 equips que el podrien superar amb el partit menys del temporal d'ara fa 8 o 9 dies, però en tot cas doncs un Badalona que continua doncs en bona línia, malgrat empatar contra un gran equip com és el Vilanova. Escoltem la valoració al final del partit del tècnic Genís Sampietro.
18: Quan vens a 3 victòries i jugues contra un rival com el Vilanova, que m'ha semblat un tros de rival, doncs és un bon punt, penso. Al final no s'ha escapat. Sí que és veritat que crec que si analitzes les situacions de gol, que és del que es basa al final quan dius si és un resultat just o no, crec que hem tingut bastantes ocasions per poder fer el gol i guanyar. Però, bueno, l'equip realment, més enllà del resultat, crec que està molt bé, ha jugat molt bé.
14: Doncs el Badalona, que ara se l'asseguran amb l'Atlètic Lleida, eh?
0: Amb l'Atlètic Lleida?
14: Sí, diumenge, sí.
0: Sí, sempre.
14: Sí, de la tarda, sí.
0: I som aquí, el protagonisme els lleidatans sempre,
14: eh? Al camp d'esports, eh? Sí, sí.
0: Sempre, sempre. I, Ramon, parlem de bàsquet, perquè la penya s'entrena avui per preparar el partit contra el Morabanc Andorra, que va quedar ajornat, oi? Per culpa de la pluja fa uns 10 dies.
14: Sí, i a més un partit que hi ha moltes ganes que arribi, perquè la penya necessita la primera victòria. Després d'ensopegar la pista del Kostner Baskonia aquest passat cap de setmana, i ara doncs la penya amb 0-2 a la classificació necessita posar-se al dia, aconseguir aquesta victòria, aconseguir el primer triomf a la Lliga CB, que moralment doncs també serà molt important, i en tot cas una sisa joventut que es vol reivindicar després d'aquesta derrota que comentàvem de diumenge, a victòria de 20 punts de diferència. Escoltem el tècnic Dani Miret, que després del partit era molt contundent.
19: Excuses? No. Però que no ens està ajudant la nostra mentalitat de voler guanyar fent els partits perfectes com hem fet a la Supercopa i ens pensem que això és el que passarà en una lliga regular cada dia, no passarà, ja ho vaig dir quan va acabar el partit. Ni el Nico farà 9 triples cada partit, ni jugarem perfecte cada partit. Però avui el partit s'havia de guanyar d'una altra manera i no ho hem fet.
14: Doncs la nota positiva, o la notícia positiva, va ser que es va confirmar que Ante Tomic comença a fer cosetes amb el grup i que d'aquí a 15 dies, final de mes, primers de novembre, estarà ja, si tot va bé, jugant. Se'l necessita.
0: I tant. I Ramon, fem un darrer punt esportiu, perquè el Joventut Fedamar s'ha fet amb l'or dels Jocs Especial Olímpics que s'han celebrat aquests dies a Tarragona.
14: Els verdinegres, que van superar la final a l'Esproseat per un ajustat 26-22. El representant de Badalona en aquests jocs es va classificar per la final superant dissabte els 2 partits que es disputaven, un contra el Shocksters per 30-12 i l'altre contra el Fènix per 21-12, tancant així un campionat perfecte. L'altre equip que també hi va participar en aquests Specials Olímpics va ser el B del Joventut Fedamar, que va caure eliminat dissabte en perdre els seus 2 partits. Els Specials Olímpics de Tarragona 2026 haurà agrupat durant 4 dies, del 9 al 12 d'octubre, aproximadament uns 1.700 esportistes distribuïts en 15 disciplines esportives. Felicitacions, doncs, al Joventut Fedamar per aquest or aconseguit en aquests Specials Olímpics.
0: Felicitats queden. Gràcies, Ramon Duran. Bon dia.
4: Badalona, 94.4.
20: Ràdio Ciutat de Badalona.
21: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada, pujar per la porta de davant, respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
22: Hola,
2: veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
22: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
23: Torna Filmets.
24: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
23: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
25: Filmets Badalona Film Festival.
24: Totes les emocions.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
26: Bon dia.
25: Moment d'anar al quiosc.
1: Vuit i 44 minuts, fem una mica tard avui. Comencem, com sempre, repassant les portades del dia dels principals diaris catalans. Sílvia.
26: Comencem pel periòdico, on destacant en la principal imatge en portada aquest acte del 12 d'octubre, i diuen la llei de Nets i Ceuta marcant el 12 d'octubre. Expliquen que el Suprem manté suspès el vot d'uns 160.000 nacionalitzats amb aquesta suspensió cautelar de la llei de Nets. També destacant en un altre titular, la indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció. Imatge de La Vanguardia també per aquest 12 d'octubre. En aquest cas destaquen Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre. I, com dèiem, la imatge per al rei Felip VI en aquesta desfilada militar a Madrid. El diari Ara. Doncs la imatge, un cop més, per Pedro Sánchez en aquesta desfilada del 12 d'octubre, diuen una desfilada marcada pel 29N, i pel que fa al principal titular, destaquen el revés del Suprem a la llei de Nets. El punt avui parla de les eleccions a Israel, diuen eleccions tensionades. Israel votarà el 27 d'octubre sobre la continuïtat de Netanyahu enmig d'un clima de polarització, aïllament internacional i sense alternatives reals de canvi.
1: Doncs donem ara un cop d'ull a les notícies més destacades del dia. I què és notícia fora de Badalona avui? Doncs l'incendi d'un tren d'alta velocitat Barcelona-Madrid que deixa 13.000 afectats per retards i que continuen avui, Sílvia.
25: La imatge del dia.
26: Renfe ha reprès parcialment la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els trens han pogut tornar a circular, tot i que el servei de moment es presta amb un tram de 25 quilòmetres de via única. Aquí veiem en aquestes imatges, en aquest cas de la notícia al diari Ara, d'aquesta cua del tren doncs en flames. I hi ha inclús imatges de l'actuació de bombers apagant el foc d'aquest tren, on per sort no hi ha hagut ferits. L'alta velocitat ha estat aturada durant 5 hores aquest dilluns a causa d'aquest incendi que ha afectat, com vèiem, la part final d'un tren de Renfe que anava a Figueres, entre Calatayud i Saragossa. S'ha aturat. Un cop ha extingit el foc i revisada la infraestructura per part d'ADIF, el servei ha continuat de manera parcial, ja que el tram entre Ricla i Plasència de Jalón, on s'ha aturat el tren, només funciona amb una via pels dos sentits fins que es pugui retirar el tren afectat. La companyia afirma que desconeix les causes que han originat l'incendi a la cabina de cua del comboi i que ha iniciat una investigació per aclarir-ho.
1: I més enllà d'això, que és l'última hora, podríem dir, aquest incendi passava ahir, però avui encara continuen els retards, el Suprem manté per al 29N la suspensió del dret a vot dels nacionalitzats a través de la llei de Nets.
26: Sí, ho veiem en moltes de les portades dels diaris. En concret, 163.000 persones que es van nacionalitzar com a descendents d'exiliats de la Guerra Civil no podran votar a les eleccions generals del 29 de novembre, el cens de les quals s'ha tancat aquest dilluns. Així, la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha desestimat les al·legacions de l'advocacia de l'Estat contra la suspensió cautelar. 5 magistrats s'han pronunciat a favor de la suspensió cautelar i només hi ha hagut un vot particular en contra d'una magistrada. Al parer d'aquesta magistrada, l'avançament electoral ha alterat de manera substancial el marc pel qual es va acordar inicialment la suspensió cautelar. Tanmateix, la sala ha considerat que l'interès general de preservar la puresa del procés electoral, diuen, ha de prevaler sobre el dret de sufragi dels nacionalitzats per la llei de Nets. El govern espanyol ha lamentat la decisió del Tribunal Suprem i estudia si pot recórrer al Tribunal Constitucional.
1: I Rufián diu que intentarà que hi hagi col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i espanyoles fins al final.
26: Són les declaracions, primeres declaracions de Rufián després que aquest diumenge s'hagi formalitzat la decisió d'Esquerra de que ell mateix torni a encapçalar la llista al Congrés de cara a les eleccions del 29 de novembre. Esquerra ha assegurat que durant els pròxims dies es concretaran els detalls de tota la candidatura amb la celebració de diferents congressos regionals. Però fonts pròximes a Rufián expliquen que s'està ultimant un acord amb Podem que inclou que la formació d'Irene Montero no es presenti a Catalunya, que demani el vot pels republicans i que Rufián faci campanya per Podem a la resta de l'Estat. Com deies, doncs, Gabriel Rufián ha dit aquest dilluns que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles.
1: I a tot això, el Front Ampli proposa de Colau com a presidenciable i crida Podem a sumar-se a la seva llista.
26: Fan el pas tot just unes hores després de confirmar-se el que seria aquest acord entre Esquerra i Podem que encés els ànims dels comuns fins al punt d'acusar Gabriel Rufián de fer tot el possible per dividir les esquerres. En un comunicat als comuns, Esquerra Unida, Moviment Sumar i Més Madrid fan una crida a la unitat de totes les esquerres i s'adrecen explícitament al partit d'Irene Montero. Fins ara, Colau ha dit que està disposada a liderar el Front Ampli si s'hi suma Podem i hi ha una única papereta, una opció que cada cop sembla més remota. El que no aclareixen és per quina circumscripció es presentaria Colau ni quin encaix proposen per Esquerra Republicana, que s'hagi aixat aquest acord, com dèiem, amb la formació morada i no contemplen a les eleccions amb unes sigles que no siguin les seves.
1: I unes 1.700 persones s'han manifestat al Passeig de Gràcia de Barcelona amb banderes espanyoles i també de Ceuta aquest 12 d'octubre.
26: Sí, unes 1.700 segons la Guàrdia Urbana, 20.000 segons els organitzadors. Una manifestació convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de PP i Vox i que ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera i ha estat encapçalada per una gran pancarta amb el lema en català i castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. A la part posterior d'aquesta manifestació hi havia un grup nombrós de neonazis de Núcleo Nacional amb les pancartes que deien 12 d'octubre de 1492. No pedimos perdón. I també Espanya serà catòlica o no serà, així com banderes franquistes.
1: I vaixells de guerra marroquins van entrar a Ceuta coincidint amb l'arribada massiva de migrants. Ho hem llegit avui, sí.
26: Ho ha confirmat aquest dilluns el president Pedro Sánchez en una conversa informal amb periodistes durant la recepció del 12 d'octubre, on ha admès la informació que ahir mateix avançava el país. Segons aquest diari, l'Armada espanyola va enviar una fregata per frenar les incursions de la marina marroquina en una zona marítima de sobirania espanyola. Sánchez no ha arribat a explicar per què van entrar aquestes embarcacions marroquines, però ha dit que van ser dies molt intensos i molt difícils i ha assegurat que hi va haver interlocució a alt nivell entre les forces armades de tots dos països. Aquest diari assenyala més fons que apunten que va ser una vulneració intencionada i que les maniobres marroquines es van allargar durant els primers dies d'agost.
1: I les unitats d'atenció integral a persones trans registren 9.858 primeres visites des del 2012.
26: Sí, d'aquestes el 52% corresponen a persones d'entre 15 i 24 anys. perdó, segons recull de les dades presentades pel Departament de Salut en resposta a una pregunta parlamentària del Partit Popular. Del global d'atencions, el 52,2% han estat dones, el 45,7% homes i un 2,1% sense sexe especificat. Salut també ha concretat que entre les operacions dutes a terme, la vaginoplàstia ha concentrat el 59% de les 722 realitzades.
1: I un apunt abans de passar a planes internacionals, ens quedem amb una xifra, 125 anys.
25: La xifra del dia.
26: Institut i el Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona ha celebrat aquest dilluns el seu 125è aniversari en una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride. La celebració ha inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans ens han celebrat una història que després de 125 anys continua creant nous records al cim de Barcelona.
1: I ara sí, obrim plana internacional amb una notícia que també deia ell mateix ahir, no? Sortir al balcó de Ciutat del Vaticà, de Sant Pere, operaran el Papa Lleó 14 després de detectar-li un nòdul al pulmó en una fase, ha dit, molt inicial.
26: Sí, molt breument, la intervenció es farà a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma, on els papes tenen en la seva disposició un apartament per sotmetre's a intervencions i ingressos. Aquest dimarts al migdia, de fet, el Lleó 14 ja hi quedarà hospitalitzat. Com deies, ho va anunciar ahir els fidels congregats a la plaça de Sant Pere del Vaticà, i els metges que l'han atès consideren oportú intervenir-lo per extirpar-li el nòdul.
1: I Rússia viola la treva anunciada per Donald Trump i ataca infraestructures energètiques d'Ucraïna.
26: El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar diumenge un alto el foc energètic entre Rússia i Ucraïna de caràcter immediat. És a dir, que tots dos països deixarien d'atacar sense més dilacions les infraestructures energètiques de l'altre. De moment, però, no hi ha cap alto el foc en marxa, per molt que hagués de ser immediat. Així ho recullen el diari Ara. Poques hores després d'aquest anunci, expliquen, el president ucraïnès Zelensky ha denunciat 6 atacs russos contra infraestructures energètiques que han deixat 33 ferits. La ciutat d'Izium ha quedat sense electricitat després que un atac rus destruís la xarxa elèctrica. Durant la nit també han estat atacades infraestructures energètiques i ferroviàries a l'oest d'Ucraïna. Per la seva banda, Trump doncs no ha admès aquest fracàs i diu que sí que hi ha acord, perquè ell ha dit que hi ha acord. Aquestes són les paraules textuals de Donald Trump. Que està en un altre món.
1: En el seu.
26: En el seu.
1: I què has trobat de Badalona altres mitjans catalans, Sílvia?
26: Doncs en aquest cas el diari El Periódico recullen una notícia de Badalona on expliquen que reprendrà les obres del canal del Gorga abans d'acabar el 2026 després dels problemes tècnics que les van paralitzar. Asseguren que fons municipals diuen que els treballs actualment pendents d'una adaptació tècnica es tornaran a posar en marxa abans que s'acabi l'any i situen la finalització de la infraestructura per l'estiu de 2027.
1: Repassem una mica quines són les notícies més llegides al nostre portal, a bdn.com.cat, així
26: com a titular. Molt ràpidament, sí. Aquesta investigació d'uns trets al barri de Llefià per part dels Mossos d'Esquadra és una de les més llegides. També l'assignació de 2,7 milions d'euros per reformar escoles de Badalona i la notícia sobre la qual la ciutat de Badalona, que també ha provocat moltes visites a la nostra pàgina web.
1: Vols anar a xarxes socials o prefereixes anar a la proposta?
26: Anem a la proposta, que és molt tard.
1: Proposta.
25: Què no et pots perdre?
1: On anem?
26: Avui anem fins al Palau Sant Jordi, perquè a partir de les 9 de la nit actuarà Trueno. No sé si el coneixes, tot i jo no el coneixia.
1: No sé, però si me'l posa ara el Roger, potser sí que em
26: Bueno, doncs escoltem-lo directament.
1: A veure. Esto es real, gangsta love. This is real, gangsta love. Sí que sé qui és.
26: Sí que sé.
1: Ara us explicaré per què.

0: Perquè hi ha un tros d'aquesta cançó que posen allà on vaig jo a fer gimnàs.
1: Ah.
0: I forma part de la rutina. I aquesta cançó sempre sona, però sona un trosset, no aquest,
1: Bé,
0: que parla. Però sí, sí, vull dir, quan l'he sentit dic, oi, ja anava a fer jo aquí quatre passos, també. Com associem, a vegades, la música amb el que fem. No, a vegades no, sempre. Sílvia, doncs això, avui a Trueno, hem dit, al Palau Sant Jordi, a les 9 del vespre. Cuida't la gola.
1: Vale.
0: Que vagi bé, fins demà.
1: Fins demà.

0: Badalona Matí.
1: Mig minut i arribem a les 9 del matí. Fem un repàs als continguts que tenim preparats per avui. A partir de les 9 coneixerem tots els detalls de la 18a edició del Gran Recapte, que enguany posa el focus en les noves pobreses. En parlarem amb l'Alfons Novio, un dels responsables d'aquesta iniciativa, i també amb una voluntària. Després de la tertúlia d'actualitat, a un quart d'11, ens fixarem en una situació que preocupa alguns veïns de Badalona, i és que les parròquies de Sant Crist de Canyet i Sant Francesc d'Assís, a Bufalà, fa més d'un any que estan sense campanes. Què ha passat i per què encara no s'ha resolt? En parlarem, sortirem de dubtes de seguida amb Ramon Santos, rector de Tiana i arxiprés de Badalona Nord, i també amb un feligrés, el Lucas da Silva Matosas. A la tercera hora descobrirem la història d'una parella d'avis que es dedica a caçar eclipsis i moltes coses més fins a les 12 del migdia aquí en directe al 94.4 de Ràdio Ciutat. Però els companys d'esports, Ramon Duran, avui a partir de les 8 del vespre a l'esport, què ens teniu preparat?
2: Avui, dimarts.
1: Oi, minut 91. Avui és dimarts.
2: Sí, sí. Avui, dimarts, minut 91, sí, sí.
1: Minut 91, és veritat.
2: Correcte, sí, sí. Avui ens centrem en el futbol, minut 91. Evidentment, tindrem a l'informatiu doncs, tot el resum del contingut que també hem repassat abans en totes les notícies, no?, de tot el que ha donat-se el cap de setmana. Però avui, el convidat que tindrem al programa minut 91 serà José Manuel Ríos, serà l'entrenador del juvenil del Badalona. Amb ell doncs, comentarem una mica doncs, el que es presenta aquesta temporada a la Divisió d'Honor, un Badalona que ve de perdre 1-4 contra l'Espanyol en la darrera jornada de la Divisió d'Honor. Havia tingut un bon començament de campionat amb una victòria i 3 empats, i en definitiva doncs, una categoria tan exigent com la Divisió d'Honor també mereix el seu reconeixement. Per tant, avui José Ríos, el tècnic del juvenil del Badalona, serà el convidat al programa Minut 91.
1: Al Minut 91. Avui, correcte, dimarts, a les 8 mateix del vespre. És que, esclar, això de 3 dies de festa...
2: Normal, normal.
1: Ens distrau una mica, normal. Van bé per descansar, però és això, avui dimarts. I Emma Teixidor, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Els serveis informatius aquest dimarts que ens teniu preparats.
3: Doncs mira, riem perquè ven corrents,
1: Ja, ja.
3: A veure, aquest matí ens aproparem fins al carrer del Bruc, on hi ha hagut aquest ensorrament del sostre d'una planta baixa d'un edifici d'aquest carrer. Veurem doncs, com està la situació, i veurem si també des de serveis municipals ens expliquen una mica doncs, què és el que pot haver passat i una mica el balanç que en fan de la situació. Més qüestions. Ens aproparem fins a la farmàcia d'aquí de la Morera, en aquest cas per parlar sobre aquestes teràpies hormonals i perquè una badalonina havia fet una recollida de signatures per mirar de garantir aquestes teràpies hormonals per persones, doncs, per dones, en aquest cas, doncs, que estan en situació de perimenopausa o menopausa. També ens aproparem fins a l'Escola Badalona Port per veure aquesta cursa escolar contra els residus electrònics que torna doncs, a l'àrea metropolitana per impulsar doncs, això, la prevenció i la reutilització. I ja de cara doncs, a la tarda veurem doncs, la recepció que es farà a la quarta planta de l'edifici del Viver, perquè recordem que la sala de premsa doncs, està en obres, la de l'edifici del Viver, i en aquest cas doncs, l'alcalde rebrà un alumne de Badalona amb la millor qualificació a la selectivitat d'aquest any. També avui, davant del Centre Cívic de Sant Roc, doncs, hem quedat amb la plataforma Sant Roc som Badalona, en aquest cas doncs, per conèixer doncs, el fet que s'hagin ja suspès molts d'aquests desnonaments que estaven pendents aquí a la nostra ciutat, alguns d'ells, i que hauran de venir-ne més d'aquestes suspensions en base a l'aplicació al decret d'habitatge. I finalment doncs, ens aproparem a Can Pepus, on hi haurà el taller d'autodefensa per dones organitzat per Nex Social, i que es fa avui i que es fa en altres espais de la ciutat, com per exemple Sant Roc, en altres dies.
1: Doncs com sempre, totes aquestes notícies ampliades a les 2 a Ràdio Ciutat, també a Televisió de Badalona, i a partir de 8:45 del vespre al Badalona Notícies Vespre, Televisió de Badalona. Gràcies, Emma, bon dia.
3: Molt bon dia, Àlex.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
3: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
4: Hola, veí! Vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capraboacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Badalona. Les 9 del matí.
6: Són 5 minuts ja els que passen de les 9 d'aquí just un mes. El 13 i 14 de novembre arriba una nova edició del Gran Recapte, la 18a ja. Aquest any està dedicada a les noves pobreses, la pobresa que pateixen les persones que, tot i treballar, no arriben a final de mes. Badalona, com a municipi de la demarcació de Barcelona, forma part activa d'aquesta gran campanya. Per això, avui hem convidat a un dels responsables del Gran Recapte a Badalona, l'Alfons Novio. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: I també a la Margarita Cifuentes, que és voluntària del Gran Recapte. Bon dia.
8: Bon dia.
5: Badalona Matí. El primer cafè.
6: Les noves pobreses, molt lligat a la manca de lloguers assequibles, els preus a l'alça dels aliments, entre altres coses, tot això influeix que moltes famílies necessitin l'ajuda cada vegada més d'aquesta campanya del Gran Recapte. Per tant, podríem dir, al fons, que sou més necessaris que mai.
7: Sí, la veritat és que, bueno, malauradament s'estan afegint nous necessitats, diguéssim, necessitats sobre aquest tema, i la Gran Recapte, doncs, té una finalitat molt maca, i molt rica i ambiciosa. Les noves pobreses, doncs, van vinculades, evidentment, al tema, o diversos temes. La pròpia carestia de la vida, això a alguns els afecta molt, perquè bueno, hi ha una certa diferència entre el que ingressen i el que poden adquirir, no? Però després també ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes, i que és aquesta població mitja alta, però que ara, doncs, ja no arriben, diguéssim, a on volien, i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda. I després també ens trobem amb aquesta nova generació de joves, o de gent, diguéssim, que prenen la vida solitàriament, i que, econòmicament també tenen dificultats per arribar, diguéssim, a final de mes, no?
6: Aquestes noves pobreses, ens podríem trobar a una persona que fins fa poc feia donacions en aquest Gran Recapte i que ara necessiti rebre'n?
7: Sí, això. A més, ens ho hem trobat, I són gent que, a més, és molt generosa, perquè ha viscut la part, diguéssim, contrària, la de tindre de rebre ajuda. Són famílies, jo recordo un cas molt més recent, amb la qual, doncs, els membres de la família havien perdut la feina i els ingressos no eren suficients. I fins que no van tornar a entrar dintre del mercat de treball, doncs no van obtenir aquesta millora. I a partir de llavors, ells, amb molta il·lusió, ajuden, perquè pensen, evidentment, que hi ha molta gent que els hi fa falta, i ara ells no.
6: Margarita, la tasca del voluntariat és molt important en aquest Gran Recapte. Explica'ns què et va motivar a fer-te voluntària.
8: Doncs el primer any va ser una cosa, t'ho demanen, t'ho comenten. Després del primer any ho fas perquè ho has gaudit tant que vols fer-ho més cops. Jo fa 6 o 7 anys que ho estic fent.

0: que estan dintre del que és els barris de la ciutat, que són una mica més petits, però déu-n'hi-do. I aleshores estàs allà, portes una armilla que posa la gran recapta i tens unes bosses que ens han donat les persones que dirigeixen això. I quan entra algú, tu li ofereixes la bossa, li demanes si vol col·laborar amb la gran recapta i normalment, pràcticament sempre, t'agafen la bossa i te la tornen plena o no, però sempre amb alguna cosa.
1: Quins són els productes més necessaris en perquè s'omplin aquestes bosses?
2: Bé, sobretot els productes que van envasats i que llavors tenen llarga caducitat. En aquí, doncs, bé, els frescos no, perquè això ja portaria, diguéssim, amb un altre camí, que ja en parlem, però el que sí que se recull, diguéssim, són això, llaunes de tot tipus, amb peix o amb llegums o el que calgui, però que tinguin una durabilitat llarga, perquè si no el problema és que després de la recollida ve una ordenació al magatzem, etc., i d'una distribució, i tot això comporta uns dies, i a vegades, doncs, bueno, la caducitat, diguéssim, es fa imprescindible.
1: Quina previsió de quilos d'aliments necessiteu, no?, a Badalona respecte a l'any passat i aquest any, no?
2: Bé, a Badalona s'està bellugant normalment amb una xifra de 4,5 tones aproximadament. Bé, arribar a la cinquena tona seria ideal, però bueno, això ja és responsabilitat i lògicament és una oportunitat pels voluntaris, El tema dels voluntaris, com podeu entendre amb aquesta tasca, són imprescindibles. El voluntariat, diguéssim, és una part, diguéssim, d'aquesta feina de recollida, però que, bueno, que és primordial. Si no hi ha voluntaris, difícilment es pot conquerir aquestes dates, no? Ara, fins ara, diguéssim, jo tinc algunes dates a nivell al nivell del país, de Catalunya, perquè a nivell més ciutadà, no, a més de ciutat no tenim aquestes dates, no s'arriba, diguéssim, a desfer-ho d'aquesta manera, però a nivell, diguéssim, del nostre país, estem parlant de que, bueno, a Catalunya l'any passat es va recollir 1,3 milions de quilograms d'aliments diversos. I això s'ha fet una valoració aproximada i seria com 5,2 milions d'euros el valor, diguéssim, d'aquests productes. Després també tenim una part molt important que és l'aportació econòmica. Molts doncs, ho fan a través de recollida d'aliments, més tangible, però després hi ha moltes persones també que ja s'estan acollint a la modalitat, diguéssim, de fer-ho per donació. I en aquest cas, les donacions de l'any passat van arribar a 640.000 euros. Aquestes donacions són molt importants. Són molt importants perquè aquestes van destinades pràcticament en la seva integritat a comprar aliments frescos, cosa que amb la recapta això no es podria fer perquè es podrien fer malbé. Frescos vol dir fruites, vol dir verdures, vol dir carn, vol dir peix, totes aquestes coses que de l'altra manera doncs, no es podrien recollir.
1: I totes aquestes donacions que fan les persones als diferents establiments, al final com es reparteixen, com s'organitza tot això?
2: Bé, tot el que se recull va parar amb el banc d'aliments, que hi ha un centre logístic molt gran aquí a la zona franca, i a partir d'aquí, diguéssim, després tenim tota la xarxa de distribuïdors que ja són reconeguts, diguéssim, i que la gent també ha sigut orientada, diguéssim, a aquests centres per anar a buscar els aliments. Aquesta xarxa, doncs, són uns quants milers, diguéssim, de puestos. A Badalona n'hi ha uns quants, també. I, evidentment, aquí cada centre ja té una llista de les persones que s'arriben. Aquestes persones, prèviament, han passat per l'Ajuntament i s'han reflectit, diguéssim, com a persones que tenen, diguéssim, aquesta necessitat de recollir aliments. I a partir d'aquí, doncs, tot això va funcionant. Des d'aquí se va repartint amb aquests puestos i aquests puestos donen a la gent i arriba a les llars.
1: aproximadament, no sé si teniu xifres, aquí a Badalona, quants voluntaris

0: Sanitaris teniu actualment o són necessaris i quants punts de recollida hi haurà a la ciutat?
1: Bé, el nombre de voluntaris a Badalona concretament no tenim la xifra exacta, però pensem, per exemple, que a tot Catalunya s'arriba, o sigui, l'any passat van haver-hi 17.540 voluntaris. Potser a Badalona, doncs, a lo millor estem entre, no sé, 300, 250, 350, imagino que està dintre d'aquesta xifra. Però tot això va en consonància al número de voluntaris amb els centres que poden, diguéssim, fer la recollida.
0: A quants, aproximadament, quants punts de recollida teniu?
1: Bé, aquest any s'ha reduït per una qüestió de logística, i llavors aquest any a Badalona potser hi haurà entre 35 o 40 centres oberts ara de primeres perquè els voluntaris puguin omplir-los. Conforme vagi havent voluntaris, aniran omplint més puestos. Per què tot això? Perquè, bueno, ens trobàvem que n'hi havia molts llocs amb els quals n'hi havia algun voluntari, però no suficients per donar-li abast a tot el temps. I això era un problema, perquè llavors doncs, es creava, diguéssim, una sensació de buidor. Solució, doncs molt bé, s'està, diguéssim, aquest any intentant fer-ho d'aquesta forma. Quan estiguin omplers aquests locals, s'aniran obrint altres, de tal manera que podríem arribar a doblar la xifra perfectament.
0: Molt bé. I ara, aquesta situació que parlàvem, de pujada de preus en els aliments, preus del lloguer, no? Aquesta situació econòmica, creieu que això pot fer patir una disminució en les donacions, en la compra d'aliments adreçades al Gran Recapte?
1: Bé, evidentment, és molt probable, doncs, que la gent tinguin menys disponibilitat per aportar. Però, bueno, comptem per un altre cantó, doncs, que es puguin afegir noves persones, perquè aquesta és una realitat. Ara hi ha moltes llars monoparentals, però les despeses d'una llar són les mateixes. Les pensions no arriben sempre a tindre, diguéssim, o aparellar-se amb el cost de la vida, etcètera, etcètera. Llavors, tot això, evidentment, frena molt a la gent. Però desitgem i esperem, doncs, que l'augment de persones que puguin ser voluntàries i que puguin fer aportacions, amb això es pugui una mica compensar la diferència.
0: I si algú que ens està escoltant es vol fer voluntari, com la Margarita, Margarita, tu en el teu cas, què vas fer per fer-te voluntària?
2: Bueno, vaig parlar amb la persona que em va captar com a voluntària i ja està. De fet, jo no vaig fer gaire cosa, però em sembla que hi ha una
0: web,
2: una
0: no?
2: Adreça, oi?
1: Sí, hi ha dos webs, una que és la Gran Recapta, que seria el nom de la tasca aquesta que fem avui, o sigui, que presentem avui i que es farà el dia 13-14, que és un divendres i un dissabte. Llavors hi ha tres torns. Hi ha torn de matí, migdia i tarda. Cada torn aproximadament són unes 4 hores. 9 a 1, 1 a 5, 5 a 9. I cada torn, diguéssim, va composat de dues persones. Per tant, la voluntarietat pot ser d'un sol torn de 4 hores. Però si doncs, estàs disposat a treballar una mica més, doncs llavors pots agafar-ne dos torns o el dia sencer, o els dos dies. O sigui, això ja depèn una mica de les persones. Però a l'hora d'apuntar-se ja tens aquesta opció. I et presentes com a voluntari, o si ja tens una mica més d'experiència, et pots apuntar com a coordinador. El coordinador seria una persona que coordina aquest centre, i a vegades més d'un, i procura que totes les unitats estiguin cobertes, i que no hi hagin vacants lliures.
0: I totes aquestes donacions ja més econòmiques, destinades a comprar aliments frescos, fruita, verdures, com es poden fer? També a través de la web, mitjançant transferència?
1: Bé, jo m'he trobat, diguéssim, alguns que ho fan directament a l'establiment, però en comptes de comprar productes, doncs fan la donació. Però la web està oberta. Llavors, inclús amb una certa especificació de que cada 10 euros que posis correspon a una sèrie de productes que amb això hi poden arribar, diguéssim, a comprar-se. A la web està això molt obert, i després també una cosa significativa és que tot això també es pot desgravar. Amb la declaració de renda es pot arribar, diguéssim, a desgravar la quota demanant, lògicament, justificant que s'ha fet, no? Bé, i comentar això, que el voluntariat és absolutament imprescindible, que pot ser individualment, pot ser per grups, pot ser per entitats, també ens trobem a entitats, amb col·legis o amb esglésies o amb altres associacions, tot això està obert. O una colla d'amics que es posin d'acord, dos, tres, quatre, i diuen, escolta, anem a fer-ho. Llavors omplen un torn sencer, o dos torns, d'un sol centre. Tot això, diguéssim, està aquí.
0: La gent jove també s'implica?
1: Bastant. L'únic que passa és que a partir de l'edat de 18, doncs, o sigui, abans de l'edat de 18, necessiten portar, diguéssim, un monitor. I això també hi és.
0: Molt bé, ja per finalitzar, Margarita, què li diries a algú que mai ha participat en aquest gran recapte, com tu, que ja portes uns quants anys, a una crida que s'animi, no?
2: Doncs la crida és que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peu, si res més, I per contra, et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que ho volia dir, perquè veus la generositat de la gent. Quan estàveu parlant d'això, de si es pot més o es pot menys, l'experiència és que la gent, quan arriba aquests dies, està molt mentalitzada i ve i t'agafa la bossa i te la torna molt plena. I no de coses més econòmiques que les que està comprant per ell mateix, sinó de coses que estan molt bé. I et pregunten què vols i què necessiten, i són molt generosos. I això et dona una satisfacció que realment no té... Bueno, és millor que no passa l'esforç que tu fas.
0: Doncs recordem, Vols afegir...
1: Sí, només una coseta, i és que també tenim, diguéssim, algunes aportacions especials, i hi ha una campanya que es diu Cap Llar Sense Aliments, i que el tret de sortida el dona la Caixa, i la Caixa aporta ja 1 milió d'euros per la compra d'aliments. I després la recollida, diguéssim, d'aquesta campanya, doncs també tot això s'afegeix al gran recapte. I aquí a Badalona, en concret, també s'ha donat, diguéssim, aquesta iniciativa molt maca de que la finca urbana de Can Barriga, doncs, es va proposar i ha recollit com un miler de quilos de verdura, i d'aquest el 70% ha anat a parar també al banc d'aliments. És una iniciativa molt maca de Badalona, i que la veritat, vull dir, això, que està obert a tot, a totes les possibles iniciatives, i l'eslògan, diguéssim, d'aquest any és molt significatiu, perquè torna la gran recapta, però tan gran que només hi faltes tu.
0: Doncs, sens dubte, qui vulgui participar, com la Margarita, que ja porta tants anys de voluntària, aquí ja sap com ho ha de fer, i l'objectiu és aquest, arribar a aquestes 5 tones d'aliments recollits aquí a Badalona, que hem comentat, que la xifra es mou entorn les 4 tones i mitja, i a veure si podem assolir, doncs, aquesta xifra en aquest gran recapte que, com diem, començarà just d'aquí un mes, el 13-14 de novembre. Us ho agraïm, la vostra presència avui aquí al Badalona Matí, a l'Alfons Novio, un dels responsables del Gran Recap de Badalona, i també la Margarita Cifuentes, una voluntària. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. El Dia Internacional.
2: I avui, com a curiositat, és el Dia Sense Sostens. Cada 13 d'octubre, les dones de tot el món celebren el Dia Sense Sostens, el conegut com a No Bra Day, una data que té una connotació molt significativa, conscienciar la població femenina sobre el càncer de mama. Moltes dones consideren que el sostenidor és una peça de roba incòmoda i restrictiva. El no dur sostens representa per moltes la llibertat. Si voleu ser lliures, proveu-ho, perquè avui és el dia.
3: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
5: Torna Filmets.
6: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
5: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
7: Filmets Badalona Film Festival.
6: Totes les emocions.
8: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
9: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
10: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
11: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
12: I arribarem a 2:15 d'aquest dimarts 13 d'octubre, que no som dilluns avui, que som dimarts, això ho tenim clar, no? Perquè encara hi ha gent una mica confosa. Donem la benvinguda a l'Enric Garí, el Roger Espí, el Tomàs Vizcaíno, en Gavi Ramírez. Bon dia a tots quatre, com esteu?
13: Bon dia.
14: Bon dia, i contem que avui és dimarts i 13.
12: Martes i 13, com aquell, com el duet.
14: Continuem.
12: I això què vol dir, que anirà malament la cosa,
14: no,
12: Enric?
14: No sé, jo ho poso sobre la taula, res més.
12: Han anat bé aquests 3 dies per descansar, almenys per agafar forces?
15: Doncs jo vaig agafar un gripazo que m'he tirat quasi tot el cap de setmana a casa, però vaja, bé, ara ja bé, recuperat.
16: Jo vaig treballar ahir, jo el 12 d'octubre, com a norma general, treballo, és una festa que no m'agrada gens celebrar.
12: Per aquí també bé, vosaltres?
17: Sí, sempre van bé els dies de festa.
12: Mira, Roger, jo tampoc estic gaire fi, Pues bueno, sembla que mirats. Avui estem una mica així.
14: Sucursal de l'Hospital de Badalona.
12: Totalment.
15: Jo, si t'esporto paracetamols, però...
12: Ah, doncs mira,
15: si cal,
12: no diré que no. Vinga, va, comencem amb el primer tema, perquè volem parlar, sabem que anem de camí cap a aquestes eleccions generals del 29 de novembre, i és que Esquerra Republicana ha anunciat un acord amb Podem per anar plegats a aquestes eleccions, perquè diuen que tenen objectius compartits. El pacte també preveu que el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. A la pràctica, això vol dir que Podem demanarà el vot per Esquerra a Catalunya. Els republicans defensen que aquesta col·laboració és indispensable per frenar l'extrema dreta, per frenar-la, i també sumar esforços entre les esquerres. Però aquest acord no agrada a tothom. Els comuns ja han expressat la seva decepció i acusen a Rufián de fer justament el contrari del que pretén. Tenia. Diuen que en lloc d'unificar les esquerres, consideren que està contribuint a dividir-les. La formació defensa un front ampli estatal, amb l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Què us sembla? Aquest pacte entre Esquerra i Podem contribuirà a unir les esquerres per fer front a aquesta dreta i extrema dreta, o acabarà dividint encara més aquest bloc? Comencem per Enric.
14: Divide i venceràs. O sigui, si tothom hagués anat amb un mateix bloc, et diria potser sí que podrien enfrontar-se, però mentre hi hagin dos blocs, aquí ja comencen a perdre els vots per aquí al mig, i tot això és dolent pel, tant per uns com pels altres. Tant per un com, perquè diu, bueno, és el guanyador, ni guanyador ni perdedor. Aquí, a la que dividim, perdem vot, perdem utilitat del vot. I a part, a mi, el que no m'agrada és la cap de llista, que és la Colau, a mi la Colau, que voleu que us digui, està acabada aquesta dona, ja no cal que surti. Per mi no cal que es presenti.
12: No et convenç.
14: Gens, ni mica.
15: Bueno, una miqueta, no igual que l'Enric, però sí que em costa entendre com dos partits d'arrel diferent, no? Un partit independentista amb un altre que tampoc ha acabat de... No sé, a mi em costa veure com amb dos partits, amb ideologies no del tot compatibles, poden anar juntes. Em costa entendre. I coincideixo amb l'Enric. A mi, Ada Colau, jo considero que la política, això de per vida, doncs, un polític doncs, té uns anys en els que està doncs, en primera línia, i a l'Ada doncs, li ha passat ja el tren, ja està amortitzada. O sigui, va tenir l'honor de poder representar la seva ciutat uns anys. Ara, aquest victimisme d'aquests últims anys, que ho haureu vist tots vosaltres també per les xarxes, no? De que no puc arribar a final de mes, de que estic compartint pit, dius, home, mira, escolta, què vols que et digui? Jo crec que és una política que està amortitzada i que penso que és un error.
12: Tomàs?
0: Aleshores, podríem dir a partir d'ara que Podemos és un partit que aboga, un partit nacional que aboga per l'independentisme? Sí, és això?
14: No. No, perquè ells van dir que no eren independentistes. I que les caiem muy lejos.
0: I que, aleshores, vale, doncs no es podria dir, no? Ok, doncs què fan amb Esquerra Republicana? O sigui, com poden compartir taula política? Taula política, ojo, eh? Segurament hi ha punts que els uneixen. Però bàsicament Esquerra Republicana, la seva arrel principal políticament és l'independentisme. Única i absolutament, des del punt de vista de les esquerres. Jo no hi veig cap sentit. I jo crec que tot plegat al final és una... és prendre la política d'una forma poc seriosa. El tacticisme pura i única i exclusivament, i a mi no em sembla... Jo crec que si perdem les ideologies, doncs no anem bé, no?
12: Gavi?
16: Doncs no m'imaginava jo haver de ser qui defensés a Podem i Esquerra Republicana en aquesta taula, però em tocarà fer-ho. O sigui, jo penso que si estan d'acord en una majoria de les coses, pot tenir sentit de manera instrumental presentar-se junts en aquestes eleccions. A mi no em sembla gens malament. O sigui, és una cosa que ells han de decidir i que han de ponderar quina valoració fan les seves bases i els seus votants. Aquest tipus d'unions, que jo entenc que és una unió instrumental, perquè Podem el que el problema de bateria és que és un partit que va créixer molt ràpid i va créixer de maneres diferents, i a cada lloc és una mica diferent, i Podem en alguns llocs és clarament anticatalanista, sí? I llavors aquí jo crec que Esquerra tindrà problemes, o Podem tindrà problemes, i caldrà veure com surten d'aquest embolao, sí? Fora d'això, jo crec que Barcelona no hi ha gaire necessitat de fer aquestes unions, perquè a Barcelona qualsevol que es presenti amb cara i ulls té possibilitats d'empescar-se algun diputat. Sí que pot tenir sentit en altres províncies més petites, i en aquestes províncies, o a Girona, Podem no crec que tingui gaire pes, i segurament el que farà és diluir-se en Esquerra Republicana i demanar el vot per Esquerra Republicana. Bueno, són maneres instrumentals, tenim un sistema de vot que, si mirem la matemàtica, té unes peculiaritats que ens poden agradar o no, i està pensat per unes coses que ens poden agradar més o menys, però que tenen un cert sentit, i llavors els partits busquen maneres de treure-li el màxim profit. Jo tot el respecte a que facin el que vulguin, sí que coincideixo en que és una unió una mica complexa en alguns sentits. I per a una altra persona que no pensava jo defensar en aquesta taula és a Ada Colau. Vale? Però si partim de la base que Ada Colau està amortitzada i que ja hi porta massa anys i que s'ha de retirar, doncs aneu a la Casa de la Vila i parleu amb el vostre alcalde, o parleu amb tots els polítics professionals que porten tota la vida en política. O sigui, porten tota la vida. O sigui, expliqueu-me quines altres coses han fet polítics històrics del PSC o de qualsevol dels altres partits. Llavors, jo crec que dir que Ada Colau està amortitzada és una falta de respecte. Anem cap a una campanya que és on l'eix principal serà l'habitatge, i Ada Colau no crec que ningú pugui discutir que és una persona que en temes d'habitatge ha estat sempre mobilitzada i que té un discurs i té coses a dir.
14: Jo, home. Jo, no hi estic gens d'acord amb això que tu dius, de l'Ada Colau sempre hagi estat preocupada de l'habitatge. Va no. estar no sé quants anys d'alcaldessa de Barcelona, els lloguers van pujar el que van voler, digue-li...
13: Les eines que té un alcalde... Mira, un alcalde no pot regular els lloguers, sí? Qui podia regular els lloguers, per exemple, és el Partit Socialista. Porta 8 anys a govern i no ho ha fet.
15: Ho ha fet, home. Sí? Hi ha més lleis de vivenda que en tota la història de democràcia.
13: Però no,
15: o sigui, els únics que han fet alguna cosa per això ha sigut el Partit Socialista. Està
13: claríssim que
15: no ha arribat. Home, no.
0: Fa aquesta afirmació.
13: Si el comparem amb el
15: que és... Donen un, sisplau, que si no, no s'entén res a casa. Jo també, val a dir, dins d'aquest debat, també hi ha hagut un canvi de blocs, no? Sí que fa uns anys enrere els partits els dividíem en partits independentistes i no independentistes, i ara aquí els blocs són diferents. Ara ens centrem en partits de dreta o ultradreta i partits d'esquerres o progressistes, no? Llavors, aquest canvi de blocs és l'única raó que a mi em fa entendre, no?, la lògica d'aquestes unions, que és una miqueta el que tu deies, no? Els problemes principals ara, els eixos principals, són el principal, la vivenda, doncs és normal que les esquerres s'uneixin, que tinguin certs temes en comú, no? Llavors, bueno, aquí és la lògica que li veig. Falta el respecte, no crec que hagi faltat el respecte a ningú, jo he donat la meva opinió del que em sembla un polític, no crec que hagi faltat el respecte a ningú, tampoc cal.
13: Sí, tampoc era aquesta, tampoc és això el que volia dir, però que és... O sigui, que no és seriós dir que una persona està caducada.
15: Seriós o no seriós, no. Jo crec que la seva època política està en primera línia, ha passat, i penso que és un error, parlant en tacticisme, crec que és un error del partit, doncs tornar-la a posar en primera línia, perquè jo crec que, bueno, que l'Ada, doncs, a Barcelona, doncs, genera, hi ha gent que sí, doncs, té adeptes, doncs, que poden, que el personatge pot afavorir-los, però penso que hi ha moltíssima gent de Catalunya que no la veu com un personatge amable ni que hagi fet quelcom suficient per millorar la situació de l'habitatge a Barcelona i que pot perjudicar-los. Jo crec que per això és un mal candidat.
13: Jo crec que a Barcelona qui ha fet guanyar en terça de Colau ha sigut Jaume Collboni.
14: Jo,
12: Enric, què volies afegir?
14: Jo penso que Podemos i Esquerra Republicana s'ho trobaran en els resultats d'Espanya. Perquè vosaltres creieu que algú que vulgui votar Podemos digui, no, és que van a Esquerra Republicana, doncs jo no els voto a estos. A estos independentistes jo no els voto, i a partir d'aquí ja hi són pel tros. O sigui, per mi que s'equivoquen. I en tema de l'Ada Colau, a veure, jo sé que ella anava als desaucis, quan li deien, vine cap aquí que ve la premsa. I llavors ella hi anava. M'entens? O sigui, si no, no apareixia. A partir d'aquí, tot el tema de la flotilla i totes aquestes coses, què fem? Fotem conyes o no fotem conyes? A veure, anem per treballar, doncs no comencis dient tonteries que tu no pots pagar un pis quan tu has estat cobrant no sé quants milers d'euros quan has sigut alcaldessa. No comencis a dir tonteries, va.
13: A mi, en canvi, i en el paper aquest de defensor de la Colau que m'ha tocat avui, era dir que aquest socialitzar les dificultats que es tenen amb l'habitatge des d'una posició que es pressuposa de poder, com la de Colau, a mi em sembla més que correcta, no? I que hi hagi un exemple de que una persona que tothom assumeix que té un rol de poder i que té la vida resolta, pugui compartir i pugui socialitzar, que tampoc és fàcil l'habitatge per ella. Doncs a mi això em sembla correcte.
14: I després pregunto-los als transportistes si estan gaire contents amb tot el tinglado que van muntar ella i la Janet Sanz d'illes peatonals i coses d'aquestes.
12: De superilles, no?
14: Pregunto-los.
13: Jo com a persona que camina estic molt content, la veritat.
0: És que el que diré és una mica curiós, perquè en el fons Ada Colau és una bona candidata per un partit com Front Ampli. És una bona candidata, vull dir, què busca aquest partit? Única i exclusivament centrar la campanya política en el tema de l'habitatge, igual que també el Partit Socialista interessa que se centri en un tema per oblidar-nos de tota la resta. No serà així, però intenta el Frente Amplio que sigui d'aquesta manera. La persona idònea és a la Colau, perquè hi dona el sentit de que, bueno, se la coneixia com a activista de temes d'habitatges. I, per altra banda, és més, són no només centrada en temes d'habitatge, però amb solucions absurdes. Per tant, si hem de buscar alguna persona absurda que lideri solucions absurdes, doncs ja tenim a la de Colau. Jo crec que, en realitat, sí que és una bona candidata.
12: Doncs continuem precisament parlant d'habitatge, que hem fet referència. Tornem a Badalona perquè s'han suspès els primers desnonaments a la ciutat. D'aquesta manera es comença a aplicar aquest decret d'habitatge que es va aprovar dimarts passat al Consell de Ministres i també es va publicar dijous al BOE. Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil i segons fons judicials, però encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que es podrien fer-ho abans de la data del llançament. Pel que fa als desnonaments que es cursen per la via penal i que busquen que s'imposi una pena a l'autor, a més de recuperar l'habitatge, a la ciutat encara n'hi ha 19 pendents, prop d'una vintena. El decret d'habitatge implica, entre altres, que es prorroguin 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeixi també aquestes persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris, perquè ho assumirà l'administració. Què en penseu? Què suposa aquesta mesura per a les famílies afectades per aquests desnonaments a Badalona? Creieu que pot donar-los un marge real per trobar una solució a la seva situació habitacional?
14: Fins quan? Fins quan ho allarguem, això? Clar, perquè si em diuen 1 any o 2 anys o 5 anys, és molt diferent. Però de totes maneres, aquestes persones, jo els diria... No us fieu de res i comenceu a buscar on sigui i com sigui un lloc per anar. Perquè en qualsevol moment us diuen que sí i en qualsevol moment us presenten aquí. Vinga. Perquè de paraules poden dir moltes coses. Els fets i per escrit. O sigui, fins quan tenim temps per estar aquí? 1 any o 5? És diferent. Hem de córrer més o hem de córrer menys? Però intentem buscar alguna solució i una solució és buscar algun lloc per anar a viure.
12: Roger?
15: Bueno, al final són globus d'oxigen, no? No sabem el que durarà, però vaja, jo crec que és una bona notícia. Els que queden, doncs, serà doncs, perquè hi ha jutjats que van més lents i hi ha jutjats que van més ràpids. Suposo que tots els advocats personats en causes d'aquest tipus doncs, ja ho hauran sol·licitat. I vaja, suposo que és qüestió de temps, però vaja, és un globus d'oxigen i és permetre una miqueta a la gent doncs, intentar buscar solucions en un dels principals problemes ara mateix per tots, per qualsevol ciutadà, que és la vivenda.
12: Tomàs?
0: Sí. La vulnerabilitat és una cosa en la que tots els partits estarem d'acord, sempre. A mi em sorprèn el partit del govern d'Espanya, que ha estat tants anys al capdavant i ha permès tants desahucios. Segurament hi ha molts que han sigut que eren de persones vulnerables i no sabia fer res. I ara es fa també i es fa conjuntament amb una quantitat també de mesures que el que fan, per una banda es pensa que protegeixen l'inquilí, però per una altra banda estan atacant directament el que seria el propietari, de manera que bueno, l'oferta continuarà, si això esperem que no continuï així, doncs no serà una solució en quant a que hi hagi més pisos posats a l'oferta, que és la solució que el millor que pot passar. Aleshores, bueno, en definitiva, el tema dels desahucios, sempre que siguin persones vulnerables, totalment d'acord, però la figura del desahucio és important que continuï. És important que continuï. O sigui, que no se suspenguin tots els desahucios.
15: Però ningú portarà contrària en això. O sigui, a la llarga, és obvi.
0: Pues
15: o sigui, aquí el que hem defensat...
0: No
15: aquí el que hem defensat... Jo ho dic aquí, obertament.
0: Bueno,
15: vull dir,
0: òbviament,
15: és un principi de l'estat de benestar defensar la propietat privada. Vull dir, el que sí que hem de protegir la gent més vulnerable, la gent que
0: totalment
15: no pot arribar, la gent que no pot pagar. Aquests els hem de protegir, els hem d'ajudar. I exactament és el que fa aquest decret. És, al final, protegeix els més vulnerables i els que més necessiten.
0: Fa més coses. No només fa això.
16: El mateix dia, el primer dia que va aprovar aquest decret, que ja van aturar alguns desnonaments, va haver un desnonament a la Rambla de Barcelona, sí, que es va mobilitzar, però es va fer aquell desnonament. Sí, i es va fer perquè, tot i que la família que hi vivia era vulnerable, la propietària de l'habitatge també tenia un certificat de vulnerabilitat i s'entenia que s'havia de fer el desnonament. Sí? O sigui, i això és amb aquest decret en marxa. O sigui, aquest decret protegeix a l'arrendatari i protegeix al propietari. I el que a mi em sap supergreu, i de veritat que és que em fa mal, és que hi hagi gent que continua dient que això està malament. I que hi hagi gent que tots sabem que si arriben a govern el teu PP o Junts o qui sigui, el primer que faran és aturar aquest decret perquè es pugui tirar al carrer a tothom encara que sigui vulnerable. Llavors, no. Ara, no, sí, sí, sí, no. Perquè van votar que no al decret fa 3 dies.
0: Però van votar que no a la desprotecció de la propietat privada.
16: No, però que és que això no és cert. És que això, t'estic explicant el cas del desnonament de la Rambla que va fer amb aquest decret que s'ha justificat a pel jutge que s'havia de fer igualment.
0: Jo no he vist cap polític de cap partit dient que la vulnerabilitat
16: és que
0: no sigui
16: vist
0: algo que s'hagi protegit.
16: És que
0: tothom diu que s'ha de protegir.
16: És que el que no podem és legislar, el que no podem és legislar o defensar coses en funció del que ha vist cada un. Sí? La realitat és la realitat.
0: No, jo diria
16: que aquell desnonament el va fer, aquell desnonament s'ha fet. O sigui, doncs aquest sí. Decret...
15: Doncs no coneixes el decret, fons del cas. Aquí hi ha hagut un procediment judicial que ha durat 2 anys, hi ha una normativa que si defensa no... i que protegeix els més dèbils, els més vulnerables. Si sí, el propietari també era vulnerable, bueno, doncs el jutge haurà pres una decisió.
16: No, o sigui, que
15: òbviament,
16: sembla fantàstic. Que no te,
15: però que no el que no podem és fer demagògia.
16: Que no t'estic
15: contrariant. Fent, doncs la que se'n seguirem fent,
16: que no
15: és obvi. Per la propietat privada l'hem de seguir defensant, per un dels principis del nostre estat del benestar.
16: Si no em sembla malament.
15: Per protegir els que més ho necessiten.
16: Si no em sembla malament.
15: Sí, jo crec que és la funció de la política.
16: Precisament el que t'estic dient...
15: Els que més ho necessiten.
16: Sí, precisament el que t'estic dient és que aquest decret no posa res en risc.
0: Sí,
16: no posa
0: sí
16: en risc
0: posa.
16: La propietat privada.
0: Sí,
16: i aquest desnonament ho demostra. Llavors, que ara vinguin... Jo sóc el primer que critica el PSC, perquè el PSOE, perquè penso que aquests 8 anys no ha fet tot el que podria fer en termes d'habitatge.
0: I perquè hem,
16: tingut, perquè hem tingut a ministres del PSC, del PSOE, dient... que l'habitatge era un dret, però que també era un bé de mercat. Sí? Llavors, jo sóc el primer que critica això, però no me'n passo que ho critiqui al PP, que està directament en contra d'aquest decret i que està directament a favor de tirar al carrer a la gent vulnerable.
0: Però mira, un propietari que tu li dius que al cap de 5 anys sí o sí ha de renovar el contracte de 5 anys i si no ho fas, li has de pagar un any... I si tu ara tens un pis de lloguer, i bueno, i després ara ja podríem parlar també de tots els temes d'ocupació, incoocupació, etcètera, etcètera, que encara no estan resolts i que no hi ha seguretat sobre això, i tu tens un pis en lloguer, què faries? Jo crec que molta gent que no l'està posant al mercat de
16: és que,
0: lloguer.
16: És que això no sé si...
15: Sí,
0: que sí,
15: tothom
0: té amics, no, familiars, etc.
16: No és cert. Gavi. Si tu tens un pis i tu necessites aquest pis, estic segur que aquest decret no t'aplica la renovació automàtica. Vale? Llavors, no intenteu confondre la gent.
0: És el que diu,
16: No, el que diu és que si tu tens un pis i aquest pis no el faràs servir, i el que faràs servir, el que faràs amb aquest pis és jugar-lo com a habitatge turístic, o jugar-lo com a habitatge de temporada, o jugar-lo a un preu inflat... Llavors, a renovar el contracte i te jodis.
0: No te negaria ja que al final fos així, però és que
16: la literatura... És que no és la literatura o el que hem viscat un atac a TikTok.
0: Roger. Són sensacions.
15: El que es busca és que es deixi d'especular amb la vivenda. És el que es busca i és l'objectiu final, no? Que això no és la solució en absolut, però és que al final la vivenda és una cosa tan complexa que depèn de totes les administracions, no només de l'administració de l'Estat, també de les autonòmiques i també de les locals. I si ens centrem aquí a la nostra ciutat, aquí a Badalona, ostres, què ha passat amb els pisos turístics? S'havia de prorrogar el tema de la paràlisi, de que no es puguin renovar llicències, i això fa quasi un any que s'ha de portar ple, i ara mateix Badalona torna a ser tierra de nadie, no tenim inspectors de vivenda, som dels municipis que menys vivenda pública ha fet. Ostres, escolta, quin model volem, no? El model de Barcelona, en què ha baixat el cost de lloguer un 5%, que és poc, i que és insuficient, i que una de les solucions és fer més vivenda pública, com diu el Tomàs, sens dubte, en cal moltíssima més, o el model de Madrid que ha pujat un 20%, no? Què volem? En els darrers 5 anys és el que ha passat. Ostres, jo crec que les polítiques que s'estan aplicant aquí són insuficients, sens dubte, en calen moltes més, moltíssimes més, però vaja, estan començant a donar els seus fruits, no?
17: Enric, vols afegir alguna cosa?
14: Sí, que tot això d'aquest tema de les vivendes aquestes, del lloguer i totes aquestes coses, què passa? Tu tens un pis, el tens per llogar. Si comencen a posar tantes traves al propietari, jo sempre ho he dit, què passa? Pues el propietari, escolta, pues el poso de lloguer turístic, el poso de lloguer de temporada, coses d'aquestes, i em salto totes aquestes lleis. Per què? Perquè això són traves que em posen. Imagina't que, a més, se'm posi allà dintre una persona que se'm quedi sense feina i aleshores serà una persona vulnerable que l'obtindré d'aguantar jo, no m'interessa. O sigui, poso aquest pis per turístic i vinga, i tira pelante. I a partir d'aquí s'ha saltat totes les traves. Què es pot fer? Pues, què es pot fer? Doncs, bueno, que aquella persona torni a recuperar la confiança i aquell pis el torni a posar al mercat del lloguer normal, i aleshores, quan se'n vagin aquests llogaters de 5, 6, o 4 anys, perquè hi ha vegades que hi ha persones que diuen, mira, a mi en 4 anys jo en tinc prou perquè me'n vaig a viure fora, perquè torno, i nosaltres avisen el paleta, que aquí entro jo, i diu, mira, noi, que hem de fer el pis, l'hem d'arreglar, i totes aquestes coses. Amb totes aquestes coses del pis turístic i pis de temporada, aquí no s'arregla res, absolutament res, vinga, tira-li endavant i avall va que fa baixada i que caiguin escalers. I aleshores, doncs, aquí tenim el problema que no volem un lloguer com feia fins ara, sinó que volem un altre tipus de lloguer. Doncs aneu demanant i aneu fent, però els propietaris aniran canviant la manera de llogar.
13: Mi, perdona, però és que no m'agrada jugar que al final caiem en el lloc de la desinformació. O sigui, si estem parlant de que aquest decret renova el contracte sempre que s'estigui al dia de pagaments, no podem dir, no podem entrar aquí a insinuar que no, és que si està a l'atur, llavors hauré de mantenir-li el lloguer sense que em pagui. Això no és cert, és que això no és cert, i ho podeu dir 200 vegades, però no és cert, ¿vale? Perquè el lloguer es renovarà sempre que la persona estigui al dia de pagaments. Sí? Llavors, no podem entrar al lloc de la desinformació.
0: I perquè no es renova...
13: No podem criticar aquest decret dient que l'habitatge turístic i el lloguer de temporada no estan regulats. Bueno, doncs regulem-los millor, doncs aturem aquesta xacra que és el lloguer turístic d'habitatges que haurien de ser per famílies. Aturem això, però el que no podem fer és desregular... El que no podem fer és desregular totalment...
15: Aquí estem fent el contrari. Aquí a Badalona estem fent el contrari.
0: Aquí es farà.
13: Aquí a Badalona estem fent tot el contrari.
0: Està previst.
15: Aquí tot està previst sempre, en aquesta ciutat i mai arriba.
12: Anem a parlar precisament... Anem a parlar de Badalona i encara sobre l'habitatge, perquè la primera promoció municipal d'habitatge públic ja comença a caminar. L'Ajuntament iniciarà aquesta setmana a través de l'empresa municipal Engestur la construcció d'aquesta primera promoció de pisos pública al barri de la Pau, al carrer Elit 77. S'hi construiran 16 pisos de protecció oficial en règim de compra amb preus d'entre 200.000 i 240.000 euros. Escoltem l'alcalde.
18: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
12: Després també està prevista una segona promoció al barri de la Salut, al carrer Richard Strauss, amb 19 habitatges en règim de lloguer d'entre 550 i 600 euros mensuals. Com ho valoreu? És un primer pas per resoldre el problema de l'habitatge? Són suficients pisos? No...
0: Polítiques de fet, de hecho. O sigui, no, menos bla, bla, bla y más hacer.
15: Pero poco hacer, ¿eh? Muy poco, ¿eh?
0: Bueno,
15: muy
0: pero...
15: poco. És lamentable i l'alcalde menteix. O sigui, això de que fa 20 anys que no es fan vivendes públiques és mentida. L'any 2020 es van fer vivendes a Montigalà. Vull dir, és mentida que no es fa vivenda pública des de fa 20 anys. Primera mentida. Segona, totalment insuficient. O sigui, estem parlant de que Montgat, amb els habitants que
0: ningú
15: té,
0: ha dit que sigui suficient.
15: En fa més de 200 i aquí, ostres, parlàvem de 8, parlàvem de quantes vivendes estem parlant, no? Pels habitants que té a Badalona i també per la situació socioeconòmica dels nostres veïns, que al final és la que és, no? Som una de les ciutats més necessitades i som una dels municipis que menys està fent per atacar un dels principals problemes de la societat, no? I això és trist i és greu. I el tema dels pisos turístics al que parlàvem, doncs és un dels exemples.
13: I que tenim un acumulat de 400 milions de superàvit que es podrien invertir fàcilment i no s'inverteixen perquè la línia política d'aquest govern no és defensar l'habitatge. I fan els pisos mínims que els obliga la llei i fan el mínim que els obliga la llei. I a més treuen pit. O sigui, fan el mínim que els obliga la llei, tenen una millonada de superàvit i no la inverteixen en res, ni en res relacionat amb habitatge, ni en res relacionat amb manteniment, ni en res. I encara treuen pit i fan propaganda. I és el que deia el Tomàs abans. No, però és la sensació, la sensació. Clar, la sensació, si fas 40 TikToks, doncs potser la sensació no. És que això és la fantàstic. Però la realitat, no la sensació, sinó la realitat és que això és un drama i que aquest govern passa olímpicament del problema.
0: La sensació és la seguretat que puguin percebre els
13: propietaris
0: de posar els seus pisos.
13: Sí, clar. També tothom percep que la seguretat ara és fantàstica i hi ha tirotejos a Llefià. Però percep que la seguretat és millor perquè no tenim a un exalcalde fent TikToks cada dia dient que Badalona és el Bronx.
0: Bla, bla, bla, i més hacer és Xavier García Albiol. Encara que sigui, i evidentment ell m'ha dirà tampoc que això soluciona, que no ho soluciona soluciona el problema. Evidentment que no, perquè és molt difícil, però tot s'ha d'entendir, s'han de fer els petits passos per arribar al final a la millor solució, però tot suma.
19: Aquesta campanya de propaganda per ser pisos és de vergonya.
0: No, mira, escolta'm una cosa, perdona que et digui, però...
19: Jo entenc que tu has de defensar això, que és la teva feina. Jo entenc que t'hi va el sou i que vas de defensar això, però això és una vergonya, home. Aquesta campanya de propaganda per ser pisos.
0: No, home, és que ens tenen
17: que si no s'entén, donen un, sisplau.
0: Si es posen ara aquests pisos que han començat ja a fer els moviments de terra, aquesta política, que és de ara, de la moda de ara, no, és de ja des de fa temps.
19: Si n'han anunciat 15 vegades.
15: L'Ajuntament deia que un dels problemes que tenien és les traves administratives, no? Que s'han de fer moltes coses, no?, per poder tirar endavant aquest tipus de qüestions. Per això la Generalitat va posar...
0: Pues menos bla, bla, bla i más hacer, hacer, hacer.
15: I per què no s'han posat més terrenys a disposició de la Generalitat per fer més vivenda pública? Era un dels objectius. O sigui, l'Ajuntament es queixa de traves administratives. La Generalitat diu, val, tens raó, hi ha moltes traves administratives. Tu dóna'm els terrenys i jo t'ho construeixo. Però que això tampoc s'ha fet. Va donar, n'ha posat 3 només. Llavors, bueno, són una de les altres coses que no s'entenen, no? Llavors, bueno, en fi, jo crec que hi ha una deixadesa absoluta, és el que diu una miqueta el Gavi, que no hi ha intenció, és un dels eixos de treball d'aquest Ajuntament.
17: Enric.
14: Traves administratives. M'ha agradat molt aquesta frase. Molt. Pregunteu als autònoms que estem tancant per jubilació per què tanquem. I no tanquem per falta de feina. Tanquem per traves administratives. Estem cansats de tanta paperassa i tanta paperassa i tanta paperassa i al final dius, bueno, per tot això, mira, me'n vaig a la jubilació, que em cauran uns diners i van venir Barca Nova. Persiana avall i s'ha acabat la història.
0: Bé.
14: M'ha agradat aquesta frase de les traves administratives.
19: El que parlem, si voleu, parlem de traves administratives. Les traves administratives s'ha d'entendre d'on venen. En primer lloc, a Badalona, el tema de l'habitatge i la construcció té traves administratives, que és que una llicència d'obres triga un any o dos anys.
14: Aquesta llicència
19: que triga un any o dos anys...
14: Obres menors, mig any, obres majors, un any.
19: Per què triga un any?
14: Perquè és una barbaritat. Perquè portem anys així.
0: I és la llei.
15: No és la llei.
0: És el compliment estricte de la llei.
19: Precarietat, treballadors que no volen treballar a Badalona perquè no es pot treballar aquí. O sigui, és que són moltes les circumstàncies. I per què hi ha moltes més traves administratives? Home, perquè durant anys i anys i anys hem tingut polítics que ficaven la mala caixa. I llavors ara tot ha de passar per l'interventor 40 vegades. Clar, tio, doncs no haver robat.
0: El Partit Popular porta des del 23, potser estàs parlant d'abans.
19: Home, no, estic parlant del teu històric Partit Popular, Rato i companyia. Si vols parlem. Home, no, clar, del Partit Popular i del Partit Socialista, no serà meva. Escolteu, qui és qui ha ficat la mala caixa històricament.
14: Escolteu-me, deixeu-vos estar històries. Quan una persona té un terreny, una casa per fer, i se'n va amb un arquitecte i li diu, escolta, miri, a mi m'agradaria fer una casa aquí, faci un projecte. Quant de temps puc trigar a tenir la casa feta? L'arquitecte li diu, miri, només de llicència d'obres se li passarà un any mínim perquè no tindrà llicència d'obres a l'Ajuntament de Badalona. I després compti aquests temps per acabar l'obra. Entesos? O sigui, el que s'ha d'escurçar és aquest temps. I aquest temps porta anys i anys i anys igual.
19: Però que no és així hagis... tot arreu,
0: de...
19: eh?
0: Tota la vida.
19: No és l'aplicació
0: de la llei que fan els tècnics de l'Ajuntament.
14: Sí, sí, però jo en aquest moment però no culpo en els que no estan manant...
15: El que passa en aquesta ciutat no passa enlloc. Jo m'estic fent... ara he de fer una obra gran i quan a la gent li dius on és l'obra i dius Badalona, diu, ui, mare meva, Badalona, l'Ajuntament. Ui, prepara't pel que t'espera, no? I és que és la realitat. Tenim un ajuntament que no funciona, que el gener ha plegat, que és un desastre.
0: És molt garantista.
15: Que el problema no és la llei, que és l'ajuntament.
0: Que s'ha de canviar la llei.
19: El problema és que els treballadors no estan a gust, que no poden treballar, que us plega el gerent, que us plega el coordinador,
15: que us plega l'altre.
19: O sigui, si és que no vol estar ningú arrodellat d'aquesta gent que hi ha a l'Ajuntament.
17: I avui, ja que la tertúlia bona part s'ha centrat en el tema de l'habitatge, hem de tornar a posar sobre la taula el tema de
12: del parc d'habitatge envellit, que moltes vegades es parla a Badalona, i és que avui ens hem despertat amb aquesta notícia que hem explicat aquí al Badalona Matí, i és que s'ha esfondrat un sostre d'un edifici al carrer Bruc. L'ensorrament d'aquest sostre de la planta baixa d'un edifici del carrer Bruc de la ciutat va obligar a evacuar quatre persones aquest diumenge al vespre. Va passar cap a 7:45 quan es va esfondrar uns 5 metres lineals, segons ens han informat els bombers aquest matí, del sostre de la planta baixa d'aquest immoble de planta baixa i primer pis. Hi vivien unes 5 persones. Els bombers hi van desplaçar dues dotacions i van evacuar una dona de 43 anys, també els seus dos fills menors que vivien en aquesta planta baixa i una altra persona que vivia al pis superior. Totes quatre es van reubicar a cases familiars i els bombers ens han dit que avui està previst que revisin l'estructura de l'edifici, també amb la participació d'aquest arquitecte municipal, per determinar l'estat i valorar les actuacions necessàries. No sé, Tomàs, teníeu sobre aquesta situació...
0: No tenia informació, però bueno, està bé que revisin, no? Que has dit, sí, va fer gràcia que diu que revisin, sembla evident, no? Si hi ha hagut un esfondrament, no sé, no tinc més informació que afegir al respecte, em sembla...
19: Aquí o fem revisions proactives de tot el parc d'habitatge de Badalona, que sabem que tenim zones que es van construir amb mitjans limitats, autoconstrucció, sense planificació, o fem de veritat un pla que garanteixi una revisió total i proactiva de tot aquest habitatge, o cada vegada tindrem més problemes. Ho vam tenir a Canigó i cada dia tindrem més problemes.
0: La cosa és que existeix, això. El que passa que no sempre...
19: El que passa que s'ha de fer i tenim l'Ajuntament que tenim. Si jo coincideixo amb el problema...
0: No pot escapar que passi.
14: 26 anys fa que demano jo això, d'aquesta revisió de tot el parc d'habitatge de Badalona. 26, només 26. Ningú m'ha fet cas. És demanar-ho a la paret. Ningú.
15: Però què ha de passar? Què més ha de passar perquè es faci? Jo a vegades dius, ostres...
14: Que algú ho vulgui fer, que algú ho vulgui fer, i no ho volen fer, no sé el per què,
19: però ningú. Però és que al mitjà és que tenim un superàvit de més de 400 milions, o sigui, és que no sabem què fer amb els diners a Badalona. Doncs pues mira, una cosa amb la que ho poden invertir.
12: Molt bé, doncs, sens dubte, encara queda feina a fer. Continuarem parlant d'habitatge, que és un tema ampli que dona per molt, eh? Continuarem tractant-ho aquí a la tertúlia. Us agraïm avui la vostra presència, l'Enric Garí, el Roger Espí, el Tomàs Vizcaíno i també el Gavi Ramírez. Moltes gràcies, que passeu un bon dia, eh? Aquesta setmana un dia menys, per tant, ja estem a dimarts, arribarà abans el cap de setmana, eh? Gràcies per la confiança i nosaltres ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona, però el Badalona Matí continua com sempre en directe fins a 12:00 PM aquí al 94.4. Fins ara.

0: 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
3: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
4: Torna Filmets.
5: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
4: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
6: Filmets Badalona Film Festival.
5: Totes les emocions.
7: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
8: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
4: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat.
9: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
10: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
11: L'Ajuntament de Badalona iniciarà aquesta setmana la construcció de la primera promoció de pisos públics al barri de la Pau. Ho farà a través d'Engestur. Parlem de 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir d'avui al mateix web habitatgebadalona2027.cat. L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
12: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
11: Gairebé passen 3 minuts de les 10 del matí. Repassem altres titulars d'aquest dimarts.
6: Badalona Matí.
11: El Departament d'Educació ha assignat 2.700.000 euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Tuti García.
13: Sí, els diners formen part dels fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans destinat a renovar les instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements en fibrociment.
11: El fons es reparteix segons tres criteris: el nombre d'alumnes entre 3 i 12 anys, l'antiguitat dels centres i les característiques rurals dels municipis. Suspesos els primers desnonaments a Badalona després de l'aplicació del decret d'habitatge aprovat dimarts passat.
13: Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil i, segons apunten fonts judicials, encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que podrien fer-ho abans de la data de llançament.
11: Precisament divendres passat, centenars de manifestants es van mobilitzar a Barcelona arran de la mort de la Mari Carmen i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Escoltem a Paula Gómez, membre del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
14: Cal seguir lluitant perquè, doncs, la mort de la Mari Carmen, de l'Olga o del Javier, doncs representa i ve donada per doncs l'habitatge com una mercaderia, no? La classe treballadora no es conforma amb unes mesures que anys enrere ja s'han demostrat que venen d'uns partits polítics on no hi ha cap mena de confiança en què s'acabin aplicant, i per tant, doncs, la classe treballadora organitzada en sindicats camina cap a una vaga general que realment pugui suposar, doncs, una millora de les nostres condicions de vida.
11: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Badalona, aquest cop al barri de Llefià.
13: Van rebre un avís dissabte a la nit d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al passatge de Glòria, on hi van trobar 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida.
11: La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor dels trets que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a dos joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum a Sant Adrià de Besòs.
13: 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts dimecres passat a Sant Boi de Llobregat. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió.
11: El càncer de colon creix un 21% en les persones menors de 50 anys.
13: A l'ICO Badalona es diagnostiquen 209 casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. Des del centre s'investiguen diferents hipòtesis, una d'elles apunta directament als estils de vida.
11: Ens ho explica Núria Mulet, oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i investigadora de l'Institut de Recerca Germans Trias.
0: Dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies, també es comença a parlar de certs pesticides, microplàstics, etc. És a dir, molta informació que està emergent i que està englobada dins de l'anomenat exposoma, és a dir, totes aquelles exposicions a les que ens sometem des del moment de la concepció. Llavors, tenir tota aquesta informació també probablement en un futur podria ajudar a predir models de risc.
11: Badalona ha acumulat 514,4 litres de pluja per metre quadrat des de principis d'any fins al 8 d'octubre, segons dades de l'estació meteorològica del Museu de Badalona del Meteocat.
13: D'aquest total, 235 litres i mig han caigut entre l'1 i el 8 d'octubre, una quantitat que representa gairebé la meitat de la precipitació que habitualment es registra a la ciutat al llarg de tot un any. En concret, les pluges d'aquests 8 dies han equivalgut al 49% de la precipitació anual habitual a Badalona.
11: L'Agència Catalana de l'Aigua i Adif realitzen tasques de reparació i neteja dels baixos del pont de ferro per on l'R1 travessa el riu Besòs.
13: La part inferior de la infraestructura ferroviària havia acumulat nombroses restes que el riu havia arrossegat davant l'augment del seu cabal en les pluges torrencials del passat cap de setmana. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un missatge publicat a la xarxa X.
11: En plana cultural, els gegants de Badalona, Jeroni i Badamar han pujat a Sant Jeroni de la Murtra aquest diumenge amb motiu del seu 80è aniversari.
13: Per primera vegada, les dues figures han emprès una ruta a peu des del centre de Badalona fins al monestir, on s'ha oficiat una missa en honor seu i s'ha celebrat un dinar popular.
11: Un escenari emblemàtic i especial per commemorar l'aniversari de la parella, ens ho explica en Gorka Sol, el president de la colla gegantera de Badalona.
15: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni per aquest espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, i era una cosa que havíem de fer sí o sí, poder juntar aquests dos símbols, el gegant i el monestir, amb una trobada conjunta. En Jeroni porta en el segell del seu pergamí i en el cinturó, en el centre del cinturó, porta doncs l'escut de Sant Jeroni de la Murtra i en el pergamí una inscripció antiga d'aquí del monestir.
11: El Museu de Badalona ha obert les portes aquest diumenge amb una visita guiada i gratuïta a l'espai arqueològic de les Termes i el de Cumanus.
13: Una activitat emmarcada en les Jornades Europees de Patrimoni que ha durat 3 dies en què la ciutadania ha pogut visitar monuments, conjunts històrics, museus, jaciments arqueològics i altres espais amb activitats adreçades a tots els públics.
11: I en esports, la Qualdó Ciutat de Badalona enguany ha reunit 218 participants, un 26% més que l'any passat.
13: Sí, la prova ha sumat 45 participants més que en l'edició anterior i ha assolit la millor xifra de participació des del 2022.
11: Una competició que combina cursa a peu i natació en aigües obertes al litoral badaloní. Ens ho explica Marc Morero, organitzador de la Qualdó.
16: Ha sigut un bon dia. A comparació de l'any passat teníem l'aigua molt plana. A més, fa una bona temperatura, que tampoc fa molt de calor per córrer, així que ha estat un gran dia. Els he vist molt en forma, sobretot a la prova absoluta masculina, ha sigut un final molt renyint, van apretant-se des de tota la pujada i baixada fins a tota la recta i se'ls ha fet una mica dur, però s'ha vist des de fora molt bé.
11: El 100 km Badalona Challenge arriba a l'11a edició amb 200 participants i la recaptació destinada a la FANOC, l'associació que acompanya infants i adolescents amb càncer i també a les seves famílies.
13: Una edició molt especial en record.

0: la Senca Challenge Badalona, pues evidentment es troba a faltar, és molt emocionant i emotiva, i ja ho hem fet a la, hem dit a la sortida, pues això, no? que avui l'Òscar està al cor de tothom, està, ja ens cuida des d'aquí dalt, pues ens cuida una miqueta més encara.
1: El Badalona i el Vilanova empaten a 0 a la travessera de Montigalà i protagonitzen un duel molt igualat i també intens, Tuti.
2: Sí, tots dos equips van dur a terme un partit frenètic en el qual les defenses es van acabar imposant. El Badalona va disposar de més possessió i en el global va tenir algunes oportunitats més clares que el del Garraf, però en general tots dos van anar a buscar els 3 punts.
1: El tècnic del Badalona, Genís Sanpietro, valorava així l'enfrontament.
3: Quan vens a 3 victòries i jugues contra un rival com el Vilanova, que m'ha semblat un tros de rival, doncs és un bon punt, penso, al final no s'ha escapat. Sí que és veritat que crec que si analitzes les situacions de gol, que és del que es basa al final quan dius si és un resultat just o no, crec que hem tingut bastantes ocasions per poder fer el gol i guanyar. Però bueno, l'equip realment, més enllà del resultat, crec que està molt bé, ha jugat molt bé.
4: Badalona Matí, 94.4.
1: Passen 11 minuts a les 10 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. El servei d'alta velocitat Barcelona-Madrid circula amb un tram per via única després de l'incendi d'un tren a l'altura de Ricla, a l'Aragó, que ha afectat milers de passatgers. L'alta velocitat ha estat aturada aquest dilluns durant unes 5 hores a causa de l'incendi.
2: El Front Ampli proposa de Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i Comuns fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a sumar-s'hi. A tot això, l'acord Esquerra-Podem indigna els comuns, els quals acusen Rufián de dividir les esquerres.
1: El Suprem manté per al 29 de novembre la suspensió del dret a vot dels nacionalitzats a través de la llei de Nets. El tribunal rebutja el recurs del govern espanyol contra la mesura cautelar d'anul·lar les inscripcions a l'oficina del cens electoral.
2: I en internacional, la Unió Europea aprova el paquet de sancions contra Rússia més gran fins ara, amb la inclusió de 1.600 persones i entitats. Els ministres d'Exteriors dels 27 s'encallen en la proposta per prohibir els visats per turistes russos.

0: Moment d'interessar-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, comença aquesta primera jornada feinera per la majoria i en el cas de l'àrea metropolitana ja tenim força núvols. De fet, aquesta nit passada déu-n'hi-do el patac d'aigua que ha caigut al voltant del Prat del Llobregat, però d'una forma molt i molt local, allà gairebé 40 litres per metre quadrat. Però gran part de l'àmbit metropolità de moment no ha tingut pluges, per bé que sí que acabarà tenint algun xàfec. S'ha de dir que no plourà tot arreu, no estarà tampoc tot el dia plovint, però sí que algun xàfec acabarà sent bastant intens, sobretot al voltant del migdia, i amb més probabilitat cap al Baix Llobregat, al Garraf i al Vallès Occidental. Remarquem, d'una forma bastant local, com ha passat aquesta nit passada. Com hi ha els núvols, sí que han de ser bàsicament els dominants, doncs avui la temperatura frenarà mínimament, frenarà la màxima, perquè a hores d'ara la veritat és que de fred intens no en fa ni gota. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies a Lluís Mi, i ara és el moment de conèixer quan tenim una temperatura de 21 graus a Badalona, l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Mireia Camatxa, bon dia.
2: Hola, bon dia. A hores d'ara, l'autopista del Maresme, la C31, hi ha lentitud amb aturades intermitents a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a l'AB20, hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. A la C58 hi ha intensitat entre Montcada i Barcelona en sentit sud i entre Montcada i Ripollet en sentit nord. I a la C17 hi ha retencions a Granollers en sentit Barcelona per obra. Situació complicada encara amb alguns trams de retenció a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot. Bon dia.
3: Informació de serveis.
4: Les mesures de seguretat pel correfoc infantil de dissabte 17 d'octubre pel 20è aniversari de la colla infantil Diables cap a Oltis afectarà a partir de les 7 de la tarda la plaça de Trafalgar i el carrer de Pérez Galdós. El tall de la circulació al tram del carrer de Francesc Layret, comprès entre els números 101 i 107, tindrà afectacions al trànsit general durant l'execució dels treballs. L'accés als aparcaments situats als números 125 i 131 es podrà efectuar a través de la via Augusta i del carrer del Pare Claret, mentre que es mantindrà la cruïlla amb el carrer de Sant Anastasi per garantir

0: l'accés als aparcaments i als centres assistencials d'aquest carrer. I recordeu que durant tota la setmana hi haurà el cicle de xerrades Camí de Salut per promoure l'envelliment saludable a Badalona. El programa es desplegarà en 5 espais diferents dels barris de Badalona, de 5 de la tarda a 6:45.
1: Espai ofert per l'Ajuntament de Badalona.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
3: ...94.4.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
6: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
7: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port. A la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
8: Torna Filmets.
9: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
8: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
10: Filmets Badalona Film Festival.
11: Totes les emocions.
12: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
13: És un quart i 2 minuts d'11. Seguim aquí en directe al Badalona Matí, al 94.4 de Ràdio Ciutat. Fa més d'un any que la parròquia de Sant Cris de Canyet i la de Sant Francesc d'Assís de Bufalà estan sense campanes. Una situació que preocupa alguns veïns, els quals no troben respostes ni tampoc solucions. Tenim al telèfon el rector de Tiana i arxiprest de Badalona Nord, en Ramon Santos. Bon dia.
14: Bon dia.
13: I també al feligrés, Lucas da Silva Matosas. Bon dia també a tu, Lucas, com estàs?
15: Hola, bon dia, molt bé.
13: Mossèn, els veïns i feligresos de Canyet i Bufalà, ho dèiem ara, lamenten que fa més d'un any que les campanes i rellotges de la parròquia no funcionen. Què els diria per transmetre'ls tranquil·litat?
14: D'entrada que certament no funcionen, però... La qüestió està en que jo em vaig trobar en aquesta situació. Jo fa un any que sóc el rector d'aquestes parròquies i em vaig trobar amb aquesta problemàtica, oi? En primer lloc, el rellotge de Sant Crist de Canyet era el que primer, no funcionava, oi? Llavors vam intentar fer alguna intervenció, però no ha tingut èxit. I llavors, del que es tracta amb tots dos rellotges és, en primer lloc, veure el seu estat. Hem de veure en quin estat està, després s'hauran de determinar quines accions s'han de prendre, després s'haurà de quantificar el seu cost i després s'haurà de veure qui paga la factura, no? El tema del rellotge de Sant Crist de Canyet, sí, certament ja va venir el senyor que el cuidava, el vam avisar, va venir, va intentar posar-lo en marxa, va veure que no hi ha manera, el vam tornar a cridar, s'ha tornat a emportar el motor i finalment el diagnòstic que m'ha donat aquest senyor, que és que aquest és la família que el va muntar, el pare d'aquest senyor ja va muntar aquest rellotge fa més de 100 anys, o sigui, és que és una maquinària que no és extraordinària, no és de les més resistents, però és un rellotge més, no és un rellotge excepcional, no? I aquest senyor l'altre dia també hi va venir a veure, va treure el motor i vaig parlar amb ell i ell m'ha dit, mira, aquest rellotge no el tocarem més, perquè aquest rellotge no té arreglo, és que no té arreglo, no? Llavors, si el rellotger diu no té arreglo, que és el que l'ha cuidat durant 60 anys, em sembla que m'ha dit que el cuida ell, llavors, escolta, aquest és el seu veredicte i ell és la persona que més en sap sobre aquest rellotge, oi?
13: Per tant, ho dona per perdut. O sigui, potser el fet que tingui 100 anys, això pot costar de trobar potser recanvis o peces, no?
14: No, anem a veure. És que cada rellotge és una peça, amb aquests rellotges que són de campanars i públics, són peces úniques. Cada una és una peça única. Vull dir, no, potser no n'hi ha dos iguals, no? És com un fill, no? Un té molts fills, però cada fill és diferent. Doncs, pues, bueno, pues aquest rellotge, la seva situació és aquesta, no? És que no té arreglo. I aquest home diu, no té arreglo, que no en parlem més, que no té arreglo. Ja et portaré el motor, però el rellotge no té arreglo. Bueno, llavors, el següent pas, quin és? Les de determinar quines accions s'han de prendre, no? Pues, bueno, el que s'hauria de fer és substituir aquest rellotge, aquest motor, el rellotge, per un rellotge actual, no? I llavors, esclar, això s'haurà de veure també quin cost té, amb tot això estic treballant, eh? Vull dir, que el rellotge no funcioni no vol dir que no estiguem fent res. I jo no sóc rellotger ni una persona de manteniment, jo sóc un capellà, eh? Vull dir, la meva missió és fer altres coses, però jo com a responsable també, com sé que és un tema que és una mica sensible, doncs també ho estic treballant, vull dir que qui es pensi que no fem res, no, això no és així, eh? estem treballant. I després de quantificar el cost d'això, el que haurem de veure és el seu finançament, no? Aquest rellotge de Sant Crist de Canyet té una problemàtica, que és que és un rellotge amb 4 esferes, no? I això és més, una mica més complicat després de fer-ho anar. Però, bueno, però amb això estem, eh? Jo penso que amb el tema de trobar la solució ens en sortirem. Però ara donem un pas més, no? Qui pagarà aquesta factura? Perquè la parròquia aquesta de Sant Crist de Canyet és una parròquia deficitària, vull dir, més aviat hem d'aportar fons per sostenir-la que altra cosa, no?
13: És clar, llavors, clar, és clar, Ramon, perquè de qui depèn la conservació i bon funcionament, no?, d'aquests rellotges, de qui depèn? És de cada església que s'ha de fer càrrec, o no sé si l'arquebisbat de Barcelona, aquesta qüestió se'ls pot traslladar directament?
14: Però és que tingui vostè present una cosa, que el rellotge i el campanar no és un tema de primera necessitat. Vull dir, és un tema més aviat que, miri, jo per fer el que és essencial per la parròquia no necessito el rellotge. Jo per celebrar les eucaristies, els sacraments, els casaments, els batejos, jo no necessito el rellotge. Rellotge, tothom en té. Miri vostè a la seva mà, segurament que porta un rellotge. Mira el telèfon, té un rellotge. A tot arreu té un rellotge. Això és un altre tema. Això és un tema, doncs, dels veïns, que els agrada sentir les campanes i això, i em sembla molt bé, eh? I és molt defensable. Però cada parròquia és una unitat. És una unitat que se sosté amb els seus propis fons. Cada parròquia se sosté amb el que els parroquians, els feligresos, contribueixen, no? I si una parròquia, doncs, no contribueix ningú, però, escolta, primer haurem d'arreglar el sostre o el que sigui abans que arreglar el rellotge, i amb prioritats, no? Ara, haurem de buscar, jo quan li he dit del cost, li he dit finançament, no? I haurem de buscar a veure qui financia. Pot ser els mateixos veïns, podríem generar un fons, no? I dir, bueno, doncs, mira, entre tots ho pagarem, no? O una part, no? Posem-nos a cap. Però això serà la tercera part. Quan tinguem el cost i quines accions i mesures s'han de prendre, llavors podem agafar i parlar, a veure com ho financiem, a qui anem a demanar, si l'Ajuntament es pot donar un cop de mà. Serà un tema que haurem de debatre després. Vull dir que això és la tercera part o l'última fase de la problemàtica, no? Ara la problemàtica està en determinar quines accions s'han de prendre, quina és l'alternativa que anirà bé en aquí, quantificar el seu cost i llavors començar a parlar de com ho parem.
13: Deixi'm, Ramon, que li pregunti també al Lucas. Lucas, com a veí feligrés, com us afecta en el vostre dia a dia el fet de tenir el campanar, els rellotges totalment aturats, no? Des de fa, ja dèiem, més d'un any.
14: El Lucas, aviam, quina parròquia és?
15: Jo visc a Canyet. Visc a Canyet, i més que ens afecti el dia a dia, doncs la veritat és que és una tradició molt maca que als pobles hi hagi un rellotge i unes campanes a l'església, i vulguis que no, sempre quan estàs fent coses o fora de casa o el que sigui, o per la nit inclús, que et despertes a mitjanit i no saps quina hora és, sempre sempre està bé sentir les campanes de l'església que t'orientin una mica. Perquè la veritat és que sí, que tothom porta un rellotge a la mà, sigui el telèfon o el canyell, però... I el rellotge de l'església, tampoc quan passes per allà, tampoc et poses a mirar el rellotge, però més que res les campanes. Que va haver una època que van deixar de funcionar, després li van passar un missatge al rector, que sí que hi havia un rector a la parròquia de Canyet, i crec que va morir, i aleshores és quan va passar a ser el de Tiana, i van tornar a deixar de funcionar. Aquest temps que sí que van funcionar durant res, un mes potser bé, i després ja es van desquadrar les hores, perquè m'imagino que ja hauria de ser el rellotge que ja hauria de deixar de funcionar o hauria de funcionar malament, i llavors ja es van anar retrasant i llavors ja no cantaven bé les hores tampoc.
13: Per tant, Lucas, sí que es diu, no?, que Canyet, el barri de Bufalà, té aquesta com una identitat molt arrelada, no?, molt seva. Creieu que aquest silenci de les campanes fa perdre part d'aquesta identitat i de la vida comunitària entre els veïns?
15: Sí, bueno, el so de les campanes sempre és una cosa que sempre està bé tenir-la en un poble, i Canyet s'identifica precisament per ser un municipi de Badalona molt, molt rural, molt tradicional, i sí, les campanes és una cosa molt, molt arraigada en un territori així més tradicional.
13: I no sé, Lucas, si teniu previst organitzar, no sé, alguna acció conjunta des de l'associació de veïns, recollir signatures o demanar la implicació de l'Ajuntament, per exemple, com ara comentava en Ramon Santos, per pressionar d'alguna manera per poder recuperar aquest toc de campanes i que aquests rellotges tornin a estar operatius.
15: Bueno, sí, veiem que és qüestió de finançament, en quant a cost d'arreglar el rellotge, per exemple, tot és parlar-ho amb els veïns de Canyet. Nosaltres fins ara el que hem fet ha sigut enviar una carta al rector de Tiana i poca cosa més. Vull dir, tampoc no ho hem parlat amb els veïns ni res d'això, però si fes falta es podria parlar, sí.
13: Però sou un gran nombre de veïns, oi? Qui, els que trobeu a faltar, aquest toc de campanes?
15: Sí, ho hem estat parlant, doncs així com ho parles quan et trobes un veí, i anar-ho comentant, i si tothom coincideix amb que es troben a faltar les campanes, sí.
13: De fet, les campanes de la parròquia de Canyet, no?, estan electrificades, i els rellotges també, i són conegudes com Ferdinanda i Carmela, no?, que ja es van restaurar l'any 2011.
15: Exacte, sí, es van restaurar, i de fet, quan es van restaurar, crec que ja van ser els propis feligresos que vam anar aportant fins a arribar a cobrir el cost de les campanes. No sé si es va arribar a cobrir del tot o com va anar la cosa, però crec que sí, que es van finançar amb els feligresos mateixos.
13: Molt bé.
15: Hi havia allà a l'església, hi havia com si haguéssim un termòmetre que anava pujant a mesura que la gent anava portant.
13: I molt bé, doncs Ramon, aquesta és l'opinió dels veïns. Vostè la comparteix? Sí que és cert que ha dit que tothom té un rellotge a sobre, no?, el mòbil, tenim rellotges a tot arreu, però sí que els veïns troben a faltar, doncs, aquesta identitat, no?, del barri, del toc de les campanes, que lamenten que s'hagi perdut.
14: No s'ha perdut, sinó que simplement el tema, la maquinària s'ha fet malbé, no?, i s'ha de buscar una solució, vull dir, i amb això estem, vull dir, que s'hagi perdut no vol dir que no estiguem treballant per restablir-ho, no? A mi em sembla que el tema de les campanes és un tema que s'ha de defensar, no?, perquè és, ja no és només una tradició del barri, sinó que és un bé patrimonial. Allà on hi ha un campanar, hi ha unes campanes, certament ens dona, pues, una sensació de, no sé, d'estar on hem d'estar, no? I això em sembla que és molt important i ho hem de defensar, no? Jo també sóc el rector de Tiana, però jo no he rebut aquesta carta, eh? No sé on l'han enviat, però jo la carta aquesta no l'he rebuda. I el que penso és que ara mateix, no, com s'estan fent coses, tampoc és el moment de fer tampoc una carta, una recollida de firmes per enviar a l'alcalde o el que sigui, pues, exigir res, no? Perquè si diguessis no estàs fent res, pues, bueno, pues, mira, pues, que es queixin i que facin i moguin el que hagin de moure. Però com ens estem movent i estem seguint els procediments, va ser la setmana passada que el que porta aquest rellotge de Canyet, el rellotger, és el que em va dir que no. I això va ser la setmana passada. Diu, no el tocaré més, és que no es pot tocar. Aquest rellotge no té arreglo. Entén-m'ho, va dir així mateix. Has d'entendre que aquest rellotge no té arreglo. I, bueno, pues, si tu m'ho dius, que ets el pare d'aquest rellotge, escolta'm, m'ho vaig a creure. Sé que hi ha algú que volia donar un cop de mà per mecànicament intentar fer una peça que s'havia trencat per arreglar-lo, però aquest home em diu, no, és que no té arreglo, no t'escarrassis més, no té arreglo, busca una altra solució. I amb això estic, estic esperant també la solució, quina és la millor, i certament també el rellotge té molt a veure amb les campanes, perquè les campanes sonen mogudes per l'hora que diu el rellotge, no? Perquè jo ara, últimament, em veia a Canyet que les campanes tocaven, no? Però a lo millor tocaven les 4 i eren les 6, no? Vull dir, era una cosa, pues, tot fora de lloc, no? Jo penso que només hem de tenir una mica de paciència. Quan rebi aquesta carta, pues, jo ja veuré també qui són la persona, pues, amb la que podria contactar per moure una mica aquest tema, si és que necessito, pues, parlar d'aquest tema, o per informar, no, dels passos que hem donat, i ja està. És qüestió d'anar fent,
13: Molt bé.
14: Una miqueta de paciència, però anar fent. I ho resoldrem, Jo tenia també un problema amb el rellotge. Em podria dir que sóc expert de rellotges, perquè, miri, tinc 4 rellotges. Aquest, el de Badalona, el de Montgat i el de Tiana, no?
13: Caram.
14: I el de Montgat tenia un problema. Tenia un problema també, el rellotge no tocava i el van donar com per desahuciat, però...
13: Sí, és veritat, el de Montgat mai valora, és veritat. Sí, sí, jo quan passo
14: no,
13: per allà...
14: Però no, però si s'ha fixat, ja va.
13: Ja
14: va,
13: ja funciona.
14: Ja va l'hora.
13: Ah, vale.
14: Sí, sí, sí, aquest el van poder resoldre perquè es va localitzar molt bé el seu problema, van trobar un rellotger, no un mecànic, sinó un rellotger... Un rellotger, pues, que ara mateix l'està mantenint. Però també té un problema, aquell rellotger té un problema, que necessita un manteniment i haurem de veure qui paga el manteniment, perquè allà, cada 2x3, s'ha de pujar a dalt, vaig a pujar a dalt, i acaba d'ajustar els 2 minuts o els 3 minuts, no? I això, s'ha de buscar una solució amb això, perquè també em cansaré de pujar al campanar, no, per posar el rellotge a mora, no?
13: I amb el risc que això comporta de no caure i no prendre mal, sobretot.
14: Pues això, aquest és el problema ara d'aquell campanar. Però mira, d'alguna manera està resolt, no? Mm-hmm. Ja veurem, no? I també per qui paga la factura. Això encara estem, ara estem en la tercera fase, no? Molt bé. I després, el que estic més content precisament és del rellotge de Tiana, perquè és un rellotge que ja fa 10 anys que sóc... Mira, aquesta setmana fa 10 anys que estic a Tiana com a rector. Aquest rellotge no m'ha donat cap problema mai. Funciona a la perfecció.
13: Esperem que continuï
14: així. Són les campanes... Sí, esperem, no, i continuarà. Són les campanes de dia, de nit, per les misses. Toca els 3 àngels, ho toca tot. Vull dir, ho toca tot i fa presència. Quan no toquen les campanes, tothom ja em truca. Només que canvi el so de les campanes, ja em truquen, escolti, mossèn, que això no pot ser, que això no va... Bueno, però a vegades són petits desajustos. Però aquí es va trobar la solució.
13: Doncs...
14: I aquesta solució... és el que a mi m'agradaria posar a Canyet. Però això necessita temps, necessita acabar-ho de pamar, de meditar i de buscar-ho, i de concretar-ho, no?
13: Doncs, Lucas, haureu de tenir una mica més de paciència.
15: Sí, cap problema, paciència la tenim.
13: Vale. Doncs us ho agraïm, perquè nosaltres també estem mirant el nostre rellotge que tenim aquí a l'estudi i ja ens passem 4 minuts de l'hora que hauríem d'haver acabat. Però bé, el motiu també...
14: Bueno, pues ja m'aviseu i el vindré a posar a punt, no et preocupis.
13: I que si es desquadra el rellotge li truquem, mossèn.
14: Això mateix.
13: Li agraïm la vostra intervenció avui aquí, en Ramon Santos, que és rector de Tiana, també arxiprest de Badalona Nord, i el feligrés Lucas da Silva Matosas. Gràcies a tots dos i esperem que aquest toc de campanes i aquests rellotges tornin a funcionar ben aviat. Gràcies, bon dia.
15: Adéu,
14: així serà, bon dia. Adéu-siau. Adéu.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Torna Filmets.
4: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
5: Filmets Badalona Film Festival.
6: Totes les emocions.
2: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
7: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
3: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
8: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
9: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
10: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.

0: 10:37 minuts, és el moment de parlar amb professionals de l'IMPO, amb la Núria Tortós Oliva, la Mireia Piñero Romero, ja són tècniques d'ocupació. Bon dia, com esteu?
1: Hola, bon
2: Hola,
1: dia.
2: Hola, bon dia.
0: Perquè avui ens voleu parlar del programa de treball i formació, però també una mica de tots els plans d'ocupació que dueu a terme des d'aquest servei municipal. Estem parlant del programa de treball i formació, que no és només donar feina durant un any, oi?
1: Bueno, en principi, explico una mica...
3: Sí, a veure, és un programa que té... Té més ambició. A part del que seria la contractació dels 12 mesos, treballem molts altres aspectes per reforçar la seguretat, per reforçar les competències transversals de la persona, perquè li sigui més fàcil la reinserció al mercat laboral ordinari.
0: O sigui, és oferir aquesta oportunitat laboral, no?, real, amb aquesta formació, acompanyament a persones que es troben en situacions una mica... més difícils, no?, en dificultats per accedir a aquest mercat.
1: Bueno, en principi, potser hauríem de situar una miqueta el que són els programes d'ocupació, que són, en principi, són programes que subvencionen diferents organismes públics, tant pot ser del SOC, de l'àrea metropolitana de Barcelona o la de Diputació. Llavors, el que es tracta, no?, doncs és de donar l'objectiu d'aquests programes és una oportunitat laboral per persones en situació d'atur, normalment de llarga durada. Llavors es fa mitjançant un contracte laboral i un cop finalitzant, doncs, bueno, durant el programa es realitza un acompanyament i un seguiment d'aquestes persones en el lloc de treball, no?
0: I una mica, quina és la vostra feina dins d'aquests plans? Quines tasques implica gestionar aquests plans d'ocupació?
1: Nosaltres som tècniques del departament, som un equip bastant heterogeni i multidisciplinar, i una miqueta doncs, el que realitzem és, un cop es publica la convocatòria de l'organisme subvencionador pertinent, ens activem doncs, per presentar-nos a la sol·licitud, no? Presentem la sol·licitud d'aquest programa. La nostra tasca és una mica es recullen les necessitats municipals, es realitza, un cop ja s'han recollit, el que fem és dissenyar aquest projecte, tenint en compte la relació de places, l'objectiu d'aquest projecte i les tasques que es realitzaran. En principi, ara, actualment, en tenim 6 en actiu, hi ha unes 300 persones, no?, participants i contractades en aquests programes d'ocupació, i en tenim de diferents organismes. Tenim 3 del SOC, 2 de l'àrea metropolitana de Barcelona i un de la Diputació, també, de Barcelona.
0: I quins tipus de perfils tenen aquestes persones? Mm. Quines feines es fan...
1: Doncs mira, en principi en aquest actualment ens situem un altre cop en el treball i formació, hi ha diferents perfils perquè són molts llocs de treball, no?, a cobrir. Llavors es reforçarà tot el que és el manteniment d'Albert Urbà, els edificis municipals, l'espai públic, l'atenció a la ciutadania i convivència. Per tant, podem trobar llocs de treball com d'agents cívics, oficials d'oficis, una mica tot el que és el tema d'administració i entre d'altres.
0: I quin benefici té per la ciutat tot això? Què aporta aquest programa a la ciutadania?
1: Bé, doncs és un doble impacte. Per la persona, doncs, l'ajuda, després d'una situació de llarga durada, d'atur, doncs, a tornar a agafar aquesta confiança i poder tenir aquest seguiment per després doncs, incorporar-se al mercat ordinari amb èxit i amb unes eines, amb més competències transversals i tècniques, gràcies a aquest acompanyament. I per l'altra part, doncs, la ciutat, clar, és un impacte directe, no?, ja que es reforcen tots aquests serveis municipals i al final doncs, el que aconsegueix és una ciutat doncs, més amable, més sostenible, no?, per tots i amb una més cohesionada, no?, socialment.
0: I totes aquestes persones dels plans d'ocupació també reben formació.
1: Sí,
3: sí. A veure, mira, potser et situo. El programa Treball i Formació és un projecte ocupacional que intenta promocionar l'ocupació en el municipi de Badalona. S'adreça, doncs, a persones que estan en situació d'atur i existeixen unes línies d'actuació determinades. Digues-se, doncs, persones aturades no perceptores de prestació, val? El col·lectiu dona, dones aturades no perceptores de llarga durada i algunes d'elles doncs, possible víctimes de violència masclista. Tenim una altra línia que són per persones que estan cobrant la renda garantida o l'ingrés mínim vital i tenim una altra que són per col·lectius de línia trans, val? Persones doncs, que pertanyen a aquest col·lectiu, val? I que estan aturades, que estan en procés de recerca de feina. També tenim una altra línia que són majors de 52 anys. En l'actualitat tenim un programa de treball i formació de 93 places que previsiblement finalitzen ara en aquest mes i tenim previst l'inici d'un nou programa treball i formació que previsiblement s'adreçarà a 63 candidats.
0: I com es realitza la selecció, no, dels programes, tot això que m'heu explicat una mica, una qüestió que pot interessar molt als oients, no? Com es decideix qui entra al programa, també?
1: Doncs depèn de l'organisme subvencionador. Per exemple, en el treball d'informació, que és el programa que estem parlant avui, les persones venen cribades per... Bueno, col·laborem amb les oficines de treball del municipi, tant de Casa Gemes com d'Aribau. Llavors, les persones venen cribades pels requisits de cada línia, llavors, simplement nosaltres el que fem és recollir la documentació i es realitza una entrevista i una prova de competències tècniques, fins que finalment doncs, ja són contractats i es realitza aquest seguiment de la persona.
0: Per tant, el que més es valora en una persona candidata...
1: Es valoren tres punts. Els factors sociolaborals, ja pot ser doncs, persones majors de 45 anys, de famílies monoparentals, persones que no tenen el reconeixement suficient, bueno, la cotització suficient pel reconeixement de la prestació de jubilació. Després es valoren els factors acadèmics i professionals, com també es valora doncs, el que és tot el tema de competències transversals amb l'entrevista i la prova tècnica.
0: Molt bé. I és una oportunitat també, no?, especialment molt important per a persones, ara dèiem que fa temps que estan a l'atur, no?, perquè, és clar, quin paper té l'atur de llarga durada dins aquest programa?
3: L'atur té un pes molt important dins d'aquest programa. Justament, o sigui, s'adreça a persones que tenen unes dades d'atur importants i previsiblement és un dels factors que nosaltres també valorem en els factors sociolaborals. Hi ha un ítem concret que nosaltres destinem a persones aturades de llarga durada.
0: I quin missatge final donaríeu a les persones que estan buscant feina ara mateix?
3: A veure, hi ha un tema que potser ens l'hem saltat, que és la importància que té tota la formació al llarg d'aquest contracte laboral. Nosaltres volem convidar a la persona perquè s'apropi, perquè conegui una mica aquesta oportunitat, dona seguretat, incrementa doncs, les seves competències i tindrà un acompanyament al llarg de tot aquests 12 mesos, que previsiblement és la durada que té el treball i formació. I, a més, farà una formació concreta de competències transversals, digues-se, doncs, de competències digitals bàsiques, habilitats socials i de comunicació, Office, Word, Excel, Access, i, a més, o sigui, tens l'oportunitat de reprendre, d'obrir la porta i entrar dins del que seria el mercat laboral ordinari, afavorint les seves competències.
1: I en definitiva, el que comentem és que buscar feina és una feina en si mateix, que és un procés on es necessita paciència i constància, perquè al final doncs, no tenir feina impacta, està mostrat, no?, negativament en la salut mental, es perd moltes vegades la confiança, el sentiment de no ser vàlid, el sosteniment econòmic, que és clau. Llavors, una mica el que volem dir que al final, si es fa amb una bona estratègia en aquest procés de recerca, constància i paciència, doncs que al final sempre, no?, es poden obrir segurament noves oportunitats laborals.
0: Qui vulgui més informació o vulgui accedir a un d'aquests plans d'ocupació, com ho pot fer?
3: Doncs pot contactar amb nosaltres, o sigui, nosaltres en el moment que tenim l'otorgament i tenim l'inici, la previsió de l'inici, donem la informació a les, en els mitjans, a la pàgina web nostra i altres organismes que previsiblement doncs, tenen la competència.
1: La pàgina web d'Ajuntament de Badalona.
3: Sí, sí. Llavors la persona ha d'estar atenta i alerta de quines són les previsions de dates i previsiblement, doncs, en aquest cas sí que ens venen derivats de l'oficina de treball i d'altres sobre la convocatòria a totes les persones interessades en fer recerca de feina.
0: Molt bé, doncs, Núria Tortós, Mireia Piñero, tècniques d'ocupació de l'INPO, gràcies per venir avui aquí en directe al Badalona Matí a explicar-nos també com heu fet aquests plans d'ocupació, no?, perquè les persones puguin trobar feina i no estar en aquesta situació d'atur de llarga durada. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu,
3: gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

10 i 47 minuts. Avui felicitem un dels grans noms de la música pop, Paul Simon, que va néixer un dia com avui, un 13 d'octubre de 1941, i avui fa 85 anys. Primer ens va regalar cançons mítiques amb Simon and Garfunkel i després va triomfar en solitari barrejant pop, rock i sons d'arreu del món. I nosaltres el volem celebrar amb una cançó que és pura energia, You Can Call Me All.

0: Badalona Matí.
1: Minuts i arribarem a les 11 del matí. Ja estem aquí xiulant, aquesta sintonia. Néstor Duran, Edu Veciana, bon dia, com esteu?
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Animats aquest dimarts 13 o què?
3: Pues sí.
1: Sí, no?
3: De martes 13.
1: Claro. I a més amb un dia menys de feina, aquesta setmana.
3: Oh, quin regal, eh? No és que em caigueu malament, però m'agrada més estar a casa.
1: T'agrada, no? S'agraeix més, eh? Jo encara em pensava que estava dilluns, imagina't, abans. Però bueno, bé, vinga, som-hi, perquè les tendències d'avui les començarem parlant d'aniversaris. Mira, ara parlàvem de l'aniversari també del Paul Simons.
2: Paul Simons.
1: I ara el que farem és parlar d'un aniversari del Parc d'Atraccions del Tibidabo, que celebra 125 anys d'història, plens de màgia i també de nostàlgia. Tibidabo, canta amb nosaltres,
2: Tibidabo, balla, balla, balla. Sí, quina ha anat al Tibidabo alguna vegada? I és que el parc és un d'aquells llocs especials que ajuden a donar identitat a una ciutat i que també ha format part de la infància de molts, que aquest any doncs ho celebra els seus 125 anys d'història. Va obrir les seves portes el 29 d'octubre de 1901 i en aquella època arribar fins a Cuixarola era una travessa digna de pel·lícula. Així que juntament amb el parc van venir el funicular i el tramvia blau, que en aquella època doncs ja eren tot una atracció. Des d'aleshores el Tibidabo ha viscut dues guerres mundials, una guerra civil, crisis econòmiques, pandèmies, i malgrat tot continua vigent i a l'any rep uns 650.000 visitants. Amb motiu d'aniversari s'han estrenat unes lletres de Barcelona al mirador que ja s'han convertit en un punt ideal per fer la foto a Instagram. I a més també han incorporat una nova pel·lícula en quatre dimensions. Després de 125 anys, el Tibidabo continua més viu que mai, i és que n'hi ha coses que no passen mai de moda, ni tan sols les cues que sempre haurem de fer per pujar a la muntanya russa.
1: Això sí, això no té remei. I l'Hotel Kruger, eh?
3: L'Hotel Kruger,
2: no,
3: la casa
2: mai,
3: del terror.
1: Pues mira, ja som dos, i a mi que m'encanta el terror no he anat mai, però sempre havia unes cues.
3: Doncs podríem anar-hi un dia.
1: Vinga, anem un dia, fem una sortida. Tu, em sembla que està la niña de l'exorcista i tot per allà, no? L'home llop i no sé. Tot. A mi tot això m'agrada. Vinga, vai, seguim de celebracions, perquè a la Ràpita s'ha batut un nou rècord Guinness. Gairebé 1.000 persones que han ballat la Jota Vella.
2: La comarca del Montsià ha entrat al llibre Guinness gràcies a una de les seves tradicions més arrelades, la Jota Vella. Aquest diumenge, al voltant de 972 persones han ballat alhora durant 5 minuts a la plaça de l'1 d'octubre, superant l'anterior rècord, que el tenia a Segòvia amb unes 727 persones. La fita s'ha aconseguit després de setmanes d'assajos i en el marc de la festa de la recreació d'origen, que és una festa típica del poble. S'ha convertit, a més, en el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre, i més enllà del rècord doncs es pot posar en valor que aquest fet ajuda a mantenir viva la cultura popular i a transmetre-la a noves generacions.
1: Doncs que bé, eh? Ara hem de fer el mateix amb una sardana, batre algun rècord Guinness, que no sé si s'ha batut ja.
3: Segur,
1: no? Segur que sí.
3: Jo crec que
1: segur.
3: Sí.
1: I com cada dia, hi ha gana aquesta hora, i a mig matí entra molt bé una pasteta, un tornemi d'aquests a Badalona, que tenim també una canya de xocolata o un croissant, però sabíeu que per menjar un croissant hi ha instruccions? Hi ha instruccions per a tot avui dia,
3: sí.
1: Fins i tot per menjar un croissant.
3: Doncs sí, sí, mira, qui no agafa dels aquí presents, agafa un croissant amb les mans i se'l menja caixalades, comences per les puntes o pel mig, potser arrenques les puntes, te les menges a trossos, o fins i tot alguns més aguerrits, l'obres a la meitat i te fas un croissant-wich, que li diuen.
1: Que bo.
3: Doncs tot això està fatal. Fatal, segons ens explica un expert en protocol i etiqueta a la seva compte de TikTok, qui també ens comparteix la manera correcta de menjar aquesta famosa pasta. Segons ella, si obres la pasta a la meitat, li poses mantega i melmelada a l'interior, t'estàs delatant. De què t'estàs delatant? No ho sé. Potser de saber gaudir la vida. Però aquesta estupenda de les xarxes ens explica com respectar un croissant. Doncs si vols sucar la pasta amb melmelada o mantega, n'has de posar una mica al plat i amb les mans anar fent bocins al croissant i amb un ganivet doncs, posar-hi aquest extra. D'aquesta manera ens diu, ho assaborim de manera elegant, sense deixar molles, i sense delatar-nos, que encara no sé de què ens hem de delatar.
1: Mira, no sé,
3: de ser
1: no
3: uns
1: sé.
3: Lower.
1: Jo això jo em sembla... Sí. No sé, vosaltres com ens el mengeu, el croissant? Jo sempre menjava primer una pota, després l'altra i després el mig.
3: Sí. Jo, com... jo el suco directe tot a, dins el cafè, faig una pasta i me'n menjo cullerada.
1: Ah, sí? Ah, doncs també està
3: la
1: bé.
3: La meva parella em diu que és un fàstic, però bon.
1: Una pasteta d'aquestes, no? Doncs mira, està molt bé. Cadascú té la seva, el seu ritual per menjar un croissant. Uh-huh. I la veritat és que un cas d'altura ens porteu ara, eh? Perquè sí, l'actriu Selma Blair, coneguda per pel·lícules com Hellboy, Mamà i Papà o Hellboy 2, ha estat detinguda per intentar obrir la porta d'un avió mentre era volant i, a més, mossegar un tripulant.
3: Doncs ho has resumit molt bé, la veritat. Tot això ha passat en un vol de Los Angeles a Nova York i l'actriu presumptament va apagar i mossegar uns auxiliars de vol i després va intentar obrir la porta de l'avió mentre encara era volant. A l'aterrar, la policia l'esperava, va ser detinguda i traslladada a un hospital per ser avaluada. Segons la seva representant, l'actriu va patir una emergència mèdica que va derivar en aquesta conducta i que després d'aterrar i rebre atenció mèdica doncs ja està en un estat molt, molt millor. Però el més curiós de tot plegat és que l'actriu ja va protagonitzar un incident molt similar al 2016. També va acabar sent evacuada de l'avió en una llitera després de patir un col·lapse psicòtic total atribuït a una barreja de vi i pastilles.
1: Què li passa als famosos i als avions?
3: Estan fatal.
1: Quan entren, recordo aquell cas de Melendi, també, que va protagonitzar... No sé...
3: Jo recordo un cas de Taburete que el pitjor que van fer va ser posar-se a cantar dins de l'avió. Sí. Jo hagués obert la porta i saltat.
1: Sí. A vegades veus aquests vídeos que es fan virals de passatgers que es comencen a tonyinar per allà. Sí, però què li passa a la gent dins dels avions? S'estressen a l'entrar allí.
2: I els famosos, sobretot. O
1: sigui... Sí, perquè després són notícia, aquests famosos, no? Sempre que fan alguna cosa als avions. Vinga, i del cel tornem a la terra, perquè tenim males notícies per als amants de la música. Kiko Rivera ha anunciat la seva tornada amb el seu nou àlbum, Volver a Sentir. Que morena rica que té l'arena y está bien buena. Mare meva.
3: Jo per un moment he pensat que anaves del cel a l'infern.
1: Sí, totalment. Sí. Era molt millor.
2: Després d'un complicat estiu, a causa d'un segon ictus que el va forçar a paralitzar la seva agenda professional i prioritzar la seva salut, el DJ ha anunciat el llançament del seu primer disc, Volver a Sentir. També ha tornat a l'hora de les xarxes socials després d'haver-se desactivat els perfils temporalment durant els mesos sabàtics que va agafar. A la publicació del disc a Instagram, Kiko afirma que ha posat la seva essència a l'àlbum sobre allò que ha viscut i del que sent. A més, també ha anunciat el primer avenç del projecte He vuelto a nacer. Una cançó molt especial, però que encara no se sap quan veurà la llum. El cantant ha agraït el suport dels seus seguidors, que no sé si en deuen quedar gaires, i troba amb aquesta proposta una forma de tornar-los el favor. No sé què opineu d'això.
1: Jo no sé sap quan veurà la llum. Jo crec que no.
2: Que no la veuràs mai.
3: No, a les fosques...
1: Ostres, lluny. Kiko Rivera... Bueno, encara té el seu públic, no, aquest
3: sí,
1: home?
3: Sí, sí, sí. Ja, festes majors... I...
1: Sí, home, si triomfa també Letizia Sabater, imagineu, no? O sigui, això hi ha públic per a tot. Vinga, i acabem parlant d'estètica, moda i tradició, ja que, segons expliquen els sociòlegs, és més normal anar tatuat que no fer-ho. Hay tatuajes que te dan pena y más que chulos son una condena, son pa cagarse. És que clar, jo amb aquesta selecció musical ja començo rient. A veure, això dels tatuatges que tu, Edu, veig que em portes, eh?
3: Doncs mira, sí, sí. Tot aquest tema ho diu Pablo Cerezo, que és un sociòleg, que afirma que és una anomalia històrica i antropològica no tatuar-se. De fet, ja hi ha tatuatges registrats des de la prehistòria. Per exemple, el cos de Lhotse, un home de fa 5.000 anys que es va trobar conservat als Alps, i se li van descobrir 61 tatuatges al seu cos. I avui en dia, com deies, és molt habitual veure gent tatuada a tot arreu, al gimnàs, a la platja, aquí a la redacció, com bé deies, jo en porto uns quants. I és que un estudi diu que un 42% dels espanyols tenen com a mínim un tatu, fet que ens posa en el sisè país més marcat per la tinta. Però la pregunta important és, per què? Doncs la gent normalment es tatua per expressar qui és i també per connectar amb els altres. I Cerezo llista diversos motius principals, com hem dit, expressar la nostra identitat, recordar persones o moments importants per sentir-nos també part d'un grup, ja pot ser de la família o l'afició d'un equip de futbol, i també hi ha un component estètic sobre com ens veiem i com construïm la nostra imatge i, sobretot, per diferenciar-nos i reivindicar la nostra individualitat.
1: Està molt bé. Tu tens algun?
2: Jo no. O sigui, m'agraden, però no me'n faria mai perquè no me veo con tatuajes.
1: Jo tampoc, jo no tinc cap. Però bueno, el Roger em sembla que també té el nostre tècnic, eh? Tu, Pau, l'altre tècnic, no, tampoc en té. Doncs mira, sou aquí dos contra la resta. Per cert, que ara estava mirant que Leandro de Souza és un home brasiler que en el seu dia va ser l'home més tatuat del món, amb el 95% del seu cos tatuat, inclús el cap, la cara... busqueu una foto, de Leandro...
3: Quin era aquell 5% no tatuat?
1: Això ho deixem obert a la imaginació. Leandro de Souza, 95%, la cara, amb una cara de calavera que fa por, Jo em trobo aquesta persona i m'espanto. Bueno, gràcies, nois. Arribem a les 11 en punt, moment d'actualitzar-nos amb el butlletí, horari, i de seguida tornem en directe amb més Badalona Matí. Fins ara.
0: Infinito. ¿Qué significa? Yo creo que el infinito lo que significa es la gente que se ha tatuado un infinito. Tú te van a contarla y sale infinito.
4: Vine, riu, canta i viu al teatre en família amb...
5: La Bada, en Caco i la Nyam.
6: Wow.
4: Els personatges més divertits de Badalona.
5: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
7: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
8: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 23 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. L'Ajuntament de Badalona iniciarà aquesta setmana la construcció de la primera promoció de pisos públics al barri de la Pau. Ho farà a través d'Engestur. Parlem de 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir d'avui mateix al web habitatgebadalona2027.cat. L'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
11: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
10: Seguidament començarà una segona promoció pública construïda també per Engestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut. En aquest cas seran 19 habitatges en règim de lloguer d'entre 550 i 600 euros. Un cop inscrits i si es compleixen els requisits, els interessats en comprar o llogar un habitatge participaran d'un sorteig públic que se celebrarà previsiblement durant el primer trimestre del pròxim 2027. I el Departament d'Educació ha assignat 2.700.000 euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millores als centres educatius. Els diners formen part del Fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per 723 municipis catalans, destinat a renovar les instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els fons es reparteix segons tres criteris: el nombre d'alumnes d'entre 3 i 12 anys, l'antiguitat dels centres i les característiques rurals dels municipis. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Badalona, aquest cop al barri de Llafià. La policia catalana va rebre un avís dissabte a un quart de 10 del vespre d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú. Només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor dels trets que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment no hi ha cap ferit del qual es tingui constància ara per ara i els Mossos d'Esquadra tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I en esports, l'Aquatló Ciutat de Badalona d'enguany ha reunit 218 participants, un 26% més que l'any passat. La prova ha sumat 45 participants més que en l'edició anterior i ha assolit la millor xifra de participació des del 2022. Una competició que combina cursa a peu i natació en aigües obertes al litoral badaloní. Ens ho explica en Marc Morero, organitzador de l'Aquatló.
6: ha sigut un bon dia. A comparació de l'any passat teníem l'aigua molt plana. A més, fa una bona temperatura, que tampoc fa molta calor per córrer, així que ha estat un gran dia. Els he vist molt en forma, sobretot a la prova absoluta masculina. Ha sigut un final molt renyit, anaven apretant-se des de tota la pujada i baixada fins a tota la recta i se'ls ha fet una mica dur, però s'ha vist des de fora molt bé.
10: Són les 11 i gairebé 5 minuts. Us continuarem informant.
9: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
12: Ningú t'informa com nosaltres.
1: Onze i 5 minuts, seguim en directe al Badalona Matí. I ara és el moment de que la Tuti Garcia està molt ben acompanyada, en concret, per una parella d'avis que són caçadors d'eclipsis.
13: Hi ha aficions que es poden viure des de casa i n'hi ha que obliguen a fer la volta al món. És el cas de la Carme i en Jaume, una parella de badalonins que comparteix una passió molt especial. Perseguir eclipsis totals de sol. N'han vist ni més ni menys que 17. Han viatjat per diferents indrets del planeta per poder contemplar un d'aquells fenòmens que duren només uns minuts, però que poden convertir-se en un record per tota la vida. Parlem amb la Carme i en Jaume. Benvinguts.
14: Hola, bon dia.
15: Bon dia.
13: 17 eclipsis totals de sol són molts eclipsis. Quan us vau enganxar a aquesta afició?
14: Doncs d'anar jo amb ell, per tant ho ha d'explicar ell.
15: Aquí el que va començar amb l'afició a l'astronomia vaig ser jo, cap als 12-13 anys, que els meus avis tenien una caseta precisament aquí a prop, aquí al President Companys, on hi ha aquesta agència, no, el veterinari, hi havia unes casetes, sí. I els meus avis vivien aquí, i a l'estiu, per les vacances, pujava uns quants dies amb ells, és quan a la nit sortíem a prendre la fresca després de sopar, i és quan em vaig començar a fixar amb aquests puntets brillants, les taques de la lluna, i vaig començar a preguntar què podria ser això. D'aquí se'm va anar desenvolupant l'afició, i llavors quan ens vam conèixer amb la Carme l'any 67, ja de seguida ja em vaig donar a conèixer, i ella més o menys m'ha anat seguint, i últimament més intensament encara.
13: I recordeu, quin va ser el primer eclipsi total que veu veure?
14: Home, tant. L'any 94, a Bolívia.
13: A Bolívia?
14: Sí. Tots dos. Tots dos, amb gent i amics de l'agrupació astronòmica de Sabadell, que som socis. I ell pràcticament és dels primers d'allà.
15: Sí. I, de fet, aquest eclipsi de Bolívia va ser el primer dels viatges de caire astronòmic o de cultura de l'espai que ja s'ha anat fent periòdicament amb l'agrupació astronòmica de Sabadell.
13: Oh, sí, que això es repeteix, eh?
15: Sí,
13: aneu allà.
15: Sí, sí, sí.
14: I tant. És droga. És droga. Un veu...
13: És com una addicció.
14: És una addicció. Parlar d'això és que m'emociono, no puc. Tinc els braços en pell de gallina. És el fenomen de la natura, per mi, el més important del món, vist amb els nostres ulls.
13: Intentem explicar-ho, no? Per aquells que no n'hem vist mai cap, què se sent durant aquells minuts? No sé si és més una qüestió científica, d'addicció, adrenalina, com deia ella, d'emoció...
15: És una mica de barreja de tot. Llavors, clar, hi ha l'aspecte científic, perquè hi ha uns fenòmens solars que fins que la tecnologia moderna a partir dels anys 50 no ha anat millorant molt, antigament només es podien percebre durant un eclipsi total de sol. Ara aquestes coses ja estan molt superades, però llavors l'emoció que se sent en presenciar que el sol desapareix de cop i volta és... Bueno, també se'm posa la pell de gallina només d'explicar-ho, eh? És una impressió... diria que dona la sensació que el ritme vital s'atura. Aquells moments que dura la totalitat,
13: sí,
15: sembla que tot s'aturi, es fa un silenci, si hi ha molta gent no, perquè la gent crida oi? Però si estessis sol hi hauria un silenci absolut.
13: Clar, com canvia la llum? Expliqueu-nos tot això, no? Situem-nos ara, no sé, a l'últim eclipsi que hàgiu estat o un dels que més us hagi agradat o copsat. Com canvia la llum? Si baixa la temperatura, què observeu al cel? O què us passa a vosaltres en el cos?
15: No, la temperatura baixa perquè, esclar, amagar-se el sol, fins i tot surt un vent típic que es coneix

0: Com hi aneu? Aneu amb les ulleres homologades, clar, però porteu algun aparell per fer fotografies, per fer vídeo?
1: Sí, sí, és clar, tant es pot fer vídeo com fotografia, les ulleres també per les fases parcials, oi? Mm. Que abans d'haver-hi aquest boom d'ulleres fèiem servir clixés, vidres de soldador, radiografies, sí. Però és clar, aquestes ulleres donen molta més projecció que no pas aquests sistemes primitius.
2: I com que ell ja fa fotos i quan era més jove anava molt més carregat que ara, però jo tinc la sort que o ell o els companys, alguns fan fotos, i jo encara puc gaudir més aquell fenomen natural, que no sempre puntuem, però no sempre és de 10 ni de 20. Hi ha vegades que és de 0 i sota 0. Per què?
1: Plovent com avui.
2: Exacte, plovent com avui i no tant, està ple de núvols, hem fet un viatge a l'altra punta del món, però també no, a part que ens centrem en l'eclipsi, també fem turisme, perquè és clar. I tant que el veiem i li posem un 10 o un 20 o posem un 0 perquè no hem vist res, perquè un simple núvolet ens ha tapat la totalitat, sempre ens abracem, plorem, i ara en aquest moment ho faria jo ara. És indescriptible.
0: És molt emocionant, eh?
2: És molt emocionant.
0: El que
2: expliqueu. En l'últim, sí, que hem estat al poble d'Aza, a la província de Burgos, els de l'Astronòmica, que hem fet dos autocars, més cotxes particulars que anaven en família, que també eren socis, doncs en Jaume i jo hem coincidit, perquè sempre posem nota. I vàrem coincidir que des de Burgos el Jaume i jo vàrem posar un 8.
0: Un 8.
2: Però és que n'hi ha que hem posat un 20 i allò ha sigut brutal.
0: Quin ha estat el que, per exemple, un 0? Heu posat mai un 0?
1: I tant. Clar.
0: A on?
2: A la Xina.
0: A la Xina. A la Xina, què va passar?
2: Va ploure com avui.
1: I a les Faroe, què feia?
2: I a les Faroe. I a les Faroe, un núvol.
1: Va ploure, però...
2: I a l'Antàrtida, també. Mm-hmm.
0: I un 20?
2: Un 20 a Indonèsia, el primer d'Estats Units de l'any 17, a Líbia va ser brutal, en ple desert, al migdia, sobre les 12. En Gaddafi ens va portar, que no cal que digui qui era, però amb nosaltres i amb els científics de tot el món, que sempre estem de costat, i si hem de dormir terra i dormim tots, i si tenim un hotel d'una estrella, tots estem junts, i si el tenim de cinc també, vàrem dormir terra en tendes de campanya de 3, 4, 5, 6, i nosaltres teníem que portar els abrigalls. Però al ser al migdia, allò va ser sublim, sublim. No és que haig de plorar. Ens queia el món a sobre i l'eclipsi va ser brutal.
1: Aquí hi ha una cosa. Quan el sol està alt sobre l'horitzó, la diferència de temperatura i de lluminositat és molt més gran que no com aquest ara, que ha estat bastant baix. Llavors els contrastos no són tant. El que no ha vist cap eclipsi, que li haurà semblat fenomenal, i té raó. Si es tracta de fer fotos en paisatge, els millors són aquests que estan baixos. Ara, si es tracta de fer fotos del sol, és millor que estigui alt. I l'agreujant que hi havia, sobretot cap al parc del centre de

0: Espanya, perquè aquest cas és que les últimes fases de l'eclipsi, quan ja estava a punt de pondre's, que era parcial, la parcialitat, i nosaltres veiem tot una franja fosca a l'horitzó, que encara eren les restes dels incendis que havia hagut a la península Ibèrica tots aquells dies. I això, esclar, va disminuir molt a l'hora de pondre's.
1: Ara ho deia la Carme, no? Ja ens ho explicava. Heu vist 17 eclipsis i heu hagut de viatjar molt. Heu anat per tot el món, Feroe, Indonèsia, la Xina, tot ara aquest, l'últim, a Burgos. Hi ha algun viatge que recordeu especialment, ja no només per l'eclipsi en si, sinó per tot allò que va passar abans d'arribar a veure'l?
2: Home,
1: alguna anècdota?
2: Home,
0: és que
2: tenim
0: cada viatge
2: moltes,
0: és un cas.
2: Cada viatge, sobretot si és cinquè món o setè, amb els bitxos que et corren per la tenda de campanya, sense lavabo, sense dutxes, sense res. I, per exemple, el de Kènia, allà no varen veure res. Però també tinc un bon record que, per d'anar-hi amb els... Generalment anem els mateixos, que formem una família, perquè sempre hi ha coses amb un viatge així, de trobar-se malament, de perdre el passaport, de no veure posar un zero sota zero a l'eclipsi, però l'agència que sempre viatgem amb la mateixa, la Ballestur de Sabadell, també intenta muntar-ho el millor possible, perquè el que ens queda de turisme, doncs tinguem també un bon record. Ara, tant nosaltres, que som uns simples badalonins aficionats a l'astronomia, com el primer científic del món que estem de costat, perquè si a l'eclipsi es veu aquí a l'esquerra i en aquest poble que hi ha gent que no porta ni roba, ni, hem d'anar tots allà, no podem anar. Per tant, ens sentim tots molt bé, molt abraçats, i sentim el mateix.
0: Per triar el lloc de veure on sempre es busca una sèrie de paràmetres, que és condicions climatològiques, que es fa una estadística ja amb molts anys, condicions d'allotjament i condicions també del sol damunt de l'horitzó, que no hi hagi muntanyes, oi? Amb una vall, per exemple, la Vall Fosca és un lloc fatal per veure eclipsis. Però llavors, esclar, es tria i naturalment tothom va parar en aquell punt més idoni, que aquest cas, en el cas d'aquest any, es donava per allà als alentorns de Burgos.
1: Hi ha algun eclipsi que digueu aquest ha estat el més espectacular que hem vist? I coincidiu els dos? A veure, va. A veure si coincidiu.
0: És que és una cosa difícil, perquè... Sí.
1: Cada... No n'hi ha cap que digueu aquest va ser...
0: Clar, tu dius el de Líbia.
2: Sí, el de Líbia, el d'Indonèsia, el d'Estats Units del 17, el de Xile...
1: Però n'hi ha molts,
0: I el de Panamà.
2: El de Panamà.
0: El de Panamà, que va venir el president de Panamà i tot. Estava en període electoral.
1: Ah, clar, aleshores van els eclipsis i a tot. Sí, sí.
0: No va sortir, de totes maneres. I que vam estar a la selva del Darién. Que, com que allà és un lloc de pas de narcotraficants, fins i tot va venir l'exèrcit molt ben preparat, i més venint el president, que fins i tot va venir un vaixell patruller d'escorta.
1: Allà hi ha les guerrilles, clar, també, no?
0: I vam estar allà, i també va ser un lloc molt espectacular, i l'eclipsi també es va veure molt bé, va ser molt maco.
2: Sense lavabos,
1: també.
2: Dormint en tendes.
0: Sí, ho estaven fent.
2: Sí, en tendes de campanya i els crancs et pujaven a la llitera.
0: I els llangardaixos.
2: I llangardaixos.
0: Els fans van dir
2: i
0: que...
2: I jo amb uns crits.
0: Que les botes les pengéssim en els trípodes, sí, a l'hora de dormir, perquè no se'ns posessin
1: dintre,
0: les bestioles, no? A dintre.
1: Clar. 17. Després del 17, no sé si ja esteu pensant en el número 18. Teniu algun pròxim eclipsi a l'agenda? Quin és?
2: Home, i tant. El del 2 d'agost, sí. Andalusia.
1: Andalusia. Anireu a Cadis.
2: Sí, des de Tarifa. Mm-hmm. Bé, aquest pot estar millor, primer, perquè és Andalusia i té un millor clima. I després és que la totalitat és a les 10:45 del matí. Mm-hmm. Què comporta? Que l'eclipsi estarà bastant amunt. Podria ser. I a més que durarà sobre 5-6 minuts.
1: Aquest serà llarg.
2: Sí, al sí. costat d'aquest sí. que ha durat un minut 42 segons, el de Burgos.
0: Sí. Sí. El màxim que pot durar un eclipsi total de sol, perquè depèn de la distància relativa entre sol, terra i lluna, oi? Uh-huh. I si la lluna està més a la vora, l'ombra és més ampla. I llavors dura més. El màxim que pot durar un eclipsi són 7 minuts i mig. Per això passa molt, molt, molt, molt esporàdicament. Normalment són entre 3-5 minuts. Uh-huh. També hi ha el cas dels eclipsis anulars, que aquest serà el del 2028, que també es veurà en el sud. Arribarà fins a Tarragona just, aquest, també, que és quan la Lluna està més lluny de la Terra i la Terra una mica més a la vora del Sol, que llavors, com que la Lluna no arriba a cobrir el Sol, es veu un aro de llum, no es veu la corona solar, perquè hi ha prou llum per eclipsar la corona, però en canvi és molt curiós veure aquell aro de llum al cel.
1: Mm-hmm. Doncs suposo que anireu preparant, no?, aquests mesos ja.
2: Home,
1: a l'eclipsi de Cadis, de Tarifa.
2: Ja està
1: del tot preparat, ja.
2: Ja fa un any i mig,
0: El lloc millor, perquè és clar, sempre hi ha el punt central dels sí. eclipsis, que és el lloc que es veu millor. En aquest cas, del de l'any que ve, el d'aquest any era a Islàndia, i el de l'any que ve serà a Egipte, al Caire.
1: Sí.
0: Ens quedem a Andalusia.
1: Des de Cadis, eh?
0: Sí, sí.
2: Per què? Perquè qui més qui menys ha estat a Egipte. Després, amb una calor el 2 d'agost, que el calorós d'aquest es mora. I després ho hem fet més fàcil. Andalusia, que també...
1: Sí, havia escoltat, no?, Egipte, Marrakeix, no?, part del Marroc i també Andalusia.
2: Sí.
1: Doncs Jaume Sacasas i Carme Lluís, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí, explicant-nos doncs, què se sent, no?, al veure una eclipsi en la totalitat.
0: Ara, parlar del firmament que necessita el cel serè amb un dia plujós
1: com avui,
0: és una mica contradictori.
1: És estrany.
0: És el gran enemic de l'astronomia, la meteorologia.
1: M'ho imagino. Gràcies, Jaume. Gràcies, Carme.
3: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
4: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Torna Filmets.
5: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
6: Filmets Badalona Film Festival.
5: Totes les emocions. Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al voluntariat per la llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
3: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a vxlbadalona@cpnl.cat.
6: Badalona Matí.
7: 5 minuts i arribarem a 11:45. Som en directe aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat i avui al Badalona Pregunta posem un peu a la dutxa, perquè hi ha qui no pot començar el dia sense una bona dutxa, qui prefereix dutxar-se al vespre i qui, si pot estalviar-se uns minuts sota l'aigua, millor que millor. Però què en pensen els badalonins? Quan triguen a dutxar-se? Són de dutxa ràpida o d'aquelles que semblen un concert privat? Doncs de seguida us deixem amb aquesta secció, amb la Núria Rodríguez, perquè hem sortit al carrer a preguntar-ho.
8: Diuen que les millors idees surten sota la dutxa. També les discussions imaginàries que guanyem sota la dutxa o les cançons que només ens atrevim a cantar quan ningú ens escolta i els plans que després no acabem fent, però que també ens els imaginem allà, sota el raig d'aigua. I és que, més enllà de la higiene, la dutxa s'ha convertit en una petita rutina personal que cadascú viu a la seva manera. Hi ha qui no pot començar el dia sense passar per l'aigua, qui la necessita justament al contrari, abans de ficar-se al llit, d'anar a dormir, qui triga 3 minutets, vist i no vist, i qui converteix el bany en un spa improvisat. I per això hem sortit al carrer per parlar d'un dels rituals més quotidians que compartim gairebé tots, la dutxa. La Júlia Susino i l'Edu Veciana han passejat micro mà. Què tal? Com ha anat això de la dutxa?
9: Ha anat bé, ha anat bé.
10: Sí, sí, molt curiós.
8: Sí? Després d'un bany refrescant, sortir al carrer no està malament.
10: Mai, sí, sí. I mira, pot semblar un tema senzill, creiem, però la manera com ens dutxem diu més coses de nosaltres de les que sembla. Horaris, mania, sostenibilitat, productes de bellesa, estalvi d'aigua... Cadascú té la seva rutina i, de fet, segons diferents estudis, Espanya és un dels països occidentals on més gent es dutxa cada dia. Però una cosa és dutxar-se i una altra és com ho fa cadascú.
9: I segons diverses enquestes sobre hàbits d'higiene, la majoria de persones acostuma a dutxar-se al matí, aproximadament entre un 55 i un 65%, mentre que un 35 i un 45% prefereix fer-ho a la nit. Les persones que es dutxen al matí solen afirmar que els ajuda a despertar-se i començar el dia amb energia, mentre que les que ho fan a la nit valoren la sensació de relaxació i d'anar a dormir net després de la jornada. Així que hem volgut saber els hàbits dels badalonins.
11: Per la nit, bueno, després de tot el dia, per dormir millor i més relaxada.
12: Normalment per el dematí, a la nit també, eh? Depèn si estic suada o així, pues m'agrada molt una vegada per la nit i al dematí.
13: Per la tarda, perquè ja sento que ja ha passat el dia i bueno, ja a la tarda ja no he de fer tanta cosa, ja faig la dutxa i a casa.
14: Jo pel matí. Perquè és quan més temps tinc, perquè a la tarda treballo, i també per tot el dia ja estic neta.
15: Depèn de quan vingui de treballar. Tinc torns que van variant, doncs llavors va canviant.
16: Per la nit, pues perquè m'agrada dutxar-me abans de posar-me al llit.
8: I vosaltres sou de matí o de tarda?
10: Jo sóc matiner, m'agrada quan em llevo del llit.
8: Jo de nit, de nit, 100%. Jo matinera, també. No hi ha massa consens a l'estudi com tampoc al carrer.
10: Doncs no, aquí no hi ha... Bueno, cadascú té la seva opinió i cap és equivocada. Els del matí asseguren que els activa més que qualsevol cafè, mentre que els de la nit la veuen com una manera de desconnectar abans d'anar a dormir. Sigui com sigui, sembla que la dutxa és molt més que higiene, també és rutina i és confort.
9: A més, segons estudis sobre els hàbits de consum d'aigua i higiene personal realitzats per organismes públics i entitats relacionades amb la gestió de l'aigua, mostren que la majoria de persones passen entre 5 i 15 minuts a la dutxa amb una mitjana d'uns 8-10 minuts.
10: Analitzar aquest hàbit és important perquè el temps de dutxa influeix directament en el consum d'aigua i d'energia a les llars. Una dutxa de 5 minuts comporta una despesa d'aigua de 100 litres. És el mateix que sol veure una persona en 50 dies i això implica que de mitjana es gasten 20 litres d'aigua per cada minut que passem a la dutxa. Per això hem volgut saber quant de temps inverteixen els nostres veïns en dutxar-se.
11: 10 minuts.
12: Bé, 15 minuts, més o menys. Sí.
13: 10 minuts, no, aproximadament.
14: Mitja hora.
15: 5 minuts, màxim.
16: A l'estiu poquet. A l'hivern, 10 minuts, 20 minuts.
8: Mitja hora, eh? No vull veure la factura d'aquesta senyora d'aigua. És molt.
10: Estar-se una bona estona.
8: Deu sortir allò amb els dits arrugats,
10: és com una pansa. L'Organització Mundial de la Salut recomana que una dutxa duri entre 4 i 5 minuts per reduir el consum d'aigua i energia. A més, hem vist dades d'Aigües de Barcelona que ens indiquen que el consum mitjà domèstic per càpita aquí a Badalona és de 96,71 litres per dia. Pel que hem sentit, els badalonins no sempre segueixen aquestes recomanacions i és normal. Una cosa és la teoria i una altra trobar-se sota l'aigua calenta un dia d'hivern.
8: Doncs sí,
9: i també hem vist que les mitjanes de la població general revelen que la majoria de les persones es renta el cabell uns 4 cops per setmana. Estadísticament, les dones tendeixen a espaiar més els rentats. Al voltant del 45% es renta el cabell entre 2 i 3 vegades a la setmana. Els homes, en canvi, solen rentar-se els cabells amb més freqüència. Sovint ho fan diàriament o en dies alterns, especialment els homes amb cabells més curts o amb major sudoració. Escoltem cada quan es renten els cabells els veïns de Badalona.
11: Cada 2 dies. A l'estiu una miqueta més, si vas a la platja i així, però a l'hivern cada 2 dies, sí.
12: Ara, per la calor, pues cada 2-3 dies.
13: Intento que no sigui cada dia, però ara a l'estiu sí que rento cada dia.
14: Igual, cada dia, ara a l'estiu, però normalment és deixant un dia.
15: Cada dia me'l rento, sí.
16: Dia sí, dia no.
8: A mi em sorprèn que siguin els homes els que més es renten el cabell, més que les dones, quan normalment en tenen menys, no? Més curtet.
9: Sí, sí.
10: Jo crec que és perquè no... Bueno, l'acostum aquesta de portar-lo curt, però bueno, ja veiem que hi ha una mica
8: que
10: de tot.
8: Que ja posats, no? Et rentes tot i
10: sí,
8: ja està.
10: És més ràpid fer-ho tot. I com veiem, ja veiem que hi ha una mica de tot i es nota bastant la diferència entre homes i dones. De fet, molts dermatòlegs recomanen adaptar la freqüència al tipus de cabell i de cuir cabellut. No tothom necessita rentar-se'l diàriament i un excés de rentat fins i tot pot ressecar-lo o alterar el seu equilibri natural.
9: I vosaltres sou més de dutxa o de banyera? Aquí potser hi ha una mica de factor generacional. Cada vegada hi ha més habitatges que ni tan sols tenen banyera. Però durant molts anys el bany era sinònim de relaxació. Escoltem què predomina a les cases d'aquí de Badalona.
11: De dutxa, per no gastar tanta aigua i perquè no es peguen tan bruts.
12: No, dutxa, dutxa. M'agrada més, així que no... I de l'aigua, pues, també, pues, nos ahorramos un poquito de agua.
13: De dutxa, perquè ja els 10 minuts ja s'amortitzen bé.
14: De dutxa per al temps, però si podria un dissabte o un diumenge de banyera.
15: De dutxa, a casa no tenim banyera, o sigui que solo hay una opción.
16: A l'estiu dutxa i a l'hivern banyera va estar més calentet.
8: Jo sóc de dutxa, però no diré aquí, però a casa, algun diumenge, de tant en tant a la tarda, el quarto de bany on hi ha banyera s'acaba convertint en un spa. Jo de llum tènua, un capitulet d'aquella sèrie que estàs seguint i una banyereta calenta, ja no posem copa de vi, que també podria ser, però vaja, per què no, si tens banyera?
10: Jo si tingués banyera faria el mateix, sí, sí.
8: Doncs la dutxa... Massa estressat, s'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat.
9: Sí, correcte. Sí. La dutxa sembla haver-se imposat clarament per una qüestió pràctica. És que és més ràpida, consumeix menys aigua i encaixa millor amb el ritme de vida actual. I és que a Espanya el 83% de la població prefereix la dutxa i no la banyera.
10: I ara arribem a una de les preguntes més divisives. Hi ha qui defensa les dutxes fredes pels seus beneficis i qui només de pensar-hi ja li agafa de tot. I estan d'acord els badalonins? Ho escoltem.
11: Freda.
12: Més bé calenta. Sí, no sé, les costumes. Sí, sí, sí. Sí, home, l'estiu minorant la calor, no? Però sí, una mica més calenta.
13: Sempre començo amb aigua calenta i acabo amb freda, sobretot a l'estiu, i a l'hivern també intento fer-ho així.
14: No, jo calenta. Calenta tot l'any, sí, em dona igual. Jo millor a l'estiu amb l'aigua calenta surto com més fresquita, tipus així.
15: Més aigua freda que de calenta, la veritat, m'agrada més. Inclús a l'hivern, sí.
16: Calenta sempre, tot l'any, a l'estiu també.
10: Predomini de l'aigua calenta, per molt que sigui estiu i faci molta calor. I és que els experts acostumen a recomanar l'aigua tèbia, ni fred ni calor. Les temperatures molt elevades poden ressecar la pell i provocar irritacions, i l'aigua excessivament freda no és del gust de tothom.
9: I ara us llancem una pregunta. A la vostra rutina de dutxa, quants productes utilitzeu? Aquí entren en joc els xampús, condicionadors, gels, exfoliants, mascaretes, sèrums, etc.
1: La senyora que s'hi estava mitja hora sota l'aigua...
9: Ara fa servir de tot.
1: De tot, segur.
9: En fi, és tot un univers de productes que fa anys ni existien.
11: Dos, el xampú del cabell i el gel de dutxa del cos.
12: Bueno, el gel del cuerpo, la crema del cuerpo, la de los pies, la de la cara...
1: Aquesta és la de la mitja hora, ¿eh?
13: Xampú i gel de cos, ja està.
14: Jo, el xampú, l'acondicionador, un exfoliant també del cos, la mascareta, sí.
15: El xampú pel cabell i sabó, només, pel cos.
16: El xampú i el sabó.
9: I la diferència generacional és bastant curiosa. Hi ha qui continua fidel al clàssic gel i xampú de tota la vida, mentre que altres tenen una rutina gairebé digna d'un tutorial de xarxes socials, on, sincerament, jo també m'incloc.
1: Quants productes utilitzes, Júlia?
9: Els he comptat abans, per dutxa, 6.
1: 6 per dutxa, que són...
9: Doncs mira, faig servir dos xampús. Depèn del dia, mascareta o acondicionador, gel de cara, gel íntim i el gel del cos.
1: Així d'estupenda.
9: I un dia a la setmana l'exfoliant.
10: Clar.
1: Jo m'ho apuntaré, total, un d'aquells papers que després no faré servir.
10: Jo em faig servir dos o un, a vegades. I acabem amb una pregunta molt menys científica, però potser igual d'important. Perquè hi ha persones que aprofiten la dutxa per relaxar-se i altres que la converteixen, com dèiem abans, en un concert privat.
11: Sí, música sempre.
12: Sempre. La música de fons. Pues de tot. A mi m'agrada tota la música. El modern, el pop, tot.
13: No, amb els meus pensaments i ja està.
14: Depèn del moment. O sea, poso, pues, m'agrada el reggaeton, pues reggaeton. Vull cantar coses en anglès, pues en anglès, tipo així.
15: No, perquè com ja tinc tots canviants i quan treballo de nit arribo a les 6 del matí, no és plan de despertar ningú.
16: Silenci.
1: I el del concert privat me va perquè depèn de qui hi hagi sota l'aigua, si canta molt malament, més val que sigui privat i no compartit.
10: Jo això ho deixo a l'espai privat de les persones. I mira, de fet, escoltar música durant la dutxa és molt més habitual del que sembla. Ens pot ajudar a relaxar-nos, a començar el dia amb energia... o simplement a fer que aquests 5 o 10 minuts siguin una miqueta més agradables.
9: Doncs això és el que ens han explicat els veïns d'aquí de Badalona, Núria. Una cosa tan quotidiana com la dutxa acaba obrint debats sobre salut, sostenibilitat, hàbits i fins i tot gustos musicals. I una conclusió sembla clara. Podem discutir sobre l'hora, la temperatura o la durada de la dutxa, però el que costa trobar és algú que renunciï a la seva dutxa preferida.
10: Això sí, després d'escoltar aquest reportatge, algú li han entrat ganes de dutxar-se, que recordi que l'Organització Mundial de la Salut recomana no allargar-se gaire, sobretot si després arriba la factura de l'aigua, que la inspiració està molt bé, però tampoc cal quedar-se sota l'aixeta fins a trobar la solució a tots els problemes del món.
1: Doncs vinga, els podem seguir buscant després amb el cafetó. Que vagi molt bé. Gràcies, Júlia.
9: Edu. Gràcies.
1: Adéu. Adéu.
3: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
4: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Torna Filmets.
5: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat. Filmets Badalona Film Festival.
5: Totes les emocions.
3: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
7: I 39 minuts a moment d'encetar aquesta secció de ruta per Badalona i ho fem un dia més amb el Miquel Creixell, el passejant de Badalona. Bon dia, Miquel.
17: Molt bon dia.
7: Què tal? Com estàs?
17: Perfecte. He esperat a passejar molt més.
7: No has parat de passejar durant tot aquest mes que fa que ens vam retrobar l'últim cop, eh? Perquè, esclar, l'última aturada que vam fer en aquesta ruta va ser el camí de la Granota i avui em sembla que resseguirem carrer d'en Prim cap amunt fins a arribar al carrer de la Llibertat.
17: Exactament. Anem caminant. Carrer d'en Prim cap amunt, en direcció muntanya. I arriba un moment a una de les cantonades que veiem a la placa Carrer de la Llibertat. Per què es diu Carrer de la Llibertat? Aquest nom tan simbòlic, tan espiritual, si voleu. No, però la raó és molt concreta. Fixeu-vos. Aquest carrer, estem parlant de començament del segle XX, evidentment, eh? És un passatge, un molt modest passatge, però pel qual els veïns del barri tenien prohibit l'accés. Prohibit de tal manera que hi havia un porter que impedia aquest accés.
7: Sí.
17: Per què això? Perquè aquest passatge conduïa directament a una importantíssima fàbrica tèxtil que es coneixia, i en certa manera es coneix encara, com a Can Mercader.
7: Can Mercader,
17: home. Can Mercader. L'empresa Mercader volia tenir l'exclusiva del pas per aquest passatge. Per tant, la gent del veïnat no podia passar, ho tenien prohibit, i havien de fer enormes voltes per anar a certs llocs.
7: Era un camí com privat, un carrer privat,
17: sí, sí,
7: eh?
17: Sí, totalment privat. Però va passar un fet que ho va canviar tot. Un capvespre, hi havia alguns veïns del barri allà a la porta, a la reixa del passatge aquell, que no tenia nom, esclar, i el porter, per suposat. I de cop i volta se sent que, provinent de Santa Maria, s'acosta al soroll d'una campaneta. La campaneta que toca l'escolanet acompanyant el mossèn.
7: Sí.
17: Què anava a fer el mossèn? Anava a portar els últims auxilis, la comunió, l'unció dels malalts, a una persona que estava agonitzant. I segurament que això devia ser, doncs, a l'alçada, potser, del carrer de, que avui es diu Planes i Casals, l'alçada de la plaça Casagemes. Però, esclar, havia de donar al mossèn una gran volta per arribar allà. I de cop i volta, a un dels veïns que hi havia allà, se li acudeix una cosa. I li diu, mossèn, vingui cap aquí, vingui. Passi per aquí, que arribarà molt abans. Volia dir, passi pel passatge.
7: Sí.
17: El porter...
7: Es va enfadar, no li va deixar?
17: No. El porter, tot i que tenia ordres molt concretes, no es va atrevir a dir que no al Santíssim Sacrament. Era el Santíssim Sacrament que passava pels carrers. I el porter, davant d'això, va callar i va obrir la porta. No es va atrevir a negar-li el pas al mossèn i al Santíssim Sacrament. Hi havia una llei no escrita, però respectada per tothom, que deia que quan per un indret havia passat el Santíssim Sacrament, aquell indret ja es considerava de titularitat pública. O sigui que hi podia passar absolutament tothom.
7: A partir d'aquell dia ja va obrir-se
17: aquest carrer. Evidentment, els veïns, quan se'n van adonar, es van posar molt contents. Van dir, per fi podem passar per aquí. Per fi podem passar per aquí amb llibertat.
7: I aquí es va quedar el nom.
17: I aquí es va quedar el nom de Carrer de la Llibertat.
7: Que bé, Déu-n'hi-do, quina història, eh? I sobretot aquests veïns contents que ja no havien de fer una volta gegant per anar, una cosa que pots estaven al costat, eh? I molt bé, cap a on seguim ara?
17: Home, doncs lògicament, si estem al carrer de la Llibertat...
7: Home,
17: a Can Mercader.
7: A Can Mercader ens quedem, no?
17: A Can Mercader. A veure...
7: És aquesta gran fàbrica de teixits a filatura, eh?
17: Impressionant, aquesta fàbrica. Va ser fundada el 1876, aquesta fàbrica, i donava feina a moltíssima gent. Perquè la situem, aquesta fa bé que estava emplaçada entre els carrers Triomf i el carrer Jovellar. Entre aquests dos carrers actuals, entre Triomf i Jovellar, estava situada la fàbrica de Can Mercader. Bé, explica'm una cosa d'un membre de la seva família.
7: Vinga.
17: Potser el membre més conegut de la seva família, el senyor Ramon Mercader. Aquest xicot, membre de la família propietària, va entrar en política molt, molt d'esquerres, es va fer comunista, i fins i tot va arribar a anar a la Unió Soviètica. A la Unió Soviètica, i allà, amb les jerarquies del Partit Comunista, doncs hi va agafar molta amistat i van decidir encarregar-li una feina que li donaria fama mundial. Allà manava Stalin, i un rival polític de Stalin que estava exiliat a Mèxic es deia Leo Trotsky. Però els molestava molt en Trotsky. Volien, doncs, que sortís de la circulació aquest home, en Trotsky. I què van fer? Van enviar en Ramon Mercader a Mèxic. Tot això passava l'any 1939, acabada la Guerra d'Espanya. En Mercader se'n va anar a Mèxic. Va guanyar-se la confiança d'en Trotsky. Entrava i sortia habitualment de casa seva, però la intenció era una altra molt concreta. I això es va esdevenir l'any 1940, quan va entrar al despatx, mentre en Trotsky estava treballant, i li va clavar un pic, un piolet, al cap.
7: Mare meva!
17: No va morir immediatament en Trotsky, però sí el dia següent. Per això deia que aquest membre de la família Mercader va assolir fama mundial, perquè avui tots els llibres d'història recullen que un espanyol, diuen ells, anomenat Ramon Mercader, va assassinar Trotsky. I és cert, i és de la família Mercader, dels propietaris d'aquesta empresa.
7: I des del 73 que hi ha els pisos de Can Mercader, no? Que
17: és... Sí, però encara no arribem aquí.
7: Hem fet un salt massa... Sí, jo m'avanço, sí. Jo m'avanço.
17: No, a veure, simplement que hi va haver un canvi de nom de l'empresa, perquè va anar malament la cosa i l'empresa Mercader, diguem-ne, va tancar, però el 1919 va agafar el relleu una empresa anglesa molt potent que es deia l'empresa Fabra i Coats.
7: Fabra i Coats.
17: I amb aquest nom va seguir la fàbrica. Però la gent va seguir dient sempre Can Mercader. Ningú deia Fabra i Coats, deia Can Mercader. I una cosa molt important tenia aquella empresa. En aquells moments en què la gent anava molt justa de diners, que hi havia escassesa econòmica, van organitzar un economat a uns preus sensiblement, doncs, inferiors als de mercat. I per això els treballadors i les seves famílies, els treballadors de Can Mercader i les famílies, anaven a comprar allà, i això era una ajuda impressionant. Això es va mantenir durant l'època Mercader i durant l'època Fabra i Coats. L'època Fabra i Coats també es va acabar, per cert, durant la Guerra Civil Espanyola, a sobre la fàbrica de Can Mercader hi havia la bandera britànica. Era un senyal perquè no fos bombardejada, perquè era una empresa de capital estranger. Bé, i l'empresa Fabra i Coats, doncs, es va acabar també als anys 60, van tancar, i llavors, durant un temps, va estar allò totalment abandonat. Totalment abandonat. Tal és així que un munt de deixalles.
7: Sí.
17: La gent ja anava deixant les deixalles.
7: Es anava acumulant tot per allà.
17: Exacte. Fins que va arribar el moment que ho va comprar la caixa de pensions, que es deia llavors, i es va començar a edificar l'espai més singular de Catalunya o potser d'Espanya a nivell arquitectònic. A veure, potser això que estic dient és una mica exagerat, però, home, si és Can Mercader, l'actual Can Mercader, el lloc d'Espanya on es fan més gravacions de pel·lícules...
7: Totalment.
17: No crec que està massa equivocat.
7: Un entorn magnífic, eh? Que crida l'atenció com a localització de rodatges.
17: Exacte. I pot haver gent que no li agradi, altres que li agradin. Però que, com a mínim, és un espai absolutament singular, que correspon a una tendència arquitectònica dels anys 60 que es deia la Interbau. Tres arquitectes, el senyor Barba Corsini, la senyora Margarida Bender i el senyor Joan Antoni Pedrós Galea es van encarregar de dissenyar aquesta obra amb uns edificis altíssims que, en certa manera, protegeixen uns edificis més baixos, que això és a Can Mercader. I encara avui podem passar amb tota, passejar amb tota tranquil·litat per Can Mercader. Ja dic, va, depèn dels gustos, però a mi, personalment, m'agrada moltíssim passar-hi.
7: A mi també.
17: És un espai singular, totalment.
7: Molt singular, un autèntic plató de gravació a la ciutat. I, malauradament, Miquel, ja ens hem de quedar ara a Can Mercader.
17: Ens quedem aquí?
7: Sí, i perquè el proper punt de parada serà el velòdrom.
17: No, espera't.
7: Ai.
17: Una última cosa.
7: Vinga.
17: Està entre el carrer Jovellar i el carrer Triomf. Triomf. Per què es diu Triomf? La gent pot pensar que sigui doncs una batalla guanyada, alguna cosa política. No, no, no. L'Ajuntament de Badalona va haver de lluitar tant de temps en els tribunals per aconseguir que allò fos un carrer públic, perquè l'empresa de Can Mercader no els donava la gana, que quan per fi els tribunals van donar la raó a l'Ajuntament, després d'anys i anys, l'Ajuntament va dir, ho hem aconseguit. Quin Triomf hem aconseguit?
7: Carrer del
17: Triomf. Carrer del Triomf.
7: Tot té la seva explicació. I aquí amb el Miquel Creixell, el passejant de Badalona, cada Badalona matí que ens visita, descobrim aquestes anècdotes, curiositats de Badalona, que són ben enriquidores. Miquel, moltíssimes gràcies.
17: A vosaltres.
7: Ens tornem a retrobar.
17: Ens
7: continuem
17: veiem.
7: Caminant. Adéu.
17: Adéu.
18: Badalona matí.
19: Badalona 94.4.
20: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
21: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
22: Si disposes d'una hora lliure a la setmana i vols ajudar persones que estan aprenent català, apunta't al Voluntariat per la Llengua. T'assignarem un aprenent perquè feu pràctiques de conversa una hora a la setmana durant 10 setmanes.
23: Per apuntar-t'hi, només cal que enviïs un correu a v-xlbadalona@cpnl.cat. Torna Filmets.
24: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
23: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
25: Filmets Badalona Film Festival.
26: Totes les emocions.
27: Aquest mes d'octubre, el Cicle Gaudí ens presenta Balandrau, vent salvatge. Un grup d'amics es disposen a fer el cim de Balandrau. El sol i el bon temps acompanyen el grup durant l'ascensió fins que, en qüestió de segons, tot canvia de forma inesperada.
28: Balandrau, el dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo.
18: Badalona matí.
7: I aquests minuts abans d'arribar a les 12 del migdia, avui tornem amb un nou capítol de la secció Elles, un espai per conèixer dones referents i entendre les seves trajectòries dins del context històric, social i polític que els va tocar viure. Laia Martínez, bon dia.
29: Molt bon dia, Àlex.
7: I avui ho fem per desmuntar un dels grans mites de la història d'Espanya i analitzar si Joana I de Castella, coneguda popularment com Joana la Boja, no?, però estava tan boja com deien, Laia, per on comencem a desemmascarar aquesta història?
29: Jo us proposo tancar els ulls un moment. Penseu en el quadre de Francisco Pradilla i Ortiz, Juana la Loca, de 1877, que es troba al Museu del Prado. I si no sabeu quin és el moment per buscar-lo al Google. En un paisatge nocturn unigèlit, una dona jove vestida de negre absolut té la mirada perduda davant del taüt del seu marit. Aquesta és Joana, que ens va vendre el romanticisme del segle XIX, una dona consumida per la gelosia, la passió i la bogeria d'amor. Però el quadre es va pintar gairebé 3 segles després de la mort de la Joana, i aquella imatge no és només un retrat d'una reina, sinó que és la construcció d'un mite.
7: Amb els anys, la realitat s'ha anat confonent fins que hem creat una figura de la Joana segurament errònia, oi, Laia?
29: Exacte, i jo aniria una mica més lluny, Àlex. Avui sabem que la incapacitat de Joana per governar va ser també una qüestió política. Evidentment, no la podem diagnosticar a l'actualitat i afirmar que no tenia cap trastorn.
7: Però sí que ens podem preguntar qui tenia interès a presentar-la com una dona incapaç de governar.
29: Mireu, Joana I de Castella era la titular legítima de Castella i després de la mort del seu pare també va heretar la corona d'Aragó i va passar 46 anys reclosa a Tordesillas. Avui tinc moltes ganes de desmuntar aquest mite i analitzar quin gaslighting d'estat la va apartar del poder.
7: Per això ens hem d'anar al principi. Qui era Joana, filla dels Reis Catòlics? Com se la descrivia abans que aparegués l'etiqueta de boja?
29: Joana va néixer a Toledo l'any 1479 i va rebre una educació molt acurada per una dona de la seva època. Parlava llatí, dominava el francès, la història, la literatura, tenia formació musical, sabia tocar el clavicordi i la guitarra. Era una dona jove, culta i erudita.
7: Però quan tenia uns 16 anys, l'octubre de 1496, la van enviar cap a Lier, Flandes, per casar-se amb Felip el Vell, l'arxiduc d'Àustria.
29: Va ser part d'una jugada geopolítica per crear una aliança política amb la casa Borgonya a Àustria i contenir França. Però el surt al revés de com s'esperaven, perquè quan arriba al nord es troba amb un acord hostil i profrancesa. El conte de fades ja no és com si se l'imaginaven.
7: I Laia, què fan Felip el Vell i els seus consellers?
29: El primer que fan és tallar el finançament de la jove infanta. Li retiren el servei i l'aïllen sistemàticament. Aquí comença el gaslighting. El seu marit era conegut per les seves infidelitats i abusos de poder. Davant una infidelitat, Joana protestava i la resposta de la cort era titllar les seves reaccions de gelosia malaltissa i bogeria. Però realment era una dona gelosa o va ser una sobirana que reclamava el seu lloc?
7: Cap al 1504 mor la seva mare Isabel i amb la mort també dels seus germans, Joana es converteix en reina propietària de Castella i es produeix un joc de trons en tota regla. Què és el que passa, Laia?
29: Clar, amb la mort de la seva mare el problema s'agreuja. Aquí 3 homes ostenten el poder i van a per totes. Primer, el seu marit Felip. Segon, el seu pare Ferran el Catòlic. I tercer, el seu fill Carles I. No perquè els tres actuessin exactament de la mateixa manera, però sí perquè el control de la capacitat política de Joana era una qüestió fonamental per decidir qui governava realment Castella.
7: I llavors arriba un dels episodis que més alimenten la llegenda, la mort de Felip, el seu marit.
29: Felip mor a Burgos el 25 de setembre de 1506, amb només 28 anys. La versió oficial deia que la Joana, desquiciada, passejava de nit seguint el cos del seu marit, però tot tenia una suposada explicació. Aquí es barreja l'aixafogó de l'estiu, un cos embalsamat... Ja us imaginareu que la millor manera era viatjar de nit. Exhibir el fèretre, a més, tenia un significat polític, que ella i el seu fill Carles eren els únics successors al tron.
7: Però ja diuen que quan algú et dit ja de boja, gairebé qualsevol cosa que facis pot convertir-se en una prova que ho confirma.
29: Exactament, i el 1509 Ferran el Catòlic porta Joana a Tordesillas i allà començarà un confinament que durarà fins a la seva mort.
7: I on era exactament?
29: A Tordesillas, al Palau Reial, que avui ja no existeix, molt a prop del convent de Santa Clara. 7 anys més tard, el seu pare Ferran mor, però el tercer paó entra en joc i el seu fill Carles manté el seu aïllament. Va quedar confinada sota custòdia dels responsables que li van imposar la corona, entre ells els marquesos de Dènia.
7: I en quines condicions?
29: Doncs les condicions van variar al llarg dels anys, però hi ha testimonis de conflictes constants amb els seus guardians, de restriccions, d'aïllament i de situacions que avui descriuríem com a maltractament. I Joana, atenció, continuava sent reina. No li van retirar formalment el títol. El que li van retirar va ser la possibilitat d'exercir el poder.
7: Però durant aquest confinament no va estar sola?
29: No, perquè el gener de 1507 va néixer la seva filla Caterina i la nena va viure amb ella a Tordesillas uns 18 anys fins que va marxar per convertir-se en reina de Portugal. Era el seu suport vital entre aquelles parets.
7: I arriba el moment en què tot podria haver canviat. L'agost del 1520, Tordesillas es converteix en la capital de la revolta dels comuners de Castella.
29: Sí, perquè els comuners entren a Tordesillas, expulsen els carcellers i es reuneixen amb la reina. Segons els testimonis de l'època, es troben que Joana parla amb eloqüència i està totalment lúcida. dictadura. Els rebels volen convertir-la en l'autoritat legítima. I què és el que fan? Doncs li demanen que signi els decrets contra Carles I, però Joana es nega rotundament i prefereix continuar tancada abans de signar uns documents que puguin ser utilitzats contra el seu fill.
7: I després de tot això, què passa durant els últims anys de la seva vida, Laia?
29: El confinament continua. Diversos religiosos van visitar Joana i van certificar que no estava boja. En tot cas, la nostra protagonista va morir el 12 d'abril de 1555 als 75 anys. D'aquests 75 anys, 46 va estar confinada. Va sobreviure el seu marit, va sobreviure el seu pare i gairebé va sobreviure el seu fill Carles, que moriria només 3 anys després. Va ser reina durant mig segle, però el poder efectiu li va ser limitat de forma desproporcionada.
7: Doncs Laia Martínez, gràcies per portar-nos d'aquesta història de Joana la Boja en aquesta nova entrega de la secció Elles. Fins d'aquí un mes. Moltes gràcies.
29: Moltes gràcies.
18: Badalona Matí.
7: Arribem a les 12 en punt. Sílvia Villarroel, bon dia.
0: Bon dia, Àlex.
7: Què serà notícia ara a l'informatiu al butlletí de les 12?
0: Doncs parlarem, per exemple, que Badalona té assignats 2,7 milions d'euros per reformar escoles.
7: Molt bé, doncs estarem atents. Nosaltres ens acomiadem, eh? Gràcies per la confiança en aquestes 4 hores de directe. Nosaltres tornem demà, que ja serà dimecres, amb un nou Badalona Matí, de 8 del matí a 12 del migdia. Que vagi molt bé.

0: canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 23 graus de temperatura a la ciutat i us destaquem algunes notícies de l'actualitat. El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part del Fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals hi ha la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. El fons es reparteix segons tres criteris: el nombre d'alumnes d'entre 3 i 12 anys, l'antiguitat dels centres i les característiques rurals dels municipis. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. I l'ensorrament del sostre de la planta baixa del número 22 del carrer del Bruc d'aquí de Badalona va obligar a evacuar quatre persones aquest diumenge al vespre. Els fets van passar cap a 7:45 del vespre, com dèiem, quan es van esfondrar uns 5 metres lineals del sostre de la planta baixa d'un immoble de planta baixa i primer pis on hi viuen dues persones. Els bombers s'hi van desplaçar dues dotacions i van evacuar una dona de 43 anys i els seus dos fills menors, que vivien a la planta baixa, així com una altra persona que es trobava al primer pis. Totes quatre van ser reubicades a cases de familiars. Aquest dimarts està previst que els bombers revisin l'estructura de l'edifici amb la participació de l'arquitecte municipal per determinar-ne l'estat i valorar les actuacions necessàries. I Badalona ha acumulat 514 litres de pluja per metre quadrat des de principis d'any i fins al 8 d'octubre, segons dades de l'estació meteorològica del Museu de Badalona, del Meteocat. D'aquest total, 235 litres i mig han caigut entre l'1 i el 8 d'octubre, una quantitat que representa gairebé la meitat de la precipitació que habitualment es registra a la ciutat al llarg de tot un any. En concret, les pluges d'aquests 8 dies han equivalgut al 49% de la precipitació anual habitual a Badalona. I en esports, el Badalona i el Vilanova empaten a 0 a la travessera de Montigalà i protagonitzen un duel molt igualat i intens. Tots dos equips van dur a terme un partit frenètic en el qual les defenses es van acabar imposant. El Badalona va disposar de més possessió i en global va tenir algunes oportunitats més clares que els del Garraf, però en general tots dos van anar a buscar els 3 punts. El tècnic del Badalona, Genís Sampietro, valorava així l'enfrontament.
7: Quan vens a 3 victòries i jugues contra un rival com el Vilanova, que m'ha semblat un tros de rival, doncs és un bon punt, penso. Al final no s'ha escapat. Sí que és veritat que crec que si analitzes les situacions de gol, que és del que es basa al final quan dius si és un resultat just o no, crec que hem tingut bastantes ocasions per poder fer el gol i guanyar. Però, bueno, l'equip realment, més enllà del resultat, crec que està molt bé, ha jugat molt bé.
6: Passen gairebé 5 minuts de les 12. Us continuem informant.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Què tal, Coco? Moltes gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, un està enamorat quan s'adona que l'altra persona és única. Estem començant un nou viatge per la màquina del temps que també pot ser únic, que també pot ser irrepetible. Per això volem viure'l intensament. Ja saps que això ho fem junts.
1: Hola, soy José Luis de Barcelona y me gustaría escuchar la canción de los Rolling Stones, She's a Rainbow.

She's a rainbow. Ella és un arc de Sant Martí. Una cançó realment maca dels Rolling Stones que porta una certa insinuació sexual. Però en general és molt innocent. Corria 1967. Als Estats Units només va arribar al número 25 de les llistes de supervendes. I Mickey Jagger deia que estava dedicada a una persona molt especial. A la cançó va repetint: has vist una dama més maca? I també del 67, les versions.

La història explica que ella li ha escrit una carta. A la carta li diu que l'estima, que el troba a faltar, que vol estar al seu costat. I el pobre noi diu, jo no m'espero a contestar la carta i enviar-li, ni tan sols anar a veure l'entrena. Es veu que ella està lluny. Agafaré un avió. Eren els Box Tops. Una banda de Memphis que va fer aquest èxit molt curt, eh? És una cançó que dura un minut i mig, però esteu escoltant? Al final va afegir com una mena d'efecte de so de l'avió que el portava al costat de la seva estimada. I els Mustang van fer una adaptació al castellà bastant fidel.

0: mira, els Mustang també van afegir aquest efecte de so perquè ell se'n va amb avió, no pot esperar més, no té paciència per tornar a estar al costat de la seva estimada.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Per cert, i l'amor? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? Ah, no el controlaràs mai del tot. I si ara mateix no el tens a prop, prepara-ho tot. Disposa-ho, perquè arribarà quan menys t'ho esperis. I quan això passi, que es trobi molt còmode al teu costat. Estàs escoltant una de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per FM i també algunes d'elles en simultani per la TDT. I alguna cançó que t'hagi resultat sempre especial i que vulguis compartir amb tots, doncs digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Masnou la Mireia, que ens diu: hola, m'emociona la cançó de Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood. Doncs aquest gran clàssic, que va ser sobretot popular per als Animals, va tenir, efectivament, una versió de la Nina Simone.

0: Don't Let Me Be Misunderstood, una versió realment personal, diferent de la Nina Simone, que ens deixava a França el 2003. La cançó, el títol, podríem traduir-lo com No em deixis ser malinterpretat, però Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària de Lone Star, va triomfar en aquesta adaptació al castellà anomenada Comprensión.
1: Oye, quiero decirte, niña, si al...

i el 1977, en ple auge de les discoteques, convertides en les autèntiques capitals de la indústria musical internacional. Sempre estaven plenes, sempre estaven animades, i fins i tot els autors clàssics, els més grans, van adaptar algunes de les seves creacions perquè fossin ballables. Doncs d'aquesta cançó es va fer una versió disco, però aflamencada.

Killing me softly with his song. Kakis va dir suavemente, me mata con su canción. Ja m'ha explicat en diverses ocasions aquí al programa, perquè clar, és que això va començar l'octubre de 1993, i això dona per molt temps l'origen d'aquest títol i d'aquesta cançó.

L'autora de la cançó estava en un recital de Don McLean, l'home de l'American Pie, i no coneixia una cançó que ell va escriure dedicada a Vincent Van Gogh i que es diu senzillament Vincent i que va sonar fa poc aquí al programa. I va sentir que l'estava matant d'emoció i va escriure al sortir del recital aquesta cançó que va voler gravar la gran Roberta Flack.

I l'amic Josep Maria Domínguez s'han recordat d'ella i de dues més. Ens diu: hola Albert, les meves cançons romàntiques de les meves històries d'adolescència són Killing Me Softly with His Song de Roberta Flack, i també el tema d'Arthur de Christopher Cross. Ah, i la cançó d'Oficial y Caballero de Joe Cocker. O sigui, que ens dius, tenés, eh? Diu: aquestes cançons les escoltava a les màquines del bar Belluguets de la platja de Badalona, que era del meu tiet Salvador. Una forta abraçada i enhorabona per tots els teus programes i també per les sessions de discoteca que hi vaig sovint, Josep Maria Domínguez. Doncs tens bona memòria i també bon gust, Josep Maria. Escoltem una miqueta d'aquest tema d'Arthur, que per cert és un tema de pel·lícula.

el saxo. Quin toc que donen els saxos a les cançons, eh? En aquest cas, com us deia, és una cançó de pel·lícula, perquè forma part de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Aquí, amb aquesta mania que tenen de canviar els títols originals, li van dir El soltero de oro, pensant que així seria més comercial. La veritat és que la pel·li no estava gens malament, ens va fer passar una bona estona. Era 1981 i la protagonitzada Dudley Moore. Christopher Cross, nascut a Texas el 1951. Als anys 80 va tenir diversos èxits. Sempre recordaré que l'única vegada que va actuar a Barcelona, a la sala Ludegas, un vespre de dissabte, jo oficialment tenia permís per enregistrar directe de la taula de mescles el concert. Com a mínim les tres primeres cançons, vaig anar allà amb un bon tècnic, uns bons aparells, però el mànager de Christopher Cross em va dir que no podia gravar absolutament res perquè aquell dia no estava bé de veu i no volia que quedés gravat. Bueno, ho vaig entendre, esclar. I aquesta també és de pel·li. I també ens l'ha demanat Josep Maria Domínguez de Badalona. Joe Cocker, Jennifer Warnes.

of where we belong, que vindria a dir allà on pertanyem, va significar el retorn de Joe Cocker, el vell amic Joe Cocker, després d'un temps oblidat, perquè ell, degut als seus problemes amb l'alcohol, va tenir que deixar de treballar. Havia nascut al Regne Unit el 1944. Ens va deixar als Estats Units el 2014. El duet per aquesta única ocasió va ser en Jennifer Warnes, nascuda a Seattle el 1947. Va ser un gran èxit i va ser Oscar a la millor cançó per la pel·lícula Oficial i Caballero. Ho recordes? Aquí era 1983. Tinc bons records, perquè els oients del programa que jo feia llavors, Los Musicales de la Cadena Catalana, el van votar molt, aquest tema, i un cop a l'any fèiem un festival per entregar trofejos als artistes més votats. No va venir ni Joe Cocker ni Jennifer Warnes, no hi havia pressupost, però va venir el seu representant. I ja que gairebé sense voler estem escoltant bandes sonores, ja sabeu que aquest és un dels espais habituals, quina cançó o tema instrumental de banda sonora t'ha agradat més? Digue-m'ho per correu electrònic, sisplau. Aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Jordi Busquer Domènech. Diu: Albert, he sentit que la música que més t'ha emocionat a la teva vida és la banda de la pel·lícula Riques i Famoses. Bueno, això ho vaig dir fa bastants, no dies, setmanes, però clar, que encara és possible escoltar el programa en diferit quan et vingui bé o recuperar aquells que et vas perdre per qualsevol motiu, doncs està molt bé, perquè així ens refrescau la memòria del que vam fer. I continua en Jordi dient: curiosament, a mi també. La vaig escoltar gràcies a un programa d'Àlex Gorina. I jo també. Era l'estiu del 91 i em sembla que el programa es deia Més enllà de la mitjanit. Era un programa de cine, però molt intimista, i no tan sols amb músiques de cine, i ell la va utilitzar com a sintonia, sí. Diu: a mi també m'emociona i no sé ben bé per què. Doncs no sé per què m'agafen ganes de plorar d'emoció. No he vist mai la pel·lícula i no sé de què va, però realment la música m'agrada molt. És curiós que l'autor d'aquesta meravella ha compost músiques impressionants, per exemple, Magnòlies de Acero, entre moltes d'altres. Georges Delegui. Moltes gràcies i endavant, el Cocodril, molts anys més. Doncs la pel·lícula no està gens malament, eh? Si la pots recuperar, Riques i Famoses, a banda de la música, també t'agradarà el film.

Estaràs d'acord amb mi, amic Jordi Busquet, que només un geni pot escriure una música així? Li deien el Mozart del cine. Georges Delerue, nascut a França el 1925. Ens deixava a Los Angeles el 1992. Per cert que va morir treballant en un estudi de gravació. És el tema central de la pel·lícula Riques i Famoses, de 1981, dirigida per George Cukor, el gran George Cukor, i protagonitzada per Jacqueline Bisset i Candice Bergen. Gràcies per la teva proposta, pell de gallina, cocodrulos.

res a veure amb l'últim tema d'avui, d'aquesta secció de les bandes sonores, que és el dels cazafantasmes de Ghostbusters que ens proposen Joan Josep Mompó. Diu, escolto sovint el programa, a vegades pujau bandes sonores de pel·lícules. A mi em va agradar molt la banda sonora de Cazafantasmes, Ghostbusters. Aprofito per felicitar-vos. Llarga vida!

0: Ghostbusters, els Cazfantasmes, una història que ha tingut diverses seqüeles, però cap d'elles va tenir tant d'èxit com la primera. Bueno, també s'han fet sèries. Jo vaig fer alguns papers en sèries dedicades a gent que a la vida real fa de caça fantasmes als Estats Units, com no podia ser d'una altra manera. És una mena, una sèrie, ja la vaig fer fa molt de temps, una sèrie com un reality show, és a dir, que ells fan la seva feina, però sempre amb una càmera davant o darrere i amb uns aparells que detecten si hi ha fantasmes a una casa. Evidentment, eren cases especials on havien passat coses curioses. Te'n recordes de veure-la d'estrena? Doncs mira, Espanya es va estrenar el 5 de desembre de 1984. Imagina't que joves que érem, Aquesta és la proposta per l'espai de les bandes sonores de l'amic Joan Josep Mompó, que acaba el seu correu dient: us desitjo una llarga i plena vida. I nosaltres a tu també. Algú va dir: quan aixequis el teu cos del llit, no oblidis aixecar també el teu entusiasme per la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Like a Rolling Stone, como una piedra rodante, la cançó de culte d'avui, del 1965. Bueno, un petit recitalillo de Bob Dylan, però, en fi, que estem parlant d'un premi Nobel, eh? A més, va ser un premi històric perquè va ser el primer músic en rebre aquesta distinció. L'Acadèmia Sueca va destacar que la seva capacitat per reinventar-se constantment i convertir-se en una icona cultural, per haver creat noves expressions poètiques dins de la gran tradició de la cançó d'Estats Units. Va ser el 2016. El 2024 es va estrenar una pel·lícula sobre la seva vida, que segons sembla és bastant fidel a la realitat, i on demostra el mal humor permanent que tenia. Acostumava a ser antipàtic i i una mica rarot, però en fi, no hi ha dubte de que és un geni. I ara, per acabar aquesta hora de programa, la meva especial d'avui és del gran Elton John, però d'una poc coneguda, que va publicar el 1997 en un àlbum que es va dir The Big Picture, i concretament la cançó Something About the Way You Look Tonight. Alguna cosa sobre el teu aspecte aquesta nit. Desitjo que t'agradi. Ai, no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Tenim 23 graus de temperatura i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això el consistori Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. L'executiu local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria. Uns canvis en el plantejament inicial, assenyala l'alcalde de Badalona, que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren, que no són d'obra nova. L'assessorament legal contractat diu estudia possibles reclamacions relacionades amb les modificacions del projecte. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
4: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
3: I el gran recapte d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris. La 18a edició de la campanya se centra en les noves pobreses que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i de l'habitatge. Alfons Novio és un dels responsables de la iniciativa a la ciutat i explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
5: Ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes i que és aquesta població mitja alta, però que ara doncs ja no arriben, diguéssim, a on volien i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
3: I en esports, la penya s'entrena avui per preparar el partit contra el Morabanc Andorra, que ja va quedar ajornat per culpa de la pluja fa 10 dies al Palau Olímpic. El maig jugarà demà a Badalona a partir de les 8 del vespre i arriba ja amb urgències pels verd i negres perquè no han guanyat encara cap partit a l'ACB i diumenge més rebran el Barça. Els continuarem informant.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Bon dimarts, 13 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
6: Joc amb Martí González.

Dimarts 13 d'octubre, el dia que torna la Champions per al Barça, que afronta el primer desplaçament europeu, avui a Turquia i Istanbul, al camp del Galatasaray. En parlarem també amb la baixa de Rafinha, que tindrà avui el Barça, que arriba a una gran dinàmica, gran ratxa de resultats i també de joc. De moment, 9 victòries en els 9 primers partits de Lliga, tant a Europa com també, evidentment, a la Lliga, on és el líder en solitari. També avui parlarem dels postpartits del Girona i del Sant Andreu. Ahir a segona divisió, el Girona va acabar empatant a 1 al camp del Tenerife, el Sant Andreu va perdre 1-0 al camp de l'Hèrcules, en aquest cas de la primera federació masculina. Molt futbol i també bàsquet, avui també tenen compromisos europeus el Barça, l'Eurolliga, el Manresa, l'Eurocup i el Girona, en aquest cas a la FIBA Europe Cup, i també té compromís europeu en handbol el Granollers a la European League masculina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: Els blaugranes volen continuar amb la gran ratxa de joc i resultats d'aquest inici de temporada. L'equip de Hansi Flick visita el camp del campió turc, el Galatasaray. Encara no hi serà el davanter brasiler Rafinha, que ja es va perdre el partit de dissabte contra el Getafe. El duel d'avui comença a les 9 de la nit.
0: D'aquesta segona jornada de Champions masculina també destaquem d'altres partits.
1: Avui es jugarà un Atlètic de Madrid Manchester United i un Villarreal-Nàpols també a les 9 del vespre. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga Espanyola. El Betis, tercer classificat i proper rival del Barça, dissabte vinent, rebrà el Porto, mentre que el Real Madrid visitarà el camp de la Roma.
0: Més enllà d'això, es va completar també la novena jornada, en aquest cas de Lliga, la de segona divisió masculina, amb el partit del Girona.
1: L'equip de Quique Álvarez va acabar empatant 1-1, volíem dir, contra el Tenerife. El conjunt juvenil va obrir el marcador al minut 4 mitjançant Esprila, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català de 40 anys i capital del Tenerife, Enric Gallego, que ahir també va fer el gol de l'equip canari.
0: El Girona es queda 7è amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és 5è, confirmant-se com una de les revelacions de la temporada segona. I també ahir es va completar la 7ª jornada, en aquest cas, de la primera federació masculina, amb el partit d'un altre equip català, la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: El conjunt quadribarrat va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. L'equip de Nacho González manté la zona mitjana baixa de la classificació, 308 punts, els mateixos que el Nàstic i un més que l'Europa, que va guanyar diumenge contra les Algires 2-1 i a la marxa de la zona d'ascens.
0: En bàsquet, el Barça torna a afrontar doble compromís d'Euroliga masculina aquesta setmana.
1: Els blaugranes juguen el tercer partit consecutiu com a local aquest vespre a 8:45 contra el Maccabi de Tel Aviv. Després de superar el València abans d'ahir i de perdre divendres passat contra els Algiris, l'equip de Sekulic rep un Maccabi que ocupa la zona baixa de la classificació, havent guanyat només un dels 4 partits que ha disputat.
0: També avui tenen compromís europeu el Manresa i el Fiat Girona.
1: El Quitanes Manresa visita aquesta tarda la pista del Başakşehir Türk en la tercera jornada de l'Eurocup masculina. Els manresans venen d'encaixar una dolorosa derrota a la pista del Madrid diumenge i busquen avui la reacció al duel a 6 de la tarda.
0: I el Fiat Girona, com dèiem, afronta el primer desplaçament de la FIBA Europe Cup.
1: L'equip gironí visita la pista el campió belga, l'Ostende, en un duel entre dos dels tres equips que van guanyar a la primera jornada. L'enfrontament comença a 8:45 del vespre.
0: En handbol, el Freaking Granollers també té avui compromís europeu.
1: Els granollers visiten aquest vespre la pista de l'Agua Santas Milanets a Portuguès, la tercera jornada de l'European League masculina. L'equip ballesà té un doble enfrontament contra els portuguesos en què es jugaran la classificació per la següent ronda. El partit d'avui a 8:45 del vespre, hora catalana.
0: En waterpolo, els 5 equips catalans classificats per la Champions femenina ja coneixen els seus rivals.
1: L'Assolit Mataró, campió de Lliga, dels aspirants al títol europeu, ha quedat enquadrat en el grup A amb l'Upsa hongarès, el Desan dels Països Baixos i el Manna hongarès. Al grup B hi haurà duel català amb el Sant Andreu, campió de 2025, i el Club Natació Catalunya. També s'enfrontaran amb el Trieste italià i el Bolikmeni grec. El Club Natació Terrassa competirà grup C davant del potent Olympiacos, vigent campió d'Europa, l'Etnikos grec i l'Horizonte italià. Finalment, l'Estrapul Sabadell jugarà al grup D amb la Roma italià i el Rapallo Palanuoto italians i amb el Ferencváros hongarès, vigent que és subcampió.
0: La primera fase es disputarà mitjançant una lligueta de doble volta amb 6 jornades entre el 31 d'octubre i el 13 de març. Els dos primers jugaran als quarts de final. I també en waterpolo, el Mataró va complir ahir els pronòstics i va aixecar la seva quarta Supercopa d'Espanya.
1: Les marsmenques van golejar 15-5 al Sant Andreu i sumar el segon títol després d'haver conquerit també la Copa Catalunya. El duel es va decidir ja al segon període amb un parcial de 8-1. Martina Claveria va ser escollida MVP i Mariona Terré, millor portera.
0: I un últim apunt, en hoquei patins, la selecció espanyola masculina ha començat avui la defensa del títol mundial amb victòria.
1: El combinat estatal ha superat aquesta matinada 3-2 a Itàlia amb 3 gols del capità Pau Bargalló en el primer partit de la fase de grups del World Skate Games, que juguen a Asunción, al Paraguai. L'equip de Pere Arias tornarà a jugar demà contra Portugal i tancarà la fase de grups dimecres contra Suïssa.

0: Dimarts 13 d'octubre, 9 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol en la prèvia del Galatasaray-Barça de la segona jornada de Champions masculina que juga avui a Istanbul. El conjunt blaugrana vol continuar amb la ratxa, gran ratxa de joc i victòries. De moment en són ja 9 de seguides entre Lliga i competició europea i avui té una de les primeres proves dures en un estadi calent i contra un rival històric. En parlava ahir a la prèvia el tècnic Hansi Flick.
1: Per mi l'única cosa és que volem guanyar. Aquest és el nostre objectiu. Això és el que volem. Per tant, també estic content si guanyem només per 1-0. Perquè si tu veus aquest equip, com juguen, com surten jugant, els agrada jugar a futbol i en atac tenen jugadors fantàstics. Per tant, no és fàcil jugar contra el Galatasaray, especialment a casa seva.
0: Un Hansi Flick al qual també li preguntaven molt per la pressió que suposa el gran moment de l'equip i que tots els rivals el tillin del millor equip del món.
2: It's a privilege that we are in this situation.
1: És un privilegi que estiguem en aquesta situació. Treballem dur cada dia i queda molt camí fins al final de temporada. I ho sabem, sabem que hem d'estar centrats en això. Hem de jugar a cada partit amb la mentalitat d'abans. Això és l'important, que l'equip mostri l'actitud, la mentalitat i la intensitat que necessitem. I per descomptar també amb la pilota, tenir la confiança que hem mostrat en els 9 últims partits.
0: I un últim document del tècnic alemany, quan un parell de periodistes li preguntaven pel Real Madrid, pels àrbitres Vinícius i la proximitat amb el clàssic del 25 d'octubre. Flick no hi va voler entrar.
2: I hope that you also learn someday that
1: espero que algun dia aprengueu que mai respongui una pregunta sobre el Real Madrid quan no jugo directament contra el Real Madrid. Va, home, juguem contra el Galatasaray i es mereix un respecte. És un equip fantàstic amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No vull parlar d'ells perquè ens hem de concentrar en el nostre partit i aquesta és la manera. I a més, és el que vull dels jugadors, em sap greu. Podeu preguntar-me això d'aquí a 2 setmanes o en 10 dies quan tinguem una roda de premsa abans del partit contra el Madrid, d'acord?
2: In 10 days, when we have the press conference before the game against Real Madrid.
0: Veurem si avui torna a ser titular en punta d'atac Gabriel Jesús, que recordem que tampoc pot jugar avui Rafinha, el gran golejador en el que va de curs, que ja s'ha perdut el partit de dissabte contra el Getafe. També va

0: jugadors perquè estan al seu camp i això jo crec que és molt important, que han d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
1: Un Cubarsí que també reconeixia que cada vegada té més experiència, malgrat la seva joventut.
0: Bueno, sí que a lo mejor he crecido un poco. Este verano también ha sido un punto muy importante para mi carrera. También de confianza, creo que siempre he sido un chico que tenía una confianza inmensa en sí mismo desde joven, desde que empecé, pero cada vez se va ganando más, vas ganando más respeto, pero no creo que los delanteros te tengan respeto, sino que ellos van a ir a muerte a su equipo, a hacerte daño, y yo tengo que estar fuerte y duro para que eso no suceda.
1: Avui a les 9 del vespre jugarà aquest Galatasaray-Barça de la segona jornada d'aquesta fase Lliga de Champions masculina, en què també destaca un Atlètic de Madrid, Manchester United o el Villarreal-Nàpols, tots dos també a les 9. Demà jugaran els altres dos equips de la Lliga espanyola, el Betis, tercer classificat de la Lliga i pròxim rival del Barça, recordem, dissabte vinent rebrà el Porto, mentre que el Real Madrid visitarà el camp de la Roma. Més enllà d'això, ahir es va completar també la novena jornada de Lliga a la segona divisió masculina, amb el partit del Girona, que va acabar empatant a 1 contra el Tenerife. El conjunt Gironí va obrir el marcador al minut 4 amb un gol d'Esprilla, que ja n'ha fet 5, un menys que el davanter català de 40 anys al Tenerife, capità del Tenerife, Enric Gallego, màxim golejador de la categoria, i que ahir també va fer el gol de l'equip canari. Aquest és el balanç que en feia el tècnic del Girona, Quique Álvarez.
2: En la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò, i després a sobre pues, hem regalat un gol evitable. Llavors sabíem que aquí és un camp difícil, és un camp on ells apreten molt, és un equip molt pressionant. Crec que al final del partit no ha sigut dolent, almenys hem intentat, l'equip s'ha vist que ha intentat anar per la victòria.
1: El Girona, que es queda 7è amb 15 punts, un menys que l'altre català de la categoria, el Sabadell, que va guanyar dissabte a Ceuta i és 5è, confirmant-se com una de les revelacions de la temporada a segona. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: 4 victòries, 4 empats i una sola derrota. És el balanç del centre d'esports en 9 jornades. En total, 16 punts aconseguits amb tot mereixement, que col·loquen l'equip en una zona que ningú podia pronosticar. Dissabte a Ceuta, el Sabadell va ser capaç de guanyar 1-2, malgrat jugar amb un home menys durant molts minuts i quan el partit encara estava empatat. L'expulsió d'Edgar va ser controvertida, com també ho va ser el penal anul·lat pel VAR a la primera meitat, però res va poder impedir la victòria de l'equip de Ferran Costa, aquí sentim.
4: El fútbol es un juego de aciertos y errores. Creo que dos errores no nuestros hoy nos han condicionado nuestro partido de una manera pues muy grande. Aún así el equipo ha sabido sobreponerse, ha hecho un trabajo de unidad brutal, con una mentalidad muy muy buena. Sabíamos que tendríamos que dejarnos todos si queríamos ganar hoy aquí, tal y como se ha dado el partido, todavía más, y satisfecho con la faena del equipo.
3: Y atención, porque la parte alta de la Lliga s'ajusta després de les derrotes dels equips que se situaven primer i segon, Eibar i Castellón. Nou canvi de líder, ara l'Almeria amb 21 punts, 5 més que el Sabadell. Al marge dels arraquinats amb el descens, per cert, s'enfila als 8 punts.

0: Gràcies, Sergi. Encara en futbol, ahir també es va completar la setena jornada, en aquest cas de la primera federació masculina, amb el partit d'un altre equip català, la Unió Esportiva Sant Andreu, que va caure per la mínima 1-0 al camp de l'Hèrcules. En parlava l'entrenador del Sant Andreu, Nacho González, que admetia que havien estat pitjors que l'Hèrcules, sobretot a la primera meitat.
1: Un primer tiempo en el cual el Hércules ha sido muy superior en todos los sentidos, ¿vale? En todas las facetas del juego, y un segundo tiempo que, bueno, hemos conseguido equilibrar algo el partido, mantenerle el resultado ahí cerquita y bueno, y con alguna acción en el área contraria para haber podido conseguir el empate y bueno, por lo menos hemos conseguido darle la vuelta a un partido que en los primeros 45 minutos se nos había puesto muy, muy mal, y por lo menos hemos equilibrado en algo el segundo tiempo.
0: El conjunt quadribarat es manté a la zona mitja-baixa de la classificació, 13 amb 8 punts, els mateixos que el Nàstic i un més que l'Europa, que va guanyar diumenge contra el Jazires i ara marxa de la zona de marca a la zona de descens. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic manté el lideratge del grup 2 després de 6 jornades, amb 3 punts més que el filial d'Osasuna i de l'Ebre, que són segon i tercer. Completen les places de play-off l'Espanyol B, que es va endur un dels dos catalans de la jornada 1-2 al camp del Girona B, i l'Olot, que en l'altre duel català, contra el Terrassa, retencés per la xarxa, va acabar empatant a un. I per acabar de repassar els partits que també

0: Retransmès aquest cap de setmana a la xarxa. Anem també a la tercera federació masculina i a l'empat a dos entre l'Escala i el Vilassar de dissabte, que manté els maresmencs cues i els empordanesos a mitja taula. Ràdio L'Escala, Ivan García.
1: El Futbol Club L'Escala ocupa la vuitena posició amb 7 punts després d'haver disputat 5 partits. El balanç de l'equip és de 2 victòries, 2 derrotes i un empat, assolit precisament aquesta última jornada contra el Vilassar de Mar. Són declaracions del tècnic David Gurillo.
2: Portem 7 de 15 perquè ens falta un partit, hem de mirar la part positiva, estem allà tranquils i hem d'anar sumant punt a punt.
1: Aquesta setmana el conjunt empordanès s'afronta doble ració, 2 partits, lluny del nou Miramar. Demà dimecres a les 8 del vespre recuperarà l'enfrontament ajornat contra la Muntanyesa i diumenge visitarà el camp del Sant Cristòfol. Són declaracions del porter Jonathan Morilla i l'entrenador David Gurillo.
3: Dos campos seguidos fuera, dos campos de los que nos gustan a nosotros, de ir a la guerra.
2: La màxima ambició, màxima determinació per guanyar quants més partits i abans d'aconseguir el nostre objectiu. No tenim por a ningú, intentarem fer el nostre futbol, la nostra manera de jugar, sigui el camp de la Monta o del Badalona, de l'Hospitalet, qui sigui, intentem sempre amb la nostra identitat fer-ho, sumar els 3 punts.
1: El màxim golejador de l'equip, Joel Arimany, no va ser-hi contra el Vilassar de Mar per lesió i es dubta pels partits d'aquesta setmana contra la Muntanyesa i el Sant Cristòfol.

0: Gràcies, Ivan. Parlem ara de bàsquet. Avui torna l'Eurolliga masculina per al Barça, que després de perdre divendres passat contra els Alguiris i guanyar diumenge al València, en aquell cas en partit d'ACB, avui torna a jugar a casa, el tercer partit consecutiu dels quatre que afronta amb la visita del Maccabi de Tel Aviv, un equip que ara mateix ocupa la part baixa d'aquesta Eurolliga amb tres derrotes i una victòria. Escoltem el tècnic Lorana, Alexander Sekulic.
1: Maccabi didn't start the season in Euroleague.
2: Després de les victòries, tot és més fàcil. No va ser fàcil després de, des del meu punt de vista, la dura derrota contra Salguiris, perquè crec que va fer un bon partit, però no el vam acabar bé. I era important reaccionar, trobar la manera en només dos dies de jugar contra un equip molt bo, el València, i tenir èxit. Per tant, ajuda a guanyar. Cada partit és important, així que la nostra mentalitat és aquesta, i el partit més important per nosaltres és el següent. I aquest és el Maccabi, és el partit més important ara mateix. No pensem en res més.
0: Avui a dos quarts de nou del vespre, aquest Barça Maccabi al Palau, en setmana doble jornada d'Eurolliga. Com dèiem, els blaugranes tornaran a jugar divendres de nou a casa, en aquest cas contra l'Olympiacos, ni més ni menys, un equip, en aquest cas, de la part alta. I també tenen cita europea avui el Manresa i el Girona. El Fiat Girona afronta la segona jornada de FIBA Europe Cup amb el primer desplaçament a Bèlgica, en aquest cas a la pista de l'Ostende, el campió belga, també a dos quarts de nou del vespre. Abans, a les 6, jugarà el Kitzanes Manresa, tercera jornada d'Eurocup a Turquia, a la pista del Basek Seir. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitzanes Manresa.
4: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
3: La bona notícia pels manresans és que Hugo Benítez i Pierre Oriola ja van disputar minuts contra el Madrid després de recuperar-se de les seves respectives lesions, dues peces que han d'ajudar a parar els peus al conjunt turc.
4: Però bueno, això ens ha de servir una mica com a motivació, no? Davant de l'equip tindrem jugadors a defensar de molt nivell, com és el Reed, com és Malachi Flynn, jugadors molt bons en l'1 contra 1, amb molts punts en el perímetre, i hem de ser capaços d'igualar la intensitat del partit.
3: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota a les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.

0: Gràcies, Jordi. En Embol, parlant de compromisos europeus, avui el Freaking Granollers afronta la tercera jornada de la European League masculina a Portugal, a la pista de l'Aguas Santas. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: L'equip ballesà ja es troba a Portugal, on d'aquí a unes hores es veurà les cares amb l'Aguas Santas. Els d'Antonio Rama arriben al partit amb una barreja de sensacions. Primer, positives per la gran victòria davant el Busau i, d'altra banda, no tan bones per l'ensopegada amb el Caserío Ciudad Real. Tot i això, els granollerins busquen treure dos punts que els consolidaria a la segona posició del grup. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freaking Balonmano Granollers.
2: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. I llavors, és una... o virtualment classificats, no?, en funció d'altres resultats.
1: Els portuguesos encara no han sumat cap victòria a la competició continental. El seu balanç és d'un empat i una derrota. Així doncs, el Freaking provarà d'evitar la primera victòria de l'Aguas Santas a l'EHF European League.
0: Gràcies, Arnau. I en waterpolo, Mataró, Sant Andreu, Sabadell, Terrassa i Catalunya, els cinc equips catalans que juguen aquesta Champions femenina de waterpolo, ja coneixen els seus rivals de cara a la primera fase de grups. L'assolim Mataró, campió de Lliga i un dels aspirants al títol europeu, ha quedat enquadrat al grup A amb dos hongaresos, l'Upse i el Manna, a més del Desan neerlandès, als Països Baixos. En el grup B hi haurà duel català entre el Sant Andreu, campió del 2025, però que aquest any ha perdut moltes de les jugadores, a més del seu entrenador, amb un canvi de projecte, i el Connotació Catalunya, que va passar la prèvia aquest cap de setmana, també s'enfrontaran amb el Trieste italià i el Buliakmeni grec. I el Connotació Terrassa competirà al grup C davant del potent Olympiacos, vigent campió d'Europa, l'Etnikos grec també, i l'Horizonte italià. No ha tingut gaire sort el conjunt agarenc. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
3: El Club Natació Terrassa no ha tingut gaire sort amb els aparellaments, amb els grups de les diferents competicions. En categoria femenina, l'equip de Xavi Pérez ha quedat enquadrat al grup C de la Champions, amb Olympiacos, amb el Etnikos i amb el Equip Horizonte, un grup amb equips molt contrastats i també amb campions de les respectives lligues. En categoria masculina, el conjunt de Sergi Mora ha quedat enquadrat al grup C, on tindrà un rival català com és el Barcelona, l'Apollon Smyris i el Polo Sport Management. El Club Natació Terrassa, tot i així, ha quedat potser en un dels grups més igualats. Recordem que el Natació ha aconseguit dues victòries i una derrota en la última fase que ha disputat d'aquesta competició, a la fase prèvia, i que ha guanyat els 5 partits que ha disputat en la competició de Lliga.
0: Gràcies, Miqui. Això pel que fa al masculí. El femení, com dèiem, el Terrassa, que jugarà contra dos equips grecs, ni més ni menys que Olympiacos i Etnikos, i l'Horizonte italià, ara ho explicàvem. I a l'Estrelpool Sabadell, finalment, també un altre dels candidats al títol, jugarà en el grup D, en aquest cas, amb la Roma i el Rapallo Palanuoto, també italians, i el Ferencváros hongarès, que és el vigent subcampió d'Europa.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Tenim 23 graus de temperatura i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. Les obres del viaducte del Canal del Gorga es reprendran abans que acabi l'any, segons s'ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això el consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. L'executiu local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria. Uns canvis en el plantejament inicial, assenyala l'alcalde de Badalona, que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren, que no són d'obra nova. L'assessorament legal contractat diu estudia possibles reclamacions relacionades amb les modificacions del projecte. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
3: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
2: I el gran recapte d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris. La 18a edició de la campanya se centra en les noves pobreses que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i de l'habitatge. Alfons Nòvio és un dels responsables de la iniciativa a la ciutat i explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
4: També ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes i que és aquesta població mitja alta, però que ara doncs ja no arriben, diguéssim, a on volien i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
2: I en esports, la penya s'entrena avui per preparar el partit contra el Morabanc Andorra, que ja va quedar ajornat per culpa de la pluja fa 10 dies al Palau Olímpic. El maig jugarà demà a Badalona a partir de les 8 del vespre i arriba ja amb urgències pels verd i negres perquè no han guanyat encara cap partit a l'ACB i diumenge més rebran el Barça. Els continuarem informant.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Badalona 94.4.
7: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Sent-les. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul de sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos, i al seu costat un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'Església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per La Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere de Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, a visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó a l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès, fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1966, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les, el que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res, per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, branes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè et trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural, els estils arriben molt tard. Quan el gòtic ja estava passat de moda, doncs aquí va començar a arribar i és aquest que és bastant comú, aquest estil a la comarca. I s'assembla molt a la de Palau Tordera, és un gòtic molt tardà, gairebé renaixentista, i quan es va acabar l'església, perquè trigava gairebé 80 anys a acabar-la, doncs ja té elements barrocs a la portada i és com una mica com el que és ara per dintre. Trobes tots els estils amb molt poc tros.
1: I molt poc tros, de fet, un metre i mig mal comptat, separa aquesta església o catedral del Vallès de l'altra gran construcció, que és força més antiga, la Torre Roja. D'origen romànic, del segle XI, va ser l'única que va resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
2: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060, i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur fins a pujar a la primera planta.
1: Campanar de l'antiga església ensulciada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
2: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
1: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
2: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 ja era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la Vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
1: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
2: La Mongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, les hem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent publicacions.
1: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu la Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
0: Sendes.
1: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí preparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu Escolar, com anem?
1: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyiscló, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauber i Tromús i les valls de Riumajor i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiana, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de l'Amiana ens arribarem a Bestué, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyiscló. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyiscló. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
3: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa de pi negre per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert, sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forat o la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és una canal pedregosa al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella. Alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'n s'obre una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la penya muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del Gerra que anàvem resseguint s'ajunta amb el Gerra 19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el GR19, que se'n va cap al poble, i agafem el GR15, que ens du en un no-res el Dolmen de Tella, rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. L'Amiana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil, amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les Gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries, al costat del Collado de Nisclo, i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut.
1: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el Mont Perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest, aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
1: Grau de dificultat?
3: 2,5 sobre 5.
1: Cartografia?
3: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1,25.000, amb dos fulls perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
1: I a internet, on ho trobarem?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, Lamiana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimballat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
3: Salut i República.
4: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot és un lloc turístic no massificat perquè, entre d'altres coses, no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que, pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
5: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. de Dussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava el típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acabava de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i t'adossar que és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència, us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí, a Gran Natura, t'adossar que és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, és molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca, hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar. A mi em va semblar de les coses més maques que he vist en la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadoussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadoussac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, el centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, el 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadoussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta allà de per si, que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha de tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixat entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té habitualment en el gran part del recorregut entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist a la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça, procedent de la conca del llac Zanjan, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi ha una de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
1: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
0: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
2: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
3: Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any. Bona tarda, són les dues.
4: Badalona.
5: Les dues de la tarda.
4: Sílvia Llamas.
3: El govern local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria. Uns canvis en el plantejament inicial, segons ha explicat l'alcalde de Badalona, que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui dimarts 13 d'octubre, però en repassem d'altres els titulars.
4: Badalona migdia.
3: L'ensorrament del sostre d'una planta baixa del carrer Bruc de Badalona ha obligat a evacuar 4 persones aquest diumenge. També us parlarem dels Mossos d'Esquadra que investiguen un tiroteig al barri de Llafià de Badalona. I us explicarem que el Departament d'Educació ja ha assignat 2,7 milions d'euros a la ciutat per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius.
4: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
3: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això el consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa si s'escau davant d'aquests recàlculs del projecte. L'executiu local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte. Uns canvis en el plantejament inicial, assenyala l'alcalde de Badalona, que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren, que no són d'obra nova. L'assessorament legal contractat, diu l'alcalde, estudia possibles reclamacions relacionades amb les modificacions del projecte. Escoltem Xavier García Albiol.
6: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
3: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel Canal del Gorg. Les obres van començar al febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. Uns treballs, però, que pateixen un nou retard i situen la finalització del viaducte de cara al 2027.
4: Badalona migdia.
3: L'ensorrament del sostre de la planta baixa del número 22 del carrer del Bruc de Badalona ha obligat a evacuar 4 persones de casa seva aquest diumenge al vespre. Fins al barri de Bufalà s'ha desplaçat la nostra companya Raquel Moreno.
5: Bona tarda, Sílvia. Els fets van passar cap a 8:15 del vespre, quan es van esfondrar uns 5 metres lineals del sostre d'un immoble de planta baixa i primer pis, on hi viuen dues persones. La incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana després que la llogatera de la planta baixa alertés al 112. No es van registrar ferits, però els bombers van confirmar que hi havia inestabilitat estructural. S'hi van desplaçar aleshores dues dotacions del cos de bombers i van evacuar una dona de 43 anys i els seus dos fills menors, que vivien a la planta baixa, així com una altra persona que es trobava al primer pis. Totes quatre van ser reubicades a casa de familiars després de poder recollir les seves pertinences bàsiques. Un cop desallotjat l'immoble, els accessos als dos habitatges van quedar tancats i precintats fins a nou avís. Aquest dimarts, de fet, està previst que bombers revisi l'estructura de l'edifici amb la participació de l'arquitecte municipal per determinar-ne l'estat i valorar les actuacions necessàries.
3: Gràcies, Raquel. Canviem de qüestió perquè els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Badalona, aquest cop al barri de Llefià. La policia catalana va rebre un avís dissabte a 10:15 del vespre d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge de Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú. Només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor dels trets, que segons les primeres informacions va fugir de la zona amb un cotxe. De moment no hi ha cap ferit del qual es tingui constància, ara per ara, i els Mossos d'Esquadra tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I el motor d'un cotxe ha cremat aquest diumenge al migdia a la Rambla Sant Joan, a l'altura del número 79, al barri de Lloreda. Els bombers han rebut l'avís cap a les 12:20 del matí i s'ha activat una dotació del Parc de Badalona. Un cop al lloc dels fets, el cos de bombers ha extingit el foc, i refredat el vehicle, un incident que no ha causat cap dany personal. Tot i que el cotxe incendiat es trobava molt a prop d'altres vehicles, segons els bombers, és l'únic turisme que s'ha vist afectat per les flames. I el Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part del fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals hi ha la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. I canviem de qüestió perquè el càncer de còlon creix un 21% en les persones menors de 50 anys. A l'Institut Català d'Oncologia de Badalona es diagnostiquen 200 nous casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. A la nostra ciutat, només la meitat de la població de més de 50 anys participa en la campanya de cribratge de salut. A determinats barris, però, la xifra no arriba ni al 20%. La nostra companya Susana Soldado ha parlat amb la Núria Molet, oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i investigadora de l'Institut de Recerca Germans Trias.
7: Els factors que han fet incrementar els casos entre els joves encara s'estan estudiant, però és una tendència global que ja es detecta als Estats Units, Llatinoamèrica, Àsia i Europa. Des de l'ICO Badalona s'investiguen diferents hipòtesis. Una d'elles apunta a la relació d'un bacteri de la nostra microbiota, l'Escherichia coli, que en algunes variants produeix una toxina que durant la infantesa podria alterar l'intestí i augmentar el risc de patir la malaltia. Altres estudis apunten directament als estils de vida.
8: Dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies, també es comença a parlar de certs pesticides, microplàstics, etc. És a dir, molta informació que està emergent i que està englobada dins de l'anomenat exposoma, és a dir, totes aquelles exposicions a les que ens sometem des del moment de la concepció. Llavors, tenir tota aquesta informació també probablement en un futur podria ajudar a predir models de risc.
7: Fins ara, el càncer colorectal es vinculava sobretot a l'envelliment. Els seus símptomes principals, com el dolor abdominal, els canvis en el ritme deposicional o la sang a la femta, es poden confondre fàcilment amb patologies lleus. Per això els especialistes demanen estar atents i anar al metge si aquests símptomes persisteixen o bé si es detecta anèmia en homes joves o en dones menopàusiques.
4: Badalona migdia.
3: Badalona ha acumulat 514,4 litres de pluja per metre quadrat des de principis d'any fins al 8 d'octubre, segons dades de l'estació meteorològica del Museu de Badalona del Meteocat. D'aquest total, 235 han caigut entre el dia 1 i el dia 8, una quantitat que representa gairebé la meitat de la precipitació que habitualment es registra a la ciutat al llarg de tot un any. En concret, les pluges d'aquests 8 dies equivalen al 49% de la precipitació anual habitual a Badalona. Les pluges s'emmarquen en un episodi de precipitacions abundants a bona part de Catalunya. Segons les dades del Meteocat, fins al 8 d'octubre, 44 estacions meteorològiques automàtiques ja havien superat la mitjana anual de precipitació. A més, 8 de cada 10 estacions amb més de 20 anys de dades havien registrat acumulacions superiors a la mitjana habitual per aquestes dates. I encara sobre les pluges d'aquest mes d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA i Adif realitzen tasques des de fa uns dies per mirar de reparar i netejar els baixos del pont de ferro per on l'R1 travessa el riu Besòs. La part inferior de la infraestructura ferroviària havia acumulat nombroses restes que el cabal del riu havia arrossegat durant les pluges torrencials del passat cap de setmana. Els treballs dels operaris no només s'han centrat en l'actuació del final del riu Besòs a Sant Adrià, sinó que també han fet actuacions en altres punts afectats per les tempestes, com el riu Daura, el Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. Són les 2:11. L'anunci dels docents d'anul·lar sortides i colònies aquest curs està generant inquietuds a les famílies i empreses de lleure. A Badalona, tots els centres educatius s'hi han sumat com a mesura de pressió per millorar les seves condicions laborals i el sistema educatiu. A diversos municipis, les famílies estan buscant alternatives per poder organitzar ells mateixos les colònies. Des de la Federació d'AFAS de Badalona, alerten que optar per aquesta via pot ser contraproduent i generar desigualtats entre estudiants. Ho explica en Josep Pinedo, membre de la FABA.
9: Jo potser a casa sí que puc tenir la sort de que els meus pares, la meva família, em porti en aquell museu que té una continuïtat amb allò

0: Badalona, Jeroni i Badamar han arribat fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra per celebrar el seu 80è aniversari. Per primera vegada, les dues figures han empès una ruta a peu des del centre de Badalona fins al monestir, on s'ha oficiat una missa en honor seu i s'ha celebrat un dinar popular. Un escenari, com dèiem, emblemàtic i especial per commemorar l'aniversari de la parella. Ens ho explica en Gorka Sol, president de la colla gegantera de Badalona.
1: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni per aquest espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, i era una cosa que havien de fer sí o sí, poder juntar aquests dos símbols, el gegant i el monestir, amb una trobada conjunta. Sant Jeroni porta en el segell del seu pergamí i en el cinturó, en el centre del cinturó, porta doncs l'escut de Sant Jeroni de la Murtra i en el pergamí una inscripció antiga d'aquí del monestir.
0: La jornada ha arrencat a 9:45 del matí als jardins de Cal Amigó. Tot i que des de la colla preveien unes 3 hores de recorregut, finalment han retallat temps i han arribat al monestir en 2 hores i mitja. Un cop allà els ha rebut el mossèn Jaume Aymar i han participat en la missa. En la celebració ha continuat amb una ballada de gegants al pati del monestir i un dinar popular. Everybody. My mama done told me eat and learn somewhere. I aquest que escoltem és el músic i cantant Agustí Burriel, que ha omplert la fàbrica de l'anís del Mono en la segona nit d'un cicle que ha canviat d'estació i ara es fa a la tardor. Estem parlant de les nits d'estiu a l'anís del Mono, una iniciativa que combina visites guiades amb concerts a l'aire lliure i ha omplert el pati d'aquest lloc emblemàtic. Les entrades per les tres nits a l'antiga fàbrica s'han exhaurit amb facilitat. Tant Canel amb Drama com Agustí Burriel han aconseguit omplir el pati de l'anís del Mono. L'única diferència és que s'ha canviat la calor per la fresca.
2: Bueno, que està bé, eh? Els canvis són bons. Sempre van bé, i més ara que comença a fer fresca, que no fa fred del tot. Ens abriguem una mica més i ja està.
3: Home, que si es fa a l'aire lliure fa fred. He hagut d'anar a buscar una jaqueta perquè em fotia de fred.
0: La propera i última sessió de les nits de tardor a l'anís del Mono serà el divendres 16 d'octubre, quan el concert anirà a càrrec del grup divulgatiu La Rauxa. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem ara amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva. Abans, però, fem un cop d'ull a la previsió del temps amb en Luismi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
5: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
6: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. On compren els professionals. Obramat.
7: Els esports amb Ramon Durant.
8: La penya s'ha entrenat avui preparant el partit de demà contra el Morabanc Andorra, on vol aconseguir, sí o sí, la primera victòria a l'ACB. En futbol parlarem del Badalona, perquè malgrat l'empat a 0 contra el Vilanova, l'equip va acabar el partit doncs, amb un balanç satisfactori per continuar a l'alça. I en plana poliesportiva, avui molt de contingut, amb la

0: també parlarem de l'or del Joventut Fadamar en els Specials Olímpics, en definitiva, doncs també dels 100 km Badalona Challenge, molt de contingut poliesportiu aquí en el Temps d'Esports. El Joventut, que va patir la segona derrota a la Lliga CB, una penya doncs que no comptava amb aquest balanç a l'inici del campionat, evidentment hi ha el partit de l'Andorra, que es disputa demà, i on la penya doncs confia en assolir la primera victòria. Després, el cap de setmana, recordem aquest enfrontament de diumenge a la tarda contra el Barça, eh? Però, en tot cas, com dèiem, un Joventut que doncs va perdre, ho va fer de manera, al final, pels 20 punts de diferència contundent a la pista del Cosner Barcònia, a Bascònia, en un partit, diríem, on els de Dani Miret doncs no van ser regulars en cap moment. Semblava que podia haver-hi alguna possibilitat al baixar la barrera dels 10 punts de diferència, però el Bascònia estava més consistent, la penya no acabava de trobar el camí ni els mecanismes necessaris per poder fer front al partit i arribar als minuts finals doncs amb més igualtat, no? En tot cas, com dèiem, un Joventut que demà, davant la seva afició, buscarà la primera victòria a la Lliga CB, una primera victòria que és necessària, tenint en compte doncs aquest 0-2, la penya espera situar-se demà 1-2 i rebre el Barça doncs amb la moral que li pugui donar la victòria de demà contra l'Andorra. Evidentment, això és molt llarg, queda molt encara per endavant, però ja és convenient començar a sumar. De fet, el tècnic de, en aquest cas, sí, el tècnic de la penya, Dani Miret, que parlava d'aquesta derrota a la pista del Bascònia, de com s'havia viscut i del que necessiten fer com a equip. Un Dani Miret que, sobretot, el que demana és calma, perquè sap que estan en el bon camí, però s'ho han d'acabar de creure en diverses qüestions.
1: Com que sempre hi ha pressa, s'està treballant bé, evidentment no estem al nivell que esperem ara mateix, competint, però això és una cosa que és més important estar en el camí adequat i sobretot el que dic és ens està afectant a nosaltres mateixos ser els primers que ens estiguem posant presses i ens estiguem equivocant en l'ordre de prioritats. Vull dir, el primer és ser sòlid, és ajudar l'equip en defensa, és fer faltes, i si hi ha un dia que no m'arriba la bola i no faig punts, estar tranquil. O deixar fluir el joc, o fer que els meus companys juguin millor amb mi que sense mi. O, bueno, tots els intangibles del bàsquet, quan no estàs tranquil, és quan et surts del camí correcte, no? Quan no t'ho creus o quan deixes de confiar. Per això mateix, jo confio al màxim, perquè tothom hi ha de confiar en que aquest creixement ens portarà a ser l'equip que volem ser.
0: Doncs la penya, que demà rebrà l'Andorra al Palau Olímpic, i això sí, una de les notícies positives que ens feia saber també el company Xavi Ballesteros un cop finalitzat el partit és que Ante Tomic ja està fent en aquestes últimes hores algun exercici amb el grup. Encara no, diríem que encara no fa un entrenament sencer al ritme dels companys, però s'espera, segons les previsions, que en uns 15 dies pugui tornar ja a gaudir de minuts. Això vol dir que a finals de mes, el mes s'estirà, començaments de novembre, Ante Tomic, i aquesta és una gran notícia pel Joventut, que en determinats partits l'ha trobat a faltar moltíssim, doncs torni a estar ja a punt en les rotacions de la penya. Veurem, esperarem, això sí, doncs la competició no s'atura i la penya doncs que haurà de continuar afrontant els partits que resten d'aquí a final de mes sense Ante Tomic, que està ja molt proper a tornar. I en futbol, el Badalona, que encadenava en aquest cas un empat contra el Vilanova, 3 victòries i un empat, 10-12. Segurament, després del mal inici de campionat, tothom, qui més qui menys, hagués signat que en els 4 partits següents s'haguessin sumat 10 punts sobre 12 possibles. Curiosament, el Badalona, que es manté en el lideratge, això sí, amb un partit menys, hi ha diversos equips. Menys el Vilanova, Sant Joan de Montcada, la resta de partits es disputen aquest dimecres. Recordem, els partits que no es van poder disputar la setmana passada a causa de l'aiguat. Hi ha dos equips que per puntuació podrien passar al Badalona. Altres podrien empatar, com l'Hospitalet, per exemple, però hauria de marcar molts gols per passar per davant del Badalona. Són dades circumstancials, però és curiós perquè tant Martinenc com Muntanyesa sí que si guanyen els seus respectius compromisos, que no ho tindran fàcil, doncs poden passar, en aquest cas, el Badalona per davant, i també el Vilanova, que has de fer-ho amb el Sant Joan de Montcada, tot i que no jugaran fins a final de mes, doncs també seria el líder de la competició. Molt bon partit entre el Badalona i el Vilanova. Almenys estaríem d'acord que, veient el resultat, sense saber res del partit, segurament doncs pensaríem, ostres, quin partit més soso, aquest 0-0, però, en tot cas, va ser un partit intens, va ser un partit vibrant, va ser un partit on hi va haver algunes ocasions de gol, no masses, però sí que n'hi va haver, i el Badalona és qui va estar més a prop contra un rival molt dur, defensivament, i que també va saber atacar quan li tocava, aquest Vilanova, que segurament estarà a la part alta de la classificació, com dèiem, el Badalona, que va fer front a un bon compromís. Ens atreveríem a pronosticar que tots dos equips estaran lluitant per estar entre els cinc primers classificats. Geni Sampietro, tècnic del Badalona, que valorava així el compromís.
2: Quan vens a tres victòries i jugues contra un rival com el Vilanova, que m'ha semblat un tros de rival, doncs és un bon punt, penso. Al final no s'ha escapat. Sí que és veritat que crec que si analitzes les situacions de gol, que és del que es basa al final quan dius si és un resultat just o no, crec que hem tingut bastantes ocasions per poder fer el gol i guanyar. Però bueno, l'equip realment, més enllà del resultat, crec que està molt bé, ha jugat molt bé. Els primers minuts ens ha costat una mica, no ens ha costat, però ha estat més igualat, i després amb l'entrada del Casti, per la mala sort de la lesió del Tom també, crec que hem estat millor en pilota, i crec que ells han fet els hem obligat, crec que ells, a fer un sobreesforç per defensar, i ells també ho han fet bé, però crec que, o sigui, estic content del rendiment de l'equip.
0: I Geni Sampietro, que deia, nosaltres no tenim pla de partit, nosaltres fem el que toca, i és intentar jugar a futbol, el que fem en els entrenaments. Després les coses es van coent dins del camp.
2: Tenim pla de partit, no? Això que està de moda ara, el pla de partit és el que entrenem cada setmana, i la meva xerrada mai els explico, perquè jo no sé el que passarà al partit. Llavors és sortir, jugar com ho fem sempre, i a partir d'aquí el futbol pues, és improvisació i van sortint les coses. Llavors crec que hem estat de menys a més en tot el partit, i molt content per això. Potser al final ens ha faltat un punt més com de desequilibri, però clar, si analitzes que tens els quatre extrems de la plantilla lesionats, dius, pues, crec que també és normal que ens hagi pogut faltar això.
0: Un dels jugadors del Badalona, Jaume Pinyol, que es deia que, ostres, dins del repartiment de punts, creu que el Badalona va estar més a prop de marcar i que segurament doncs haguessin merescut guanyar.
3: Ocasions clares, jo crec, de l'ocasió de gol clara, jo crec que en tinguem nosaltres més, que mereixíem a lo millor alguna més, però ha sigut un partit molt igualat, molt intens, i bueno, a seguir és un punt més, i per sort no perdem com el dia del Martinenc.
0: Dos apunts més futbolístics. Victòria del Sigur al cap de setmana al camp de l'AMB de Lleida, 0-2. Tres victòries de quatre partits per les de Dani Molina. I també Ainhoa Marín, la jugadora de la Real Sociedad, la jugadora badalonina, que va poder debutar. Ho va fer en el 1982 de l'Estats Units-Espanya, amistós que es va disputar a Washington, i que, doncs, com dic, va substituir en aquest cas a una de les seves companyes i va debutar com a internacional absolut. Avui tindrà la davantera badalonina la segona oportunitat de sumar una segona internacionalitat absoluta en el duel que també enfrontarà Estats Units i Espanya. Espanya número 1 del rànquing, Estats Units la número 2. Com dèiem, el partit d'avui es disputarà a la 1 de la matinada, hora peninsular, a Filadèlfia. Parlem de l'Aqualó, la 23a edició de l'Aqualó Ciutat de Badalona, que va reunir a 218 participants, un 26% més que l'any passat. La prova va sumar 45 participants més que en l'edició anterior i va assolir la millor xifra de participació des del 2022. 144 ho van fer a la prova absoluta i 74 en la prova jove, dues categories que han contribuït a l'augment de participació de les cites, d'una de les cites de més renom del calendari esportiu de la ciutat. La competició, organitzada pel Club Natació Badalona, combina curs a peu i natació en aigües obertes al litoral badaloní. Ens ho explica Marc Morero, que és organitzador d'aquest Aqualó Ciutat de Badalona.
4: Ha sigut un bon dia. En comparació a l'any passat, teníem l'aigua molt plana. A més, fa una bona temperatura, que tampoc fa molta calor per córrer, així que ha estat un gran dia. Els he vist molt en forma, sobretot a la prova absoluta masculina. Ha sigut un final molt renyint, van apretant-se des de tota la pujada i baixada fins tota la recta, i se'ls ha fet una mica dur, però s'ha vist des de fora molt bé.
0: L'extriatleta professional Judit Coreixant es va alçar amb la victòria en la part femenina. Pel que fa en aquest cas Max Sánchez del Prat va ser el vencedor absolut masculí d'aquesta 23a edició. Tots dos van apuntar la duresa del circuit, però també les bones sensacions després de fer una competició d'aquesta magnitud. Escoltem el Max Sánchez i escoltem també la Judit Corachán, els guanyadors.
5: Ha sigut durillo perquè, sobretot, el format aquest de la cursa a peu primer i després la natació és durillo perquè després la gent s'ha nedat a tope i és durillo.
6: Uau, doncs és aquesta sensació de dir quina sort tinc, que per mi ara és un canvi d'etapa, de dir ara ja penso en gaudir, de competir, però que encara així segueixi guanyant, és de dir, Judit, és que no et pots queixar de res.
0: Aquest aquatló forma part de la Lliga Catalana de Clubs i acull el Campionat de Catalunya Absolut. I parlem del Fedamar Joventut, perquè va prendre part en els Specials Olímpics i va aconseguir ni més ni menys que l'or. Es van celebrar aquests dies passats a Tarragona la penya que, en aquest cas, el conjunt verd i negre va superar a la final a l'Esprocit per un ajustat 26-22. Havia eliminat el dia anterior, en la fase prèvia, el Real Shooter per 30-12 i també havia guanyat els Fènix per 21-12. Doncs la felicitació per aquest Joventut Fedamar guanyador i or en aquests Specials Olímpics, uns Specials Olímpics que es van celebrar a Tarragona i que van agrupar durant 4 dies aproximadament uns 1.700 esportistes distribuïts en 15 disciplines esportives. I fins aquí el que hem tingut temps d'aquesta informació esportiva. Demà més aquí als 94.4 en els Esports Migdia. Adéu-siau!
7: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments al president autònom, Juan José Vivas, i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Figueres i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Així ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants liderats pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant, cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. També té una altra reivindicació a l'agenda, en concret per a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, per a Teresa Ribera, a qui li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: No deixem la política, però tornem en aquest cas a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit al president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat al ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Elma Saiz és el ministre portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Ahir els retards, que són d'almenys 15 minuts, encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern. A l'estació de Sants aquest matí s'han viscut moments de caos perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes i s'han produït moltes aglomeracions. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
13: Bon dia. Els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà, diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacaven explicaven que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora. Tinc classe aquesta tarda a Madrid.
13: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Problemes que s'han repetit al llarg de la línia. Els usuaris del Camp de Tarragona s'han hagut de carregar de paciència i confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
14: Sí, mentre por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
15: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts a mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió contra una barrera del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per tal de reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
17: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
16: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció ara a aquestes xifres. 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Una proporció que és superior a la dels nois, en un 61%. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
18: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
19: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
18: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: No deixem la salut, ja que els últims temporals de pluges han fet baixar les reserves de sang. Per tant, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida per recuperar-se d'aquesta davallada.
3: Tot i que la situació no és crítica encara, la cap de centres del Banc de Sang, Àgueda Encotxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
20: El nivell de reserves és Optim per poder donar servei. Penseu que nosaltres diem sempre que necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que és, o sigui, no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
0: Són 3:15, Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construït ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, el municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es converteix en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
22: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
21: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Una retirada que compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i que posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar algunes actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
23: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badía. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: L'Ajuntament de Lleida amplia fins al 95% les bonificacions de l'IBI per tal d'impulsar l'habitatge assequible a la ciutat. Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals per l'any vinent, que es portaran a ple extraordinari el 20 d'octubre, tot i que la comissió no hagi rebut suport a aquesta iniciativa. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Aquest dimarts ha tingut lloc la Comissió Extraordinària del Bon Govern, on s'ha dut a terme la presentació de les ordenances fiscals de 2027, que tenen com a principals eixos d'actuació l'impuls del lloguer assequible, donar suport a les famílies i mantenir els serveis municipals. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde Carme Valls ha fet un repàs de les anteriors ordenances fiscals des que el PSC governa la ciutat i ha detallat els objectius de les del 2027.
25: Els habitatges de protecció oficial, una bonificació de la quota que passa de 5 anys a 6 anys. L'IBI d'immobles destinats a allotjament temporal dels treballadors, passem del 70 al 95. L'ICIO al centre històric, augmentem la bonificació per rehabilitació del 75 al 95.
24: A més, Valls ha subratllat que el govern municipal no aplicarà l'augment de l'IPC, per tant, es congelen les taxes i els impostos. Amb tot, segons l'executiu, l'informe ha estat favorable i, tot i no rebre suport per part de cap grup de l'oposició, esperen que s'aprovi el ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre.
0: A Tarragona, nova protesta aquest matí de la plantilla de Dow Chemical. El comitè d'empresa denuncia manca de respostes de les administracions davant l'expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar 116 treballadors a Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
26: David Navarro, president del comitè, lamenta que malgrat haver demanat suport polític des del 3 de juny, no s'hagin concretat mesures per evitar els acomiadaments. Navarro, a més, posa el focus en l'impacte social de la mesura i reclama més implicació política.
27: El que volem és que tant la societat com la classe política vegi la cara dels companys. Són 116 famílies que aniran a l'atur si no fan res.
26: L'empresa justifica l'ajust per motius organitzatius i d'optimització de recursos. La primera reunió formal sobre l'ERO s'ha celebrat aquest mateix dimarts, però els representants dels treballadors encara han d'analitzar la documentació presentada. La pròxima trobada està prevista per divendres. El president del comitè, a més, també reivindica que el pes de la indústria química al territori és essencial i que dona feina directa o indirecta a unes 44.000 persones.
0: I repassem altres notícies d'avui. S'adhereixen a la campanya de Bons Consum que promou l'Ajuntament de Barcelona.
3: Avui ha arrencat la campanya i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut la rebuda. Enguany també s'han sumat a la campanya els mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions.
0: Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat el mes de setembre, una nova xifra rècord.
3: Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra molt bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. En canvi, l'aeroport de Girona perd un 11% de passatgers i encadena 6 mesos de caigudes.
0: És moment per la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema, Pere Portabella, se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, al Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser els seus 50 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: Fins al 17 de gener, al Centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Liksenberg. La mostra reuneix alguna de les fotografies més rellevants d'aquesta artista que, durant més de 30 anys, ha ofert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana a través dels seus retrats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Dana Liksenberg és una fotògrafa holandesa amb una llarga carrera que ha treballat per a publicacions com The New Yorker o Newsweek. Entre els seus treballs més destacats hi ha sèries com Imperial Courts, que des del 1993 retrata els habitants d'un complex d'habitatges socials de Los Angeles. La mostra de KBR presenta aquests i altres treballs de Liksenberg en 126 fotografies, 300 polaroids, dues videoprojeccions i material audiovisual. Un recorregut per una mirada fotogràfica que ofereix una visió complexa i humana de la societat nord-americana.
6: And I think I'm not saying it's the camera that connects it all, but my way of looking, I think, to different projects where I have a similar approach to people if they're like unknown individuals in sort of underserved communities or publicly known figures like celebrities.
2: A les fotografies socials de Liksenberg, la mostra hi afegeix una sèrie de retrats tant de figures públiques com Tupac Shakur, Leonard Cohen o Whitney Houston, com de persones anònimes procedents de contextos molt diversos.
0: I abans dels esports, una novetat que hem conegut fa poca estona. Després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc, La Maqueta, i una gira que els portaran per grans recintes que inclouran l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: És un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja o Sevilla, el Metropolitano Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: I ara sí, arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial.
7: Bon dia, Marta. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en les diferents competicions. En Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar el Feyenoord. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
8: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat,
4: però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa, i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que vaja, en aquests moments som els que estem jugant millor.
7: En bàsquet de l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi avui a 8:45 del vespre. També juga Eurocup masculina el Kitsanas Manresa, que té cita a Turquia. A la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt català.
5: Jugadors que ja coneixen la Lliga, la CB, com el Costadino, el Gillette, han sempre fitxa molt bons joves als Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sol físic, sinó mental.
7: En handbol a la Lliga EHF, el Freiking Granollers juga a Portugal a 8:45 a la tercera jornada de la competició europea. S'enfronta a l'Aigua Santes. Escoltem el tècnic de l'equip vallesà, Antonio Rama.
8: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aigua Santes. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aigua Santes, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
7: Les paraules, les declaracions d'Antonio Rama, el tècnic del Freiking Granollers, en la prèvia del partit d'avui, partit de la tercera jornada de la Lliga EHF, on el conjunt català buscarà un nou triomf, el triomf a la pista del conjunt portuguès avui, aquest vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 23 graus de temperatura i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons s'ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això, el Consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. Per cert, que aquest dimecres l'alcalde de Badalona ha convocat una trobada amb els veïns de l'entorn a les 7 de la tarda. L'executiu local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria. Uns canvis en el plantejament inicial, assenyala l'alcalde de Badalona, que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren, que no són d'obra nova. L'assessorament legal contractat diu estudia possibles reclamacions relacionades amb les modificacions del projecte. Escoltem a Xavier García Albiol.
4: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués... No sé què de frenar, res, en absolut.
3: I l'ensorrament del sostre de la planta baixa del número 22 del carrer del Bruc d'aquí de Badalona va obligar a evacuar 4 persones aquest diumenge al vespre. Els fets van passar cap a 8:15, quan es van esfondrar uns 5 metres lineals del sostre de la planta baixa d'un immoble de planta i primer pis on hi viuen 2 persones. La incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana després que la llogatera de la planta baixa alertés al 112. No es van registrar ferits, però els bombers van confirmar que hi havia inestabilitat estructural. S'hi van desplaçar 2 dotacions d'aquest cos i van evacuar una dona de 43 anys i els seus 2 fills menors que vivien a la planta baixa, així com una altra persona que es trobava al primer pis. Totes 4 van ser reubicades a casa de familiars després de recollir les seves pertinences bàsiques. Un cop desallotjat l'immoble, els accessos als 2 habitatges van quedar tancats i precintats fins a nou avís. Aquest dimarts està previst que els bombers revisin l'estructura de l'edifici amb la participació de l'arquitecte municipal per determinar-ne l'estat i valorar la actuacions necessàries. I el gran recapte d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris. La 18a edició de la campanya se centra en les noves pobreses que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i de l'habitatge. L'organització calcula que hi podria haver entre 250 i 350 voluntaris a la ciutat, que cobriran torns de 4 hores repartits entre el matí, el migdia i la tarda. Margarita Cifuentes, voluntària des de fa 7 anys, anima la ciutadania a participar-hi.
5: Que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peu, si res més. I per contra et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que volia dir, perquè veus la generositat de la gent.
3: Els aliments recollits seran canalitzats a través del Banc d'Aliments i la xarxa d'entitats socials. Es prioritzen els productes envasats i de llarga durada, mentre que les donacions econòmiques permeten comprar aliments frescos com fruita i verdura. I en esports, el Badalona i el Vilanova empaten a 0 a la travessera de Montigalà i protagonitzen un duel molt intens i igualat. Tots dos equips van dur a terme un partit frenètic en el qual les defenses es van acabar imposant. El Badalona va disposar de més possessió i en el global va tenir algunes oportunitats més clares que els del Garraf, però en general tots dos van anar a buscar els 3 punts. Són les 3 i 4 minuts. Us continuarem informant.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
2: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
1: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
3: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
1: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
4: Tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
1: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
5: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
0: Ja ho heu escoltat, tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elves i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viaranys. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va gregarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tàrraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tosset Garijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tàrraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tàrraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tosset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen. Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
3: Tal qual.
2: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
3: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
2: Vigili del fuoco.
3: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
2: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
3: És un personatge...
4: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
3: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí, que políticament va ser un fulano que doncs, va endreçar molt el dret i una sèrie de qüestions, la família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
4: Sí, no ens salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
3: Exacte.
4: I perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? I
3: sí,
4: no sabia, i no
3: efectivament.
4: Sabien, no havia 300,
3: quallat. 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic...

0: Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
1: Quants hereus, de Crassa?
0: Bufa!
1: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
0: N'hi ha una colla, n'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
1: No,
0: com
1: Roma...
0: Com el Capri, deixi-lo anar.
1: Roma abans i ara, que dèiem.
0: Sí, té els seus hereus, els seus hereus. Ja
1: no totes les coses són bones.
0: No.
1: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat. No?
0: Tal qual. Deixa'm que et digui que a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister, i en aquesta presentació també actuen nens, nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelia Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
3: A veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte estrella seguirà sent el gladiador, però des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
1: Sí, perquè són molt més que això, I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
3: Sí, podríem parlar, doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita, doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
1: El que sí que m'agradaria també citar, una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
3: Sí, ho dius correctament. Són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva. Mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res. Al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques, i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarracoviva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
1: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
3: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 g, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita, perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia,

0: fotografia, alguns relleus en marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tàrraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i ho faré el millor que podem.
1: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina Rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel.
2: Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè clar, celebrant, això és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del dematí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la mà. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre, i més instruments, i més veus, i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa, i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè clar, o sigui, vau començar sense cap pla, ens ho anem a passar bé, i si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona, ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs, m'encanta.
3: Doncs sí, si és del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. Oh, escolta, mira, va, pagues tu. Això, Rai, no vols acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya, Rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I, bueno, i això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, bueno, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma, penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però guaita, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
4: Sí. S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja. Del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Que hem publicat tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quin en podem fer? I vam dir, doncs fem un, regalem-nos un concert on, a part de nosaltres quatre, hi tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic, Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, o sigui, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions. La gent s'entretenia cantant i passava les hores. Per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI. En el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i 3 minuts, doncs és un tostón. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó, que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4, o com una polca, o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I, bàsicament, el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el per què i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, eh? Malgrat en aquell moment es podien dir, o es deia d'aquesta manera, s'aprofitaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera. I l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot, de contextualitzar.
2: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant. I és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
3: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
3: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la
2: xivalla. Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
3: Anem a Andorra la nit de la Revetlla de Sant Joan.
4: Sí, 2 dies abans estarem a Valls, també.
3: Sí.
4: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revetlla de Sant Joan, Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i doncs ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
3: Ah, sí, és veritat.
4: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir doncs, molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
3: a la
4: Pobla de Mafumet... Bueno,
3: sí,
4: movent-se una miqueta per aquí.
3: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
3: Home, que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
3: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons quin els temes que es tracten, no?, però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
3: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: T'anava a dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
3: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan cada dia les tenim a tones.
2: era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: Encantats.
0: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.
1: I

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Ten. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó, és el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura no. En fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments, això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog, i em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte, perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res, i vaig començar a investigar. I clar, és com al final tenen amores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos, 17 síl·labes.
1: Difícil. És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabia.
2: Sí, bueno, és la meva part, bé, jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, gràcies, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Onada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme, el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa, puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, i a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens, i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una, bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi, que és traduir-m'ho a la meva llengua materna primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no, és una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però
1: el mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps, cap allà el 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer, un cop amagada allí dintre?
2: Doncs jo m'amagava al Departament de Llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar i a més, aquell era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya. A veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'heu trobat.
2: I mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment, bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó, estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no la sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia, en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. A més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: Set una feinada espectacular.
2: Tan llunyans,
1: aquí, eh?
2: Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és... A cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí, no la mort en general, no.
1: No, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar... a més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia.
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot. I el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'escrolling. I d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, de ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Usui.
1: Això, que està cap al final. És que clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment, jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Busa.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no soc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions, també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuo Basho.
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil. Si puc... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors, jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, pues, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Isa, sí. Isa és molt... Bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que... Aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello... Llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Sí? Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
2: Trobo sí. Que sí. Sí, sobretot sí, en la part més històrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Jo us començava a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius, o fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que... Són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus. La veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara veies, tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
2: Així és.
1: Lídia, gràcies.
2: A tu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: Badalona, 94.4.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Són les 4.
6: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 24 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. Les obres del viaducte del Canal del Gorg reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això el Consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa si s'escau davant d'aquests recàlculs del projecte. L'executiu local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria. Uns canvis en el plantejament inicial, assenyala l'alcalde de Badalona, que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren, que no són d'obra nova.
9: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
8: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Badalona, aquest cop al barri de Sant Antoni de Llefià. El cos policial va rebre un avís dissabte a un quart de 10 del vespre d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge de la Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala en lloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor dels trets que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment no hi ha cap ferit, del qual es tingui constància ara per ara, i els Mossos d'Esquadra tampoc no han hagut determinat si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I en esports, la penya s'entrena avui per preparar el partit contra el Morabanc Andorra, que va quedar ajornat per culpa de la pluja fa 10 dies al Palau Olímpic. El Matge jugarà demà a Badalona a partir de les 8 del vespre i arriba ja amb urgències pels verd i negres, perquè no han guanyat encara cap partit a l'ACB i diumenge més reben el Barça. La sisa joventut es vol reivindicar després de la dura derrota vitòria de diumenge, on van sortir escaldats de 20 punts de diferència. Són les 4 i 2 minuts. Us mantindrem informats a partir de les 5.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
10: Badalona 94.4. Hola, senyor López, com estem? Escolta'm una cosa, ahir al Rambla vam fer un mes ja, un mes de programa, hem fitxat no sé quants ramblers que ens expliquen coses i l'equip em deia, escolta'm, i el Sergi? Dic, bueno, doncs ja li enviarem un missatge, no sé, igual està rodant pel món, aquest home, com que tant està a França com a Madrid, com aquí, com fent coses, o igual no, eh? Igual estàs tranquil·lament a Vilanova menjant unes gambes. Però en qualsevol cas volíem saber què és de la teva vida, què estàs fent i com et va. I a més, avui també sorties a la conversa perquè estem intentant localitzar algú que ens digui una mica que, quina cara ha de tenir un dolent, ha de tenir algú que fa por. I hem anat a petar l'estudi d'efectes especials que us va fer el Fauno, pel Laberinto del Fauno, per aquella pel·lícula que, ostres, avui he buscat a Wikipedia i fa 20 anys ja del papelón aquell del Capitán Vidal. En fi, bueno, tot aquest rotllo per dir-te que volem saber com estàs. Va, explica'ns com et va la vida. Una abraçada.
11: Iep, què dius, Morgades? Escolta'm una cosa, doncs mira, la vida, com va la vida? Doncs mira, ara precisament estic a Brussel·les, capital de Bèlgica. Estic aquí perquè estic fent promoció és en argot, promoció de... Estic fent algunes entrevistes i fent premsa, etc., perquè el 27 i el 28 de novembre vindré a actuar a Brussel·les, a fer el Non Solum. El 27 el farem en francès i el 28 en castellà. Sí, a Brussel·les, en francès i en castellà. I això, he vingut a fer promo. Després, diumenge, me'n vaig cap a París perquè actuo a l'Olímpia. Aquest sala de concert, aquest teatre, aquest lloc mític, emblemàtic, simbòlic de la cançó catalana, on la Mare del Mar Bonet doncs, celebra un cop més que persisteix, insisteix i resisteix i fa un concert. I el Borja Peralba li fa de taloner. Jo sortiré amb el Borja Peralba a llegir un poema del Bukowski, bueno, una cosa d'aquestes. Després passo per París el dilluns i faig doblatge, post-sincronització, alguns ADRs, n'hi diuen, o sigui, veus de frases curtetes que falten a una pel·lícula que està muntant, que es diu La Balena, i baixo un cotxe cap a Vilanova. I això és la meva... Aquesta és la meva actualitat, ja ho veus, amunt i avall com els saltimbanquins. Salut, salut, salut, petons.
12: Sí, digui?
13: Amb la Conxita Català, si us plau.
12: Sí, servidora, amb qui parlo?
13: Hola, Conxita, mira, em dic Ana Morgades Valldosera, que el cognom de la mare s'ha de lluir. Que t'enxampo en un bon moment.
12: Ai, Anna Morgades, amunt com les vaques, eh? M'agrada que em truquis, però quina il·lusió, escolta'm, cada tarda us escolto, la Rambla 54, felicitats pel programa!
13: Ai, Conxita, moltes gràcies, jo t'anava a dir que et trucava des del Rambla 54 de la xarxa, perquè ja saps que la teva neboda, la Gisela Puntí, que és una de les companyes de producció del programa, doncs treballa amb nosaltres. I ella m'ha dit
12: sí,
13: que...
12: Sí, molt maca la Gisela, molt maca, em fa visites molt sovint, sí.
13: Molt maca i molt eficient. I ella m'ha dit que has escrit un llibre que està molt bé, sobretot amb aquests temps d'incertesa que ara estem vivint.
12: Sí, bueno, he escrit un llibre, una mica de la meva experiència de vida. Vaig dir, escolta'm, jo he vingut aquí a la vida, tinc el llamado, sento que jo haig d'ajudar amb alguna cosa, i amb tota la meva experiència... Doncs pues he escrit un llibre, sí, per ajudar una mica la gent i pels despistats que hi han, que he pogut una mica seguir la vida o donar-los una mica de llum, saps?
13: Ja. Yeah. I com es diu aquest llibre, Conxita? De què va?
12: Mira, es diu Ara sí, amb admiració, eh? Amb majúscula, allò. Ara sí!
13: Ara sí que
12: ara sí.
13: Ara sí,
12: perquè... Sí, ara sí que sí. Perquè és com un cant a la vida de l'ara i aquí, eh? La vida s'ha de dir sí a la vida encara que passin coses. Perquè a la vida a mi m'han passat moltes coses, eh, Anna? Com a tu, com a tothom, com a l'Arnau, com a l'Ivan, el Francesc, que són els tècnics, com a l'Aia, tothom li passen coses.
13: Veig que la Gisela té ben informada, eh, de l'equip del Rambla 54.
12: Que us escolto cada tarda, sí, cada tarda, ja com m'ho va dir. Diu, ara estaré al Rambla 54, i jo cada tarda a les 4, tu em connecto, us escolto, sou com de la família, com que ella està amb vosaltres, i tal, és com si formessiu part, també. Un dia ja vindreu a berenar a casa, no patiu, ja us convidaré.
13: Ah,
12: eh?
13: Molt bé.
12: Que deia, el llibre és una mica això, experiència personal, mira, de coses que m'han passat i que me n'he anat sortint, perquè a vegades tot se'n va en orris i dius, cap on tiro ara? Doncs pues mira, aquesta llum, el que he fet, és una mica ajudar la gent, sí.
13: Doncs és prou necessari, en el temps que estem vivint. Posa'm un exemple d'algun moment que hagis dit, ostres, ara no sé cap on te tiro.
12: Mira, doncs quan em va deixar l'Andreu. Ara no ens posem tristos, però sempre hi era, sempre estava al meu costat, fent-me companyia, i ara et cantava com els àngels, i de la nit al dia, caput, va deixar de piular. Sí, el canyet. Hi ha gent que deia, ai, em fas un gramatge, no? El canari... És que l'Andreu, escolta'm, és que no era només un canari, era part de la vida, saps? I la gent, ui, sí, quin cap d'avall. I a mi això em va anar molt bé. Vaig començar a meditar, vaig entrar al món del tantra, vaig fins i tot fer una cosa de ayahuasca. Sí, obrir la finestra, obrir la mirasana. I em va anar bé. I tota aquesta experiència m'ha curtit, tu. I ara penso, saps què? Ho puc compartir amb la gent, però no et pensis, jo no només he publicat un llibre, que això ja està bé, no, ofereixo tallers individuals i grupals perquè la gent pugui trobar el seu camí de vida, sí.
13: Molt bé, pugui trobar el seu Andreu si l'ha perdut, no?
12: Clar, és això. Jo sempre acompanyo l'Andreu, eh? I va marxar per sempre estar present.
13: Per tant, podríem dir que vas una mica a la recerca de l'espiritualitat, no? A veure si t'haurà acabat copiant la Rosalía.
12: Ah, bueno, jo això ho pensava, molt ben vist, Anna, jo això ho pensava l'altre dia, vaig pensar, mira, escolta'm, jo penso que fa alguna cosa, li ha arribat segur, saps, a la seva àvia, o vés a saber, perquè, clar, a la vida ens hem d'aferrar amb alguna cosa. I la Rosalía també s'hi ha aferrat. I molt bé, eh? Perquè la Rosalía, després del tra-tra, ha anat evolucionant, i la nena ho fa molt bé, eh? Jo l'escolto a casa, la Rosalía m'agrada, les lletres.
13: Sí?
12: I els seus shows i els seus espectacles, i tant. Sí. És molt bona.
13: I ara mateix, la Conxita Català, a què està aferrada? Després de totes aquestes proves que has fet de diferents meditacions, ayahuasques i coses diverses.
12: Doncs mira, primera, aferrada al vostre programa. Cada tarda a les 4 per mi és com qui fa el rosari. Cada tarda a les 4 a les 4. Rambla 54, amunt i avall. Cada tarda, tu. No sé per què no treballeu dissabtes i diumenges, que també l'escoltaria.
13: No donis idees.
12: Això és una ferramenta que tinc. I després l'altre és una mica l'ara i aquí. El viure, a mi m'agrada viure la natura, observar. Jo què sé, hi havia la torpa ara fa un moment. Pues mirar-la, com vola, com piula, és tot això. Com cau la fulla del terra. Aquest punt que hi ha vegades on diuen, ui, ets com un huracà. Sí. Però un huracà és de la calma, també, saps? És de poder observar això, eh?
13: Conxita, i a banda del llibre, ens deies que fas tallers i expliques, de fet, el contingut, totes aquestes experiències teves, com has anat de superació, també les expliques en directe als escenaris, no?
12: Sí, vaig estar rodant per tot Catalunya, amb l'espectacle Ara Sí, i el que feia era això, era un monòleg d'una hora, que al final també interactuava amb el públic, explicant tota la meva vida, tota aquesta recerca, perquè jo crec que ho haig de ser això. Això és com un servei a la humanitat. Jo vaig sentir el llamada, em va entrar dins i vaig veure que jo estava per fer això. Com tu estàs per fer ràdio, doncs el mateix. Jo estic per fer això, per comunicar-me, per poder arribar a la gent. I l'espectacle era això, explicar una mica a la gent. Hi havia molta gent que a partir d'aleshores se'ls obria un món. Hi havia gent que s'apuntava als tallers, hi havia gent que se comprava el llibre i a cada nit abans de dormir feien un petó al llibre i els hi enviava l'energia.
13: Molt bé, escolta'm, i si volem venir a escoltar-te, si l'oient diu, escolta'm, jo vull anar a veure què m'explica la Conxita Català, tens algun bolo d'aquests a la vista?
12: Ah, mira, bolo no és... El que vaig és que me'n aniré a veure al mercat, el Festival Internacional de Pallassos de Cornellà, aquest que té bastanta solera, em van dir, escolta'm, que vindries? I vaig dir, bueno, ja vindré, va, no patiu, on voleu que vingui? Em van dir, el 23 d'octubre al mercat de Marsans, i vaig dir, perfecte. Doncs pues estaré allà passejant a les 10:30 i fins em sembla a la 1 del migdia xerrant amb la gent dels mercats. Perquè a mi m'agrada això, M'agrada la gent del mercat, la gent que parli de la seva vida. Aquests són els que m'agrada tocar de prop a prop, saps? Així que, bueno, estaré allà amb la peixatera, amb la carnissera, amb tots plegats.
13: Doncs escolta'm, ho deixem dit perquè l'oient no s'ho perdi. 23 d'octubre, Mercat Marsans, de 10:45 a les 12 a Cornellà. És això, eh?
12: Allà, a Cornellà, estaré. Sí, pot ser que allarguem més, eh? Ai, espera, tant, Anna, que arriba la nebudeta! Ai, nena!
13: La Gisela!
12: Però que no venies avui! Mira, us la deixo a vosaltres, si voleu, eh?
13: Ah, doncs...
12: Així us la saluda!
13: Molt bé, moltes gràcies, Conxita, una abraçada molt forta.
12: De res, ja us l'he d'escoltar, que m'encanteu. Felicitats pel programa, m'encanto d'això.
13: Gràcies.
12: Escolta.
13: Sí.
12: Ara ja ho veig, eh? Heu enredat una mica la Conxita, no?
13: Sí, sí, sí, l'hem trucada. Avui el que no sabia és que tu venies a veure-la.
12: Bueno, jo de tant en tant, avui que tenia festa, que dic, mira, avui no treballo, sempre vinc a veure-la una miqueta. Dos cops a la setmana o així sempre ens trobem, comentem. Bueno, és fan, no sé si us ho ha dit.
13: Sí, sí, ens ho ha dit.
12: Programa, eh?
13: Ens ho ha dit, ens ho ha dit molt i ens ha deixat aquí estarrufats com a gallines, a tots.
12: Bueno, com va? Fa un resum del que he escoltat. Bueno,
13: molt
12: xoc,
13: bé,
12: sí, sí.
13: Molt bé, molt bé. I com va aquest dia de festa, Gisela? Et trobem a faltar, eh?
12: Home, bé, bé, tranquil·leta.

0: l'humor pots arribar molt lluny, riure't de moltes coses realment molt profundes i treure una mica el drama, però tocar la gent. I va venir així, o sigui, una cosa va portar l'altra i vaig començar-me a formar amb diferent gent vinculada al món del clown i em va agradar molt, la veritat.
1: Amb grans noms, amb grans noms, perquè jo he llegit una mica la teva biografia i déu-n'hi-do, jo no en sé gaire de clown, però algun em sonava, eh?
0: Sí, vaig tenir la sort de treballar amb el Django Edwards, l'Eric Devon, que vaig anar a Menorca a fer un estàs, la Gardi Hutter, que ara la tindreu al Festival Internacional de Cornellà i també està al Festival de Pallasses, que també és molt bona, la Fanny Giró, la Virginia Mata, o sigui, realment m'he anat formant perquè no hi ha una formació establerta, o sigui, has d'anar tu ideant una mica, dir, mira, aquest fa un estàs d'una setmana, doncs vaig allà a aprendre aquesta tècnica i entre aquesta tècnica i l'altra, doncs, crearé el meu clown, saps? Però sí, i ara, de fet, amb res, també marxo al Festival de Pallasses a aprendre a caure, que això és important a la vida, no?
1: Sí, molt.
0: Sí, ens ajuda a aprendre caigudes, però físiques, eh? Vull dir, realment, ja els diré com va la cosa, espero no arribar amb la cama trencada, saps?
1: Esperem que no, eh? Escolta'm una cosa, i enmig de tota aquesta formació de clown apareix la tieta, aquesta Conxita Català, que és un personatge, jo t'he de dir que a mi m'ha recordat molt a les Tresines, potser en un punt d'aquells personatges que feia la Llull Bertran, una mica també sí, aquell sí. Angelines dels companys de RAC1, dels Oscars, no?
0: Totalment, sí. Jo he begut i veia a casa i m'encantaven les Tresines, la Llull Bertran, i totes elles pues, m'han anat calant. I la Conxita va sorgir jugant, o sigui, jugant, creant personatges, i vaig començar-lo a presentar en diferents cabarets, que són espectacles de 5-10 minuts, i vaig començar a jugar amb la Conxita, que al principi ja va començar com molt elegant, però potser no era tan elegant com ara, no? I ha anat canviant. I després la vaig anar provant, després quan va haver-hi la pandèmia vaig fer com una secció també que em van demanar a la xarxa d'un programa que fes una secció diària, i després d'això vaig dir, mira, vull fer alguna cosa més, vull dir, a banda de fer una secció de 10 minuts, vull fer un espectacle d'una hora, que dius, qui em demana a posar-me en això, que és una feinada, i després vaig dir, vale, necessito algú que em dirigeixi unes mirades externes, algú que em vegi des de fora, perquè si no és molt complicat poder-te dirigir. I aquí va venir la recerca de qui ho pot fer-ho, parlant amb pallasses, amigues, que he vist treballs que m'han agradat molt, i m'han dit, el Pep Vila és ideal per treballar el personatge. I aquí va venir la direcció d'ell, va ser un any i mig treballant amb aquest espectacle d'una hora d'aquest monòleg, i vaig aprendre molt, moltíssim, i va ser una experiència. O sigui, cada dia que pujaves a l'escenari era diferent i va ser molt bonic tot el procés de la Conxita. Jo li tinc molt de carinyo, l'estimo, la Conxita.
1: La tieta, no?
0: Totalment, sí. Totalment.
1: I aquesta imatge de la Conxita, tu deies, clar, estem a la ràdio, la gent no et pot veure, però és una senyora així com les Dantes, que es diu, amb vestit, jaqueta, perles al coll,
0: sí.
1: No? Unes ulleres immenses, aquell pentinat crepat així tan característic. Aquesta imatge, com hi arribes aquí? És una cosa del Pep? És una cosa teva? Heu caminat conjuntament?
0: Jo crec que jo vaig arribar allà, tenia un traje però no ens encaixava. Jo sempre pensava en un traje fosc, però vam passar, em vaig trobar el traje clar i és graciós perquè el traje és clar, és cru, però té com és de serp, com si diguéssim, o sigui, té un punt que el dibuix és de serp, o sigui, no és un traje clàssic, té un punt ja trencador. I vaig dir, aquest és ideal, saps? I aquí vam anar treballant sobre el traje, de fet, tots els assajos m'havia de posar el traje perquè el Pep no et deixa treballar sense traje.
1: Clar, per posar-te en situació.
0: El traje vaig suar.
1: Clar.
0: Sí, totalment. O sigui, havia d'anar totalment de Conxita, sempre, saps?
1: Digues.
0: No. I sempre és el traje, perquè jo pensava, bueno, tindrà diferents vestuaris. I ell em va dir, no, el personatge va tenir el traje. Després potser va canviar els detalls i coses, però que la gent veurà i dirà la Conxita, saps? I realment va passar això. O sigui, ha passat això, la Conxita, la gent ja la veuen i la veuen amb el traje jaqueta de color cru, saps?
1: I he llegit que el que té una història curiosa és la perruca.
0: Ai, sí, la perruca, és que és molt graciós. O sigui, aquesta perruca, jo a casa sempre he comprat perruques, he tingut perruques, i un dia parlant amb la meva mare, diu, ai, jo tinc una perruca i tal, me l'ensenya.

0: i dic, però si és perfecta aquesta perruca, que és la que porto amb la Conxita. I aquesta perruca és d'ella quan era jove, que estudiava a Barcelona, que es va tallar molt els cabells, i en aquella època era més fàcil comprar perruques, que eren a un altre preu, no com ara, i es va comprar la perruca perquè venien a veure els seus pares. I aquesta perruca, clar, té història i té molts anys, que jo després l'he utilitzat i l'he portat com a Conxita, saps?
1: Doncs és una història ben bonica, no? La perruca de la mare que ha acabat en el cap de la tieta.
0: En el cap de la tieta i a dalt dels escenaris, sí, sí, és boníssim.
1: Doncs...
0: Tot queda en família, ja ho veus, ara. Ja. També, bueno, els retocs, també s'ha de dir que els retocs del traje de la Conxita català també l'ha fet la meva mare, o sigui, que vull dir, tot queda en família, sí, sí.
1: Doncs molt bonica aquesta història. Gisela, escolta, moltíssimes gràcies. Dóna-li les gràcies a la tieta per haver parlat amb nosaltres. Que segueixi escoltant-nos.
0: Ara els hi donaré, que veig que està preparant el berenar, ara els hi donaré.
1: Doncs que segueixi sent un oient tan fidel i, escolta'm, el dia que ens digui, venim a berenar, eh?
0: Perfecte, convidats esteu.
1: Una abraçada,
0: sí, sí.
1: A totes dues.
0: Adéu. Gràcies. Adéu, que vagi bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: que el tornem la 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Hang on, Little Tomato, resisteix, petit tomàquet. És una bona banda sonora per la història que avui ens porta la Carme Reverte. És efectivament la història d'un tomàquet resistent. És el tomàquet mandó, una varietat que semblava condemnada a desaparèixer, però que avui es torna a conrear als camps de Collserola. La Carme n'és una autèntica fan i avui ens porta doncs, un dels protagonistes d'aquesta història de tomàquets. Carme, ben tornada. Qui tens amb tu avui per ramblejar amb nosaltres?
2: Hola, Anna. Doncs, efectivament, sóc una fan i t'asseguro que el dia que els tastis tu també ho seràs, eh? T'ho asseguro.
1: Sí, a mi, jo sóc força fan dels tomàquets en general, si tenen gust de tomàquet.
2: Doncs aquest és... està assegurat. Ja t'ho dic. Mira, m'acompanya a l'estudi el Pol Domènech, que és enginyer agrònom i un dels pagesos que ha conreat el tomàquet mandó a Collserola. Pol, com estàs?
3: Molt bé, bona tarda i gràcies per convidar-me.
2: Escolta, quina història hi ha darrere d'aquest tomàquet que ens hem de remuntar una llavor que algú va conservar en el seu moment, no?
3: Sí, exacte. És un tomàquet autòcton d'aquí Collserola que feia potser 100 anys o així que es cultivava i es cultivava a diverses masies bastant per consum propi i bueno, Damià Gimbernet de Can Mandó va ser qui va guardar en un pot les llavors i després de 60-70 anys les va treure altre cop i hem començat a recuperar-ho.
1: Pol, i aquestes llavors que es devien conservar molt bé, no? Realment, com estaven? Què us va fer pensar? Escolta, em val la pena intentar, a partir d'una llavor que està guardada dins un pot de fa 60 anys. És que em sembla una història fabulosa.
3: Sí, bueno, el Damià Gimbernet és molt friqui d'això, de guardar totes les llavors i, de fet, en aquests últims anys s'ha perdut una mica la variabilitat genètica de totes aquestes llavors autòctones que moltes vegades no són tan fàcilment conservables, diguéssim, o potser visualment no són tan maques, cosa que el tomàquet mandó sí que ho és, de maco i de conservable. Però s'ha tendit a que millori la producció i el postcollita en general, en totes les fruites i verdures. Llavors, tota aquesta variabilitat genètica, totes aquestes varietats antigues, doncs en algun lloc s'han de guardar i és un tresor, no? I al final aquests tresors de tant en tant surten. Anem provant moltes varietats i anem provant moltes coses que es feien, a veure si en aquests temps moderns i en aquests mons ràpids que tenim ara, doncs ja encaix, no? I la sorpresa ha sigut que amb el tomàquet mandó n'hi ha hagut.
1: I un cop preneu la decisió de, sí, aquesta llavor anem a provar-ho, quin procés se segueix amb aquestes llavors fins a aconseguir doncs, que el tomàquet torni a ser el mandó que coneixien els avantpassats? Es planta sí, però... i prou o com va això?
3: No, hi ha hagut molta feina al darrere, hi ha moltes persones implicades, hi ha hagut pues, confiança i generositat entre nosaltres i això ha sigut també una de les coses que ha donat l'èxit, no, de tomàquet. El punt inicial és que la varietat ja era bona, no? Llavors el 2014 Damià Gimbernet les va proporcionar al parc de Collserola perquè a veure si des del parc tenien capacitat doncs de promocionar i de fer que els pagesos tornem a tenir una mica de sentit, no?, aquí a prop de Barcelona, ja que ens havíem quedat una mica fora de lloc, sense saber massa bé què fer o quin paper havíem de jugar, ja que tots els productes que fèiem o que hem fet pues es troben al supermercat d'una altra manera, més fàcil. Llavors era trobar algun producte de valor afegit i que el consumidor final pues, l'apreciés. I això és el que està passant amb el tomàquet. Com deia, el 2014 el Damià Gimbernet el va portar al parc de Collserola. Des del parc de Collserola ho van traspassar a la Fundació Miquel Agustí amb el Joan Casals, que ho comanda, i va ajudar a estabilitzar la llavor. Això vol dir que dintre del tomàquet hi ha molta variabilitat. Llavors el que es va fer és un procés de selecció natural, que senzillament és plantar totes les llavors que teníem i extreure pues, les 10 plantes millors, no? I d'aquí multiplicar-les per tenir com una varietat més estable, més homogènia.
2: Tinc entès, Pol, que és un tomàquet delicat, que dona més feina que altres varietats, que s'ha de cuidar, que s'ha de mimar. Què significa cultivar el mandó a Collserola? Quines condicions requereix?
3: Sí, és delicat. S'ha de ser molt bon pagès, diguéssim, per poder fer més d'un quilo i mig, dos quilos per planta de tomàquet mandó. Això vol dir que una varietat tradicional, convencional, avui en dia pots estar fent 10, 15 quilos per planta. Aquesta, al ser varietat antiga, produeix menys, tot i que el que m'agrada explicar és que un tomàquet té gust de 10 tomàquets, no? Perquè està és més poder. Concentrat. Exacte. Llavors, amb aquest clima una mica canviant, amb aquesta calor que hem tingut aquest estiu, doncs ens fa d'anar de bòlit, no? Ja que al matí és una cosa, al migdia és una altra, la nit és una altra, i hi ha com pues que hi hem d'estar molt a sobre.
2: O sigui que és un tomàquet que dona menys rendiment, que la temporada a més és curta, 3 mesos, una pell molt fina. Quina producció es pot arribar a fer Collserola per temporada?
3: Sí, l'altre dia vam fer una estimació fins a unes 20 tonelades. El tema és que el rendiment, com deia, és un quilo i mig per planta, així que estem plantant això, 20-25 mil tomaqueres.
2: Per tant, és una aposta que feu perquè sou uns romàntics, no?
3: Sí, bueno, perquè veiem que la gent li agrada i és un miracle, no?, que tornem a fer un producte diferent del que puguis trobar a un supermercat i que tornem a ser una mica importants o que la gent apreci el que fem. Mm.
1: Carme, Pol, fa una estona que parlem d'aquest tomàquet, del tomàquet mandó. La Carme fa temps que me'n parla, Pol, t'ho he de dir. Però jo, que encara no l'he tastat, com m'explicaríeu en paraules la diferència que hi ha entre un tomàquet normal, bon tomàquet, no una cosa d'aquestes que a vegades mosseguem del súper, que és por expand i no te gusta res, entre un bon tomàquet de pagès i aquest tomàquet mandó?
3: Doncs té un gust com els d'abans, així és ràpid d'entendre, té poques llavors i té unes característiques organolèptiques molt, molt completes, diguéssim, no? Per la boca passen tots els àcids, tots els sucres i és molt, com, molt complet, jo li diria. I sobretot es distingeix molt ràpid dels altres, no? Un cop el proves, jo el que veig amb els clients, no, que tenim, és que es tornen una mica addictes. Ja després és com, vull mandó. I, de fet, li diem mandó de Collserola, ¿vale? El cognom és important.
1: Pol, i com es consumeix més aquest tomàquet? Perquè tot el que m'estàs explicant, jo m'imagino una fantàstica amanida de tomàquet, no? M'imagino que se l'ha de tocar poc.
3: Sí, exacte, en fresc ja està, només tallat a rodanxes, una mica d'oli i sal, i n'hi ha prou. I, de fet, són molts que per sopar és el nostre sopar de l'estiu.
2: Està boníssim, Anna. És supercarnós, és saborós, és el que deia el Pol, és que té gust a tomàquets. No, a tomàquet, no, a 10 tomàquets, no, perquè exacte. Té una potència que és molt bèstia. Pol, què heu hagut d'aprendre i què he hagut de modificar al camp perquè aquesta varietat recuperada es converteixi en un cultiu estable? Ara portem uns anys, no? Però això ha d'anar creixent.
3: Sí, exacte. Ens anem fent amics, vale? Amb la tomaquera, amb la varietat de tomàquet mandó de Collserola, i que al principi no aconseguíem tenir el rendiment que tenim ara. El repte és augmentar una mica el rendiment sense perdre el gust que té, perquè és com la vinya, no? Si produeix poc i està molt putejat el cultiu, llavors el gust és més bo. Si li dones les condicions òptimes, potser fas més quilos, però perds gust. Llavors, aquí és el repte que tenim, no? De conservar el gust, sobretot, que és la cosa bona que té aquest tomàquet, ja que sabem que mai farem molts quilos. El que hem hagut d'aprendre és tornar a fer de pagès, perquè sembla que no, però fa 30 o 40 anys que aquí a prop no tenim gaire referents de fer de pagès. Llavors, sempre és intuir el que passarà i no que passi, perquè quan ja ha passat ja fas tard, així que és veure el que necessitarà la planta demà per començar-li a donar avui. Si no, quan t'ho demana ja fas tard, no? Jo, personalment, en el meu... a l'hort, no?, que tenim a Can Domènec, a casa, hem hagut de posar unes sondes a 20 centímetres i a 40 centímetres per tornar a aprendre a regar, no? Perquè és a l'estiu, és superexigent, amb aigua, però no li pots donar massa ni massa poc, li has de donar la justa. I sembla fàcil, però no ho és. Gens.
2: Sembla fàcil, sí.
1: Escolta'm, i no sé si heu hagut també de reaprendre la distribució d'abans, la distribució de proximitat, perquè parlem, pel que m'esteu dient, d'un tomàquet molt delicat, per tant, molt enllà no se'n deu poder anar, no? O com va la distribució? On es consumeix més aquest tomàquet?
3: Sí, exacte. Els mercats, no?, d'aquí Sant Cugat, fins i tot Barcelona, no?, el mercat de Galvany, el mercat del Ninot, hem arribat. Després, aquest primer any sí que hem anat fins a la Costa Brava, hi ha hagut alguns restaurants allà que n'han consumit. Però sí, ha de ser collit al matí, de fet a les 6 del matí comencem a collir, s'encaixa i al migdia ja comencem a distribuir-lo i a l'endemà, com a molt, ja se'l comencen a menjar la gent.
2: Anna, ja no parlem només d'una llavor recuperada, d'aquesta història que ens explicava el Pol, sinó d'un projecte que implica la pagesia, els restaurants, els consumidors. Us convidem, si voleu, ho podeu aprofitar, a la Fira del Tomàquet Mandó, però encara falten uns mesos, Es fa cada primer cap de setmana de setembre des del 2022, aquí a Sant Cugat, i sou convidats.
1: M'ho apunto a l'agenda, perquè...
2: Sí, apunta't. Ja hem fet tard, perquè ara ja no queda Mandó, no sé que sigui tomàquet fregit, perquè han fet uns potets, no?, em deia
3: exacte,
2: el Pol abans.
3: Exacte, una conserva, tomàquet triturat natural, sofregit i marmelada.
1: Ostres, i això encara es pot trobar a les botigues?
3: Perquè sí,
1: em sembla que agafaré els ferrocarrils i vindré fins a Sant Cugat,
2: Sí, sí, però jo crec que el primer que hauria de fer és tastar-lo
1: franc, cru.
2: Sí, clar. Pol, què creus que dirien els avantpassats de Can Mandó si veiessin què heu fet amb aquesta llavor?
3: Doncs, bueno, estarien superil·lusionats, no? Jo ara mateix, mira, quasi m'emociono també perquè... Després de molts anys de no tenir rumb, doncs ara almenys hi ha un rumb i sabem que fent aquest cultiu podem seguir vivint de pagès o intentar-ho i que es tanca el cercle, no? Que produïm, es venem i la gent s'alegra i donem felicitat, no? Que al final això és el que omple, no?, com a persona, veure que la gent aprecia el que fas i bueno, tornar a que la pagesia tingui un paper dintre de la societat, no? Sembla que comprar a l'altra punta del món i no tenir relació amb els veïns pues, hagi sigut normal, però ens hem despistat i hem de tornar a produir, a gestionar el territori, ja sigui per prevenció d'incendis, per biodiversitat, per paisatge. Cuidar l'entorn ens farà millor poble i millors persones.
2: Anna, t'he de dir que el Pol té altres projectes.
1: Ah,
2: i
1: sí?
2: Si vols, qualsevol altre dia podem parlar de burros a Collserola.
1: Ostres, i tant,
3: no? Exacte, sí.
2: Sí?
1: Doncs
2: parlant
1: apuntat.
2: De paisatge.
1: Apuntat, sí, sí, apuntat. Sí, sí. Ja ens has venut el tema, ja estem buscant un dia. Arnau, apunta, feia molt que no ho deia, Pol, m'encanta el teu missatge. Moltíssimes gràcies per venir fins al Rambla 54 a explicar-nos-el, a posar-nos en context aquest tomàquet mandó que m'ha fet una salivera. Sort que no fa gaire que he dinat, perquè si no... Gràcies a la Carme també. Vindré a tastar-lo. Ja sé que m'he d'esperar al setembre, però m'ho apunto a l'agenda. Una abraçada a tots dos i fins molt aviat amb els burros,
2: A tu, gràcies. Gràcies, Anna.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Som-hi, Marga, quan vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte. Molt bé.
2: La moto. Oh.
3: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: acompanyen i agulen molt. Quin orgasme sideral! És com si d'un glob em fes.
1: A molta gent li agrada anar amb moto, com el nostre Ivan, que avui no la pot agafar per grip. Una abraçada, crac, cuida't molt i torna aviat. Però més enllà de transportar-se com fa ell o de fer-li una cançó com l'enyorat Pere Tàpies, hi ha gent a qui la moto els ha marcat tant que les ha acabat col·leccionant. I aquest seria el cas del veí de Santa Bàrbara que avui la Tere Giné porta a ramblejar amb nosaltres. Oi, Tere, ben tornada.
2: Gràcies, Anna. Per cert, m'han encantat aquests tomàquets mandó i ja tinc ganes d'anar al mercat a comprar-ne,
1: Sí, haurem de fer una excursió l'any que ve, el mes de setembre, una excursió tots a Sant Cugat a tastar aquests tomàquets de Collserola.
2: Bueno, pues ara anem a parlar d'una altra afició, Avui et porto un home, l'Àngel Fibla, que viu aquí a Santa Bàrbara i és un apassionat de les motos des de que va fer 16 anys i que son pare li va regalar una Derby Antorcha. Àngel, benvingut al programa. Això és així, no?
3: Sí, així mateix, així mateix. Gràcies per portar-me aquí al programa, a vosaltres.
2: Què tenia aquella moto, Àngel, per atrapar-te tant?
3: Bueno, aquella moto, als anys 60, l'època dels 60-65, va ser la moto de moda, que tots els joves volíem tindre. I jo vaig tindre la sort que el meu pare me la va comprar. Llavors jo la vaig ficar en marxa, vaig muntar pel carrer principal del poble, que hi estaven totes les xiques, perquè als tards, quan plegaven de treballar, ens reuníem tots els xics i les xiques a la plaça del poble. Jo vaig tindre una sensació tan gran, muntant en la moto aquella pel centre del poble, totes les xiques me miraven, xiques i xics, claro, me miraven, que això no he sentit mai en cap... Mira que he tingut molts cotxes, però mai aquella sensació, aquella... Encara puc sentir, a vegades, quan munto en una Iguala, me transporto als 16 anys i sento hasta l'olor que feia l'aire del carrer.
1: Àngel, veig que recordes cada detall, per petitet que fos, d'aquell primer dia amb la Derby Antorcha,
3: Bona mare, sí, correcte.
1: I llavors, molts anys després, un dia et jubiles, no?
3: Sí,
1: recordes aquell regal del pare i tots aquests moments que ens descrius amb tanta fruïció, i comences una col·lecció que em diu la Tere que és un autèntic temple del motor català.
3: Sí, bueno, jo sóc un col·leccionista nato, tinc moltes col·leccions, però vaig dir, bueno, jo vull tornar a ser jove i tornar a tindre la Derby que tenia, desgraciadament no és la mateixa que tenia, perquè, clar, han passat molts anys i es va perdre, però vaig aconseguir-ne una d'iguala, igualeta. Mm-hmm. La vaig restaurar, la vaig arreglar, i, bueno, la vaig tindre arreglada, que costa un temps arreglar-la, restaurar-la, no és una qüestió de dies, és qüestió de mesos. I el vaig acabar i vaig dir, ui, que bonica que ha quedat. Però ara resulta que és l'Antorcha, ara està la Gran Esport, ara està la F4, la Turbo, la no sé què, i en fi, he aconseguit tindre una 60 i pico i encara en tinc dur 3 més per restaurar.
2: Mm-hmm. Imagina't, Anna, quina passió. Mira, per a tu i per a qui mos escolta, vos puc explicar que al taller exposició de l'Àngel hi ha una 60 de motos Derby meticulosament restaurades i que, a més, és una de les col·leccions, Àngel, més importants del país. No siguis modest, és així.
3: Sí, bueno, del país, almenys a les comarques nostres no hi ha ningú que tingui una col·lecció. Hi ha molta gent que tenen motos, però tenen una voltada quan Montesa, una Osa, no sé, però tots són derbis.
1: I per què totes Derby?
3: Perquè és la moto de la meva joventut. Els joves no podíem accedir a voltacos i motos d'aquesta categoria, perquè eren matriculades i grans, no? La Derby era un ciclomotor que es podia aconseguir sense carnet, sense inclús ni seguro ni res, en un permís de l'Ajuntament podia circular. I on tots els joves volíem tindre una Derby. És que va ser el boom. Se van fer més de 500.000 unitats en tota Espanya. La Derby va ser el boom, el progrés, el canvi de Catalunya i del resto d'Espanya, clar, per supuesto.
1: Hi va haver un temps, els més joves no ho saben, però hi va haver un temps en què a Catalunya hi havia moltíssima indústria del motor, i molt bona, molt puntera. Tu has apuntat abans les Voltaco, les Osses, les Derby, òbviament...
3: Sí, sí, claro, és que Derby era un senyor que li deien Simó Rabassa i Senglar, aquí a Mollet del Vallès, que era un senyor que restaurava bicicletes, un taller de bicicletes. I a aquest home se li va ocorrir ficar un motor a una bicicleta, perquè si tu lliges la paraula Derby, vol dir derivado de bicicleta.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
3: Sí, si escrius la paraula derbi, veuràs que posa derbi derivado de bicicleta. Llavors, aquest home va inventar la derbi i li va posar el nom de Flama. Però en aquella època, era l'època del senyor Franco, en aquella època no va caure bé a certes persones, no va caure bé el sol de Flama, i el van fer canviar per Antorxa. Per Antorxa. Mm-hmm. I va ser
1: tu deies del senyor Franco, li direm senyor per dir-li alguna cosa, eh?
3: Sí, bueno, perdó, no sé.
1: No, tranquil, però, passa res. No els agradava la paraula Flama.
3: Sí, no els agradava. Jo encara en vaig aconseguir-ne una que ara posava Flama.
2: Veus?
3: Sí.
2: Anna, és que l'Àngel és un llibre obert, no?
3: Sí.
2: I a mi m'agradaria també saber una mica, quan vas començar a acumular i a restaurar motos a casa, una mica, què és el que et va dir la gent del teu voltant, Àngel? Què diuen?
3: Bueno, ells ja saben que jo sóc un col·leccionista nato. Ells ja saben, bueno, me diuen que no estava molt bé, que estava una mica malament, però ara se n'han donat compte que és una col·lecció molt bonica i venen i coneix tothom. Ahir mateix vaig anar a esmorzar al Delta amb uns amics i hi havia una gent al costat esmorzant, no sé d'on eren, però me se va quedar mirant, diu, tu ets el de les derbis.
1: Ostres!
3: I així pues, tothom me coneix. Per això, sí.
1: Àngel, i aquestes derbis, com les aconsegueixes? És fàcil de localitzar una moto antiga d'aquestes? On s'ha d'anar?
3: Al principi t'he comentat que se'n van fer 500.000 unitats en tot lo nacionals, en tot això. Però, clar, han passat molts anys, la gent se n'ha desfet, s'han fet malbé, i llavors s'han de buscar molt. Per internet, per Wallapop, etc. Has d'anar buscant este model, a la millor este model, este senyor lo tenia, però ja no el té. Inclús he fet de dos motos, n'he fet una. És una mica complicat, no és fàcil, eh?
1: Una història, ni alguna deia que tingui una història curiosa o especial al darrere o que t'hagi estat especialment complicada d'aconseguir.
3: Bueno, les complicades d'aconseguir, que eren les motos que el meu pare... Bueno, que els joves no podíem dormir per la nit. Les motos que no podíem dormir els joves per la nit se diuen 74 Gran Sport. Uh-huh. Això va ser un èxit total. El que passa que eren una miqueta més cares, s'havien de matricular, bueno, era una matrícula senzilla, però ells s'havien de matricular, llavors corrien molt. Eren motos que se passaven de 100 per hora. Llavors els pares no te la compraven. Primera, que valia una miqueta més diners, i segona, que els pares no te la volien comprar perquè devien dir això antes d'anar a treballar a la construcció, a treballar al camp, antes d'anar. I no te la compraven.
2: Àngel, i per cert, la teua preferida quina era de totes aquestes que tens guardades?
3: Bueno, la meva preferida sempre serà la Gran Sport, perquè era la que mon pare no me va voler comprar. Uh-huh. I m'hi vaig conformar en l'Antorxa.
2: Clar.
3: En l'Antorxa. Vale, però les preferides són les primeres que van sortir a principis dels anys 60, finals dels anys 50, que es diuen Paleta. Però no es diuen Paleta. Paleta era un sobrenom que li va posar la gent. Quan la immigració del sud a Catalunya, del sud d'Espanya, a vindre a Catalunya, la gent normalment treballaven a la construcció. Llavors, el primer que feien, després de fer-se una casita, per poder muntar la família, comprar-se una motico per ir al trabajo. Uh-huh. Llavors, anaven a treballar i feien, me'n vaig a treballar d'albanyil. I els que estaven allí feien, no, albanyil aquí no, tienes que dir paleta. Així t'has comprat una derbi per ir a fer de paleta. Sí, per ir a fer de paleta. I llavors ells mateixos, a Catalunya, esta moto se la coneix com la derbi paleta. Per aquest motiu, perquè el banyil i ells diuen paleta.
2: Sí.
1: Àngel,
3: Esta història que molta gent no la sap, perquè hi ha molta gent que diuen, a totes les diuen paleta. Ui, paleta. No, paleta només són aquestes. Són les primeres que era derbi a seques. Ni derbi a Antorxa, ni derbi campiona, ni supercampiona, ni tricampiona. No, era derbi i ells hi van posar el sobrenom de paleta. I avui en dia, si vols aconseguir una moto com esta, encara que vagis a Madrid, Sevilla, el que sigui, no diràs derbi albanyil, perquè diran, quina és esta moto? Diran paleta. Va, i
1: doncs no, apuntada aquesta història. Estic no, descobrint coses fascinants de les derbi, eh?
3: Vale,
1: Àngel,
3: vale.
1: Una cosa, dime. Algun model que se't resisteixi, aprofitant que estem a la ràdio, a veure sí. si fem la màgia, hi ha alguna moto sí. que l'Àngel vulgui, que encara no l'hagi trobat, i que puguem fer una crida a veure si trobem algú que tingui aquesta moto?
3: Sí, n'hi ha un parell.
1: Doncs vinga.
3: N'hi ha un parell, que una es diu la Junior. La Junior, que és en quadro, diguéssim, de dona. Que, pensa que en aquella època les dones no anaven en pantalons. En quadro de dona i en motor de marxes, la Junior. Uh-huh. I en acabat hi ha una que també esta és super, super difícil, que em suposo que estarà per aquí a Girona, algun museu o algo, que es diu la Derbi Pirineus. Pirineus, uh-huh. Pirineus.
2: Àngel, jo no sé si això mos ho xerraràs o no, però amb tantes motos aquí, en lo tema de comprar-les, restaurar-les, t'hi hauràs deixat un dineral, no?
3: Bueno, lo cas és que jo no conto res. No conto. No conto. Compro, però no sumo. Si jo me tornaria loco.
1: Però amb sí, temps bueno, sí. Amb sí. temps sí que ens pots dir què tries a restaurar tot això.
3: Ara en tinc dos, que les començo a restaurar-les ara, s'ha de fer el motor, s'ha de mirar això, s'ha de mirar allò, i he dit que a vegades me toca comprar-ne una per de dos fer-ne una. Perquè és que recanvis és una mica complicat trobar recanvis. Clar. És més fàcil trobar una moto que està ja per a llançar, que està al desguàs, que a la millor en 100 euros te la donaran, i d'allí pots aprofitar peces, inclús pots guardar-ne per a pròximes motos.
2: Uh-huh. Anna, has de saber que la col·lecció d'Àngel, si vols venir aquí a Santa Bàrbara, és una col·lecció que es pot visitar, eh? Àngel, tu sí. atens aquí a la
3: sí,
2: gent,
3: sí, pot vindre tothom,
2: és una exposició que està oberta al públic.
3: Gratuït, estic en col·laboració amb l'Ajuntament, vull dir que no hi ha cap problema, no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, a l'audiència, dos coses. Els amants de la Derbi poden anar a Santa Bàrbara a visitar la col·lecció, i els que sí. conservin alguna moto antiga en un racó, en un graig, si és sí. una Junior o una Derbi Pirineus, si us plau, truqueu a l'Àngel. Sí. Àngel Tere, molt, seriosament, molt interessant aquesta història de la col·lecció de derbis de Santa Bàrbara. Ivan, si ens escoltes, tu que ets motorista, doncs ja saps. Una abraçada a tots dos, Àngel i Tere, gràcies, moltes gràcies per obrir-nos la porta d'aquest taller tan especial, i fins aviat a tots dos.
2: Moltes gràcies, Anna.
3: Vale, moltes gràcies.
4: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
5: Vale, Rambla 54.
4: Ara, potser una definició pel programa.
5: Rambla 54 és el millor programa.
4: I què escoltes?
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
5: Genial.
6: Una cosa en la que estan d'acord tots els veïns del barri de l'estació a Sallent és que la vida que hi havia allà no es trobava a cap altre lloc. De fet, això que sentíem ara de fons era el que se sentia al barri, el so de quan tots els veïns s'ajuntaven al carrer. Era un lloc de classe obrera amb unes 200 famílies i molta, molta vida al carrer. Ho explica un dels veïns, l'Àngel López.
7: Com el barri que hi havia aquí, no hi ha lloc. Ni ara ni abans, perquè a Sallent també hi havia barris, però no es vivia com aquí a l'estació, no? Que eren tots una pinya, es coneixíem tots, i bueno, aquí la canalla sortia al carrer sense cap pare ni res. El que teníem aquí, un cop ho hem perdut, ja no ho hem tingut enlloc.
6: Un lloc on no feia falta marxar del barri per trobar res, perquè hi havia de tot, com un poble petit. Ho explica la Yolanda López, que va viure la seva infantesa al barri.
8: Estaves sola al carrer des de que tenies, no sé, 8 anys. Anaves a comprar aquí a Cal Ramon, a la botiga, anaves a buscar la teva amiga del costat a tocar-li el timbre i venies a la plaça a jugar i ja sabies que a l'hora de sopar havies d'anar a casa i ja està. I clar, això com a nen, una nena petita, et dona molta llibertat i t'ho passes molt bé.
6: Música. Les primeres alarmes van aparèixer en forma d'esquerdes. Al principi, però, els veïns no li van donar gaire importància. Pensaven que eren problemes en la construcció de les cases o en els seus fonaments, perquè en general eren cases que s'havien construït ells mateixos. Al cap d'un temps, però, el problema es va estenent i els veïns van començar a buscar respostes, tal com expliquen el mateix Àngel López i el José Carlos Rodríguez.
7: La gent, bueno, aquella casa és que se la va fent ells, no té fonaments, l'han fet d'aquella manera, li treien importància, no? Vull dir, només ha sigut allò, bueno.
9: Sí, tenien com cases que tenien un evident... Podies ficar la mà... Vull dir, no dormien a l'habitació de matrimoni, pues, no entraven perquè les veia una... i que ficaven la mà. I ho veies, clar, tu des de fora veies aquesta esquerda i dius, uau.
6: Perquè els fessin cas va caldre molta pressió per part del veïnat, que es va organitzar per trobar respostes i solucions. Un periple que es va anar allargant durant anys, durant els quals el terra s'anava enfonsant cada vegada més. L'angoixa va créixer tant que s'arribava a parlar o a preparar un pla d'evacuació extrem.
8: Bueno, vivíem amb una maleta que li dèiem la maleta de sortir corrents, perquè vam fer un pla d'evacuació. I et recomanaven tenir una maleteta amb les coses bàsiques per si de cop en 5 minuts et deien has de marxar.
10: Documentació més important.
9: En la boca, no? Vull dir, en la boca.
10: Una muda.
9: Cap a l'institut.
7: Per si passés algú que quedés identificat, dic jo.
6: A sota del barri hi havia una antiga mina de sal. Amb els anys, l'aigua del riu s'havia anat filtrant cap a sota terra i havia començat a fondre la sal. Això va fer que el subsol s'anés buidant i quedessin grans forats. Sense cap suport a sota, el terra de sobre va començar a cedir, que era on hi havia les cases, i enfonsar-se fent sortir les esquerdes, els edificis, i tot això va anar passant fins que, llavors, al cap d'uns anys, els hi va arribar l'ordre de marxar de manera directa. A la família López Silvestre els van avisar que havien d'abandonar casa seva un dia de desembre a les portes de Nadal i només tenien un mes per fer les maletes.
7: Ens ho van dir allà i jo quan vaig arribar a casa li vaig dir en un mes hem de ser fora. Això sí que va ser dur, perquè aquell Nadal va ser una merda.
10: Nosotros hasta vimos caer la casa nuestra. Sí. Vinimos al entierro de un vecino y cuando pasamos, nos íbamos por allí y pensamos, uy, cuánto humo sale de ahí. No era humo, era el polvo de la casa que la estaban tirando.
6: Així doncs van haver d'empaquetar tota una vida a només 30 dies, sent una família de 6 persones i sense saber on anirien a parar ni si els mobles els cabrien en lloc. Moltes coses van anar a parar a un contenidor de la Generalitat on s'hi van passar un any sencer. Per molts, tal com ens explica la família, aquella mudança a contrarrellotge va ser dura.
10: El día de la mudanza hubo que hacer repartición, esto que vaya al suyo, esto que vaya al nuestro, esto no sabemos, que al trasero, a mí me volvieron loca. Y dice, señora, ¿esto dónde va? Bueno, yo acabé con un ataque de nervios. Aquella noche nos acostamos, vamos, pero llorando, ¿eh?
7: La gent que vivia allà gran, que vivia amb 86 anys, de pena, pues a mica se li va anar.
10: Mi padre porque... tuvo muchos problemas de estómago, sí. Había llevado a 1000 médicos y no tenía nada, solo tenía, los nervios se le habían cogido, pero bueno, no podía comer nada, todo le sentaba mal.
6: Fins i tot després de marxar, tornar a entrar al barri per recollir les últimes pertinences requeria un control estricte. Però davant de la pèrdua de la casa on havíem viscut sempre, hi havia qui s'aferrava a l'únic que es podia guardar, que era la memòria i les fotografies de tota la vida.
10: A mi me gustan mucho las fotografías. En mi casa había muchas fotos de aquellas blanco y negro, antiguas, y yo para mí eso era... Y yo me entretuve en escanearlas todas y las puse en CDs, que no ocupan nada.
8: Y a la mochila de sortir corrents teníamos un mundo de CDs amb las fotos.
10: Si pierdo un mueble, si puedo me compraré uno, y si no puedo no me compraré ninguno. Si pierdo otra cosa material, no sé cómo decirte, pero esos recuerdos para mí, si los pierdes, no te queda nada.
11: Sí. Cap vespre tornes, tal volta em trobaràs sense res i et sentiràs estranya com l'anyell que ja no té bastó.
6: Amb els anys, les cases es van enderrocar i avui al barri de l'estació són carrers buits amb herba que creix per l'asfalt i diverses persones que hi passegen el gos. El que era la plaça del barri només hi queden els bancs i alguns fanals que ara ja fa anys que no fan llum.
9: Però tu passes pel barri i dius, i això? I aquests carrers, vull dir, clar, dius, bueno, aquí hi hauria, però no li donaries cap, però dius, això no és normal, no és normal.
6: Tot i que molts veïns van reallotjar-se prop del barri, tant a Sallent com a Manresa, el vincle comunitari es va anar trencant. Tot i això, alguns veïns del barri, els més joves, s'han encarregat de fer fotos, documentals i guardar testimonis per mantenir viu el record de l'estació.
9: I el que queda és la feina que hem pogut fer, i ja dic, i ara sent com un egoista, eh? Jo vaig fer per poder tornar... Al final és un regal i un record, perquè si no és això, és que no... no... Però el dia que no hi hagi res d'això, doncs, bueno, doncs ja està, la història, pura història.
11: Per la pluja de l'hivern

0: Vale. El primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Potser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que m'hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.
3: Badalona. 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus.
1: Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
2: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
3: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
4: La penya en joc.
3: A Sisa Joventut, Morabanc, Andorra.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Badalona 94.4.
6: Són les 5.
7: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 24 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. L'ensorrament del sostre de la planta baixa del número 22 del carrer del Bruc de Badalona va obligar a evacuar 4 persones aquest diumenge al vespre. Els fets van passar cap a 8:15 del vespre quan es van esfondrar uns 5 metres lineals del sostre de la planta baixa d'un immoble de planta baixa i primer pis on hi viuen 2 persones. La incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana després que la llogatera de la planta baixa alertés al 112. No es van registrar ferits, però els bombers van confirmar que hi havia inestabilitat estructural. S'hi van desplaçar 2 dotacions i van evacuar una dona de 43 anys i els seus 2 fills menors que vivien a la planta baixa, així com una altra persona que es trobava al primer pis. Totes 4 van ser reubicades a casa de familiars després de recollir les seves pertinences bàsiques. Un cop desallotjat l'immoble, els accessos dels 2 habitatges van quedar tancats i precintats fins a nou avís. Aquest dimarts està previst que els bombers revisin l'estructura de l'edifici amb la participació de l'arquitecte municipal per determinar l'estat i valorar les actuacions necessàries. El gran recaptador d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris. La 18a edició de la campanya se centra en les noves pobreses que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i de l'habitatge. Alfons Novi, un dels responsables de la iniciativa de la ciutat, explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
10: A més, trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes i que és aquesta població mitja-alta, però que ara doncs, ja no arriben, diguéssim, a on volien i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
9: L'organització calcula que hi podria haver entre 250 i 350 voluntaris a la ciutat que cobriran torns de 4 hores repartits entre matí, migdia i tarda. Margarita Cifuentes, voluntària des de fa 7 anys, anima la ciutadania a participar-hi.
11: Que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peu, si res més. I per contra et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que volia dir, perquè veus la generositat de la gent.
9: Són gairebé les 5 i 3 minuts, us continuarem informant.
8: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: tarda, què tal? Benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 13 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, circulació intensa per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat des de la C58 i la C33 a Montcada i Reixac. D'altra banda, la C17 entre Lliçà de Vall i Canovelles en sentit Barcelona, hi ha 4 quilòmetres de circulació intensa per unes obres. I pel que fa a les rondes, sobretot problemes de circulació en els dos sentits de la marxa, però ara mateix cal destacar que hi ha un carril tallat a la B20, al nus de la Trinitat, en sentit Santa Coloma de Gramenet, per un accident. Finalment, també cal destacar que per reparacions encara es manté un carril tallat a l'AP7, a Fogars de la Selva, en sentit sud, en sentit Barcelona, i un altre carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, per un camió accidentat d'aquest matí que ja està retirat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

0: Bé, doncs obrim aquesta setmana, obrim el Connectats parlant de la campanya de vacunació de la grip i també de la Covid. Ho farem amb Cristina Celdran, que és infermera del CAP Martí Julià de Badalona Serveis Assistencials. Continuarem parlant de la salut dels nostres peus. Entrevistarem Lorena Mota, podòloga i directora de la clínica Lorena Mota de Terrassa. Acabarem amb cultura i el nou disc del castellarenc Carles Argelaguet. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Aquesta hora de la tarda és moment de posar-nos al dia sabent quina és la notícia més destacada, l'actualitat, en els diferents municipis del Connectats. I comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. 25 joves de 5 països diferents s'han reunit a Terrassa per reflexionar sobre una qüestió que comparteixen, la nostra identitat. La Vibra Intercultural ha impulsat aquest intercanvi juvenil del programa Erasmus Plus amb participants de Catalunya, França, Egipte, Tunísia i Hongria. El fil conductor ha estat el fanzine, una publicació artesanal que els participants han elaborat amb tècniques com el collage, la il·lustració o l'escriptura. És una manera creativa d'expressar qui són, d'on venen i què els uneix, però també d'abordar qüestions com la diversitat, el racisme o la igualtat. Durant aquests dies, els joves han compartit experiències, han participat en tallers i han descobert altres realitats culturals amb l'art com a llenguatge comú. El projecte ha culminat amb una exposició oberta al públic a la seu de la Víbria, on els participants han mostrat les seves creacions. Un mosaic de mirades i identitats diferents que ha demostrat que, malgrat les distàncies i les fronteres, també hi ha moltes coses que ens uneixen.
0: Gràcies, Sergi. Seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Fundació Bosch i Cardeillac ha acollit avui la presentació del cicle d'homenatge a Jaume Viladoms, que demà arrenca amb la inauguració de l'exposició Treball, Cultura i Compromís Social al Casinet de Sabadell. Les activitats commemoren els 50 anys de la mort de Viladoms i volen reivindicar el seu llegat com a mestre i referent de la formació professional a la ciutat. Carles de la Rosa és regidor de Cultura.
3: I segurament una de les virtuts d'aquest programa és que no pretén simplement recordar-lo, sinó preguntar-nos què en podem dir avui com estàvem a l'escut. Els valors i les inquietuds que van orientar la seva vida. Per això el que vull felicitar especialment a la Fundació Bosch i Cardeillac, que ha sabut recollir aquesta iniciativa inicial i amb el grup impulsor donar-li forma i convertir-la en un programa coherent i ambiciós, un programa que combina memòria, coneixement i reflexió.
2: La mostra es podrà visitar del 14 d'octubre al 4 de novembre, de dilluns a divendres de 6 de la tarda a 8 del vespre i els caps de setmana de 12 del matí a 2 del migdia.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això, el Consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa si s'escau davant d'aquests recàlculs del projecte. L'executiu local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria. Uns canvis en el plantejament inicial assenyala l'alcalde de Badalona que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren que no són d'obra nova.
5: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
4: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel Canal del Gorg.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa ara Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. Els aiguats de la setmana passada han tornat a posar a prova el sector agrícola. Les pluges intenses han deixat els camps xops i enfangats, dificultant les sesgades de la pagesia i afectant diversos cultius. Els altres terrenys, encara afectats per les pluges, impedeixen als pagesos treballar amb normalitat. Això obliga a endarrerir les tasques de recol·lecció i podria fins i tot retardar l'arribada al producte al mercat. Els productors estan pendents que els camps recuperin unes condicions adequades per reprendre la feina. Escoltem Xavi Oliva, pagès i secretari de la Cooperativa Agrícola del Prat, i Josep Casas, pagès Prat.
7: La carxofa ha estat molts dies amb la terra enfangada, amb la terra amb aigua, i això fa que no pugui entrar l'oxigen, les arrels no respiren i és asfíxia radicular. Llavors, aquestes carxofes que estaven ja per començar a collir ara al novembre, potser finals d'octubre algú, i al novembre ja començar, doncs ara no vindran fins al febrer-març.
8: Ens ha caigut una aigua que potser queia en mig any l'aigua que ens ha caigut en 4 dies pràcticament seguit. Aquest és el nostre motor econòmic, no? Vivim de la carxofa, vivim del meló que plantem, però vull dir, el plat fort de l'hivern per nosaltres és la carxofa.
6: Davant d'aquesta situació, els productors reclamen més protecció per poder frenar episodis com aquest i evitar que les conseqüències meteorològiques posin en perill la continuïtat de les seves explotacions.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Demà dimecres s'inicia el judici per la mort del jove castellarenc Víctor Nuño, que amb 18 anys va morir en un accident laboral en una empresa del ram del metall ubicada al polígon del Pla de la Bruguera, a Ferro Sabadell, quan portava només 12 dies treballant-hi. 6 anys després de l'accident, ocorregut el 27 de novembre del 2020, la família de Nuño encara espera una resolució de la justícia per la pèrdua del seu fill. Ni tan sols diverses reclamacions als jutjats de Sabadell han aconseguit agilitzar la causa i no va ser fins a principis d'aquest 2026 que la família va aconseguir parlar amb un magistrat que els va demanar disculpes per l'endarreriment. Els Núñez Salvador han denunciat per contenciós administratiu al jutjat de Sabadell per errors processals, ja que defensen que la mort va ser causa de no aplicar els procediments de seguretat laboral. Després de diverses queixes i reivindicacions, els jutjats de la seva mare, Noelia Salvador, van aconseguir tocar la tecla corresponent al jutjat de guàrdia, on es va destapar la causa de tot el retard en el judici. La persona responsable de tramitar la documentació no l'havia entregat. Sempre segons indica la família, la persona encarregada de la informació del cas ha estat sancionada de feina i sou per mala praxi, ja que feia 2 anys que no havia passat els informes.
0: Gràcies, Oriol. Seguim ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. Amb motiu del Dia Mundial de l'Aturada Cardíaca, que es celebra cada 16 d'octubre, la Unitat de Simulació del Consorci Sanitari de Terrassa, amb col·laboració de l'Ajuntament de Rubí, ha organitzat aquest dimarts una jornada de sensibilització i formació en reanimació cardiopulmonar. El lema d'aquesta activitat és Ajuda'ns a salvar vides i s'està desenvolupant a la plaça de l'antiga estació de Rubí. L'objectiu principal és formar el màxim número de persones possible en maniobres de RCP per poder salvar el major número de persones. Segons ha explicat Esther Canyadell, coordinadora d'animació del Consorci a Ràdio Rubí, la pràctica consta de 2 parts. La primera, la més important, és una demostració de com es realitzen les compressions toràciques, és a dir, com es col·loquen els braços, com mantenir un ritme d'entre 100 i 120 compressions per minut i com pressionar el pit enfonsant entre 5 i 6 centímetres. La jornada de formació ha començat a les 9 del matí amb la visita de 40 alumnes de l'Escola Regina Carmeli. També passaran per aquesta paradeta l'Institut Escola 3 Altet al llarg d'aquesta jornada.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
11: Sant Cugat continua sent un dels municipis més cars de Catalunya per comprar un habitatge. El preu mitjà de les compravendes registrades durant el segon trimestre del 2026 s'ha situat en 5.674,64 euros per metre quadrat construït, segons les dades de l'estadística trimestral de compravendes de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Aquesta xifra situa la ciutat en segona posició del rànquing català, només per darrere de Cadaqués, on el preu mitjà arriba als 7.364,71 euros per metre quadrat. L'import a Sant Cugat ha augmentat un 2,9% respecte del mateix període del 2025, quan era de 5.512,63 euros per metre quadrat. L'increment contrasta amb el de la mitjana catalana, que ha crescut un 11,2% interanual fins als 2.994,53 euros per metre quadrat. D'aquesta manera, el preu mitjà a Sant Cugat és gairebé 1,9 vegades superior al del conjunt del país. A banda de Cadaqués i

0: Dilluns passat va començar una nova campanya de vacunació per a la grip i la Covid. Aquest cop, però, una mica més tard del que estem acostumats. En parlem amb Cristina Celdran, infermera del CAP Martí Julià, del Badalona Serveis Assistencials. La tenim a Badalona ja amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc aquí a l'estudi de Ràdio Ciutat de Badalona la Cristina Celdran, infermera del CAP Martí Julià de BCA. Què tal, Cristina? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, avui hem vingut aquí per parlar de la campanya de vacunació de la grip i la Covid que es va estrenar just el passat dilluns, el 5 d'octubre. Fins quan estarà aquesta campanya?
2: Mira, el 5 d'octubre vam començar a vacunar els grups prioritaris, que vol dir les persones més grans de 80 anys, les embarassades, els residents, els infants de 6 mesos a 59 mesos, el personal sanitari. Llavors, a partir del 26 d'octubre sí que ampliem a la resta de població. I a partir del 16 de novembre la gent pot venir sense cita al CAP per vacunar-se. La campanya en si finalitza el 18 de desembre, però a vacunes en el CAP disposem fins al març de l'any vinent.
1: D'acord, per tant, és una campanya que, com has comentat, és esglaonada. Primer comença per la gent gran. Quins elements destacats hi hauria en aquesta campanya?
2: Bé, aquesta campanya, com tu bé dius, és una vacunació esglaonada. Hem començat a vacunar primer les persones més vulnerables o que tenen risc de complicacions. Per què? Perquè hem sigut també proactius amb la cita per vacunar-se. Hem trucat a aquesta gent i l'hem agendat perquè vingui, perquè són les que tenen més probabilitats de fer complicacions. Quina és aquesta gent? Pues la gent gran, les embarassades, els residents en centres, els infants, les persones amb malaltia crònica o la immunosupressió. I és per això que a partir del 26 d'octubre sí que la campanya s'adreça a la resta de ciutadania que ja pot començar a demanar hora per la meva salut, per la web Cita Salut, o apropar-se al seu cap de referència a demanar hora per vacunar-se.
1: Has comentat que en aquests grups d'edat que són prioritaris ara, hi ha hagut una feina proactiva dels CAPs, hi haurà una feina proactiva de trucar-los, d'avisar-los. Com és que passa això? Com és que la gent no ve pel seu propi compte a vacunar-se?
2: Jo t'haig de dir que aquesta persona més vulnerable, més gran, sí que ve a vacunar-se. Veritablement no tenim tantes reticències. Truquem també perquè són persones grans i perquè no s'oblidin de demanar cita o no els sigui difícil demanar-la. Llavors per això truquem i els concertem una cita i veritablement quan comencem les agendes quasi diria que el 100% venen. I ja veus en el seu historial que són gent que s'ha vacunat cada any. ¿Vale? Ens costa més a la franja d'edat de gent més jove, potser a partir de 60 anys, que costa més perquè no tinc cap problema de salut i potser tampoc he passat mai una grip i no li veig la importància de vacunar-me. Llavors la grip no solament evita no tenir la malaltia, ¿vale?, sinó evita el risc que produeix tenir la grip, d'acord? Llavors és important això. La vacuna és cert que no és una garantia absoluta de no infectar-se. Les vacunes no són al 100% segures, però sí que és una eina fonamental per reduir el risc de complicacions, hospitalització i mort. Llavors és important fer-ho perquè també redueix pneumonia, redueix otitis, sinusitis, evita les compensacions si ets una persona asmàtica, si ets diabètica o altres malalties cròniques que es poden descompensar si tu tens la malaltia de la grip o de la Covid.
1: D'aquí s'entén perfectament que feu aquesta feina proactiva de voler avisar i de voler recordar-ho. Has comentat que aquesta primera fase de la campanya de vacunació va adreçada sobretot a la gent gran. Quina estratègia seguiu per fer que vinguin?
2: No, el que t'he dit, trucar per telèfon. Hem trucat a tots, els hem agendat i la veritat és que venim, que han vingut. Llavors, els que inclús no venen en aquella cita, que potser no han volgut, el dia del 5 d'octubre, per exemple, plovia molt, llavors els hem tornat a agendar amb una altra agenda on les meves companyes administratives o nosaltres mateixes els truquem per tornar a oferir la vacunació de la grip. Sobretot en aquesta gent més vulnerable que patir una grip, doncs pot donar-li complicacions importants.
1: A qui va adreçada aquesta primera fase de la campanya?
2: La primera fase és aquesta gent que et dic, les persones més grans de 80, les embarassades, perquè es poden posar durant tots els mesos de l'embaràs, no fa falta esperar res. Per què? Perquè

0: través dels anticossos que genera la mare quan posem la vacuna, passen pel fetus per la placenta. O sigui, per això és interessant posar les vacunes a les embarassades. I llavors hem començat també les residències i els infants petits, doncs perquè són uns vectors, els nens són vectors.
1: Què vol dir que són vectors?
0: Bueno,
1: que...
0: perquè transmeten...
1: Sí. Bueno, amb contacte a les escoles...
0: Exacte, són molts i transmeten i ho porten a casa. Els nens són vectors.
1: Sí. Què més?
0: La resta de població...
1: Digues,
0: la resta de població, o sigui, aquesta ja està. Llavors, a partir del 26 d'octubre és el gran gruix, és aquesta gent de 60 o més anys que doncs, ja tenen indicada la vacunació de la grip des del Departament de Salut, i també vacunem els menors de 60 anys que tenen factors de risc, que vol dir el fumador, el diabètic, el celíac, l'obès, l'asmàtic, tots aquests també entren en el pool de vacunar el 26 d'octubre. D'acord? Que poden demanar a l'hora, com t'he dit. I a partir del 16 de novembre, en principi, poden venir sense cita al CAP, que també els vacunarem.
1: D'acord, això us anava a comentar, que hi ha un moment en el qual les vacunes es poden aplicar sense cita prèvia, només assistint al CAP i demanant per la vacuna.
0: Exacte. Sí, a partir del 16 de novembre hi ha agendes en el CAP pròpies per això i tindran uns huecos lliures per si encabia aquesta gent que vingui sense cita.
1: És recomanable esperar fins al 16 de novembre per no haver de fer el tràmit de demanar cita o haver de mirar el calendari per quan em va bé i quan no va bé?
0: No. Contra abans vinguis a vacunar-te, millor, ¿vale? Perquè posar la vacuna de la grip no vol dir que en seguida ja estiguis protegit, no? El teu cos doncs, ha de fer ha de treballar el sistema immunitari per fer les defenses. Llavors no és, o sigui, poso la vacuna de la grip, demà ja ve la grip, no l'agafo, no, la pots agafar. Amb la qual cosa la tardor, ¿vale? és el millor moment, i contra abans vinguis, doncs millor. Pensa que el mes d'agost la gripa ja circulava, amb la qual grip en tenim una miqueta.
1: Hi ha hagut passes de Covid fa unes setmanes, fa uns mesos, i alguns potser l'hem passada sense haver-nos adonat, o amb símptomes i havent-nos certificat que hem passat la grip o la Covid. Per la gent que hagi passat aquestes malalties abans de la campanya, també és recomanable que es tornin a vacunar, o en principi ja estan immunològicament curats?
0: No, en principi la immunitat que et dona la Covid dura 3 mesos. En lo qual, quan us veniu a vacunar, sempre preguntem, ha passat la Covid, ho sap? I si fa 3 mesos que l'has passada, doncs no et vacuno. Si fa menys de 3 mesos, sí que et poso la vacuna. En si, aquest any també hem retardat una mica l'inici de la campanya de la vacunació gripal. Normalment la començàvem a finals de setembre, per això, perquè s'han actualitzat les vacunes per els virus ara que tenim circulant, tant de la Covid com de la grip. S'han tingut que modificar les vacunes i per això hem començat una miqueta més tard.
1: És habitual que des de Sanitat s'endarrereixi una mica la campanya?
0: O? No, ha sigut aquest any. Els altres anys, a final de setembre, sempre hem començat per la gent de més risc.
1: Més enllà de protegir les nostres persones grans de la societat o els factors de risc, per què és important vacunar-se?
0: Doncs per això, perquè la vacuna no només evita els casos de la malaltia, sinó que disminueix la possibilitat de complicacions en cas de contraure el virus. A més, quan em vacuno, doncs no solament em protegeixo jo, sinó també redueixo la possibilitat de transmetre el virus a persones del meu entorn. Per això, el que deien dels infants, és important vacunar els infants, doncs pots portar el virus a casa. Llavors, també és important vacunar-nos per això, perquè és un acte de protecció als demés.
1: Des de que va aparèixer la Covid, hi ha hagut molts moviments antivacunes i hi ha hagut força rumorologia en aquest sentit, que les vacunes són perjudicials o que les vacunes no ens fan bé. Des de llavors, heu notat des dels CAPs que la gent ve menys a vacunar-se o no?
0: La vacuna de la grip en si sempre ha costat una miqueta. Altres vacunes sí que arribem a molta més cobertura. Potser per això, perquè hi ha molta gent que no ha passat la grip. Bueno, no has passat l'herpes zòster, però et vacunes, d'acord? Llavors, la vacuna de la grip també és una vacuna, pues, el que he dit abans, no és una garantia absoluta, no és molt garantista, llavors per això la gent potser li costa una miqueta de vacunar. I en la Covid no, la gent, si es posa la vacuna de la Covid, des de que vam començar, i sobretot aquesta gent que pot patir complicacions és la que més es vacuna, i sí, et posen les dues i ja està. En si demanes cita a l'ambulatori i amb una visita fem dues proteccions, posem una a cada braç perquè les vacunes es poden coadministrar, són segures i molt bé.
1: Entenc que no val amb només una vacuna, és a dir, una de les dosis no fa servei per les dues.
0: No, hi ha una vacuna de la grip i una vacuna de la Covid. En principi, posem les dues. Mm. Bueno, si algú es mostra més reticent i solament vol la vacuna de la grip, doncs li expliques el perquè de la vacuna del Covid i sempre deixes la porta oberta a demanar-la per un altre dia a la cita. No passa res.
1: Hi ha campanyes, sobretot a la tardor, quan apareixen aquests virus, que es preveuen, almenys des del principi de l'estació, que poden ser campanyes més dures, de virus més estesos o més forts o més resistents abans que apareguin. Preveieu des de Sanitat o es preveu que sigui una campanya dura en el sentit de molts contagis o molta gent probablement afectada pels virus?
0: Bueno, ens hem oblidat del Covid. Llavors, la gent ve sense mascareta.
1: Yeah.
0: I suposo, jo no sóc usuària de transport públic perquè vaig a la feina caminant, però no sé jo en el transport públic quantes mascaretes n'hi ha. Yeah. Llavors, això és una pèrdua. Tothom venia amb la mascareta, la FP2, quina em poso, de costura també, hi havia gent. I això s'ha perdut. I això hem de tornar a recuperar.
1: Sí?
0: Sí, claro. Per l'aire, tots els virus van. Llavors, si jo considero que estic una mica refredada, empiucada, o tinc algun problema intestinal, doncs hauria de posar-me una mascareta per protegir el meu entorn o a la gent que va amb mi al transport públic.
1: Potser ens va provocar molt de trauma aquells mesos i aquella desescalada.
0: Doncs perquè el Covid, el primer, va donar moltes morts.
1: Yeah.
0: Llavors, volies protegir-te. Però ara ens hem oblidat. Llavors, els ambulatoris, que també ara ens vindrà la campanya, la grip, el Covid, els refredats i les visites a aquestes urgències que fem, doncs surts a la sala d'espera i hi ha molt poques mascaretes. Mm. Nosaltres, com a sanitaris, ja estem posant-nos a la FP2 per visitar, doncs per això, no? Perquè potser jo també, doncs, sense voler, estic refredada, o fa una mica mal la panxa i et visito, però jo ja em protegeixo i intento protegir-te tu. Llavors, això, la ciutadania, hem de tornar a agafar aquestes mascaretes.
1: Aquests hàbits, sí.
0: I no és el raro, perquè a vegades hi ha gent que diu és que jo me la poso, però sembla el raro.
1: I a més, hi ha hagut moments en què els ambulatoris o els CAPs ha sigut obligatori haver de portar les mascaretes en segons quins moments en què els virus estaven molt estesos. Ara mateix no és obligatori, però
0: és recomanable. Ara mateix no és obligatori. Sempre és recomanable. I nosaltres ja, bueno, ja fa temps que comencem a vacunar i a visitar amb mascareta. Per això. No és recomanable. Si el Departament de Salut ens ho diu, llavors ja serà obligatori la mascareta per venir-se a visitar.
1: Crec que no ens deixem res per comentar, però hi ha alguna novetat d'aquesta campanya? Hi ha alguna cosa destacable més enllà de les fases de vacunació, dels grups d'edat?
0: No. Dir-te que aquest any el lema de la campanya del Departament, a mi, bueno, m'ha agradat força, que és vacunar-se és estimar, i és que és veritat. La vacunació no solament és un acte de protecció meu, individual, sinó que és una responsabilitat col·lectiva per cuidar i no posar en perill el que és més vulnerable o senzillament el que tens al teu costat.
1: Per tant, ser una mica més responsables amb la gent vulnerable i amb els que ens envolten.
0: I amb el que tens al costat. No fa, bueno, si és vulnerable, pitjor, però si no és vulnerable, doncs no cal. L'has de protegir, no cal que tingui un refredat o una grip.
1: Totalment cert. Cristina Celdran, infermera del CAP Martí Julià de BCA, moltíssimes gràcies per venir al Connectats a parlar sobre aquesta nova campanya de vacunació.
0: De res.
2: Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: Dia Internacional de la Podologia, i per saber-ne alguna cosa més sobre aquesta disciplina sanitària, el nostre company en Sergi Estapé ha parlat amb la podòloga Lorena Mota. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs, com deies, estem amb la podòloga i directora de la clínica Lorena Mota. La Lorena, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé.
1: Parlem una mica de podologia. Quan és necessari anar a fer una valoració podològica o anar al podòleg?
2: Pues mira, jo el que li intento dir als meus pacients és que no cal esperar a tenir cap dolor per anar al podòleg. L'ideal, jo crec que en tots els àmbits, és fer prevenció, ja que moltes vegades molts problemes comencen pues, mica en mica i no ens adonem fins que no ens molesten. Hem de consultar pues, quan tenim dolor als peus, per exemple, ungles encarnades, durícies, dolor al caminar, canvi de les ungles o la pell, si ens cansem molt al caminar, dolors d'esquena, i sobretot és important pues, fer revisions periòdiques, sobretot amb nens, gent gran i persones amb diabetis.
1: Sobretot desmarcar-se una mica aquesta... Diríem que aquesta imatge que hi ha hagut molt temps del podòleg, que era que talla ungles i arregla durícies, sinó que sou molt més, no?, els podòlegs.
2: Exacte. Els podòlegs tenim, bueno, treballem en molt més àmbit de part d'això, que és el que diem quiropòdia, el tallat de les ungles, les durícies, sinó que també pues, diagnostiquem patologies, fem estudis de la marxa, fem infiltracions, fem cirurgies de mínima incisió, o sigui que podem receptar i que estem en molt més àmbit que això, que només tallar ungles.
1: Això és important el que deies, no? Podeu fer aplicacions quirúrgiques, podeu receptar, així com altres, per exemple, els fisios no poden, no? Vull dir que esteu un esglaó de la salut que se li ha de donar la seva importància, no?
2: Exacte.
1: Parlem del peu diabètic, l'has fet menció, no? És una de les situacions on la valoració del peu periòdicament té molta importància, no?
2: Sí, el peu diabètic és una de les àrees més importants de la podologia, perquè les persones amb diabetis, poden desenvolupar complicacions als peus i alteracions en la sensibilitat, en la circulació, i això fa pues, que puguin fer ferides, lesions que no se n'adonin, i una lesió petitona pues, moltes vegades pues, es complica i és molt important pues, tractar-la a temps. A consulta veiem moltes persones amb diabetis i com dèiem abans, pues, és important pues, que vinguin a fer revisions periòdiques.
1: Sobretot pot provocar que a poc la sensibilitat protectora es va disminuint, no? I això és el que pot associar després a altres a malalties, no?
2: Exacte. I en aquest cas treballem molt de la mà amb els infermers dels CAPs i això també ens ajuda molt pues, amb les revisions que els fan des d'allà.
1: Un altre àmbit d'actuació important de la podologia és l'estudi biomecànic del peu i de la marxa. Explica'ns una mica en què consisteix això.
2: Pues, l'estudi de la marxa, o estudi postural també, ens indica pues, com camina aquesta persona. És important fer-la pues, quan la persona pues, té dolor als peus, sobrecàrregues, molèsties, però també per saber pues, com treballa el teu peu, no només quan hi ha dolències. Amb infants també és important fer-los, sobretot a partir dels 6 anys, i bueno, analitzem pues, no només com camina el peu, sinó pues, com es mou tot el cos.
1: És important, no? En aquest sentit, moltes vegades tenim molta informació sobre com cuidar les dents, però a vegades això, no? Aprendre a caminar també potser seria una de les assignatures que hauríem de tenir, no?
2: Exacte.
1: Parlem de més coses. Per exemple, les plantilles, no? Quan estan indicades? Quan tenim clar que es necessiten portar plantilles?
2: Bueno, prèvi a les plantilles, òbviament, sempre un estudi biomecànic fet per un podòleg. I després d'aquesta valoració sempre pues, valorem si fan falta o si no fan falta. Normalment quan fan falta, pues, quan hem de fer una distribució millor de les càrregues i per alleujar pues, determinades molèsties. Uh-huh. Normalment les persones amb plantilles pues, tenen dolor al caminar, això el que et deia, sobrecàrregues o algunes lesions, sobretot pues, molt, molt comú amb esportistes, no? També això. Plantilles, pues, potser que més fem a consulta, pues, gent amb peus plans, gent amb fascitis, aquestes són com molt, molt comuns. I sobretot això és important, pues, que la valori un podòleg que faci l'estudi previ i també és important no només la plantilla, sinó la sabata que portarà aquesta persona i unes revisions després, o sigui, com que el tractament va més enllà de les plantilles.
1: Uh-huh. Un altre dels motius que pels quals la gent pot venir al podòleg és les possibles alteracions cutànies, no?
2: Exacte.
1: Uh-huh. Sí, bueno, explica'ns una mica quines ens podem trobar, en quin sentit...
2: Sí, pues mira, les més comuns que veiem a consulta són les urícies, els ulls de poll, no?, o elomes més tècnicament... Paridetes al taló, sobretot ara a l'estiu, butllofes, problemes de sudoració, les ulls i els ulls de poll, jo crec que és el que més veiem a consulta, i això pues, apareix per pressió, per fregament, moltes vegades del calçat o de la manera de caminar. A consulta es tracta no només de treure aquesta durícia, sinó de també valorar perquè apareix i evitar que torni a sortir. També és molt freqüent els fongs a la pell i a les ungles, descamacions, picors, i, bueno, moltes vegades el que diem i sobretot tenim molta consciència amb els pacients que intentin venir a l'especialista i no fer-ho a casa per evitar pues, que es facin mal, no?
1: Mm-hmm. Però també això, lligat amb pacients amb diabetis també, o amb alteracions vasculars, sí. Això també qualsevol lesió bueno, s'ha de tractar perquè hi ha un major risc de complicacions, no?
2: Sí. Mm-hmm. Per això és important que vinguin a fer aquesta revisió, sobretot pues, si tenen molèstia o tenen localitzada una lesió concreta.
1: Uh-huh. També has parlat abans del tema de les ungles, les possibles patologies, no? Això també és un dels vostres, diríem, les vostres feines que també heu de fer, no?
2: Sí, sí. La que més veiem a consulta és la ungla encarnada. Uh-huh. Molta gent pateix d'això, molta relació amb el calçat també, i aquesta lesió pues, crea molt dolor, inflamació i moltes vegades infecció també, relacionat amb el que dèiem de receptar, no? Uh-huh. També a les ungles veiem molts fongs, tot i que hem de dir que moltes vegades aquestes lesions no sempre són fongs. Per això també la importància de venir al podòleg, analitzar aquesta ungla, l'enviem al laboratori i allà pues, ens confirmen si és un fong o no és fong i per fer aquest tractament de manera més adequada. També podem trobar pues, ungles que s'engruixeixen molt, ungles deformades... Bueno, la veritat que hi ha molta patologia a l'ungla, tot i que no ho sembli, no?
1: Mm-hmm. Però sí que té a veure amb l'edat, és a dir, quan més grans ens fem més possibilitats, o també els infants són susceptibles de tenir problemes amb les ungles?
2: Sí, és veritat que quan ens anem fent grans l'ungla s'engruixeix, es posa més gruixuda, però també té molta relació amb el calçat, no? amb el copet i amb els microtraumatismes que anem fent, no?
1: Uh-huh. I en tema esportiu també, és a dir, sobretot bueno, tots els que hi ha molt moviment, que el peu és molt necessari, també és convenient doncs, que el podòleg hi estigui, tot i que també hi ha altres disciplines com la traumatologia, etc. Però la podologia també en l'esport també és important, no?
2: Sí, la podologia i l'esport estan molt relacionats perquè els peus són la base, no? I els esportistes tenen molt impacte amb aquests peus. Mm-hmm. Llavors, la nostra feina amb ells pues, no només és tractar la lesió, sinó també moltes vegades prevenir-la, no? Amb el que dèiem abans, pues, moltes vegades amb un estudi de la marxa, recomanant-li calçat, i també tenim cura d'aquestes ungles i de la pell, que en diferents esports pues, pateixen d'una manera o l'altra. i no només a esportistes professionals, sinó pues, a tota aquella gent que practica esport pues, en el seu dia a dia, potser no d'aquest nivell.
1: Sí, suposo que en aquest sentit també heu d'estar coordinats també amb els altres especialistes, no? Amb fisioterapeutes, els traumatòlegs, etc. No?
2: Exacte. També, doncs, com comentàvem abans, amb infermers, amb metges de família, i així amb aquest feedback també doncs, millorem doncs, que el tractament i la revisió del pacient sigui la correcta.
1: Doncs Lorena Mota, podòloga i directora de la clínica Lorena Mota, moltes gràcies per atendre avui la trucada del Connectats i fer-nos saber més coses sobre tot el que envolta la podologia. Moltes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
4: Estás muy callada. ¿Quieres decirme algo?
5: No quiero decir nada.
6: Hola, sóc el David García i us recomano el Festival de Cinema de Terror i Fantàstic de Sitges, que podeu anar fins al diumenge, fins al dia 18. Normalment és un festival, òbviament, superfamós. La majoria d'entrades per les pel·lícules que van a concurs ja veureu que ja estan agafades, però cada dia es lliberen a última hora moltíssimes entrades. Segur que no teniu problemes en veure alguna cosa. I no us diré que la pel·lícula que aneu a veure és una mica el de menys, però sí que és veritat que l'ambient i tot el que envolta el festival és molt maco i és tota una experiència. Si us agrada el cinema, doncs passejar per la ciutat de Sitges aquests dies. Recordeu que fins diumenge.
5: Bueno, deja de repetir la estupidez esa.
7: ¿Qué estupidez?
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Carles Argelaguet, exguitarrista del grup Tancat per Defunció, actuarà aquest divendres 16 a les 9 de la nit al Calissó de Castellà del Vallès per presentar Som, el seu primer disc en solitari. El treball inclou 15 cançons pròpies que recorren temes com la memòria, el pas del temps, l'amor i l'amistat, amb una combinació d'humor, ironia i nostàlgia. Saludem la Marina Antúnez, que des dels estudis de Ràdio Castellà parlarà amb el músic. Bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Avui parlem amb el Carles Argelaguet, l'exguitarrista de Tancat per Defunció, i ho fem perquè el dia 16 d'octubre, a les 9 del vespre, el podrem sentir en directe al Calissó, presentant el seu disc Som. El Calissó, ja ho sabeu, que ens agrada molt perquè ens presenten músics de bon nivell, de gran nivell, com sempre els divendres al vespre. El disc d'Argelaguet és especialment interessant perquè és la seva primera etapa en solitari, diguéssim, després de Tancat per Defunció. Té 15 cançons pròpies, una barreja de memòria, ironia, humor, amor, bé, una miqueta de tot. Però, si de cas, que ens ho expliqui ell mateix, perquè el tenim al telèfon. Bona tarda, Carles.
2: Hola, bona tarda.
1: Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: A veure, després d'aquesta trajectòria amb Tancat per Defunció, què et porta ara a fer el pas amb aquest projecte en solitari?
2: Sempre he tocat la guitarra, quan vaig deixar el Tancat per Defunció, fa uns quants anys ja, i vaig tenir una pila de grups, una pila, uns quants grups de versions i tal. I llavors vaig començar amb un aniversari, vaig treure una cançó del llac i va anar molt bé, hi havia 50 persones, va anar molt bé, i llavors vaig dir, hosti, perquè jo de petit havia escoltat molt el llac, era el que hi havia a casa. I vaig treure la cançó del llac i em vaig anar traient, i al final ja tenia un repertori del llac, que he vingut a tocar aquí a Castellà, vaig venir a tocar la Festa Major d'aquí a Castellà fa uns 5 o 6 anys, ara no ho recordo. I algú em va dir, noi, si fas versions del llac està molt bé, però això no és un cantautor, has de fer els temes. I vaig començar a fer temes. I aquí estem. Vaig començar amb un, després amb un altre, em vaig animar, em van animar, i pues, tinc 15 cançons, com molt bé has dit. Aquí estem.
1: Perfecte. Què has descobert, doncs, en aquest procés que dius, ostres, em vaig atrevir i vaig començar a fer les meves pròpies cançons, de tu mateix com a músic i com a compositor, en aquest nou camí, què n'has descobert?
2: Hòstia, ha sigut una, per mi, ha sigut una experiència bestial, perquè no ho havia fet mai. Jo tota la vida havia tocat la guitarra elèctrica. I fa uns anys vaig començar, no fa massa, fa 7 o 8 anys vaig començar a cantar, arrel de tot això, que no havia cantat mai. Vaig anar a classes de veu, vaig descobrir com a escriptor que podia escriure cançons i explicar coses divertides i iòniques i em malabava també, si convé, i ha sigut molt gratificant, i els directes ja és una passada. Perquè escric, saps? Cantar la teva història, la teva pròpia història, cada síl·laba que tu cantes, cada paraula que tu dius, saps exactament la intenció que tenia l'autor, perquè ets tu mateix, i és bestial. I llavors la recompensa al públic quan t'aplaudeixen o quan et coregen les teves tornades. Jo em desfaig a l'escenari. És molt guai.
1: El títol Som, d'aquest disc, sembla efectivament molt relacionat amb aquest sentit de la identitat. Què significa per tu aquest Som?
2: Som és el nom d'una cançó. I m'agraden molt els monosíl·labs. Ja sabeu que hi ha un poeta català, bueno, de Sabadell, en Pere Quart, que té un poema només fet amb monosíl·labs.
1: La tira llonga,
2: Hi ha una cançó que es diu Som, que a mi m'agrada molt, que podria ben bé ser un himne de Catalunya. I això, al final la cançó diu Som la voluntat i el desig de ser. Doncs això, no? Això és el que som, les ganes de viure, la voluntat. I vaig trobar que com a nom del disc era potent.
1: Doncs sí, sembla potent, vull dir, una paraula curta però contundent.
2: Sí.
1: En aquest disc parles de memòria, com hem dit, del pas del temps, de l'amor, de l'amistat. Són temes que ja tenies al cap abans de començar a escriure's?
2: No. Que va. Vaig anar fent. Ha sigut un procés de pas a pas. Jo quan vaig començar a escriure, algú em va dir... va ser... La primera que vaig escriure va ser una nit, una revetlla a Sant Joan, que em van dir, Carles, que vols venir a la rebella? I dic, sí. I va dir que portaràs coques, perquè, a més, soc manetes a la cuina, vale? I vaig dir, hòstia, faré una cançó. I vaig fer una cançó i em vaig sentir còmode, va anar bé, em va
3: vaig fer com certa facilitat i a partir d'aquí vaig anar fent, però en cap cas em vaig dir ara faré 15 cançons i ara faré un disco i ara no sé què, no. Ha anat evolucionant, ha anat creixent, a poc a poc. Mm-hmm.
1: I hi ha una cançó, si no vaig errada, on hi col·labora el Roc Casagran, no?
3: Sí, vaig agafar, sí, perquè en el meu procés aquest d'esdevenir cantautor, primer vaig música cançons del Llac. El següent pas va ser fer una cançó meva. Però jo dic, jo no sé, em costava les lletres, en principi, ara menys. I una amiga meva em va passar, diu, té música, alguna cançó d'aquest autor, que precisament és de Sabadell.
1: Sí.
3: I tinc música de 7 cançons, 7 poemes del Roc. El que passa que només n'he enregistrat un, perquè vull fer la meva, les meves lletres i tal, però esclar, sí, tinc una que es diu Pau Total, que em sembla que és la millor lletra que tinc al disc.
1: En aquest disc, de fet, hi barreges cançó d'autor, rock, tradició catalana i també aquesta poesia, no? Com has anat trobant tot aquest so?
3: Ostres, el procés creatiu ha sigut jo amb la guitarra. Anar buscant les harmonies, anar buscant les melodies, ok? Sí que és veritat que en el meu procés creatiu primer he tingut la lletra i després hi he posat música, que molt sovint és al revés. Per tant, jo no he tingut el problema de dir, hòstia, necessito una síl·laba que acabi amb o, amb accent tancat. No, perquè he fet, jo dic poesia, prosa poètica, perquè no rima res, ni he comptat síl·labes, tal com m'ha sortit. I això, no sé on anàvem.
1: Sí. O sigui, que la guitarra hi té força pes, no?, en aquestes cançons.
3: Sí, sí, la guitarra... Per mi el principal és la lletra. Llavors tot gira al voltant de la lletra. I en funció de la lletra he buscat una melodia i una harmonia que s'adequés a l'estil de la cançó o el que deia la cançó. Per exemple, jo tinc una cançó que parla de les pseudociències, tot més misteriós, doncs allà he fet un to liri, no?, una tinta augmentada que sempre... Bueno, els músics ja m'entendran. Coses més... Més, per exemple, el Som, que podria ser un himne de Catalunya, volgudament el vaig fer en to menor, perquè els segadors estan en to menor, però la majoria estan en to major. Dir, primer la lletra, després la música, i l'harmonia i la melodia. I llavors, quan ho vam anar a enregistrar, el que vam fer va ser jo gravar-ho amb l'acústica i la veu, com ho feia quan anava a fer un concert acústic, després vam afegir la bateria, després vam afegir el bass, i un cop ja tenia el baix, bateria i la veu de referència, vaig començar a fer-li guitarra del producte. Em deia, Carles, aquí necessito un arpegi, o aquí no sé què, i jo proposava coses. I el producte, que és molt maco, amb valentia d'ell, m'ho comprava pràcticament tot, i em corregia alguna cosa, i deia, no, aquí què has de fer, tal. I així vam anar construint el disc.
1: Et podrem sentir en directe presentant doncs, íntegrament aquest disc o també recuperes cançons de la teva etapa anterior?
3: No. Presentaré el disc, que són 15 cançons que ja donen per fer un bolo. Uh-huh. L'altre dia sí, escoltava els Amics de les Arts, que deien que quan van treure el primer disc tenia molt poques cançons i deia que s'enrotllaven molt en les presentacions per poder fer un bolo. Jo no caldrà que m'enrotlli, però ja ho veus que sí que m'enrotllo. Uh-huh. Em poses un micro de bar i ja ho
1: tinc. I t'enrotlles molt bé. També t'enrotlles cantant, però amb unes cançons que també tenen unes lletres que expliquen molt de tu també, no? Perquè hi ha humor, hi ha ironia, però també hi ha aquesta nostàlgia, no? Tota
3: sí,
1: aquesta...
3: Sí. Tinc un amic que em va dir... Clar, perquè jo el disc... El disc surt el dia 15, ok? L'actuació del dia 16, però hi ha amics que ja l'han escoltat, no? I una mica em va dir, diu, Carles, és que ets tu.
1: Veus?
3: Sí, disculpeu la veu, que he passat una mala nit. Uh-huh. I em va dir, diu, ets tu, Carles. I dic, bueno, doncs ja em sembla bé. Uh-huh. Ja em sembla bé, escriure des de la veritat, no? Una mica, en processos artístics, jo no em considero artista, jo soc més un artesà de la música que un artista, però bé, en fi... Quan hi ha un procés artístic, una cosa per mi molt important és la veritat, no? Quan veus un actor de teatre, jo no vull veure un terratinent, un senyor que fa de terratinent. Jo vull veure un terratinent. Jo no vull veure algú que fa de capçalera, vull veure un capçalera, vull veure veritat. I amb la música em passa el mateix, no? De veure coses que siguin de veritat.
1: És una bona cosa, doncs, que et diguin que ets tu, no?, en aquest disc.
3: Sí, bueno, molt.
1: Carles, i ja per acabar, aquest és el primer disc en solitari, però penses que n'hi haurà més?
3: Mira, quan tenia... Jo tenia les 15 cançons, jo si això ho vull gravar. I llavors jo estic a faig, perquè enregistrar 15 cançons és una moguda de temps, de contactar amb els músics que t'han de col·laborar, bla, bla, bla. I vaig dir, hòstia, va, doncs faig una selecció, faig 7, perquè normalment la gent o va traient singles, mica en mica, sobretot els que creen amb ordinadors, van fent i es van penjant, o dic, o sigui, trec un EP amb 6 temes. I què em va passar? Dic, o sigui, quins tio? En tinc 15. Quins agafo? Quins agafo? Perquè potser algú diria, va, aquest és potser el més fluix, potser el podria descartar. Però, clar, i si em deixo els que realment la gent no hi pot arribar, dic, els tiro tots. Per tant, he fet les 15 cançons d'una tirada. Potser ha estat un cartutxo, perquè, en fi, no ho sé. Però és igual, com que no miro a nivell comercial, només miro explicar les meves històries i que algú li agradi. Tot dependrà de com funciona això. Si això tira endavant, si hi ha alguna resposta positiva per part del públic, n'hi haurà més. Jo, de fet, ja estic començant a escriure noves lletres. No les he musicat, però tinc un parell de lletres noves. I quan m'ho posi... No ho sé, ja ho veurem.
1: En tot cas, el Carles treballa, ja està treballant aquí en noves possibles cançons, per tant, esperarem que així sigui. En tot cas, de moment, però, el dia 16 d'octubre, a les 9 del vespre, el tindrem en viu, en directe, en banda, a més, com ens ha dit ell mateix, el Calissó, per poder gaudir una bona estona d'un bon concert. Carles Argelaguet, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, ens veiem ben aviat aquí a Castellà.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
1: Una abraçada, fins aviat.
0: I aquí s'acaba aquest Connectats que ha servit per obrir la setmana. Demà és dimecres. Tornarem, com sempre, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus.
1: Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada, pujar per la porta de davant, respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
2: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
3: A Trofeus Badalona trobaràs equipaments esportius, xandalls escolars, roba i calçat tècnic laboral per personalitzar.
4: Quina idea tens? Segur que la tenim.
3: Un servei totalment personalitzat, pròxim i ràpid. Carrer Soledat 12 o trofeusbadalona.com.
4: Trofeus Badalona. Imagina, crea, personalitza.
5: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
6: La penya en joc.
5: A Sisa Joventut, Morabanc, Andorra.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.
8: Són les 6.
9: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
10: Notícies Badalona.
11: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura és de 24 graus a Badalona i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això el Consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant aquests recàlculs del projecte. Per cert que aquest dimecres l'alcalde de Badalona ha convocat una trobada amb els veïns de l'entorn a les 7 de la tarda. L'executiu local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria. Uns canvis en el plantejament inicial assenyala l'alcalde de Badalona que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren, que no són d'obra nova.
12: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
11: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Badalona, aquest cop al barri de Sant Antoni de Llafià. El cos policial va rebre un avís dissabte a un quart de 10 del vespre d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge de la Glòria, però al lloc dels fets ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala en lloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor dels trets que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment no hi ha cap ferit del qual es tingui constància ara per ara i els Mossos d'Esquadra tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. El gran recapte d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris. La 18a edició de la campanya se centra en les noves pobreses que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i de l'habitatge. Alfons Novi, un dels responsables de la iniciativa a la ciutat, explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
13: També ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes i que és aquesta població mitja-alta, però que ara doncs, ja no arriben, diguéssim, a on volien i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
11: L'organització calcula que hi podria haver entre 250 i 350 voluntaris a la ciutat que cobriran torns de 4 hores repartits entre el matí, el migdia i la tarda. L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif realitzen tasques des de fa uns dies per mirar de reparar i netejar els baixos del pont de ferro per on l'R1 travessa el riu Besòs. La part inferior de la infraestructura ferroviària havia acumulat nombroses restes que el riu havia arrossegat davant l'augment del seu cabal en les pluges torrencials del passat cap de setmana. Així ho va fer saber divendres la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, en un missatge publicat a la xarxa social X. Paneque va assegurar que el govern català segueix realitzant actuacions als rius i barrancs afectats per les tempestes, tot prioritzant-ne els més afectats. I en esports, Badalona i Vilanova van empatar a 0 a la travessera de Montigalà i van protagonitzar un duel molt igualat i intens. El Badalona es manté en el primer lloc a l'espera que la classificació es posi al dia, perquè Vilanova, Muntanyesa i Martinenc tenen un partit menys i poden passar per puntuació davant dels escapulats. Passant 4 minuts de les 6 de la tarda, us continuarem informant.
14: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
15: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: D'aquí just un mes, el 13 i 14 de novembre, arriba una nova edició del Gran Recapte, la 18ena ja. Aquest any està dedicada a les noves pobreses, la pobresa que pateixen les persones que, tot i treballar, no arriben a final de mes. Badalona, com a municipi de la demarcació de Barcelona, forma part activa d'aquesta gran campanya. Per això, avui hem convidat a un dels responsables del Gran Recapte a Badalona, l'Alfons Novio. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I també la Margarita Cifuentes, que és voluntària del Gran Recapte. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Les noves pobreses, és molt lligat a la manca de lloguers assequibles, els preus a l'alça dels aliments, entre altres coses. Tot això influeix a que moltes famílies necessitin l'ajuda cada vegada més d'aquesta campanya del Gran Recapte. Per tant, podríem dir, al fons, que sou més necessaris que mai.
4: Sí, la veritat és que, bueno, malauradament s'estan afegint nous necessitats sobre aquest tema, i la Gran Recapta, doncs, té una finalitat molt, molt maca, i molt, molt rica i ambiciosa. Les noves pobreses, doncs, van vinculades, evidentment, al tema, o diversos temes. La pròpia carestia de la vida, això a alguns els afecta molt perquè, bueno, hi ha una certa diferència entre el que ingressen i el que poden adquirir, no? Però després també ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes, i que és aquesta població mitja alta, però que ara, doncs, ja no arriben, diguéssim, a on volien, i els cal, diguéssim, un cop d'ajuda. I després també ens trobem amb aquesta nova generació de joves o de gent, diguéssim, que prenen la vida solitàriament, i que, econòmicament també tenen dificultats per arribar, diguéssim, a final de mes, no?
3: Aquestes noves pobreses, ens podríem trobar a una persona que fins fa poc feia donacions en aquest Gran Recapte i que ara necessiti rebre'n?
4: Sí, això. A més, ens ho hem trobat, I són gent que, a més, és molt generosa perquè ha viscut la part, diguéssim, contrària, la de tindre de rebre ajuda. Són famílies, jo recordo un cas molt més recent, amb la qual, doncs, els membres de la família havien perdut la feina i els ingressos no eren suficients. I fins que no van tornar a entrar dintre del mercat de treball, doncs no van obtenir aquesta millora. I a partir de llavors, ells, amb molta il·lusió, ajuden, perquè pensen, evidentment, que hi ha molta gent que els hi fa falta, i ara ells no.
3: Margarita, la tasca del voluntariat és molt important en aquest Gran Recapte. Explica'ns què et va motivar a fer-te voluntària.
5: Doncs el primer any va ser una cosa, no sé, t'ho demanen, t'ho comenten. Després del primer any ho fas perquè ho has gaudit tant que vols fer-ho més cops. Jo fa 6 o 7 anys que ho estic fent, estic molt contenta. Hi ha anys que he fet només un torn, però si és necessari pots fer 2 o 3 torns, el que tu pensis que pots fer, i és una tasca que et dona moltes satisfaccions, i la fas per això, de veritat. O sigui, no és tant un sacrifici com un gaudir d'aquesta tasca.
3: I explica'm en què consisteix la tasca dels voluntaris. Esteu als supermercats, no?, establiments que col·laboren, agafant les donacions que fa la gent voluntàriament.
5: Exacte. Jo només puc parlar des de la meva experiència. Hi ha persones que van en grups als grans magatzems, aquests que estan fora de lo que és el centre de la ciutat o dels barris, i jo sempre he anat a fer el voluntariat a supermercats que estan dintre de lo que és els barris de la ciutat, que són una mica més petits, però déu-n'hi-do. I aleshores estàs en allà, portes una armilla que posa la Gran Recapta, i tens unes bosses que ens han donat les persones que dirigeixen això, i quan entra algú tu li ofereixes la bossa, li demanes si vol col·laborar amb la Gran Recapta, i normalment, pràcticament sempre, t'agafen la bossa i te la tornen plena o no, però sempre amb alguna cosa.
3: Quins són els productes més necessaris perquè s'omplin aquestes bosses?
4: Bé, sobretot els productes que van envasats i que llavors tenen llarga caducitat. Aquí, doncs, bé, els frescos no, perquè això ja portaria, diguéssim, amb un altre camí, que ja en parlem, però el que sí que se recull, diguéssim, són això, llaunes de tot tipus, amb peix o amb llegums o el que calgui, però que tinguin una durabilitat llarga, perquè si no el problema és que després de la recollida ve una ordenació al magatzem, etc., i d'una distribució, i tot això comporta uns dies, i a vegades, doncs, bueno, la caducitat, diguéssim, es fa imprescindible.
3: Quina previsió de quilos d'aliments necessiteu, no?, a Badalona respecte a l'any passat i aquest any, no?
4: Bé, a Badalona s'està bellugant normalment amb una xifra de 4,5 tones aproximadament, eh? Bé, arribar a la cinquena tona seria ideal, però bueno, això ja és responsabilitat i lògicament és una oportunitat pels voluntaris, eh? El tema dels voluntaris, com podeu entendre amb aquesta tasca, són imprescindibles, eh? El voluntariat, diguéssim, és una part, diguéssim, d'aquesta feina de recollida, però que, bueno, que és primordial. Si no hi ha voluntaris, difícilment es pot conquerir aquestes dates, no? Ara, fins ara, diguéssim, jo tinc algunes dates a nivell al nivell del país, de Catalunya, perquè a nivell més ciutadà, no. A més de ciutat, no tenim aquestes dates. No s'arriba, diguéssim, a desfer-ho d'aquesta manera. Però a nivell, diguéssim, del nostre país, estem parlant de que, bueno, a Catalunya l'any passat es va recollir 1,3 milions de quilograms d'aliments, diversos. I això s'ha fet una valoració aproximada i seria com 5,2 milions d'euros al valor, diguéssim, d'aquests productes. Després també tenim una part molt important, que és l'aportació econòmica. Molts doncs, ho fan a través de recollida d'aliments, més tangible, però després hi ha moltes persones també que ja s'estan acollint a la modalitat, diguéssim, de fer-ho per donació. I en aquest cas, les donacions de l'any passat van arribar a 640.000 euros. Aquestes donacions són molt importants. Són molt importants perquè aquestes van destinades pràcticament en la seva integritat a comprar aliments frescos, cosa que amb la recapta això no es podria fer perquè es podrien fer malbé. Frescos vol dir fruites, vol dir verdures, vol dir carn, vol dir peix, totes aquestes coses que de l'altra manera doncs, no es podrien recollir.
3: I totes aquestes donacions que fan les persones als diferents establiments, al final com es reparteixen, com s'organitza tot això?
4: Bé, tot el que se recull va parar amb el banc d'aliments, que hi ha un centre logístic molt gran aquí a la zona franca, i a partir d'aquí, diguéssim, després tenim tota la xarxa de distribuïdors que ja són reconeguts, diguéssim, i que la gent també ha sigut orientada, diguéssim, amb aquests centres per anar a buscar els aliments. Aquesta xarxa, doncs, són uns quants milers, diguéssim, de puestos. A Badalona n'hi ha uns quants, també. I, evidentment, aquí cada centre ja té una llista de les persones que s'arriben. Aquestes persones, primerament, han passat per l'Ajuntament s'han reflectit, diguéssim, com a persones que tenen, diguéssim, aquesta necessitat de recollir aliments. I a partir d'aquí, doncs, tot això va funcionant, Des d'aquí se va repartir amb aquests puestos i aquests puestos donen a la gent i arriba a les llars.
3: Aproximadament, no sé si teniu xifres, aquí a Badalona quants voluntaris teniu actualment o són necessaris i quants punts de recollida hi haurà a la ciutat?
4: Bé, el nombre de voluntaris a Badalona concretament no tenim la xifra exacta, però pensem, per exemple, que a tot Catalunya s'arriba, o sigui, l'any passat van haver-hi 17.540 voluntaris. Potser a Badalona, doncs, a lo millor estem entre, no sé, 300... 250, 350, imagino que està dintre d'aquesta xifra. Però tot això va en consonància al número de voluntaris amb els centres que poden, diguéssim, fer la recollida.
3: Quants, aproximadament, quants punts de recollida teniu?
4: Bé, aquest any s'ha reduït. per una qüestió de logística, eh? I llavors aquest any a Badalona potser hi haurà entre 35 o 40 centres oberts ara de primeres perquè els voluntaris puguin omplir-los. Conforme vagin havent voluntaris, s'aniran omplint més puestos. Per què tot això? Perquè, bueno, ens trobàvem que hi havia molts llocs amb els quals n'hi havia algun voluntari, però no suficients per donar-li abast a tot el temps. I això era un problema, perquè llavors doncs, es creava, diguéssim, una sensació de buidor. Solució, doncs molt bé, s'està, diguéssim, aquest any intentant fer-ho d'aquesta forma. Quan estiguin omplerts aquests locals, s'aniran obrint altres, de tal manera que podríem arribar

0: passa amb el cost de la vida, etc, etc. Llavors, tot això, evidentment, frena molt a la gent. Però desitgem i esperem, doncs, que l'augment de persones que puguin ser voluntàries i que puguin fer aportacions, amb això es pugui una mica compensar la diferència.
1: I si algú que ens està escoltant es vol fer voluntari, com la Margarita, Margarita, tu en el teu cas, què vas fer per fer-te voluntària?
2: Bueno, vaig parlar amb la persona que em va captar com a voluntària i ja està. De fet, jo no vaig fer gaire cosa, però em sembla que hi ha una
1: web,
2: una adreça,
1: no?
2: Oi?
0: Sí, hi ha una, bueno, hi ha dos webs, una que és la Gran Recapta, que seria el nom de la tasca aquesta que fem avui, o sigui, que presentem avui i que es farà el dia 13-14, que és un divendres i un dissabte. Llavors hi ha tres torns. Hi ha torn de matí, migdia i tarda. Cada torn aproximadament són unes 4 hores. 9 a 1, 1 a 5, 5 a 9. I cada torn, diguéssim, va composat de dues persones. Per tant, la voluntarietat pot ser d'un sol torn de 4 hores. Però si doncs, estàs disposat a treballar una mica més, doncs llavors pots agafar-ne dos torns o el dia sencer, o als dos dies. O sigui, això ja depèn una mica de les persones. Però a l'hora d'apuntar-se ja tens aquesta opció. I et presentes com a voluntari, o si ja tens una mica més d'experiència, et pots apuntar com a coordinador. El coordinador seria una persona que coordina aquest centre i a vegades més d'un, i procura que totes les unitats estiguin cobertes i bueno, i que no hi hagin vacants lliures.
1: I totes aquestes donacions ja més econòmiques, destinades a comprar aliments frescos, fruita, verdures, com es poden fer? També a través de la web, mitjançant transferència?
0: Bé, jo m'he trobat, diguéssim, alguns que ho fan directament a l'establiment, però en comptes de comprar productes, doncs fan la donació. Però la web està oberta, llavors, inclús amb una certa especificació de que cada 10 euros que posis correspon a una sèrie de productes que amb això hi poden arribar, diguéssim, a comprar-se. A la web està això molt obert, i després també una cosa significativa és que tot això també es pot desgravar. Amb la declaració de renda es pot arribar, diguéssim, a desgravar la quota demanant, lògicament, el justificant que s'ha fet, no? Bé, i bueno, i comentar això, que el voluntariat és absolutament imprescindible, que pot ser individualment, pot ser per grups, pot ser per entitats, també ens trobem a entitats, amb col·legis o amb esglésies o amb altres associacions, tot això està obert. O una colla d'amics que es posin d'acord, dos, tres, quatre, i dius, escolta, anem a fer-ho. Llavors omplen un torn sencer o dos torns d'un sol centre. Tot això, diguéssim, està aquí.
1: La gent jove també s'implica?
0: Bastant. L'únic que passa és que a partir de l'edat de 18, doncs, o sigui, abans de l'edat de 18, necessiten portar, diguéssim, un monitor. I això també hi és.
1: Molt bé, ja per finalitzar, Margarita, què li diries a algú que mai ha participat en aquest gran recapte i com tu, que ja portes uns quants anys, una crida que s'animi, no?
2: Doncs la crida és que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peu, si res més, I per contra et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que volia dir, perquè veus la generositat de la gent. Quan estàveu parlant d'això, de si es pot més o es pot menys, l'experiència és que la gent, quan arriba aquests dies, està molt mentalitzada i ve i t'agafa la bossa i te la torna molt plena, i no de coses més econòmiques que les que està comprant per ell mateix, sinó de coses que està molt bé, i et pregunten què vols i què necessiten, i són molt generosos, i això et dona una satisfacció que realment no té, bueno, és millor que no passa l'esforç que tu fas.
1: Doncs recordem, Vols afegir?
0: Sí, només una coseta, i és que també tenim, diguéssim, algunes aportacions especials, i hi ha una campanya que es diu Capjar sense aliments, i que el tret de sortida el dona la Caixa, i la Caixa aporta ja 1 milió d'euros per la compra d'aliments. I després la recollida, diguéssim, d'aquesta campanya, doncs també tot això s'afegeix a la gran recapta. I aquí a Badalona, en concret, també s'ha donat, diguéssim, aquesta iniciativa molt maca de que la finca urbana de Can Barriga, doncs es va proposar

0: i ha recollit com un miler de quilos de verdura, i d'aquests el 70% ha anat a parar també al Banc d'Aliments. És una iniciativa molt maca de Badalona, i que la veritat, vull dir, això, que està obert a tot, a totes les possibles iniciatives, i l'eslògan, diguéssim, d'aquest any és molt significatiu, perquè torna la gran recapta, però tan gran que només hi faltes tu.
1: Doncs, sens dubte, qui vulgui participar, com la Margarita, que ja porta tants anys de voluntària, aquí ja sap com ho ha de fer, i l'objectiu és aquest, arribar a aquestes 5 tones d'aliments recollits aquí a Badalona, que hem comentat, que la xifra es mou entorn les 4 tones i mitja, i a veure si podem assolir, doncs, aquesta xifra en aquest gran recapte que, com diem, començarà just d'aquí un mes, el 13-14 de novembre. Us ho agraïm, la vostra presència avui aquí al Badalona Matí, a l'Alfons Novio, responsable, un dels responsables del Gran Recapte Badalona, i també la Margarita Cifuentes, una voluntària. Que vagi molt bé.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui al Badalona Pregunta posem un peu a la dutxa, perquè hi ha qui no pot començar el dia sense una bona dutxa, qui prefereix dutxar-se al vespre, i qui, si pot estalviar-se uns minuts sota l'aigua, millor que millor. Però què en pensen els badalonins quan triguen a dutxar-se? Són de dutxa ràpida o d'aquelles que semblen un concert privat? Doncs de seguida us deixem amb aquesta secció, amb la Núria Rodríguez, perquè hem sortit al carrer a preguntar-ho.
3: Diuen que les millors idees surten sota la dutxa. També les discussions imaginàries que guanyem sota la dutxa, o les cançons que només ens atrevim a cantar quan ningú ens escolta, i els plans que després no acabem fent, però que també ens els imaginem allà, sota el raig d'aigua. I és que, més enllà de la higiene, la dutxa s'ha convertit en una petita rutina personal que cadascú viu a la seva manera. Hi ha qui no pot començar el dia sense passar per l'aigua, qui la necessita justament al contrari, abans de ficar-se al llit, d'anar a dormir, qui triga 3 minutets, vist i no vist, i qui converteix el bany en un spa improvisat. I per això hem sortit al carrer per parlar d'un dels rituals més quotidians que compartim gairebé tots, la dutxa. La Júlia Susino i l'Edu Veciana han passejat micro mà. Què tal? Com ha anat això de la dutxa?
4: Ha anat bé, ha anat bé.
5: Sí, sí, molt curiós.
3: Sí? Després d'un bany refrescant, sortir al carrer no està malament.
5: Mai, sí, sí. I mira, pot semblar un tema senzill, creiem, però la manera com ens dutxem diu més coses de nosaltres de les que sembla. Horaris, mania, sostenibilitat, productes de bellesa, estalvi d'aigua... Cadascú té la seva rutina, i, de fet, segons diferents estudis, Espanya és un dels països occidentals on més gent es dutxa cada dia. Però una cosa és dutxar-se i una altra és com ho fa cadascú.
4: I segons diverses enquestes sobre hàbits d'higiene, la majoria de persones acostuma a dutxar-se al matí, aproximadament entre un 55 i un 65%, mentre que un 35 i un 45% prefereix fer-ho a la nit. Les persones que es dutxen al matí solen afirmar que els ajuda a despertar-se i començar el dia amb energia, mentre que les que ho fan a la nit valoren la sensació de relaxació i d'anar a dormir net després de la jornada. Així que hem volgut saber els hàbits dels badalonins.
6: Per la nit, bueno, després de tot el dia, per dormir millor i més relaxada.
7: Normalment per al matí, a la nit també, Depèn si estic suada o així, pues m'agrada molt una vegada per la nit i al matí.
8: Per la tarda, perquè ja sento que ja ha passat el dia i, bueno, ja a la tarda ja no tinc que fer tanta cosa, ja faig la dutxa i a casa.
9: Jo pel matí. Perquè és quan més temps tinc, perquè a la tarda treballo, i també per tot el dia ja estic neta.
10: Depèn de quan vingui de treballar. Tinc torns que van variant, doncs llavors va canviant.
11: Per la nit, pues perquè m'agrada dutxar-me abans de posar-me al llit.
3: I vosaltres sou de matí o de tarda?
5: Jo sóc matiner, m'agrada quan em llevo del llit.
3: Jo de nit, de nit, 100%. Jo matinera, també. No hi ha massa consens a l'estudi com tampoc al carrer.
5: Doncs no, aquí no hi ha... Bueno, cadascú té la seva opinió i cap és equivocada. Els del matí asseguren que els activa més que qualsevol cafè, mentre que els de la nit la veuen com una manera de desconnectar abans d'anar a dormir. Sigui com sigui, sembla que la dutxa és molt més que higiene, també és rutina i és confort.
4: A més, segons estudis sobre els hàbits de consum d'aigua i higiene personal realitzats per organismes públics i entitats relacionades amb la gestió de l'aigua, mostren que la majoria de persones passen entre 5 i 15 minuts a la dutxa amb una mitjana d'uns 8-10 minuts.
5: Analitzar aquest hàbit és important perquè el temps de dutxa influeix directament en el consum d'aigua i d'energia a les llars. Una dutxa de 5 minuts comporta una despesa d'aigua de 100 litres. És el mateix que sol veure una persona en 50 dies i això implica que de mitjana es gasten 20 litres d'aigua per cada minut que passem a la dutxa. Per això hem volgut saber quant de temps inverteixen els nostres veïns en dutxar-se.
7: 10 minuts. Va, 15 minuts, més o menys. Sí.
8: 10 minuts, no, aproximadament.
9: Mitja hora.
10: 5 minuts, màxim.
11: A l'estiu poquet. A l'hivern, 10 minuts, 20 minuts.
3: Mitja hora, eh? No vull veure la factura d'aquesta senyora d'aigua. És molt.
5: Estar-se una bona estona.
3: Deu sortir allò amb els dits arrugats,
5: eh? És com una pansa. L'Organització Mundial de la Salut recomana que una dutxa duri entre 4 i 5 minuts per reduir el consum d'aigua i energia. A més, hem vist dades d'Aigües de Barcelona que ens indiquen que el consum mitjà domèstic per càpita aquí a Badalona és de 96,71 litres per dia. Pel que hem sentit, els badalonins no sempre segueixen aquestes recomanacions i és normal. Una cosa és la teoria i una altra, trobar-se sota l'aigua calenta un dia d'hivern.
3: Doncs sí, i també hem vist que les mitjanes de la població general revelen que la majoria de les persones es renta el cabell uns 4 cops per setmana. Estadísticament, les dones tendeixen a espaiar més els rentats. Al voltant del 45% es renta el cabell entre 2 i 3 vegades a la setmana. Els homes, en canvi, solen rentar-se els cabells amb més freqüència. Sovint ho fan diàriament o en dies alterns, especialment els homes amb cabells més curts o amb major sudoració. Escoltem cada quan es renten els cabells als veïns de Badalona.
7: Cada 2 dies. Ara a l'estiu una miqueta més, per si vas a la platja i així, però a l'hivern cada 2 dies, sí.
12: Ara, per la calor, pues cada 2-3 dies.
8: Intento que no sigui cada dia, però ara a l'estiu sí que rento cada dia.
9: Igual, cada dia, ara a l'estiu, però normalment és deixant un dia.
10: Cada dia me'l rento, sí.
11: Dia sí, dia no.
3: A mi em sorprèn que siguin els homes els que més es renten el cabell, més que les dones, quan normalment en tenen menys, no? Més curtet.
6: Sí, sí.
5: Jo crec que és perquè no... Bueno, l'acostum aquesta de portar-lo curt, però bueno, ja veiem que hi ha una mica
3: que
5: de tot.
3: Que ja posats, no? Et rentes tot,
5: sí,
3: i ja està.
5: És més ràpid fer-ho tot. I com veiem, ja veiem que hi ha una mica de tot i es nota bastant la diferència entre homes i dones. De fet, molts dermatòlegs recomanen adaptar la freqüència al tipus de cabell i de cuir cabellut. No tothom necessita rentar-se'l diàriament i un excés de rentat fins i tot pot ressecar-lo o alterar el seu equilibri natural.
4: I vosaltres sou més de dutxa o de banyera? Aquí potser hi ha una mica de factor generacional. Cada vegada hi ha més habitatges que ni tan sols tenen banyera. Però durant molts anys el bany era sinònim de relaxació. Escoltem què predomina a les cases d'aquí de Badalona.
7: De dutxa, per no gastar tanta aigua i perquè no estem tan bruts.
12: No, dutxa. M'agrada més, així que no... I de l'aigua, pues, també, pues, nos ahorramos un poquito de agua.
8: De dutxa. Perquè ja els 10 minuts ja s'amortitzen bé.
9: De dutxa per el temps, però si podria un dissabte o un diumenge de banyera.
10: De dutxa. A casa no tenim banyera, o sigui que sola hi ha una opció.
11: A l'estiu dutxa i a l'hivern banyera va estar més calentet.
3: Jo sóc de dutxa, eh? Però no diré aquí, però a casa, algun diumenge de tant en tant a la tarda... El quarto de bany on hi ha banyera s'acaba convertint en un spa, eh? Jo de llum tènua, un capitolet d'aquella sèrie que està seguint i una banyereta calenta... Ja no posem copa de vi, que també, eh? Podria ser, però vaja, per què no? Si tens banyera...
5: Jo si tingués banyera, eh? Faria el mateix, sí.
3: Doncs la dutxa... Massa estressat, s'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat.
4: Sí, correcte. Sí. La dutxa sembla haver-se imposat clarament per una qüestió pràctica. És que és més ràpida, consumeix menys aigua i encaixa millor amb el ritme de vida actual. I és que a Espanya el 83% de la població prefereix la dutxa i no la banyera.
5: I ara arribem a una de les preguntes més divisives. Hi ha qui defensa les dutxes fredes pels seus beneficis i qui només de pensar-hi ja li agafa de tot. I estan d'acord els badalonins? Ho escoltem.
7: Freda.
12: Més bé calenta. Sí, no ho sé, les costumes. Sí. Sí, home, l'estiu minorant la calor, no? Però però sí, una mica més calenta.
8: Sempre començo amb aigua calenta i acabo amb freda, sobretot a l'estiu, i a l'hivern també intento fer-ho així.
9: No, jo calenta. Calenta tot l'any, sí, em dona igual. Jo millor a l'estiu amb l'aigua calenta surto com més fresquita, tipus així.
10: Més aigua freda que de calenta, la veritat. M'agrada més, inclús a l'hivern, sí.
11: Calenta sempre, tot l'any, a l'estiu també.
5: Predomini de l'aigua calenta, per molt que sigui estiu i faci molta calor. I és que els experts acostumen a recomanar l'aigua tèbia, ni fred ni calor. Les temperatures molt elevades poden ressecar la pell i provocar irritacions, i l'aigua excessivament freda no és del gust de tothom.
3: I ara us llancem una pregunta. A la vostra rutina de dutxa, quants productes utilitzeu? Aquí entren en joc els xampús, condicionadors, gels, exfoliants, mascaretes, sèrums, etc.
13: La senyora que s'hi estava mitja hora sota l'aigua...
3: Ha de fer servir de tot.
13: De tot, segur.
3: En fi, és tot un univers de productes que fa anys ni existien.
6: Dos, el xampú del cabell i el gel de dutxa del cos.
12: Bueno, el gel del cuerpo, la crema del cuerpo, la de los pies, la de la cara...
13: Aquesta és la de la mitja hora, ¿eh?
8: Xampú i gel de cos, ja està.
9: Jo, el xampú, l'acondicionador, un exfoliant també del cos, la mascareta, sí.
10: El xampú pel cabell i sabó, només, pel cos.
11: El xampú i el sabó.
3: I la diferència generacional és bastant curiosa. Hi ha qui continua fidel al clàssic gel i xampú de tota la vida, mentre que altres tenen una rutina gairebé digna d'un tutorial de xarxes socials, on, sincerament, jo també m'incloc.
13: Quants productes utilitzes, Júlia?
3: Els he comptat abans, per dutxa, 6.
13: 6 per dutxa, que són?
3: Doncs mira, faig servir 2 xampús. Depèn del dia, mascareta o acondicionador, gel de cara, gel íntim i el gel del cos.
13: Així d'estupenda.
3: I un dia a la setmana l'exfoliant.
5: Molt bé. Clar.
13: Jo m'ho apuntaré, total, un d'aquells papers que després no faré servir.
5: Jo em faig servir 2 o 1, a vegades. I acabem amb una pregunta molt menys científica, però potser igual d'important. Perquè hi ha persones que aprofiten la dutxa per relaxar-se i altres que la converteixen, com dèiem abans, en un concert privat.
6: Sí, música sempre.
12: Sempre. La música de fons. Pues de tot. A mi m'agrada tota la música. El modern, el pop, tot.
8: No, amb els meus pensaments i ja està.
9: Depèn del moment. O sigui, poso... Pues, m'agrada reggaeton, pues reggaeton. Vull cantar coses en anglès, pues en anglès, tipus així.
10: No, perquè com ja t'he dit, tinc torns canviants i quan treballo de nit, arribo a les 6 del matí, no és plan de despertar ningú.
11: Silenci.
13: I el del concert privat anava perquè depèn de qui hi hagi sota l'aigua, si canta molt malament, més val que sigui privat i no compartit.
5: Jo això ho deixo a l'espai privat de les persones. I mira, de fet, escoltar música durant la dutxa és molt més habitual del que sembla. Ens pot ajudar a relaxar-nos, a començar el dia amb energia, o simplement a fer que aquests 5 o 10 minuts siguin una miqueta més agradables.
3: Doncs això és el que ens han explicat els veïns d'aquí de Badalona, Núria. Una cosa tan quotidiana com la dutxa acaba obrint debats sobre salut, sostenibilitat, hàbits i fins i tot gustos musicals. I una conclusió sembla clara. Podem discutir sobre l'hora, la temperatura o la durada de la dutxa, però el que costa trobar és algú que renunciï a la seva dutxa preferida.
5: Això sí, després d'escoltar aquest reportatge, algú li han entrat ganes de dutxar-se, que recordi que l'Organització Mundial de la Salut recomana no allargar-se gaire, sobretot si després arriba la factura de l'aigua, que la inspiració està molt bé, però tampoc cal quedar-se sota l'aixeta fins a trobar la solució a tots els problemes del món.
13: Doncs vinga, els podem seguir buscant després amb el cafetó. Que vagi molt bé. Gràcies, Júlia.
3: Gràcies.
13: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Moment d'encetar aquesta secció de ruta per Badalona i ho fem un dia més amb el Miquel Creixell, el passejant de Badalona. Bon dia, Miquel.
14: Molt bon dia.
1: Què tal? Com estàs?
14: Perfecte. He esperat a passejar molt més.
1: No has parat de passejar durant tot aquest mes que fa que ens vam retrobar l'últim cop, eh? Perquè, és clar, l'última aturada que vam fer en aquesta ruta va ser el camí de la Granota i avui em sembla que resseguirem carrer d'en Prim cap amunt fins a arribar al carrer de la Llibertat.
14: Exactament. Anem caminant. Carrer d'en Prim cap amunt, amb direcció muntanya. i arriba un moment a una de les cantonades que veiem a la placa Carrer de la Llibertat. Per què es diu Carrer de la Llibertat? Aquest nom tan, tan simbòlic, tan, tan espiritual, si voleu. No, però la raó és molt concreta. Fixeu-vos. Aquest carrer, estem parlant de començament del segle XX, evidentment, eh? És un passatge, un molt modest passatge, però pel qual els veïns del barri tenien prohibit l'accés. Prohibit de tal manera que hi havia un porter que impedia aquest accés.
15: Sí.
14: Per què això? Perquè aquest passatge conduïa directament a una importantíssima fàbrica tèxtil que es coneixia, i en certa manera es coneix encara, com a Can Mercader.
1: Can Mercader,
14: Can Mercader. L'empresa Mercader volia tenir l'exclusiva del pas per aquest passatge. Per tant, la gent del veïnat no podia passar, ho tenien prohibit, i havien de fer enormes voltes per anar a certs llocs.
1: Era un camí com privat, un carrer privat,
14: sí,
1: eh?
14: Sí, totalment privat. Però va passar un fet que ho va canviar tot. Un capvespre, hi havia alguns veïns del barri allà a la porta, a la reixa del passatge aquell, que no tenia nom, esclar, i el porter, per suposat. I de cop i volta se sent que, provinent de Santa Maria, s'acosta al soroll d'una campaneta. La campaneta que toca l'escolanet acompanyant el mossèn.
1: Sí.
14: Què anava a fer el mossèn? Anava a portar els últims auxilis, la comunió, l'unció dels malalts a una persona que estava agonitzant. I segurament que això devia ser, doncs, a l'alçada, potser, de la... del carrer de... que avui es diu Planes i Casals, l'alçada de la plaça Casagemes. Però, esclar, havia de donar al mossèn una gran volta per arribar allà. I de cop i volta, a un dels veïns que hi havia allà, se li acudeix una cosa. I li diu, mossèn, vingui cap aquí, vingui, passi per aquí, que arribarà molt abans. Volia dir, passi pel passatge.
1: Sí.
14: El porter...
1: Es va enfadar, no li va deixar?
14: No, el porter, tot i que tenia ordres molt concretes, no es va atrevir a dir que no al Santíssim Sacrament. Era el Santíssim Sacrament que passava pels carrers. I el porter, davant d'això, va callar i va obrir la porta. No es va atrevir a negar-li el pas al mossèn i al Santíssim Sacrament. Hi havia una llei no escrita, però respectada per tothom, que deia que quan per un indret havia passat el Santíssim Sacrament, aquell indret ja es considerava de titularitat pública. O sigui que hi podia passar absolutament tothom.
1: A partir d'aquell dia ja va obrir-se aquest carrer.
14: Evidentment, els veïns, quan se'n van adonar, es van posar molt contents. Van dir, per fi podem passar per aquí. Per fi podem passar per aquí amb llibertat.
1: I aquí es va quedar el nom.
14: I aquí es va quedar el nom de Carrer de la Llibertat.
1: Que bé, Déu-n'hi-do, quina història, eh? I sobretot aquests veïns contents que ja no havien de fer una volta
14: exactament,
1: per anar a una cosa que potser estaven al costat, eh? I molt bé, cap a on seguim ara?
14: Home, doncs lògicament, si estem al Carrer de la Llibertat...
1: Home,
14: a Can Mercader.
1: A Can Mercader ens quedem, no?
14: A Can Mercader. A veure...
1: És aquesta gran fàbrica de teixits a filatura, eh?
14: Impressionant, aquesta fàbrica. Va ser fundada el 1876, aquesta fàbrica, i donava feina a moltíssima gent. Perquè la situem, aquesta fàbrica estava emplaçada entre els carrers Triomf i el carrer Jovellar. Entre aquests dos carrers actuals, entre Triomf i Jovellar, estava situada la fàbrica de Can Mercader. Bé, explica'm una cosa d'un membre de la seva família.
1: Vinga.
14: Potser el membre més conegut de la seva família, el senyor Ramon Mercader. Aquest xicot, membre de la família propietària, va entrar en política. En política molt, molt d'esquerres. Es va fer comunista. I fins i tot va arribar a anar a la Unió Soviètica. A la Unió Soviètica, i allà, amb les jerarquies del Partit Comunista, doncs hi va agafar molta amistat i van decidir encarregar-li una feina que li donaria fama mundial. Allà manava Stalin, i un rival polític de Stalin, que estava exiliat a Mèxic, es deia Leo Trotsky. Però es molestava molt en Trotsky. Volien, doncs, que sortís de la circulació aquest home, en Trotsky. I què van fer? Van enviar en Ramon Mercader a Mèxic. Tot això passava l'any 1939, acabada la Guerra d'Espanya. En Mercader se'n va anar a Mèxic. Va guanyar-se la confiança d'en Trotsky. Entrava i sortia habitualment de casa seva, però la intenció era una altra molt concreta. I això es va esdevenir l'any 1940, quan va entrar al despatx, mentre en Trotsky estava treballant, i li va clavar un piolet al cap.
1: Mare meva!
14: No va morir immediatament en Trotsky, però sí el dia següent. Per això deia que aquest membre de la família Mercader va assolir fama mundial, perquè avui tots els llibres d'història recullen que un espanyol, diuen ells, anomenat Ramon Mercader, va assassinar Trotsky. I és cert, és de la família Mercader, dels propietaris d'aquesta empresa.
1: I des del 73 que hi ha els pisos de Can Mercader, no? Que
14: és sí, però com... encara no arribem aquí.
1: Hem fet un salt massa... Sí, jo m'avanço, sí. Jo m'avanço.
14: No, a veure, simplement que hi va haver un canvi de nom de l'empresa, perquè va anar malament la cosa i l'empresa Mercader, diguem-ne, va tancar, però el 1919 va agafar el relleu una empresa anglesa molt potent que es deia l'empresa Fabra i Coats.
1: Fabra i Coats.
14: I amb aquest nom va seguir la fàbrica. Però la gent va seguir dient sempre Can Mercader. Ningú deia Fabra i Coats, deia Can Mercader. I una cosa molt important tenia aquella empresa. En aquells moments en què la gent anava molt justa de diners, que hi havia escassesa econòmica, van organitzar un economat a uns preus sensiblement, doncs, inferiors als de mercat. I per això els treballadors i les seves famílies, els treballadors de Can Mercader i les famílies, anaven a comprar allà, i això era una ajuda impressionant. Això es va mantenir durant l'època Mercader i durant l'època Fabra i Coats. L'època Fabra i Coats també es va acabar. Per cert, durant la Guerra Civil Espanyola, a sobre la fàbrica de Can Mercader hi havia la bandera britànica. Era un senyal perquè no fos bombardejada, perquè era una empresa de capital estranger. Bé, i l'empresa Fabra i Coats, doncs, es va acabar també als anys 60, van tancar, i llavors, durant un temps, va estar allò totalment abandonat. Tal és així que un munt de deixalles.
1: Sí.
14: La gent ja anava deixant les deixalles.
1: Es anava acumulant tot per allà.
14: Exacte. Fins que va arribar el moment que el va comprar la caixa de pensions, que es deia llavors, i es va començar a edificar l'espai més singular de Catalunya o potser d'Espanya a nivell arquitectònic. A veure, potser això que estic dient és una mica exagerat, però, home, si és Can Mercader, l'actual Can Mercader, el lloc d'Espanya on es fan més gravacions de pel·lícules...
1: Totalment.
14: No dec estar massa equivocat.
1: Un entorn magnífic, que crida l'atenció com a localització de rodatges.
14: Exacte, i pot haver gent que no li agradi altres, que li agradin... Però que, com a mínim, és un espai absolutament singular, que correspon a una tendència arquitectònica dels anys 60 que es deia la Interbau. Tres arquitectes el senyor Barba Corsini, la senyora Margarida Bender i el senyor Joan Antoni Padrós Galea es van encarregar de dissenyar aquesta obra amb uns edificis altíssims que, en certa manera, protegeixen uns edificis més baixos, que això és a Can Mercader. I encara avui podem passar amb tota, passejar amb tota tranquil·litat per Can Mercader. Ja dic, va, depèn dels gustos, però a mi, personalment, m'agrada moltíssim passar-hi.
1: A mi també. És
14: un espai singular, totalment.
1: Molt singular, un autèntic plató de gravació a la ciutat. I, malauradament, Miquel, ja ens hem de quedar ara a Can Mercader.
14: Ens quedem aquí?
1: Sí, i perquè el proper punt de parada serà el velòdrom.
14: No, espera't.
1: Ai.
14: Una última cosa.
1: Vinga.
14: Està entre el carrer Jovellar i el carrer Triomf. Triomf. Per què es diu Triomf? La gent pot pensar que sigui doncs una batalla guanyada, alguna cosa política. No, no, no. L'Ajuntament de Badalona va haver de lluitar tant de temps en els tribunals per aconseguir que allò fos un carrer públic, perquè l'empresa de Can Mercader no els donava la gana, que quan per fi els tribunals van donar la raó a l'Ajuntament, després d'anys i anys, l'Ajuntament va dir: ho hem aconseguit. Quin triomf hem aconseguit?
1: Carrer del
14: triomf. Carrer del triomf.
1: Tot té la seva explicació. I aquí amb el Miquel Creixell, el passejant de Badalona, cada Badalona matí que ens visita, descobrim aquestes anècdotes, curiositats de Badalona, que són ben enriquidores. Miquel, moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres.
1: Ens tornem a retrobar. Continuem caminant.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona matí. Del Badalona matí.
1: Avui tornem amb un nou capítol de la secció Elles, un espai per conèixer dones referents i entendre les seves trajectòries dins del context històric, social i polític que els va tocar viure. Laia Martínez, bon dia.
15: Molt bon dia, Àlex.
1: I avui ho fem per desmuntar un dels grans mites de la història d'Espanya i analitzar si Joana I de Castella, coneguda popularment com Joana la Boja, no? Però estava tan boja com deien, Laia, per on comencem a desemmascarar aquesta història?
15: Jo us proposo tancar els ulls un moment, penseu en el quadre de Francisco Pradilla i Ortiz, Juana la Loca, de 1877, que es troba al Museu del Prado, i si no sabeu quin és el moment per buscar-lo al Google. Gèlid, una dona jove vestida de negre absolut, té la mirada perduda davant del taüt del seu marit. Aquesta és Joana, que ens va vendre el romanticisme del segle XIX, una dona consumida per la gelosia, la passió i la bogeria d'amor. Però el quadre es va pintar gairebé 3 segles després de la mort de la Joana, i aquella imatge no és només un retrat d'una reina, sinó que és la construcció d'un mite.
1: Amb els anys, la realitat s'ha anat confonent fins que hem creat una figura de la Joana segurament errònia, oi, Laia?
15: Exacte, i jo aniria una mica més lluny, Àlex. Avui sabem que la incapacitat de Joana per governar va ser també una qüestió política. Evidentment, no la podem diagnosticar a l'actualitat i afirmar que no tenia cap trastorn.
1: Però sí que ens podem preguntar qui tenia interès a presentar-la com una dona incapaç de governar.
15: Mireu, Joana I de Castella era la titular legítima de Castella i després de la mort del seu pare també va heretar la corona d'Aragó. I va passar 46 anys reclosa a Tordesillas. Avui tinc moltes ganes de desmuntar aquest mite i analitzar quin gaslighting d'estat la va apartar del poder.
1: Per això ens hem d'anar al principi. Qui era Joana, filla dels Reis Catòlics? Com se la descrivia abans que aparegués l'etiqueta de boja?
15: Joana va néixer a Toledo l'any 1479 i va rebre una educació molt acurada per una dona de la seva època. Parlava llatí, dominava el francès, la història, la literatura, tenia formació musical, sabia tocar el clavicordi i la guitarra. Era una dona jove, culta i erudita.
1: Però quan tenia uns 16 anys, l'octubre de 1496, la van enviar cap a Lier, Flandes, per casar-se amb Felip el Vell, l'arxiduc d'Àustria.
15: Va ser part d'una jugada geopolítica per crear una aliança política amb la casa Borgonya, Àustria, i contenir França. Però el surt al revés de com s'esperaven, perquè quan arriba al nord es troba amb un acord hostil i profrancesa. El conte de fades ja no és com si se l'imaginaven.
1: I Laia, què fan Felip el Vell i els seus consellers?
15: El primer que fan és tallar el finançament de la jove infanta. Li retiren el servei i l'aïllen sistemàticament. Aquí comença el gaslighting. El seu marit era conegut per les seves infidelitats i abusos de poder. Davant una infidelitat, Joana protestava i la resposta de la cort era titllar les seves reaccions de gelosia malaltissa i bogeria. Però realment era una dona gelosa? o va ser una sobirana que reclamava el seu lloc?
1: Cap al 1504 mor la seva mare Isabel i amb la mort també dels seus germans, Joana es converteix en reina propietària de Castella i es produeix un joc de trons en tota regla. Què és el que passa, Laia?
15: Clar, amb la mort de la seva mare el problema s'agreuja. Aquí tres homes ostenten el poder i van a per totes. Primer, el seu marit Felip. Segon, el seu pare Ferran el Catòlic. I tercer, el seu fill Carles I. No perquè els tres actuessin exactament de la mateixa manera, però sí perquè el control de la capacitat política de Joana era una qüestió fonamental per decidir qui governava realment Castella.
1: I llavors arriba un dels episodis que més alimenten la llegenda, la mort de Felip, el seu marit.
15: Felip mor a Burgos el 25 de setembre de 1506, amb només 28 anys. La versió oficial deia que la Joana, desquiciada, passejava de nit seguint el cos del seu marit, però tot tenia una suposada explicació. Aquí es barreja l'aixafogó de l'estiu, un cos embalsamat... Ja us imaginareu que la millor manera era viatjar de nit. Exhibir el fèretre, més, tenia un significat polític, que ella i el seu fill Carles eren els únics successors al tron.
1: Però ja diuen que quan algú et dit ja de boja, gairebé qualsevol cosa que facis pot convertir-se en una prova que ho confirma.
15: Exactament, i el 1509 Ferran el Catòlic porta Joana a Tordesillas i allà començarà un confinament que durarà fins a la seva mort.
1: I on era exactament?
15: A Tordesillas, al Palau Reial, que avui ja no existeix, molt a prop del convent de Santa Clara. Set anys més tard, el seu pare Ferran mor, però el tercer Pau entra en joc i el seu fill Carles manté el seu aïllament. Va quedar confinada sota custòdia dels responsables que li van imposar la corona, entre ells els marquesos de Dènia.
1: I en quines condicions?
15: Doncs les condicions van variar al llarg dels anys, però hi ha testimonis de conflictes constants amb els seus guardians, de restriccions, d'aïllament i de situacions que avui descriuríem com a maltractament. I Joana, atenció, continuava sent reina. No li van retirar formalment el títol. El que li van retirar va ser la possibilitat d'exercir el poder.
1: Però durant aquest confinament no va estar sola.
15: No, perquè el gener de 1507 va néixer la seva filla Caterina i la nena va viure amb ella a Tordesillas uns 18 anys fins que va marxar per convertir-se en reina de Portugal. Era el seu suport vital entre aquelles parets.
1: I arriba el moment en què tot podria haver canviat. L'agost del 1520, Tordesillas es converteix en la capital de la revolta dels comuners de Castella.
15: Sí, perquè els comuners entren a Tordesillas, expulsen els carcellers i es reuneixen amb la reina. Segons els testimonis de l'època, es troben que Joana parla amb eloqüència i està totalment lúcida. Els rebels volen convertir-la en l'autoritat legítima. I què és el que fan? Doncs li demanen que signi els decrets contra Carles I, però Joana es nega rotundament i prefereix continuar tancada abans de signar uns documents que puguin ser utilitzats contra el seu fill.
1: I després de tot això, què passa durant els últims anys de la seva vida, Laia?
15: El confinament continua. Diversos religiosos van visitar Joana i van certificar que no estava boja. En tot cas, la nostra protagonista va morir el 12 d'abril de 1555 als 75 anys. D'aquests 75 anys, 46 va estar confinada. Va sobreviure el seu marit, va sobreviure el seu pare i gairebé va sobreviure el seu fill Carles, que moriria només 3 anys després. Va ser reina durant mig segle, però el poder efectiu li va ser limitat de forma desproporcionada.
1: Doncs Laia Martínez, gràcies per portar-nos aquesta història de Joana la Boja en aquesta nova entrega de la secció Elles. Fins d'aquí un mes. Moltes gràcies.
15: Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
16: Del Badalona Matí.

10 i 47 minuts. Avui felicitem un dels grans noms de la música pop, Paul Simon, que va néixer un dia com avui, un 13 d'octubre de 1941, i avui fa 85 anys. Primer ens va regalar cançons mítiques amb Simon and Garfunkel i després va triomfar en solitari barrejant pop, rock i sons d'arreu del món. I nosaltres el volem celebrar amb una cançó que és pura energia, You Can Call Me All.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
2: Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniquer.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: Els Reis d'Espanya visiten Ceuta enmig d'aplaudiments del president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
2: Coincident amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Ho ha detallat la ministra de Migracions, Elma Saiz.
4: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos, pues para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
2: L'eurodiputat electe de Junts ha convidat familiars i amics perquè l'acompanyin en el seu retorn. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
1: El govern avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments de 15 minuts de mitjana durant els pròxims dies a causa de l'incendi d'un comboi ahir a la tarda.
2: Els trens encara circulen per via única i això provoca retards generalitzats d'entre 15 minuts i 2 hores. Són diversos els usuaris que s'acosten a les estacions esperant rebre més informació.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
1: La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
2: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
1: I en esports, Toni Castro, el Barça s'enfronta a partir de les 9 al Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions.
7: Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquest dimarts està sent variable perquè hi ha hagut alguns moments de núvols gruixuts, fins i tot algun ruixat molt puntual a la costa i prelitoral de Barcelona, en alguns indrets del Camp de Tarragona, però també d'altres comarques completament assolellades. I sempre amb aquest ambient que encara a hores d'ara és molt tebi, és molt suau, és molt dolç. Puja la temperatura per sobre dels 25 graus a moltes comarques. Gran part dels núvols que hi havia aquest matí s'han anat trencant i, de fet, al llarg d'aquestes immediates hores fins a aquesta mitjanit, el cel quedarà una mica més destapat. Ara bé, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a despertar molts núvols baixos i boires, sobretot a les fondalades de l'interior del país. La Catalunya central, les comarques de Ponent, les del Prepirineu, tindran aquestes boirades i un ambient una mica més fresquet. Però, en canvi, la tarda del dimecres una altra vegada acabarà sent molt càlida, més del que toca per les dates, i els núvols en gran mesura es trencaran. Per tant, en general, el dimecres serà un dia força tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Maria. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals, en plena hora punta, aquesta hora de la tarda, bàsicament àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes. Una jornada més, per exemple, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral van molt plenes, sobretot amb aturades destacades en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Com a incidències, destaquem un vehicle avariat a l'autovia A2, al tram de Cornellà de Llobregat. Hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Martorell, sentit Lleida. Més endavant, també a l'autovia A2, també hi ha un vehicle avariat a la zona de Castellbisbal, que també provoca aturades de 2-3 quilòmetres en sentit Lleida, i a la mateixa autovia 2, molt més endavant, ja a Bell-lloc d'Urgell, aquí parlem d'un accident que ara mateix està provocant aturades d'un parell de quilòmetres també en sentit Lleida. En fi, alguns problemes en aquests tres punts de l'autovia A2, Cornellà, Castellbisbal i Bell-lloc d'Urgell. Acabem recordant que un accident talla l'accés cap a la B20 des de la Nacional 2 a la zona de Montgat i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Ho dèiem en portada, el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, a més de fons específics per a Catalunya. Jordi Fortià.
2: Aquest és el motiu principal del viatge que està fent Illa a Brussel·les. El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que Europa tingui en compte les particularitats del sector primari català, just en la vigília d'una nova jornada de proposta dels pagesos.
1: Ho detalla Maite Polo.
10: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
3: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
10: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
1: De fet, Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre envelliment actiu i per combatre l'edatisme.
2: Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per a la gent gran serà també qüestió de debat.
1: Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
11: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
12: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat en positiu per evitar aquesta soledat.
11: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Els Reis han arribat aquest migdia a Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
2: A la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit «Ceuta no es ven».
1: En paral·lel a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants de finals de juliol. Carina Bellbé.
13: L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern ceutí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és el ministre portaveu.
4: El viaje de los, sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para, para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
13: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia, el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya a peu el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'eurodiputat electe de Junts ha convidat al seu entorn perquè l'acompanyin en el seu retorn.
2: En una carta enviada a familiars i amics que ha avançat recull al periòdico, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu el dissabte 24 d'octubre entorn a les 12 del migdia. L'anunci ha arribat després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi dit que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts vinent.
1: I en el marc de les eleccions generals, Ada Colau ha recordat que encara hi ha temps per a configurar una candidatura única de les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona, que ha estat proposada per encapçalar el Front Ampli, ha estès la mà a Esquerra Republicana i a Podem per assolir un acord.
2: No obstant això, Esquerra Republicana es manté enrocat en desmarcar-se del Front Ampli perquè considera que podria diluir les sigles del partit. Ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa després que el seu portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fons amplis per a Catalunya i que s'asseguin a parlar.
1: De fet, Isaac Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè precisament diu es mantenen les sigles d'Esquerra Republicana i respon a l'objectiu de ser un mur de contenció a l'extrema dreta. David Navarro.
14: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
15: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
14: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
16: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
14: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que els obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats.
2: Segons el govern, els retards d'entre 15 minuts i dues hores encara s'allargaran els pròxims dies. Aquesta tarda a l'estació de Sants s'han seguit registrant endarreriments i són diversos els usuaris que s'hi acosten amb més antelació de l'habitual per agafar el tren.
1: En Pau Pasqual, d'Esplugues Televisió, ens explica quina és l'última hora des de l'estació de Sants. Bona tarda, Pau.
17: Bona tarda, ara mateix a l'estació de Sants. La situació bastant estabilitzada i normalitzada aquí a les portes de l'alta velocitat, però amb un cartell que es va moment de restabliment parcial de la circulació de la línia Madrid-Barcelona. Però aquest matí, aquí mateix, hi havia aglomeracions i cues llargues. Al pitjor moment, cap a 9:15, quan els trens havien de sortir a aquella hora, van trigar més de dues hores.
5: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
6: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se retardarà fins a les 9.
17: Si tot ve de l'incendi d'ahir en un tren a Ricla d'Aragó que va aturar l'alta velocitat unes 5 hores i va afectar 33 trens i gairebé 13.000 viatges. Avui només els viatgers en via assignada podien entrar a la sala d'espera i per no cancel·lar serveis Renfe ha enganxat trens de 2 en 2. També ofereix canvis i devolucions i per tant doncs, tota la gent que acostuma a esperar darrere de la seguretat durant aquest matí ho feia al vestíbul principal.
1: La paciència també ha estat capdalt entre els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona que tenien previst agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
18: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
19: Sí, me enteré por la noticia y esa cosa que se quemó un ave y esa cosa. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esa cosa, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí. Espero encontrarme cosas buenas,
20: y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
21: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que a ver si es la cosa suave.
18: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
1: I encara en transport públic, Barcelona reforça el servei de metro de les línies L1 i L5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell.
22: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
23: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda.

0: Ho explica l'alcalde de Manresa, Marc Aloi.
1: El preu del consum està pujant moltíssim, els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC, i per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
0: L'equip de govern justifica que ha hagut de fer malabars amb els números. L'increment del 2,5% és pràcticament la meitat del que es preveu que creixi l'IPC interanual. Ara bé, el cas de la brossa és singular perquè han decidit limitar l'augment de preu i collar els que no reciclen bé. A partir de l'any vinent, qui recicli menys o pitjor podrà arribar a pagar 90 euros més pels residus. Si no hi ha sorpreses d'última hora, aquesta proposta s'aprovarà dijous al ple.
2: Encara en territori, Sant Feliu de Guíxols ha aprovat la cessió de 4 solars municipals de l'Agència de l'Habitatge. L'objectiu és construir-hi fins a 90 habitatges públics de lloguer assequible. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent, bona tarda.
3: Bona tarda. 76 dels habitatges serien de protecció oficial i 18 més d'ús temporal. Les obres podrien començar l'any vinent i allargar-se un o dos anys. Josep Savalls és el regidor d'Urbanisme.
4: Aquest és el pas previ a poder ja tenir la redacció del projecte bàsic en un període no superior a 3 mesos. Ha d'estar informat per l'Ajuntament per tal que aquesta llicència pugui ser ja adjudicada i posteriorment ja procedir a la part constructiva d'aquests habitatges que es pot produir al seu inici durant l'exercici 2027.
3: El gruix dels habitatges se situarien als terrenys on hi ha ubicada l'antiga fàbrica Trashler a la carretera de Girona. També es disposa de solars als carrers Huguet i Antoni Ferrer.
2: I a Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat.
5: Aquesta és una de les prioritats de les ordenances fiscals de l'any vinent que es portaran al ple extraordinari de la Paeria el 20 d'octubre, tot i que la mesura no ha rebut suport en la comissió.
2: Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
6: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
7: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encara en el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
6: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
2: En cultura, la dibuixant Pilar Imbellés i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
5: La ninotaire Pilar Imbellés rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques al Franquisme, pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix els seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
2: L'Amor venia en taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32ens Premis Butaca, seguit de L'Amor i la Primavera i El Barquer. Avui s'han donat a conèixer els nominats en un acte al Teatre La Fàbrica de Barcelona, tot i que la gala de lliurament dels guardons es celebrarà el 23 de novembre a Premià de Mar. Álvaro Morcillo, d'Esplugues Televisió, des de Teatre La Fàbrica. Bona tarda.
8: Molt bona tarda. Doncs des del Teatre La Fàbrica de Barcelona, tanqueu els ulls, sentireu el que sentim nosaltres. Tot el sector teatral català treu el gran aquí aquesta tarda. Dos directors, gent de la dansa i molta conversa de passatgers.
9: acaben de fer-se públics els nominats de la 32a edició del Premi Butaca. I com deies, hi ha un nom que ressona per tota la sala. L'amor venia amb Taxi, de la Cubana. 9 nominacions, la primera de la llista, millor musical, direcció, escenografia, llums, vestuari, so, composició, i el segueixen amb 8 cadascuna, L'amor i la primavera, de la Baronal, i El barquer del Teatre Lliure, una dansa que competeix en categories que no són només la dansa. Això sí, aquests premis tenen una peculiaritat, i és que els decideix només el públic. La votació és oberta

0: el 16 de novembre a premisbutaca.cat i la gala serà el 23 de novembre a Premià.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Álvaro, i després, nosaltres continuem amb cultura, i després d'una pausa de 2 anys, Estopa torna amb un nou disc titulat La Maqueta i una gira per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: La Maqueta és un disc doble. En el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon es podran escoltar les gravacions originals d'aquestes maquetes. A més del disc, Estopa farà una gira per grans recintes com l'Estadi Ciutat de València, el de la Cartuja, Sevilla o el Metropolitano a Madrid. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades dels concerts es posaran a la venda el 17 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: I ara és moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. El Barça s'enfronta a partir de les 9 de la nit al Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions. Després de l'estrena golejadora contra el Feyenoord, els blaugrana confien en mantenir la dinàmica guanyadora que també estan exhibint a la Lliga. Ho hauran de fer, però, sobreposant-se a la pressió ambiental d'un dels estadis més complicats del continent. El president del Barça, això sí, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
3: El Barça és el que... Ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa i, per tant, el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això. Però a nivell de qualitat del futbol, penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
2: Pendents de la Champions, pendents del futbol i en bàsquet, també jornada europea. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi, serà a 8:45 del vespre, i a l'Eurocup masculina, el Kitsanas Manresa està jugant des de les 6 a Turquia, a la pista del Başakşehir. Ara mateix està perdent el bàsquet Manresa 62-54, quan queden 5 minuts per acabar el tercer quart. I més bàsquet a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga, un partit que arrencarà a 8:45. Escoltem l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández.
4: Jugadors que ja coneixen la lliga, a saber, com el Costadino, fora el Dileta, sempre fitxen molt bons joves dels Estats Units, doncs penso que a la seva casa serà un rival molt complicat que demanarà molt d'esforç, no sóc físic, sinó mental.
2: El Fraikin Balomano Granollers defensa a partir de 8:45 al segon lloc del grup E a la Lliga Europea d'Handbol. El conjunt ballesà juga a la pista de l'Aguas Santas de Portugal després de perdre amb el Flensburg i de guanyar el Buzău romanès. Els d'Antonio Rama buscaran un triomf que els ajudi a passar pàgina de la primera derrota a la Lliga contra el Ciudad Real. Escoltem l'entrenador Antonio Rama.
5: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els dos partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. Penso que això és un repte que la gent ho té claríssim, que la competició europea és diferent, que tenim ganes de tornar a fer-ho bé.
2: I debut en victòria de la selecció espanyola masculina al Mundial d'Hockey Patins, que es disputa en el marc dels World Skate Games d'Asunción, al Paraguai. L'equip espanyol s'ha imposat a Itàlia per 3-2. Pau Bargalló, autor d'un hat-trick, ha estat el gran protagonista. Aquesta nit l'equip tornarà a jugar contra Portugal. Maria, un dels rivals més exigents d'aquesta primera fase.
1: Doncs moltes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
3: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
2: La tradició es mou si la mous tu.
3: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Bona tarda.
7: Badalona, 94.4.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: I ara, considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques.
3: Quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta, doncs, el funcionament de l'aula.
4: I llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar.
5: Que s'animin, rebran més del que donaran.
6: El que s'hauria de fer és substituir aquest rellotge per un rellotge actual, no?
7: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni, per aquest espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
2: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués no sé què de frenar, res, en absolut.
8: La crisi de l'habitatge també afecta els infants i adolescents que viuen un procés de desnonament a les seves famílies. Les conseqüències d'aquesta situació la majoria de vegades es veuen reflectides en l'àmbit educatiu. Des del centre Baldomer Solà, al barri de Sant Roc, expliquen que la problemàtica genera malestar i preocupació a l'alumne que percep l'angoixa dels seus familiars. Josep Vilaró, director del centre, explica els efectes que té a l'aula.
3: La vivenda, que és un bé i un dret bàsic, no el tenen garantit. Llavors, clar, quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta, doncs, el funcionament de l'aula i l'aprenentatge d'aquella aula, perquè si l'alumnat ja no està bé i té una conducta disruptiva o una conducta que sigui apàtica, doncs afecta amb ell directe el seu aprenentatge i també pot ser que afecti, doncs, el dels companys de l'aula si la conducta és més social a nivell disruptiu.
8: Per detectar-ho i fer-ne front, un dels eixos principals del centre és establir una relació de confiança entre els docents, l'alumne i la família. Escoltem l'Elisenda Salvador, integradora social del centre.
4: Establim la confiança amb els alumnes i llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar. O inclús ara, des de fa un any i poc, hem establert com una relació fluida amb el sindicat de l'habitatge i llavors, bueno, s'ha anat fent bastanta difusió amb les famílies i ara moltes vegades ja són elles qui donen com el pas a l'hora d'explicar-ho.
8: El gran recapte d'aliments tornarà els dies 13-14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorpori més voluntaris. Alfons Nòvio, un dels responsables de la iniciativa a la ciutat, explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
9: També ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes i que és aquesta població mitja-alta, però que ara, doncs, ja no arriben, diguéssim, a on volien i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
8: L'organització calcula que hi podria haver entre 250 i 350 voluntaris a la ciutat que cobriran torns de 4 hores repartits entre el matí, el migdia i la tarda. Margarita Cifuentes, voluntària des de fa 7 anys, anima la ciutadania a participar-hi.
5: Que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peu, si res més, I per contra, et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que volia dir, perquè veus la generositat de la gent.
8: La parròquia de Sant Crist de Canyet està sense campanes i sense rellotge des de fa més d'un any, una situació que preocupa alguns veïns. Expressen que el seu és un barri rural i tradicional i que, per tant, les campanes i el rellotge són aspectes molt arrelats. El rector de Tiana i arxipresta de Badalona Nord, Ramon Santos, afirma que s'està treballant en el cas.
6: El que s'hauria de fer és substituir aquest rellotge, aquest motor, el rellotge, per un rellotge actual, no? I llavors, esclar, això s'haurà de veure també quin cost té. Amb tot això estic treballant, Vull dir que el rellotge no funcioni no vol dir que no estiguem fent res. Jo, com a responsable, també, com sé que és un tema que és una mica sensible, doncs també ho estic treballant.
8: Els gegants de Badalona, Jeroni i Badamar han sortit d'excursió aquest diumenge amb motiu del seu 80è aniversari. Per primera vegada, les dues figures han emprès una ruta a peu des del centre de Badalona fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, on s'ha oficiat una missa en honor seu i s'ha celebrat un dinar popular. El nom de Jeroni és un homenatge al monestir situat a la Serralada de Marina, un escenari emblemàtic i especial per commemorar l'aniversari d'aquesta parella. Ens ho explica en Gorga Sol, el president de la Colla Gegantera de Badalona.
7: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni, perquè espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, i era una cosa que havíem de fer sí o sí, poder juntar aquests dos símbols, el gegant i el monestir, amb una trobada conjunta. Sant Jeroni porta en el segell del seu pergamí i en el cinturó, en el centre del cinturó, porta doncs l'escut de Sant Jeroni de la Murtra i en el pergamí una inscripció antiga d'aquí del monestir.
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
10: Badalona 94.4.
0: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
11: Aquesta setmana tenim una jornada típica al futbol català. Les fortes pluges de les darreres setmanes van obligar a suspendre nombrosos partits. I per això, aquest dimecres, molts equips hauran de recuperar els compromisos pendents. Això ens deixa un calendari exigent, amb una jornada intersetmanal que obligarà moltes plantilles a afrontar 3 partits en només una setmana.
12: I això obre un escenari interessant per veure com responen els equips davant d'aquesta acumulació de partits. No totes les plantilles estan preparades per mantenir el mateix nivell d'exigència durant tants dies seguits i aquí poden tenir un paper important les rotacions, els jugadors que habitualment disposen de menys minuts i també les alternatives que tenen els entrenadors a la banqueta.
11: També serà una bona oportunitat per comprovar la feina feta durant la pretemporada, especialment en l'aspecte físic. Amb partits tan seguits, la capacitat de recuperar-se entre jornades i mantenir la intensitat sobre la gespa pot acabar marcant diferències entre uns equips i els altres.
12: Per tant, aquesta setmana no només comptarà el talent o el plantejament tàctic, la gestió dels esforços, la profunditat de les plantilles i la resposta dels jugadors menys habituals poden ser determinants per sumar punts en un calendari que no dona treva. Comença el Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona.
1: Sense pròrrogues, a Ràdio Ciutat de Badalona.
12: I abans de començar a posar les notes d'aquesta jornada, anem a repassar ràpidament els marcadors dels equips catalans aquest cap de setmana, Aleix.
11: Comencem amb primera i segona... Perdoneu, segona divisió i primera federació. Rubén, com has vist el cap de setmana? Perquè a segona crec que ha anat força bé, especialment pel Sabadell, que va guanyar 1-2... al camp del Ceuta. I el Girona, com va acabar?
12: El Girona empatava a 1 al camp del Tenerife.
11: Una llàstima.
12: Que els hi portava bon record,
11: sí,
12: després
11: per això,
12: de l'últim ascens aconseguit en aquella victòria 1-3 amb Estuani, Baena, Aleix García, bé, jugadorassos que ara estan a l'elit del futbol, i Estuani, una llegenda no només del Girona, sinó també m'atreveixo a dir del futbol català, perquè s'ha fet un far de fer gols. I a primera federació, doncs, victòria de l'Europa 2-1 contra l'Algeciras, derrota del Sant Andreu al Rico Pérez per la mínima 1-0.
11: Malament.
12: I el Nàstic, fatal, tot i empatar 2-2, perquè jugava al camp del Juventut Torremolinos, que era l'últim a la taula.
11: I ara mateix, tots els equips a primera federació, els catalans que estan en la zona baixa, l'Europa en descens, i el Nàstic i el Sant Andreu coquetejant amb aquesta zona, però la temporada és molt i molt llarga. Segona federació, els catalans, el Barça Atlètic, que va guanyar per 1-0 a la Sociedad Deportiva Logroñés, el Manresa va empatar 0 contra l'Osasuna Promeses, el Girona B i l'Espanyol B, que van oferir un partidàs amb victòria dels Periquitos per 1-2, el Reus, que va guanyar al camp del Tudelano per 1-3, i l'Olot va empatar 1 contra el Terrassa, de moment el líder, que és el Barça Atlètic, i trobem en posicions de play-off a l'Espanyol B i l'Olot, i per bona notícia, no hi ha cap català a la zona de descens.
12: I a tercera federació, si baixem una categoria més, doncs van tenir aquests resultats. L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, Sant Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3, Grama 0, Tona 1, Martinenc 3, Montañesa 2, Poble de Mafumet 1, Cornellà 0. El mateix resultat entre Mollerussa i Cerdanyola. 0-1 va guanyar el Sant Cristóbal a l'Europa B, empat a 1 entre el Peralada i l'Hospitalet, i empat a 0 entre Badalona i Vilanova.
11: I a Lliga Elit, Rubén, que hem tingut una jornada carregada de gols. Comencem amb l'Argentona 2, Viladecans 3, Singerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell 1, Manlleu 3, Baix 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Can Vidalet 1, Rubí 2, Martorell 1, Vic 0, Horta 1 i queda pendent de disputar-se el Castelldefels contra el Plat. Per tant, una jornada amb molt i molt gol.
12: Doncs repassats els marcadors d'aquest cap de setmana, ho comentàvem a la introducció del programa. Aquesta jornada típica que tenim entre setmana, la Champions, podríem dir, del sí. futbol modest, perquè torna la Champions League pels equips més professionals, però els semiprofessionals, que també hi ha partits, Aleix, canta'm-els.
11: Sí, tenim tots dimecres, 14 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Hospitalet Mollerussa, Montañesa L'Escala, Sant Cristóbal Grama i Cerdanyola Martinenc. Quin t'agradaria veure, tu?
12: Doncs estarem a l'Hospitalet Mollerussa,
11: que pot ser un partidàs, i crec que també el Montañesa contra L'Escala i el Sant Cristóbal Grama poden ser molt i molt emocionants.
12: Doncs vinga, va, repassar tot el que ens ve aquesta jornada, els marcadors de l'anterior. Anem a continuar amb el format que tant està agradant, les notes de la jornada. Recordem, comencem pel 0 i anem escalant números i notes, en aquest cas, fins a arribar al 10 i la matrícula d'honor. Aleix, el 0 aquesta jornada, a qui li donem?
11: Doncs vinga, el suspens, el 0, pel que pitjor s'ha portat a classe i a més ha suspès l'examen. El 0 és pel Cornellà i la seva derrota al camp de la Pobla de Mafumet als darrers minuts. Un gol de Joan Martínez els va sentenciar. A hores d'ara, l'equip d'Ignasi Senabre, i evidentment amb inversor de Leo Messi, ha guanyat tan sols un partit dels 5 que s'han disputat, i és una mostra clara de l'exigència i competitivitat que té aquesta categoria. Aquest dimecres juguen a casa contra el Peralada i també de locals contra el San Juan Atlético de Moncada. Si no guanyen aquests dos partits, podria començar bé aquest run-run, aquests nervis dins del club, perquè creiem que el Cornellà ha fet una plantilla per quedar primer. Sabem que la lliga és molt llarga, però l'exigència precisament amb aquest Cornellà ha de ser màxima i aquestes badades no poden passar.
12: I deixa'm afegir a l'Eix que és un autèntic equipàs el que té el Cornellà d'Ignasi Senabre, però clar, quan juguen de visitants, doncs tothom pensa, ostres, hem rep el coco, rebem el coco de sí. la categoria, la motivació és major, i bé, la Pobla de Mafumet, que ha començat molt bé, també en parlarem, però el Cornellà, que ha d'apretar aquests dos partits que li venen a casa, que si no pot començar a entrar el Cangueli al club.
11: I a més, crec que pels propis futbolistes, saber que hi ha una remota possibilitat de que t'està veient Messi
12: sí.
11: des de Miami, a mi personalment em motivaria bastant. Si l'enxampem despert,
12: Messi jo correria no sé, el doble. Però qualsevol agent o sí. qualsevol persona que analitza els partits, doncs segur que els miren.
11: Messi sempre penja una història, eh? Vamos Cornellà o vamos el Dense,
12: vamos el Dense.
11: Sempre la penja.
12: Doncs continuem pujant un puntet. L'1 és per la Grama, que va perdre 0-1 davant un Tona que arribava a Santa Coloma havent guanyat un partit. Errors de la Grama, de desconnexió i un majúscul com el d'Ivan Julián, que al minut 36 s'autoexpulsa i deixava els de Roberto Morales contra les cordes. Sí que és cert que del Tona es va quedar amb 10 a falta de 20 minuts, però ja anaven per davant el marcador després d'un gol en pròpia de l'ex del Manresa, Toni Badia. Tres puntassos pels d'Àxel Bizuete i la Grama, que si vol ser candidat al playoff, doncs no pot deixar escapar punts a casa d'aquesta manera. Dimecres, visiten Can Anglada, rival complicat, i dissabte, partidàs a Vilanova. Dos desplaçaments molt durs, Aleix.
11: Se li ve una setmana que pot ser molt moguda. Podria ser perfectament un 0 de 9. Jo crec que algun puntet rascaran, ja sigui demà a Terrassa o diumenge al camp, dissabte, perdó, al camp del Vilanova. Però bé, la Grama, sempre hem dit que és el ojo con la Grama, el que podria infiltrar-se al playoff. L'any passat, al tram inicial de temporada, van deixar escapar bastants punts que el tram final van oblidar, van recordar. Per tant, aquestes badades que no les pot repetir la Grama si vol tornar a infiltrar-se a la zona alta, que jo crec que tard o d'hora ho acabarà estant, però patirà per intentar entrar en zona d'ascens. Seguim amb més notes. El 2 és pel Gimnàstic de Tarragona i el seu empat a Torremolinos. Els de Xisco Campos continuen sense guanyar i sumen un punt dels últims 12. Els andalusos només havien empatat un partit i els tarragonins venien amb l'obligació i l'exigència de puntuar de 3. I això, que es van avançar per partida doble, però no van saber mantenir el resultat, el primer gol del Torremolinos és una cagada de Vicent Abril i una falta de contundència al minut 94 en les marques d'un córner que fa que els locals empatin el maig i el Gimnàstic torni a Tarragona amb una cara molt i molt llarga. Són 8 de 21 dels punts possibles i ara els hi venen dos partits molt i molt exigents. El primer aquest cap de setmana contra el planter de l'Atlético de Madrid, que ve de fer-li 4 gols al Saragossa, que és un equip molt alegre i molt competitiu, i el proper partit que serà contra l'Hèrcules. El Rico Pérez sempre és complicat, que el Sant Andreu ja ho ha patit aquest cap de setmana, venen amb la fletxeta cap amunt. Per tant, el Gimnàstic de Tarragona s'han de posar les piles immediatament, si no, passarà com l'any passat.
12: Sí, sí, totalment, eh? I la parròquia grana, que segur que no està contenta amb aquest inici, sí que és cert que la plantilla no és la mateixa que la d'altres temporades, però l'equip ha de lluitar per coses més ambicioses que no un empat al camp de l'últim al minut 94. Jo estaria molt enfadat si fos del Nàstic i començaria a exigir a tant a plantilla com a cos tècnic alguna cosa més, perquè no pot ser 8 punts de 21 i ocupar gairebé places de descens.
11: Va, seguim amb un altre suspens, però va, tard o d'hora comencem a alegrar les notes a partir dels aprovats. Però hem de seguir amb els suspensos, Rubén.
12: Un 3 pel Sant Andreu i la seva derrota al Rico Pérez, mal partit dels de Nacho González, poca proposta futbolística i ocasions en perill, doncs gairebé nules. L'Hèrcules, amb un gol al tram final de la primera meitat, ja en va tenir prou. Són 8 punts de...
11: Un golaç, va ser. Va ser un golaç.
12: Són 8 punts de 21, ara té un calendari a priori favorable contra 3 equips que de moment ocupen places de descens. Torremolinos a Can Dragó, fora de casa contra el Rayo Majadahonda i de nou a Can Dragó tancaran l'octubre contra el Teruel. Així que, a priori...
11: El calendari acompanya.
12: Mínim,
11: el calendari acompanya.
12: Mínim 7 de 9.
11: Esperem sí. Que així sigui per la UESA, una llàstima aquesta derrota, però si aquest calendari el podem fer favorable, doncs quedaria en anècdota aquesta derrota per un equip que ha pujat aquest any de categoria. Seguim amb l'últim suspens, d'aquests que sempre a la recuperació pots treure... Doncs una noteta perquè la mitja quedi mitjanament maquillada. El 4 que és per l'Hospitalet, per l'empat al camp del Peralada, que no és un mal resultat si sempre vols fer aquesta mitjana anglesa de guanyar a casa i sumar fora, però l'Hospi vol pujar directe i si vols estar dalt, aquests partits s'han de resoldre amb més facilitat. La plantilla de Raúl Page, que té material suficient com per fer-ho, però és que de moment són una victòria, molt bé, però 4 empats i 0 derrotes. Juntament amb el Vilanova són l'únic equip que no han perdut. Però creiem que si l'Hospitalet vol estar dalt, la derrota està molt bé, no perdre també està molt bé, però aquests 4 empats, doncs contra el Cerdanyola, per exemple, o en aquest cas contra el Peralada, que s'haurien de sumar. Aquest dimecres tenen una cita del partit ajornat contra el Mollerussa i el diumenge també juguen de locals contra una Paula de Mafumet que està molt en forma. Dos equips competitius que podrien posar contra les cordes a l'Hospi i en cosa de 5 dies podrem saber de quina pasta està fet l'Hospitalet. Deixa'm afegir també que és un equip que sap reaccionar als desastres perquè van quedar eliminats de la Copa Federació contra un equip de tercera federació andalusa, que a priori havien de guanyar. De fet, es van posar 0-2 al marcador i la reacció el cap de setmana va ser guanyar. Per tant, jo crec que aquesta reacció de l'Hospi arribarà.
12: És el que has comentat, eh? Aquests dos partits que venen poden ser claus, no pel desenllaç de la temporada, està clar, però sí per veure com pinta aquesta. Va, anem a l'aprovat, el número 5, un 5, un suficient pel Barça Atlètic. Per què? Doncs perquè potser esperàvem una golejada i van aconseguir una victòria in extremis per la mínima contra el filial del Logroñés. Un gol de Juan Ibarra va donar els 3 punts als de Beletti, que continuen líders i només han encaixat un gol aquesta temporada. Aquest dissabte, de nou a casa, contra l'Utebo, així que, Aleix, la bona dinàmica que es pot continuar ampliant.
11: Sí, jo crec que aquest cap de setmana la podran ampliar contra un Utebo que està ja donant bons resultats, però el Barça Atlètic és el candidat a l'ascens. S'ha fet aquest projecte per ascendir. Hi ha una barreja entre jugadors de la categoria amb joves del planter que ja tenen doncs, els mecanismes més que automatitzats, amb un entrenador que coneix la casa, i crec que el Barça, amb lo bé que li estan funcionant els joves al primer equip, l'exigència es tenia al planter a primera federació, com a mínim.
12: Bé, doncs com el Madrid, com l'Atlético,
11: sí,
12: al final...
11: La Real B o el Celta B, que estan a segona divisió.
12: Estan a segona, però sí, s'ha de ser exigent i no es pot tenir el Barça-Atlètic a la segona federació. Ja entrarem un altre dia amb si estem a favor o no dels filials, del que podem pensar, de com s'estructura doncs, tota aquesta federació espanyola de futbol, però a nivell de nom i a
11: la
12: nivell
11: és la que és.
12: De qualitat...
11: La realitat del Barça és que és... tal com està el futbol espanyol, el planter està una categoria superior. Després, que ens agradi més o no,
12: sí,
11: ja és un altre tema. El que sí que ens agrada és la victòria de l'Europa aquest cap de setmana a Can Dragó contra l'Algeciras. Tot i no sortir dels descens, els escapulats que necessitaven aquesta victòria, i ho van fer remuntant un gol inicial dels andalusos, que això doncs, sempre et dona una mica més de moral. Va aparèixer Khalid, que ja s'ha convertit en la referència ofensiva de l'Europa, i va marcar el de sempre, el de tota la vida, Capicano, 38 anys, líder de l'equip. Ja estem parlant d'una autèntica llegenda del futbol català, però ara a l'Europa li ve un calendari, al meu gust, una mica complicat. Visiten Cartagonova, una plaça sempre complicada, i rebran el Saragossa, a més, crec que és entre setmana divendres, si no em falla la memòria, el Saragossa, que ja ha fet sold out d'entrades, i el Saragossa estarà en un moment delicat, però mai deixa de ser el Saragossa.
12: No, no, i a més et portaran a 300 bojos com a mínim i t'exigiran com el que més. Dos partits molt durs, ja ho has dit, Aleix, però són d'aquells que poc a perdre i molt a guanyar.
11: Sí, pot sortir amb la moral molt reforçada.
12: Sí que és cert que a Cartagena, contra el Cartagena, doncs es pot perdre perquè entra dins del calendari, no? Ja el tens marcat com en vermell, però guanyes el Saragossa i la festa és grossa.
11: Pot ser molt divertida una victòria contra el Saragossa. Seguim amb més notes, Rubén. Va, ja deixem aquesta zona de suficient i bé, passem als notables.
12: Vinga, va. Un 7 per l'inici de la Pobla de Mafumet. Són segons amb 10 punts, els mateixos que el líder Badalona, 9 gols a favor i una proposta de joc dels de Xavi Vilagut, doncs que és molt interessant, i jo convido a, si hi ha l'opció de veure algun partit de la Pobla, no decepciona. Jugadors a tenir en compte com Carles Sogorb, Joan Martínez i el davanter referència Nico Aguzzi, l'argentí. Han jugat contra tres dels possibles candidats a l'ascens directe i diumenge doncs, visiten el camp de l'Hospitalet, així que un altre que es posaran al sac d'aquests possibles candidats i pot ser un autèntic partidàs.
11: Sí, la Pobla de Mafumet, que també hem de dir que va segon amb un partit més, igual que el Badalona, però és una realitat de que aquests nanos joves tenen ganes de menjar-se el món i ja han fet el més difícil aquest inici de temporada, perquè ets un equip nou a la categoria i jugues contra alguns dels candidats, treus bons resultats, de fet només van perdre contra el Vilanova a casa en un partit que va ser molt i molt boig, però és un equip molt a tenir en compte. Jo no sé si es desinflaran al llarg de la temporada, si pot ser que el Nàstic necessiti els jugadors del planter per reforçar una mica el primer equip, però de moment un equip que l'objectiu és la permanència ho està solucionant molt i molt bé i ja s'està traient doncs, aquests puntets que al final de temporada no necessitaràs, tal com està fent, per exemple, la Muntanyesa. Seguim amb més notes. Un 8 que és pel Reus i la gran victòria al camp del Tudelano. Per 1-3, els dedo al Bacar, que van guanyar quan ho necessitaven en un tram de temporada que està sent una mica irregular, un doblet d'Unai Rementeria, que està sent dels millors de la temporada, pel Reus. Retallava des del punt de penal el Tudelano, però al 90 sentenciaria el partit el Reus, els 3 punts que viatgen cap al Baix Camp i els reusens que respiren ja més tranquils, i crec que s'acaba de donar amb la tecla i s'acaba aquest procés d'irregularitats que està a venir al terreny de joc, tard o d'hora es situaran en zones de play-off, que de moment el play-off també està anant molt cotitzat.
12: Sí, sí, totalment. Al final han d'estar a dalt, els del Baix Camp, però és un equip que guanya o perd. Encara no ha empatat aquesta temporada i aquest diumenge a casa contra el filial Perico els espera un partit molt intens, molt exigent, i que hauran d'estar molt atents perquè si els hi dones mitja als filials t'agafen doncs el braç sencer, allò que es diu.
11: No tenen vergonya, que aquesta canalla jove no té vergonya en golejar 0-3 fora de casa.
12: Vinga, va, pugem un punt més i ara sí que ens agraden aquestes notes, eh? El nou, l'excel·lent, un nou pel Prat que jugarà Copa del Rei contra l'Atlètic Club després de golejar en dues ocasions al Sant Rafel i acabar amb un global de 10-1 l'eliminatòria. Des d'aquí, des del Sense Pròrrogues, enhorabona als Pota Blava, que viuran l'experiència doncs, de ser jugadors professionals per un dia i segurament sigui el dia més espectacular de la seva vida.
11: I a més, deixa'm dir que l'Atlètic Club és l'equip de tradició a Espanya amb la Copa del Rei, per tant, no sortirà amb suplents, evidentment, hi haurà alguna rotació, però jo recordo contra el camp de Rubí que van jugar els Williams, pot jugar Sancet, pot jugar Guruceta, per tant...
12: És la seva competició.
11: És la seva competició i sortiran amb tot i no voldran sorpreses contra el Prat, per tant, experiència magnífica la que es viurà al Sanyer per l'equip Pota Blava.
12: Però esperem que hi hagi sorpresa.
11: Esperem que sí, home, tant de bo, tant de bo.
12: Seria èpic. Vinga, va, el 10, a qui li donem a l'Eix aquesta setmana?
11: Doncs el 10 és pel Sabadell, llicència per somiar a la nova Creu Alta, perquè a hores d'ara són cinquens amb 16 punts, ocupen posicions de play-off, i a mi la dada que més m'agrada és que tan sols porten una derrota que em sembla impressionant, tenint en compte que l'any passat jugaven a Primera Federació i fa dos a Segona Ref. Crec que és un equip d'autor, amb Ferran Costa, i aquest cap de setmana que tenien un desplaçament molt i molt complicat al camp del Ceuta, que venien el Ceuta del millor moment de la temporada i ho van solventar amb una victòria de caràcter que no va ser pas fàcil perquè es van quedar amb un futbolista menys per l'expulsió d'Edgar González. Val a destacar el doblet que va marcar Baena, que tot apunta que serà un dels futbolistes més importants per l'equip arlequinat, i ara aquest diumenge, Rubén, compromís Farragós, perquè és al camp del Burgos, al plantío, però no ha arribat el fred encara a Castella, per tant, pot ser una altra oportunitat. No sé si suma de 3, potser,
12: no
11: potser soc molt optimista, però
12: no
11: costa,
12: sé,
11: li costarà perdre.
12: Sí, sí, el Sabadell, per perdre, hauran de passar allò que es diu, no? Fenòmens estranys, però al camp del Burgos s'ha d'estar fulgaç, eh? Concentrat a tope des del primer minut, perquè el Burgos sí que és cert que aquesta setmana va perdre contra el Granada 0-1, però...
11: No deixen, estos no perden dos partits,
12: seguits a casa. Dubto que...
11: Serà un partidàs.
12: Deixa'm dir-te, Aleix, abans d'anar amb l'11 de la jornada, perquè vull destacar un partit que no li hem posat nota, però que crec que la tònica en aquell camp començarà a ser aquesta.
11: De quin partit m'estàs parlant?
12: Partit entre el Martinenc i la Montañesa.
11: Oh!
12: Martinenc 3, Montañesa 2. Partit boig al Guinardó, que ni és el primer ni serà l'últim aquesta
11: Segur.
12: Temporada. 3-2, golàs a destacar d'Àngel González, que la clava, vamos...
11: És que... On hi ha teranyines,
12: sí,
11: on dormen les aranyes.
12: Sí, sí, tremendo el gol i el de la victòria, doncs, del Tauro, de Dani Suárez, al 89, quan un minut abans, al 88, ho havia empatat la Montañesa, o sigui, va ser un partit espectacular. El conjunt de Nou Barris, que suma la segona derrota consecutiva, veurem aquesta setmana intensa com els hi va, però espectacle de partit i bravo pels dos conjunts per oferir doncs, aquest ritme, aquesta proposta... I bé, són 3 punts pel Martinenc, però hagués pogut caure la balança per qualsevol dels dos equips.
11: Si sou de Barcelona,
12: cap
11: el Guinardó o el camp de la Monta Nou Barris, L3 o L4, a veure un espectacle de futbol. Ja tenim les notes fetes i amb aquest, no sé com dir-ho, easter egg del partit entre la Monta i el Martinenc, anem amb l'11 de la jornada. Començo jo, com sempre, amb el porter Carles Segura del Sant Cristóbal, que va fer una exhibició.
12: Seguim amb la defensa Dan Coy del Tona.
11: Seguim amb Màlex Cano, una altra defensa de l'Europa.
12: Mateus Teixeira del Manresa.
11: José Ángel de l'Espanyol B per tancar l'eix defensiu.
12: Comencem al mig del camp amb Unai Rementeria i el seu doblet al camp del Tudelano.
11: Seguim amb Ángel González, que va fer el gol de la jornada pel Martinenc.
12: Eric Pimentel del Sant Cristóbal.
11: Joan Martínez, de la Pobla de Mafumet.
12: Khalid Nurdin, de l'Europa.
11: I tanquem l'11 amb Raico, del Mollerussa. I de tots aquests, Rubén, quin ha sigut el més destacat?
12: Doncs l'MVP per Unai Rementeria. Doblet, 2 gols contra el Tudelano, del migcampista de 27 anys, del Reus, que va arribar tard a última hora, però s'està convertint en important. Ja suma 3 gols aquesta temporada, va marcar el gol de la victòria contra el Utebo al tram final de partit, i un jugador doncs, que de moment està encaixant a la perfecció amb el sistema que proposa Edu Albacar.
11: I quin és el partit que no ens podem perdre aquest cap de setmana entre tota la Macedònia de partits que tenim? Amb quin ens quedem nosaltres?
12: Doncs ens quedem amb el Reus Espanyol B diumenge a les 12. Crec, Aleix, que pot ser un partit molt intens, molt competit, entre dos equips que, si més no, passi el que passi, estaran a dalt a la classificació. Al final de la temporada, l'Espanyol B de Sergio García m'està convencent, m'està agradant, i el Reus, que ha de començar a sumar de 3 i, sobretot, a casa. Aleix, un resultat, va.
11: Un resultat? Jo és que crec que l'Espanyol B arriba molt bé en aquest tram de temporada i li dona la victòria al filial Perico per 1-2.
12: Vale, doncs anotem aquest resultat. 1-2 diu l'Aleix. Doncs jo te'l canvio al complet. 2-1 pel Reus.
11: Vinga, doncs també tenim un altre partit. L'equip d'aquesta casa, el Badalona, que juga diumenge contra l'Atlètic Lleida, on jo crec que guanyarà el Badalona. I a més viurem un dels majors contrastos que s'hauran vist mai al futbol català, perquè aquest cap de setmana al Camp d'Esports hi havia 4.700 persones. Es va fer sold out de l'aforament que permet l'Ajuntament. I passarà tot el contrari diumenge, perquè per molt que jugui el Badalona, que li tenim un carinyo especial, a qui els hi tenim una mica d'odi, ho podem dir, és a l'Atlètic Lleida, i jo crec que hi haurà molt poca gent al camp.
12: Sí, si són 300, 400 persones ja serà molt.
11: Dependrà de quanta gent vingui del Badalona.
12: Sí, espero i desitjo que guanyi el Badalona, que continuïn amb la bona dinàmica, però ja us ho explicarem en el següent programa del Sense Pròrrogues, perquè, Aleix, no tenim gaire temps per a més, així que ho hem de deixar aquí.
11: Ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, Instagram, TikTok i YouTube @sensepròrrogues, on no ens podeu seguir és pel carrer, perquè ens donareu un insult.
12: Això mai. Ens escoltem la setmana vinent, com sempre, els dimarts, a 8:15 de la tarda.
11: Adeu, adeu.
0: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit.

0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dimarts 13 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025. Una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això, el consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
3: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
2: L'ensorrament del sostre de la planta baixa del número 22 del carrer del Bruc de Badalona va obligar a evacuar 4 persones aquest diumenge al vespre. Els fets van passar cap a 8:15, quan es van esfondrar uns 5 metres lineals del sostre de la planta baixa d'un immoble de planta baixa i primer pis on hi viuen 2 persones. La incidència va ser gestionada per la Guàrdia Urbana després que la llogatera de la planta baixa alertés al 112. No es van registrar ferits, però els bombers van confirmar que hi havia inestabilitat estructural. S'hi van desplaçar 2 dotacions del cos i van evacuar una dona de 43 anys i els seus 2 fills menors que vivien a la planta baixa, així com una altra persona que es trobava al primer pis. Totes 4 van ser reubicades a casa de familiars després de recollir les seves pertinences bàsiques. Un cop desallotjat l'immoble, els accessos als 2 habitatges van quedar tancats i precintats fins a nou avís. El càncer de còlon creix un 21% en les persones menors de 50 anys. A l'Institut Català d'Oncologia de Badalona es diagnostiquen 200 nous casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. A la nostra ciutat, només la meitat de la població de més de 50 anys participa en la campanya de cribratge de salut. A determinats barris, però, la xifra no arriba ni al 20%. Davant d'aquest increment de casos, un dels grans reptes és avançar el diagnòstic. Des de fa anys, a Catalunya es fa una campanya de cribratge dirigida a la població d'entre 50 i 69 anys. La prova és gratuïta i es pot fer còmodament des de casa. En esports, la penya s'ha entrenat avui per preparar el partit contra el Morabanc Andorra, que va quedar ajornat per culpa de la pluja ara fa 10 dies al Palau Olímpic. El maig jugarà demà a Badalona a partir de les 8 del vespre i en directe per Ràdio Ciutat de Badalona des de mitja hora abans amb la prèvia. El partit arriba ja amb urgències pels verd i negres perquè no han guanyat encara cap partit a l'ACB i diumenge més reben el Barça. La sisa joventut es vol reivindicar després de la dura derrota Vitòria de diumenge, on van sortir escaldats de 20 punts de diferència. I pel que fa al temps, demà tindrem un dia tranquil, amb força estabilitat i amb cel serè i sol.
1: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
1: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
5: Donem la benvinguda a l'Enric Garí, el Roger Espí, el Tomàs Vizcaíno, en Gavi Ramírez. Bon dia a tots quatre, com esteu?
6: Bon dia.
7: Bon dia, i contem que avui és dimarts i 13.
5: Martes i 13, com aquell, com el duet.
7: Continuem.
5: I això què vol dir, que anirà malament la cosa,
7: no,
5: Enric?
7: No sé, jo ho poso sobre la taula, res més.
5: Han anat bé aquests 3 dies per descansar almenys, per agafar forces.
8: No, jo vaig agafar un gripazo que m'he de quedar quasi tot el cap de setmana a casa, però vaja, bé, ara ja bé, recuperat.
9: Jo vaig treballar ahir, jo el 12 d'octubre, com a norma general, treballo, és una festa que no m'agrada gens celebrar.
5: Per aquí també bé, vosaltres?
10: Sí, sempre van bé els dies de festa.
5: Mira, Roger, jo tampoc estic gaire fi, Pues bueno, que avui estem una mica així.
7: Sucursal de l'Hospital de Badalona.
5: Totalment.
8: Jo, si t'esporto paracetamols, però...
5: Ah, doncs mira,
8: si cal,
5: no diré que no. Vinga, va, comencem amb el primer tema, perquè volem parlar, sabem que anem de camí cap a aquestes eleccions generals del 29 de novembre, i és que Esquerra Republicana ha anunciat un acord amb Podem per anar plegats a aquestes eleccions. eleccions perquè diuen que tenen objectius compartits. El pacte també preveu que el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. A la pràctica això vol dir que Podem demanarà el vot per Esquerra a Catalunya. Els republicans defensen que aquesta col·laboració és indispensable per frenar l'extrema dreta, per frenar-la i també sumar esforços entre les esquerres. Però aquest acord no agrada a tothom. Els comuns ja han expressat la seva decepció i acusen a Rufián de fer justament el contrari del que pretenia. Diuen que en lloc d'unificar les esquerres, consideren que està contribuint a dividir-les. La formació defensa un front ampli estatal amb l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Què us sembla aquest pacte entre Esquerra i Podem? Contribuirà a unir les esquerres per fer front a aquesta dreta i extrema dreta o acabarà dividint encara més aquest bloc? Comencem per Enric.
7: Divide i venceràs. O sigui, si tothom hagués anat amb un mateix bloc, et diria, potser sí que podrien enfrontar-se, però mentre hi hagin dos blocs, aquí ja comencen a perdre els vots per aquí al mig i tot això és dolent pel, tant per uns com pels altres. Tant per un com, perquè diu, bueno, és que el guanyador, ni guanyador ni perdedor. Aquí, a la que dividim, perdem vot, perdem utilitat del vot. I a part, a mi, el que no m'agrada és la cap de llista, que és la Colau, a mi la Colau, que vol que sigui, està acabada aquesta dona, ja no cal que surti. Per mi no cal que es presenti.
5: No et convenç.
7: Gens, ni mica.
8: Bueno, una miqueta, no igual que l'Enric, però sí que em costa entendre com dos partits d'arrel diferent, no? Un partit independentista amb un altre que tampoc ha acabat de... No sé, a mi em costa veure com amb dos partits, amb ideologies no del tot compatibles, poden anar juntes. Em costa d'entendre. I coincideixo amb l'Enric, a mi Ada Colau, jo considero que la política, això de per vida, doncs un polític doncs té uns anys en els que està doncs en primera línia, i a l'Ada doncs li ha passat ja el tren, ja està amortitzada, o sigui va tenir l'honor de poder representar la seva ciutat uns anys. Ara aquest victimisme d'aquests últims anys, que ho haureu vist tots vosaltres també per les xarxes, no? De que no puc arribar a final de mes, de que estic compartint pis, dius, home, mira, escolta, què vols que et digui? Jo crec que és una política que està amortitzada i que penso que és un error.
5: Tomàs?
6: Aleshores podríem dir a partir d'ara que Podemos és un partit que aboga, un partit nacional que aboga per l'independentisme? Sí, és això?
7: No. No, perquè ells van dir que no eren independentistes. I que les caiem muy lejos.
6: I que, aleshores, vale, doncs no es podria dir, no? Ok, doncs què fan amb Esquerra Republicana? O sigui, com poden compartir taula política? Taula política, ojo, eh? Segurament hi ha punts que els uneixen. Però bàsicament Esquerra Republicana, la seva arrel principal políticament, és l'independentisme. Única i absolutament, des del punt de vista de les esquerres. Jo no hi veig cap sentit. I jo crec que tot plegat al final és una... és prendre la política d'una forma poc seriosa. El tacticisme pura i única i exclusivament, i a mi no em sembla... Jo crec que si perdem les ideologies, doncs no anem bé, no?
5: Gavi?
9: Doncs no m'imaginava jo haver de ser qui defensés a Podem i Esquerra Republicana en aquesta taula, però em tocarà fer-ho. O sigui, jo penso que si estan d'acord en una majoria de les coses, pot tenir sentit de manera instrumental presentar-se junts en aquestes eleccions. A mi no em sembla gens malament. O sigui, és una cosa que ells han de decidir i que han de ponderar quina valoració fan les seves bases i els seus votants. Aquest tipus d'unions, que jo entenc que és una unió instrumental, perquè Podem el que el problema va tenir és que és un partit que va créixer molt ràpid i va créixer de maneres diferents, i a cada lloc és una mica diferent, i Podem en alguns llocs és clarament anticatalanista, sí? I llavors aquí jo crec que Esquerra tindrà problemes, o Podem tindrà problemes, i caldrà veure com surten d'aquest embolao, sí? Fora d'això, jo crec que Barcelona no hi ha gaire necessitat de fer aquestes unions, perquè a Barcelona qualsevol que es presenti amb cara i ulls té possibilitats d'empescar-se algun diputat. Sí que pot tenir sentit en altres províncies més petites, i en aquestes províncies, o a Girona, Podem no crec que tingui gaire pes, i segurament el que farà és diluir-se en Esquerra Republicana y demanar el voto para Esquerra Republicana. Bueno, son maneras instrumentales, tenemos un sistema de voto que si miremos la matemática tiene unas peculiaridades que nos pueden agradar o no y está pensado para unas cosas que nos pueden agradar más o menos pero que tengan un cert sentit y entonces los partidos buscan maneras de treure-li el màxim profit. Yo tot el respecte que facin al que vulguin, sí que coincideixo en que és una unió una mica complexa en alguns sentits. I per a una altra persona que no pensava jo defensar en aquesta taula és a Ada Colau, vale? Però si partim de la base que Ada Colau està amortitzada i que ja hi porta massa anys i que s'ha de retirar, doncs aneu a la Casa de la Vila i parleu amb el vostre alcalde o parleu amb tots els polítics professionals que porten tota la vida en política, o sigui, porten tota la vida, o sigui, expliqueu-me quines altres coses han fet polítics històrics del PSC o de qualsevol dels altres partits. Llavors, jo crec que dir que Ada Colau està amortitzada és una falta de respecte. Anem cap a una campanya que és on l'eix principal serà l'habitatge i Ada Colau no crec que ningú pugui discutir que és una persona que en temes d'habitatge ha estat sempre mobilitzada i que té un discurs i té coses a dir.
7: Jo no hi estic gens d'acord amb això que tu dius de l'Ada Colau, sempre hagi estat preocupada de l'habitatge. Va estar no sé quants anys d'alcaldessa de Barcelona, els lloguers van pujar el que van voler, digue-li...
9: Les eines que té un alcalde... Mira, un alcalde no pot regular els lloguers, sí? Qui podia regular els lloguers, per exemple, és el Partit Socialista, porta 8 anys a govern i no ho ha fet.
8: Ho ha fet, home, sí? Hi ha més lleis de vivenda que en tota la història de
9: democràcia. Però no,
8: els únics que han fet algú per això ha sigut el Partit Socialista.
9: Està claríssim
8: que no ha arribat. Home, no,
6: els únics. Fa aquesta afirmació.
9: Si el comparem amb el
5: que si no, no s'entén res a casa.
8: Jo també, val a dir, dins d'aquest debat, també hi ha hagut un canvi de blocs, no? Sí que fa uns anys enrere els partits els dividíem en partits independentistes i no independentistes, i ara aquí els blocs són diferents. Ara ens centrem en partits de dreta o ultradreta i partits d'esquerres o progressistes, no? Llavors, aquest canvi de blocs és l'única raó que a mi em fa entendre, no?, la lògica d'aquestes unions, que és una miqueta el que tu deies, no? Els problemes principals ara, els eixos principals, són la principal, la vivenda, doncs és normal que les esquerres s'uneixin, que tinguin certs temes en comú, no? Llavors, bueno, aquí és la lògica que li veig. Falta el respecte, no crec que hagi faltat el respecte a ningú, jo he donat la meva opinió del que em sembla un polític, no crec que hagi faltat el respecte a ningú, tampoc cal.
9: Sí, tampoc era aquesta, tampoc és això el que volia dir, però que és... O sigui, que no és seriós dir que una persona està caducada.
8: Seriós o no seriós, no. Jo crec que la seva època política està en primera línia, ha passat, i penso que és un error, parlant en tacticisme, crec que és un error del partit, doncs tornar-la a posar en primera línia, perquè jo crec que, bueno, que l'Ada, doncs, a Barcelona, doncs, genera, hi ha gent que sí, doncs, té adeptes, doncs, que poden, que el personatge pot afavorir-los, però penso que hi ha moltíssima gent de Catalunya que no la veu com un personatge amable ni que hagi fet quelcom suficient per millorar la situació de l'habitatge a Barcelona i que pot perjudicar-los. Jo crec que per això és un mal candidat.
9: Jo crec que a Barcelona qui ha fet guanyar en terça de Colau ha sigut Jaume Collboni.
7: Jo,
5: Enric, què volies afegir?
7: Jo penso que Podemos i Esquerra Republicana s'ho trobaran en els resultats d'Espanya. Perquè vosaltres creieu que algú que vulgui votar Podemos digui, no, és que van a Esquerra Republicana, doncs jo no els voto a estos. A estos independentistes jo no els voto, i a partir d'aquí ja hi són pel tros. O sigui, per mi que s'equivoquen. I en tema de l'Ada Colau, a veure, jo sé que ella anava als desaucis quan li deien, vine cap aquí que ve la premsa. I llavors ella hi anava. M'entens? O sigui, si no, no apareixia. A partir d'aquí, tot el tema de la flotilla i totes aquestes coses, què fem? Fotem conyes o no fotem conyes? A veure, anem per treballar, doncs no comencis dient tonteries que tu no pots pagar un pis quan tu has estat cobrant no sé quants milers d'euros quan has sigut alcaldessa. No comencis a dir tonteries, va.
9: A mi, en canvi, i en el paper aquest de defensor de la Colau que m'ha tocat avui, he de dir que aquest socialitzar les dificultats que es tenen amb l'habitatge des d'una posició que es pressuposa de poder, com la de Colau, a mi em sembla més que correcta, no? I que hi hagi un exemple de que una persona que tothom assumeix que té un rol de poder i que té la vida resolta, pugui compartir i pugui socialitzar, que tampoc és fàcil l'habitatge per ella. Doncs a mi això em sembla correcte.
7: I després pregunto... Perdona. Pregunto-li als transportistes si estan gaire contents amb tot el tinglado que van muntar ella i la Janet Sanz d'illes peatonals i coses d'aquestes.
5: De superilles, no?
7: Pregunto-li.
9: Jo, com a persona que camina, estic molt content, la veritat.

0: Per tant, si hem de buscar alguna persona absurda que lideri solucions absurdes, doncs ja tenim a l'Ada Colau. Jo crec que en realitat sí que és una bona candidata.
1: Doncs continuem precisament parlant d'habitatge, que hem fet referència. Tornem a Badalona perquè s'han suspès els primers desnonaments a la ciutat. D'aquesta manera es comença a aplicar aquest decret d'habitatge que es va aprovar dimarts passat al Consell de Ministres i també es va publicar dijous al BOE. Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil i segons fons judicials, però encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que es podrien fer-ho abans de la data del llançament. Pel que fa als desnonaments que es cursen per la via penal i que busquen que s'imposi una pena a l'autor, a més de recuperar l'habitatge, a la ciutat encara n'hi ha 19 pendents, prop d'una vintena. El decret d'habitatge implica, entre altres, que es prorroguin 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeixi també aquestes persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris perquè ho assumirà l'administració. Què en penseu? Què suposa aquesta mesura per a les famílies afectades, per a aquests desnonaments a Badalona? Creieu que pot donar-los un marge real per trobar una solució a la seva situació habitacional?
2: Fins quan? Fins quan ho allarguem, això? Clar, perquè si em diuen 1 any o 2 anys o 5 anys, és molt diferent. Però de totes maneres, aquestes persones, jo els diria... No us fieu de res i comenceu a buscar on sigui i com sigui un lloc per anar. Perquè en qualsevol moment us diuen que sí i en qualsevol moment us presenten aquí. Vinga. Perquè de paraules poden dir moltes coses. Els fets i per escrit. O sigui, fins quan tenim temps per estar aquí? 1 any o 5? És diferent. Hem de córrer més o hem de córrer menys? Però intentem buscar alguna solució i una solució és buscar algun lloc per anar a viure.
3: Roger? Bueno, al final són globus d'oxigen, no? No sabem el que durarà, però vaja, jo crec que és una bona notícia. Els que queden, doncs, serà doncs, perquè hi ha jutjats que van més lents i hi ha jutjats que van més ràpids. Suposo que tots els advocats personats en causes d'aquest tipus doncs, ja ho hauran sol·licitat. I vaja, suposo que és qüestió de temps, però vaja, són globus d'oxigen i és permetre una miqueta a la gent doncs, intentar buscar solucions en un dels principals problemes ara mateix per tots, per qualsevol ciutadà, que és la vivenda.
1: Tomàs?
0: Sí. La vulnerabilitat és una cosa en la que tots els partits estarem d'acord, sempre. A mi em sorprèn el partit del govern d'Espanya, que ha estat tants anys al capdavant i ha permès tants desahucios. Segurament hi ha molts que han sigut que eren de persones vulnerables i no sabia fer res. I ara es fa també i es fa conjuntament amb una quantitat també de mesures que el que fan, per una banda es pensa que protegeixen a l'inquilí, però per una altra banda estan atacant directament el que seria el propietari, de manera que bueno, l'oferta continuarà, si això esperem que no continuï així, doncs no serà una solució en quant a que hi hagi més pisos posats a l'oferta, que és la solució que el millor que pot passar. Aleshores, bueno, en definitiva, el tema dels desahucios, sempre que siguin persones vulnerables, totalment d'acord, però la figura del desahucio és important que continuï. És important que continuï. O sigui, que no se suspenguin tots els desahucios.
3: Però ningú portarà la contrària en això. O sigui, a la llarga, és obvi. Aquí el que hem de defensar, jo ho dic aquí obertament,
0: no, vull dir, òbviament,
3: és un principi de l'estat de benestar defensar la propietat privada. Vull dir, el que sí que hem de protegir és la gent més vulnerable, la gent que no pot arribar, la gent que no pot pagar. Aquests els hem de protegir, els hem d'ajudar. I exactament és el que fa aquest decret. És al final protegeix els més vulnerables i els que més necessiten.
0: Fa més coses. No només fa això.
4: El mateix dia, el primer dia que va aprovar aquest decret, que ja van aturar alguns desnonaments, va haver un desnonament a la Rambla de Barcelona, sí, que es va mobilitzar, però es va fer aquell desnonament. Sí, i es va fer perquè, tot i que la família que hi vivia era vulnerable, la propietària de l'habitatge també tenia un certificat de vulnerabilitat i s'entenia que s'havia de fer el desnonament, sí? O sigui, i això és amb aquest decret en marxa. O sigui, aquest decret protegeix a l'arrendatari i protegeix al propietari. I el que a mi em sap supergreu i de veritat que és que em fa mal és que hi hagi gent que continua dient que això està malament. I que hi hagi gent que tots sabem que si arriben a govern el teu PP o Junts o qui sigui, el primer que faran és aturar aquest decret perquè es pugui tirar al carrer a tothom encara que sigui vulnerable. Llavors, no. Ara... No, sí, no. Perquè van votar que no al decret fa 3 dies.
0: Però

0: Van votar que no a la desprotecció de la propietat privada, però és que això
1: no és cert. T'estic explicant el cas del desnonament de la Rambla, que va fer amb aquest decret, que s'ha justificat a pel jutge, que s'ha de fer igualment.
0: De cap partit dient que la vulnerabilitat és que no sigui algo que s'hagi protegit.
1: És que
0: s'ha de protegir.
1: És que el que no podem és legislar o defensar coses en funció del que ha vist cada un. Sí? La realitat és la realitat.
0: No, jo diria, clar,
1: aquell desnonament s'ha fet. O sigui, doncs aquest decret...
2: Doncs no coneixes el fons del cas. Aquí hi ha hagut un procediment judicial que ha durat 2 anys, hi ha una normativa que defensa i que protegeix els més dèbils, els més vulnerables. Sí, el propietari també era vulnerable, bueno, doncs el jutge haurà pres una decisió.
1: Que no podem fer demagògia.
2: La propietat privada l'hem de seguir defensant, perquè és un dels principis del nostre estat del benestar.
1: Si no em sembla malament...
2: Hem de protegir els que més ho necessiten.
1: Si no em sembla malament...
2: Sí, jo crec que és la funció de la política.
1: Precisament el que t'estic dient...
2: Els que més ho necessiten.
1: Precisament el que t'estic dient és que aquest decret no posa res en risc.
0: Sí,
1: no posa en risc la propietat privada.
0: Sí que ho posa.
1: I aquest desnonament ho demostra. Llavors, que ara vinguin... Jo sóc el primer que critica el PSC, perquè el PSOE, perquè penso que aquests 8 anys no ha fet tot el que podria fer en termes d'habitatge.
0: I
1: perquè hem tingut a ministres del PSC, del PSOE, dient... que l'habitatge era un dret, però que també era un bé de mercat. Sí? Llavors, jo sóc el primer que critica això, però no m'empasso que ho critiqui al PP, que està directament en contra d'aquest decret i que està directament a favor de tirar al carrer a la gent vulnerable.
0: Però mira, un propietari que tu li dius que al cap de 5 anys sí o sí ha de renovar el contracte de 5 anys i si no ho fas, li has de pagar un any... I si tu ara tens un pis de lloguer, i bueno, i després ara ja podríem parlar també de tots els temes d'ocupació, incoocupació, etcètera, que encara no estan resoltos i que encara no hi ha seguretat sobre això, i tu tens un pis en lloguer, què faries? Jo crec que molta gent que no l'està posant al mercat de lloguer.
1: És que això no sé si...
0: Tothom té amics, familiars, etc.
1: No és cert. Gavi. Si tu tens un pis i tu necessites aquest pis, estic segur que aquest decret no t'aplica la renovació automàtica. Vale? Llavors, no intenteu confondre la gent.
0: És el que diu,
1: El que diu és que si tu tens un pis i aquest pis no el faràs servir, i el que faràs amb aquest pis és jugar-lo com a habitatge turístic, o jugar-lo com a habitatge de temporada, o jugar-lo a un preu inflat... Llavors, a renovar el contracte i te jodes.
0: No te negaria que al final fos així, però és que
1: la literatura o el que hem vist que ha donat a TikTok.
0: Això són sensacions.
2: El que es busca és que es deixi d'especular amb la vivenda, i és l'objectiu final, no? Que això no és la solució en absolut, però és que al final la vivenda és algo tan complexa que depèn de totes les administracions, no només de l'administració de l'Estat, també de les autonòmiques i també de les locals. I si ens centrem aquí a la nostra ciutat, aquí a Badalona, ostres, què ha passat amb els pisos turístics? S'havia de prorrogar el tema de la paràlisi, de que no es puguin renovar llicències, i això fa quasi un any que s'ha de portar ple, i ara mateix Badalona torna a ser tierra de nadie, no tenim inspectors de vivenda, som dels municipis que menys vivenda pública ha fet. Ostres, escolta, quin model volem, no? El model de Barcelona, en què ha baixat el cost de lloguer un 5%, que és poc, i que és insuficient, i que una de les solucions és fer més vivenda pública, com diu el Tomàs, sens dubte, en cal moltíssima més. O el model de Madrid, que ha pujat un 20%, no? Què volem? Què volem? En els darrers 5 anys és el que ha passat. Ostres, jo crec que les polítiques que s'estan aplicant aquí són insuficients, sens dubte, en calen moltes més, moltíssimes més. Però vaja, estan començant a donar els seus fruits, no?
3: Enric, vols afegir alguna cosa?
4: Sí, que tot això d'aquest tema de les vivendes aquestes, del lloguer i totes aquestes coses, què passa? Tu tens un pis, el tens per llogar. Si comencen a posar tantes traves al propietari, jo sempre ho he dit, què passa? Pues el propietari, escolta, pues el poso de lloguer turístic, el poso de lloguer de temporada, coses d'aquestes, i em salto totes aquestes lleis. Per què? Perquè això són traves que em posen. Imagina't que, a més a més, se'm posi allà dintre una persona que se'm quedi sense feina i aleshores serà una persona vulnerable que el tindré d'aguantar jo, no m'interessa. O sigui, poso aquest pis per turístic i vinga, i tira pelante. I a partir d'aquí s'ha saltat totes les traves. Què es pot fer? Que aquella persona torni a recuperar la confiança i aquell pis el torni a posar al mercat del lloguer normal, i aleshores, quan se'n vagin aquests llogaters de 5, 6 o 4 anys, perquè hi ha vegades que hi ha persones que diuen, mira, a mi en 4 anys jo en tinc prou perquè me'n vaig a viure fora, perquè torno, i nosaltres avisen el paleta, que aquí entro jo, i diu, mira, noi, que hem de fer el pis, l'hem d'arreglar, i totes aquestes coses. Amb totes aquestes coses del pis turístic i pis de temporada, aquí no s'arregla res, absolutament res, vinga, tira-li endavant i avall va que fa baixada i que caiguin escalers. I aleshores, pues, aquí tenim el problema que no volem un lloguer com feia fins ara, sinó que volem un altre tipus de lloguer. Pues aneu demanant i aneu fent, però els propietaris aniran canviant la manera de llogar.
1: Mi, perdona, però és que no m'agrada llogar. Que al final caiem en el lloc de la desinformació. O sigui, si estem parlant de que aquest decret renova el contracte sempre que s'estigui al dia de pagaments, no podem dir, no podem entrar aquí a insinuar que, no, és que si està a l'atur, llavors hauré de mantenir-li el lloguer sense que em pagui. Això no és cert. És que això no és cert. I ho podeu dir 200 vegades, però no és cert, ¿vale? Perquè el lloguer es renovarà sempre que la persona estigui al dia de pagaments. Sí? Llavors, no podem entrar al lloc de la desinformació.
0: No podem
1: criticar aquest decret dient que l'habitatge turístic i el lloguer de temporada no estan regulats. Bueno, doncs regulem-los millor, doncs aturem aquesta xacra que és el lloguer turístic d'habitatges que haurien de ser per famílies. Aturem això, però el que no podem fer és desregular.
2: El que no podem fer
1: és desregular totalment.
2: Aquí estem fent el contrari. Aquí a Badalona estem fent el contrari.
0: Aquí es farà.
1: Aquí a Badalona estem fent tot el contrari.
0: Està previst.
2: Aquí tot està previst sempre. Està previst. Aquesta ciutat i mai arriba.
3: Anem a parlar precisament. Anem a parlar de Badalona i encara sobre l'habitatge, perquè la primera promoció municipal d'habitatge públic ja comença a caminar. L'Ajuntament iniciarà aquesta setmana a través de l'empresa municipal Engestur la construcció d'aquesta primera promoció de pisos pública al barri de la Pau, al carrer Lit 77. S'hi construiran 16 pisos de protecció oficial en règim de compra amb preus entre 200.000 i 240.000 euros. Escoltem l'alcalde.
5: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
3: Després també està prevista una segona promoció al barri de la Salut, al carrer Richard Strauss, amb 19 habitatges en règim de lloguer d'entre 550 i 600 euros mensuals. Com ho valoreu? És un primer pas per resoldre el problema de l'habitatge? Són suficients pisos? No...
0: Polítiques de fet, de hecho. Mm-hmm. Sí, no, menos bla, bla, bla y más hacer.
2: Pero poco hacer, ¿eh? Muy poco, ¿eh?
0: Bueno,
2: muy
0: pero,
2: poco. És lamentable i l'alcalde menteix. O sigui, això de que fa 20 anys que no es fan vivendes públiques és mentida. L'any 2020 es van fer vivendes a Montigalà. Vull dir, és mentida que no es fa vivenda pública des de fa 20 anys. Primera mentida. Segona, totalment insuficient. O sigui, estem parlant de que Montgat, amb els habitants que
0: ningú
2: té,
0: ha dit que sigui suficient.
2: En fa més de 200 i aquí, ostres, parlàvem de 8, parlàvem de quantes vivendes estem parlant, no? Pels habitants que té a Badalona i també per la situació socioeconòmica dels nostres veïns, que al final és la que és, no? Som una de les ciutats més necessitades i som una dels municipis que menys està fent per atacar un dels principals problemes de la societat, no? I això és trist i és greu. I el tema dels pisos turístics, el que parlàvem, doncs és un dels exemples.
1: Que tenim un acumulat de 400 milions de superàvit que es podrien invertir fàcilment i no s'inverteixen perquè la línia política d'aquest govern no és defensar l'habitatge. I fan els pisos mínims que els obliga la llei i fan el mínim que els obliga la llei. I a més treuen pit. O sigui, fan el mínim que els obliga la llei, tenen una millonada de superàvit i no la inverteixen en res, ni en res relacionat amb habitatge, ni en res relacionat amb manteniment, ni en res. I encara treuen pit i fan propaganda. I és el que deia el Tomàs abans. No, però és la sensació. Clar, la sensació, si fas 40 TikToks, doncs potser la sensació no. És que això és la fantàstic. Sensació és... Però la realitat, no la sensació, sinó la realitat és que això és un drama i que aquest govern passa olímpicament del problema
0: la
1: de
0: la sensació és la seguretat que puguin percebre els
1: propietaris
0: de
1: percebre...
0: posar els seus pisos.
1: Sí, clar, també tothom percep que la seguretat ara és fantàstica
0: poseu,
1: i hi ha tirotejos a Llefià.
0: Us poseu
1: però
0: com us
1: percep
0: poseu,
1: que la seguretat és millor perquè no tenim a un exalcalde fent TikToks cada dia
0: que
1: dient que Badalona és el
0: bla, bla, bla, i més hacer és Xavier García Albiol, encara que sigui, i evidentment ell m'ha dirà tampoc que això soluciona, que no ho soluciona el problema, evidentment que no, perquè és molt difícil, però tot s'ha de tendir, s'han de fer els petits passos mesos per arribar al final a la millor solució, però tot suma.
1: Aquesta campanya de propaganda per setxar pisos és de barco.
0: No, mira, escolta, mira, perdona que et digui,
1: però... Tomàs, que no passa res, però, jo entenc que si tu ara... ho has de defensar, això, que és la teva feina.
2: La nostra,
1: però, jo entenc que t'hi va el sou i que ho has de defensar, això, però això és una vergonya, home.
2: Una de les coses.
1: Aquesta campanya de propaganda per setxar pisos.
0: No, home.
2: Una de les coses.
3: Que si no, no s'entén. Donen un, sisplau.
0: Si es posa ara, si es posen ara aquests pisos que han començat ja a fer els moviments de terra, aquesta política, que és de ara, de la moda de ara, no, és de ja des de fa temps.
1: Si n'han anunciat 15 vegades.
2: L'Ajuntament deia que un dels problemes que tenien és les traves administratives, que s'han de fer moltes coses per poder tirar endavant aquest tipus de qüestions. Per això la Generalitat va posar...
0: Pues menos bla, bla, bla, i más hacer, hacer, hacer.
2: I per què no s'han posat més terrenys a disposició de la Generalitat per fer més vivenda pública? Era un dels objectius. O sigui, l'Ajuntament es queixa de traves administratives. La Generalitat diu, val, tens raó, hi ha moltes traves administratives. Tu dona'm els terrenys i jo t'ho construeixo. Però que això tampoc s'ha fet. Badalona n'ha posat 3 només. Llavors, bueno, són una de les altres coses que no s'entenen, no? Llavors, bueno, en fi, jo crec que hi ha una deixadesa absoluta, és el que diu una miqueta el Gavi, que no hi ha intenció, és un dels eixos de treball d'aquest Ajuntament.
3: Enric.
4: Traves administratives. M'ha agradat molt aquesta frase. Molt. Pregunteu als autònoms que estem tancant per jubilació, per què tanquem? I no tanquem per falta de feina. Tanquem per traves administratives. Estem cansats de tanta paperassa i tanta paperassa i tanta paperassa i al final dius, bueno, per tot això, mira, me'n vaig a la jubilació, que em cauran uns diners i van venir barca nova. Persiana avall i s'ha acabat la història. M'ha agradat aquesta frase, però, de les traves administratives.
1: El que parlem, si voleu, parlem de traves administratives. Les traves administratives s'ha d'entendre d'on venen. En primer lloc, a Badalona, el tema de l'habitatge i la construcció té traves administratives, que és que una llicència d'obres triga un any o dos anys.
4: No,
1: llicència que triga un any o dos anys...
4: Obres menors, mig any, obres majors, un any.
1: Per què triga un any?
4: Perquè és una barbaritat. Perquè portem anys així.
1: I
2: és la llei. No és la llei.
0: És el compliment estricte de la llei.
1: Precarietat, treballadors que no volen treballar a Badalona perquè no es pot treballar aquí. O sigui, és que són moltes les circumstàncies. I per què hi ha moltes més traves administratives? Home, perquè durant anys i anys i anys hem tingut polítics que ficaven la mala caixa. I llavors ara tot ha de passar per l'interventor 40 vegades. Clar, tio, doncs no haver robat.
0: Entre altres, has parlat en el passat, el Partit Popular porta des del 23, potser estàs parlant d'abans.
1: Home, no, estic parlant del teu històric Partit Popular, sempre Rato i companyia. Si vols, parlem. Home, no, clar, del Partit Popular i del Partit Socialista, no serà meva. Escolteu, qui ha ficat la mala caixa històricament.
4: Escolteu-me, deixeu-vos estar històries. Quan una persona té un terreny, una casa per fer, i se'n va amb un arquitecte i li diu, escolta, miri, a mi m'agradaria fer una casa aquí, faci un projecte. Quant de temps puc trigar a tenir la casa feta? L'arquitecte li diu, miri, només de llicència d'obres se li passarà un any mínim perquè no tindrà la llicència d'obres a l'Ajuntament de Badalona. I després compti aquests temps per acabar l'obra. Entesos? O sigui, el que s'ha d'escurçar és aquest temps. I aquest temps porta anys i anys i anys igual.
1: Però no és així tot arreu, eh?
0: Tota la vida.
1: No,
0: és així tot arreu. Però això és l'aplicació de la llei que fan els tècnics de l'Ajuntament.
4: Sí, però jo en aquest moment no culpo en els que estan manant...
2: El que passa en aquesta lluitat no passa enlloc. Jo m'estic fent... Bueno, ara he de fer una obra gran i quan a la gent li dius on és l'obra i dius Badalona, diu, ui, mare meva, Badalona, l'Ajuntament. Ui, prepara't pel que t'espera, no? I és que és la realitat. Tenim un Ajuntament que no funciona, que genera plegat, que és un desastre.
0: És molt garantista.
2: El problema no és la llei, que és l'Ajuntament.
1: El problema és la llei. El problema és que els treballadors no estan a gust, que no poden treballar, que us plega el gerent, que us plega el coordinador, que us plega l'altre. O sigui, si és que no vol estar ningú arrodellat d'aquesta gent que hi ha a l'Ajuntament de Badalona.
3: I avui, ja que la tertúlia bona part s'ha centrat en el tema de l'habitatge, hem de tornar a posar sobre la taula el tema del parc d'habitatge envellit, que moltes vegades es parla a Badalona, i és que avui ens hem despertat amb aquesta notícia que hem explicat aquí al Badalona Matí, i és que s'ha esfondrat un sostre d'un edifici al carrer Bruc, eh? L'ensorrament d'aquest sostre de la planta baixa d'un edifici del carrer Bruc de la ciutat va obligar a evacuar 4 persones aquest diumenge al vespre. Va passar cap a 8:15 quan es va esfondrar un 5 metres lineal, segons ens han informat els bombers aquest matí, del sostre de la planta baixa d'aquest immoble de planta baixa i primer pis. Hi vivien unes 5 persones. Els bombers hi van desplaçar 2 dotacions i van evacuar una dona de 43 anys, també els seus 2 fills menors que vivien en aquesta planta baixa i una altra persona que vivia al pis superior. Totes 4 es van reubicar a cases familiars i els bombers ens han dit que avui està previst que revisin l'estructura de l'edifici, també amb la participació d'aquest arquitecte municipal, per determinar l'estat i valorar les actuacions necessàries. No sé, Tomàs, teníeu sobre aquesta situació...
0: No tenia informació, però bueno, està bé que revisin, no? Que has dit. Sí, va fer gràcia que diu que revisin, sembla evident, no? Si hi ha hagut un esfondrament, no sé, no tinc més informació que afegir al respecte, em sembla...
1: Aquí o fem revisions proactives de tot el parc d'habitatge de Badalona, que sabem que tenim zones que es van construir amb mitjans limitats, autoconstrucció, sense planificació, o fem de veritat un pla que garanteixi una revisió total i proactiva de tot aquest habitatge, o cada vegada tindrem més problemes. Ho vam tenir a Canigó i cada dia tindrem més problemes.
0: La cosa és que existeix, això. El que passa que no sempre...
1: El que passa que s'ha de fer i tenim l'Ajuntament que tenim. Si jo coincideixo amb el que el problema
4: és que passi. 26 anys fa que demano jo això, d'aquesta revisió de tot el parc d'habitatge.
2: És essencial.
4: 26, només 26. Ningú m'ha fet cas. És demanar-ho a la paret. Ningú.
2: Però què ha de passar?
4: Cas.
2: Què més ha de passar perquè es faci? Jo, a vegades, dius, ostres...
4: Que algú ho vulgui fer. Que algú ho vulgui fer. I no ho volen fer, no sé el per què.
1: Però és que al mitjà és que tenim un superàvit de 400 milions. O sigui, és que no sabem què fer amb els diners a Badalona. Doncs pues mira, una cosa amb la que poden invertir.
3: Molt bé, doncs, sens dubte, encara queda feina a fer. Continuarem parlant d'habitatge, que és un tema ampli, que dona per molt, eh? Continuarem tractant-ho aquí a la tertúlia. Us agraïm avui la vostra presència, l'Enric Garí, el Roger Espí, el Tomàs Vizcaíno i també el Gavi Ramírez. Moltes gràcies, que passeu un bon dia, eh? Aquesta setmana un dia menys, per tant, ja estem a dimarts, arribarà abans el cap de setmana, eh?
6: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
7: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ramon Durant.
1: La penya s'ha entrenat avui preparant el partit de demà contra el Morabanc Andorra, on vol aconseguir, sí o sí, la primera victòria a l'ACB. En futbol parlarem del Badalona, perquè malgrat l'empat a 0 contra el Vilanova, l'equip va acabar el partit doncs, amb un balanç satisfactori per continuar a l'alça. I en plana poliesportiva, avui molt de contingut, amb l'aquatló, també parlarem de l'or del Joventut Fadamar en els specials olímpics, en definitiva, doncs, també del 100 km Badalona Challenge, molt de contingut poliesportiu aquí en el Temps d'Esports. El Joventut, que va patir la segona derrota a la Lliga CB, una penya doncs, que no comptava amb aquest balanç a l'inici del campionat, evidentment hi ha el partit de l'Andorra, que es disputa demà, i on la penya doncs, confia en assolir la primera victòria. Després, el cap de setmana, recordem aquest enfrontament de diumenge a la tarda contra el Barça. Però, en tot cas, com dèiem, un Joventut que doncs, va perdre, ho va fer de manera, al final, pels 20 punts de diferència contundent a la pista del Cosner-Bascònia, en un partit, diríem, on els de Dani Miret doncs, no van ser regulars en cap moment. Semblava que podia haver-hi alguna possibilitat al baixar la barrera dels 10 punts de diferència, però el Baskonia estava més consistent, la penya no acabava de trobar el camí ni els mecanismes necessaris per poder fer front al partit i arribar als minuts finals doncs, amb més igualtat. No? En tot cas, com dèiem, un Joventut que demà, davant la seva afició, buscarà la primera victòria a la Lliga CB, una primera victòria que és necessària, tenint en compte doncs, aquest 0-2, la penya espera situar-se demà 1-2 i rebre el Barça doncs, amb la moral que li pugui donar la victòria de demà contra l'Andorra. Evidentment, això és molt llarg, queda molt encara per endavant, però ja és convenient començar a sumar. De fet, el tècnic de, en aquest cas, sí, el tècnic de la penya, Dani Miret, que parlava d'aquesta derrota a la pista del Baskonia, de com s'havia viscut i del que necessiten fer com a equip. Un Dani Miret que, sobretot, el que demana és calma, perquè sap que estan en el bon camí, però s'ho han d'acabar de creure en diverses qüestions.
2: Que sempre hi ha pressa, s'està treballant bé, evidentment no estem al nivell que esperem ara mateix, competint, però això és una cosa que és més important estar en el camí adequat i sobretot el que dic és ens està afectant a nosaltres mateixos ser els primers que ens estiguem posant presses i ens estiguem equivocant en l'ordre de prioritats. Vull dir, el primer és ser sòlid, és ajudar l'equip en defensa, és fer faltes i si hi ha un dia que no m'arriba la bola i no faig punts, estar tranquil. O deixar fluir el joc, o fer que els meus companys juguin millor amb mi que sense mi. O, bueno, tots els intangibles del bàsquet, quan no estàs tranquil, és quan et surts del camí correcte, no? Quan no t'ho creus o quan deixes de confiar. Per això mateix, jo confio al màxim perquè tothom hi ha de confiar en que aquest creixement ens portarà a ser l'equip que volem ser.
1: Doncs la penya que demà rebrà l'Andorra al Palau Olímpic i, això sí, una de les notícies positives que ens feia saber també el company Xavi Ballesteros un cop finalitzat el partit és que Ante Tomic ja ha estat fent en aquestes últimes hores algun exercici amb el grup. Encara no diríem que encara no fa un entrenament sencer al ritme dels companys, però s'espera, segons les previsions, que en uns 15 dies pugui tornar ja a gaudir de minuts. Això vol dir que a finals de mes, el mes estirà, començaments de novembre, Ante Tomic, i aquesta és una gran notícia pel Joventut, que en determinats partits l'ha trobat a faltar moltíssim, doncs torni a estar ja a punt en les rotacions de la penya. Veurem, esperarem, això sí, doncs la competició no s'atura i la penya doncs, que haurà de continuar afrontant els partits que resten d'aquí a final de mes sense Ante Tomic, que està ja molt proper a tornar. I en futbol, el Badalona, que encadenava en aquest cas un empat contra el Vilanova, 3 victòries i un empat, 10-12. Segurament, després del mal inici de campionat, tothom qui més qui menys hagués signat que en els quatre partits següents s'haguessin sumat 10 punts sobre 12 possibles. Curiosament, el Badalona, que es manté en el lideratge, això sí, amb un partit menys, hi ha diversos equips. Menys el Vilanova, Sant Joan de Montcada, la resta de partits es disputen aquest dimecres. Recordem, els partits que no es van poder disputar la setmana passada a causa de l'aiguat. Hi ha dos equips que per puntuació podrien passar al Badalona. Altres podrien empatar, com l'Hospitalet, per exemple, però hauria de marcar molts gols per passar per davant del Badalona. Són dades circumstancials, però és curiós perquè tant Martinenc com Muntanyesa sí que si guanyen els seus respectius compromisos, que no ho tindran fàcil, doncs poden passar, en aquest cas, el Badalona per davant, i també el Vilanova, que a cas de fer-ho amb el Sant Joan de Montcada, tot i que no jugaran fins a final de mes, doncs també seria el líder de la competició. Molt bon partit entre el Badalona i el Vilanova. Almenys estaríem d'acord que, veient el resultat, sense saber res del partit, segurament doncs pensaríem, ostres, quin partit més soso, aquest 0-0, però, en tot cas, va ser un partit intens, va ser un partit vibrant, va ser un partit on hi va haver algunes ocasions de gol, no masses, però sí que n'hi va haver, i el Badalona és qui va estar més a prop contra un rival molt dur, defensivament, i que també va saber atacar quan li tocava, aquest Vilanova, que segurament estarà a la part alta de la classificació, com dèiem, el Badalona, que va fer front a un bon compromís. Ens atreveríem a pronosticar que tots dos equips estaran lluitant per estar entre els cinc primers classificats. Geni Sampietro, tècnic del Badalona, que valorava així el compromís.
3: Quan vens a tres victòries i jugues contra un rival com el Vilanova, que m'ha semblat un tros de rival, doncs és un bon punt, penso. Al final no s'ha escapat. Sí que és veritat que crec que si analitzes les situacions de gol, que és del que es basa al final quan dius si és un resultat just o no, crec que hem tingut bastantes ocasions per poder fer el gol i guanyar. Però, bueno, l'equip realment, més enllà del resultat, crec que està molt bé, ha jugat molt bé. Els primers minuts ens ha costat una mica... No ens ha costat, però ha estat més igualat, i després amb l'entrada del Casti, per la mala sort de la lesió del Tom també, crec que hem estat millor en pilota, i crec que ells han fet un... Els hem obligat, crec que ells, a fer un sobreesforç per defensar, i ells també ho han fet bé, però crec que... O sigui, estic content del rendiment de l'equip.
1: I Geni Sampietro, que deia, nosaltres no tenim pla de partit, nosaltres fem el que toca, i és intentar jugar a futbol, el que fem en els entrenaments. Després, les coses es van coent dins del camp.
3: Tenim pla de partit, no? Això que està de moda ara, el pla de partit és el que entrenem cada setmana, i la meva xerrada mai els explico, perquè jo no sé el que passarà al partit. Llavors és sortir, jugar com ho fem sempre, i a partir d'aquí el futbol pues, és improvisació i van sortint les coses. Llavors crec que hem estat de menys a més en tot el partit i molt content per això. Potser al final ens ha faltat un punt més com de desequilibri, però clar, si analitzes que tens els quatre extrems de la plantilla lesionats, dius, pues, crec que també és normal que ens hagi pogut faltar això.
1: Un dels jugadors del Badalona, Jaume Pinyol, que es deia que, ostres, dins del repartiment de punts, creu que el Badalona va estar més a prop de marcar i que segurament doncs haguessin merescut guanyar.
4: Ocasions clares, jo crec, d'ocasió de gol clara, jo crec que hem tingut nosaltres més, que mereixíem a lo millor alguna més, però ha sigut un partit molt igualat, molt intens, i bueno, a seguir és un punt més, i per això no perdem com el dia del Martinenc.
1: Dos apunts més futbolístics. Victòria del Sigur al cap de setmana al camp de l'AMB de Lleida, 0-2. Tres victòries de quatre partits per les de Dani Molina. I també Ainhoa Marín, la jugadora de la Real Sociedad, la jugadora badalonina, que va poder debutar. Ho va fer en el 1982 de l'Estats Units-Espanya, amistós que es va disputar a Washington, i que, doncs, com dic, va substituir, en aquest cas, a una de les seves companyes i va debutar com a internacional absoluta. Avui tindrà la davantera badalonina la segona oportunitat de sumar una segona internacionalitat absoluta en el duel que també enfrontarà Estats Units i Espanya. Espanya, número 1 del rànquing, Estats Units, la número 2. Com dèiem, el partit d'avui es disputarà a la 1 de la matinada, hora peninsular, a Filadèlfia. Parlem de l'Aqualó, la 23a edició de l'Aqualó Ciutat de Badalona, que va reunir a 218 participants, un 26% més que l'any passat. La prova va sumar 45 participants més que en l'edició anterior i va assolir la millor xifra de participació des del 2022. 144 ho van fer a la prova absoluta i 74 en la prova jove, dues categories que han contribuït a l'augment de participació de les cites, d'una de les cites de més renom del calendari esportiu de la ciutat. La competició organitzada pel Club Natació Badalona combina curs a peu i natació en aigües obertes al litoral badaloní. Ens ho explica Marc Morero, que és organitzador d'aquest Aqualó Ciutat de Badalona.
5: Ha sigut un bon dia. En comparació a l'any passat teníem l'aigua molt plana. A més, fa una bona temperatura, que tampoc fa molta calor per córrer, així que ha estat un gran dia. Els he vist molt en forma, sobretot a la prova absoluta masculina. Ha sigut un final molt renyint, demana apretant-se des de tota la pujada i baixada fins a tota la recta, i se'ls ha fet una mica dur, però s'ha vist des de fora molt bé.
1: L'extriatleta professional Judit Corachán es va alçar una victòria en la part femenina. Pel que fa, en aquest cas, a Max Sánchez del Prat, va ser el vencedor absolut masculí d'aquesta 23a edició. Tots dos van apuntar la duresa del circuit, però també les bones sensacions després de fer una competició d'aquesta magnitud. Escoltem el Max Sánchez i escoltem també la Judit Corachán, els guanyadors.
6: Ha sigut durillo perquè, sobretot, el format aquest de la cursa a peu primer i després la natació és durillo, perquè després la gent s'ha nedat a tope i és durillo.
7: Uau, doncs és aquesta sensació de dir quina sort tinc, que per mi ara és un canvi d'etapa, de dir ara ja penso en gaudir, de competir, però que encara així segueixi guanyant, és de dir, Judit, és que no et pots queixar de res.
1: Aquest Aqualó forma part de la Lliga Catalana de Clubs i acull el Campionat de Catalunya Absolut. I parlem del Fedamar Joventut, perquè va prendre part en els Specials Olímpics i va aconseguir ni més ni menys que l'or. Es van celebrar aquests dies passats a Tarragona la penya que, en aquest cas, el conjunt verd i negre va superar a la final a l'Esprocit per un ajustat 26-22. Havia eliminat el dia anterior, en la fase prèvia, el Real Shooter per 30-12 i també havia guanyat els Fènix per 21-12. Doncs la felicitació per aquest Joventut Fedamar guanyador i hort en aquests Specials Olímpics, uns Specials Olímpics que es van celebrar a Tarragona i que van agrupar durant 4 dies aproximadament uns 1.700 esportistes distribuïts en 15 disciplines esportives. I fins aquí el que hem tingut temps d'aquesta informació esportiva. Demà més aquí als 94.4 en els Esports Migdia. Adéu-siau!
0: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: I ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques.
3: Quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta doncs, el funcionament de l'aula.
4: I llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar.
5: Que s'animin, rebran més del que donaran.
6: El que s'hauria de fer és substituir aquest rellotge per un rellotge actual, no?
7: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni, per aquest espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
2: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués... No sé què de frenar, res, en absolut.
8: La crisi de l'habitatge també afecta els infants i adolescents que viuen un procés de desnonament a les seves famílies. Les conseqüències d'aquesta situació la majoria de vegades es veuen reflectides en l'àmbit educatiu. Des del centre Baldomer Solà, al barri de Sant Roc, expliquen que la problemàtica genera malestar i preocupació a l'alumne que percep l'angoixa dels seus familiars. Josep Vilaró, director del centre, explica els efectes que té a l'aula.
3: La vivenda, que és un bé i un dret bàsic, no el tenen garantit. Llavors, clar, quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta doncs, el funcionament de l'aula i l'aprenentatge d'aquella aula, perquè si l'alumnat ja no està bé i té una conducta disruptiva o una conducta que sigui apàtica, doncs afecta amb ell directe al seu aprenentatge i també pot ser que afecti doncs, el dels companys de l'aula si la conducta és més social a nivell disruptiu.
8: Per detectar-ho i fer-ne front, un dels eixos principals del centre és establir una relació de confiança entre els docents, l'alumne i la família. Escoltem l'Elisenda Salvador, integradora social del centre.
4: Establim la confiança amb els alumnes i llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar. O inclús ara, des de fa un any i poc, hem establert com una relació fluida amb el sindicat de l'habitatge i llavors bueno, s'ha anat fent bastanta difusió amb les famílies i ara moltes vegades ja són elles qui donen com el pas a l'hora d'explicar-ho.
8: El gran recapte d'aliments tornarà els dies 13-14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorpori més voluntaris. Alfons Nòvio, un dels responsables de la iniciativa a la ciutat, explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
9: També ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes i que és aquesta població mitja alta, però que ara doncs ja no arriben, diguéssim, a on volien i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
8: L'organització calcula que hi podria haver entre 250 i 350 voluntaris a la ciutat que cobriran torns de 4 hores repartits entre el matí, el migdia i la tarda. Margarita Cifuentes, voluntària des de fa 7 anys, anima la ciutadania a participar-hi.
5: Que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peu, si res més. I per contra et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que volia dir, perquè veus la generositat de la gent.
8: La parròquia de Sant Crist de Canyet està sense campanes i sense rellotge des de fa més d'un any. Una situació que preocupa alguns veïns. Expressen que el seu és un barri rural i tradicional i que, per tant, les campanes i el rellotge són aspectes molt arrelats. El rector de Tiana i arxipresta de Badalona Nord, Ramon Santos, afirma que s'està treballant en el cas.
6: El que s'hauria de fer és substituir aquest rellotge, aquest motor, el rellotge, per un rellotge actual, no? I llavors, esclar, això s'haurà de veure també quin cost té, amb tot això estic treballant, vull dir, que el rellotge no funcioni no vol dir que no estiguem fent res. Jo com a responsable també, com sé que és un tema que és una mica sensible, doncs també ho estic treballant.
8: Els gegants de Badalona, Jeroni i Badamar, han sortit d'excursió aquest diumenge amb motiu del seu 80è aniversari. Per primera vegada, les dues figures han emprès una ruta a peu des del centre de Badalona fins al monestir de Sant Jordi de la Murtra, on s'ha oficiat una missa en honor seu i s'ha celebrat un dinar popular. El nom de Jeroni és un homenatge al monestir situat a la Serralada de Marina, un escenari emblemàtic i especial per commemorar l'aniversari d'aquesta parella. Ens ho explica en Gorga Sol, el president de la Colla Gegantera de Badalona.
7: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni, perquè espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, i era una cosa que havíem de fer sí o sí, poder juntar aquests dos símbols, el gegant i el monestir, amb una trobada conjunta. Sant Jeroni porta en el segell del seu pergamí i en el cinturó, en el centre del cinturó, porta doncs l'escut de Sant Jeroni de la Murtra i en el pergamí una inscripció antiga d'aquí del monestir.
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
10: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada, pujar per la porta de davant, respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
11: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
12: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
13: La penya en joc.
12: A Sisa Joventut, Morabanc Andorra.
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
13: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
14: Més clar, més ràpid, més Badalona.
13: bdncom.cat.
14: Badalona passa aquí.
15: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
16: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
17: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
16: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les Corts Europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal a en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè Joan. Sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge, no, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podem dedicar algun, és un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li ha arribat notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, decret en asturià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no?, o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no?, sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no?, que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un CIP o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als els germànics. No, mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que, en el fons, eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I, a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem. però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps,

0: però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està.
0: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests. 18
1: minuts de programa.
0: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: Ah, l'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
1: Deixo una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del Jurgan Jeliu Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
1: Ah.
0: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat candifònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, ens sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves candifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé
1: però
0: per què.
1: Però ho has donat en concret?
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa

0: estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa, i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
1: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
0: Serà fonamental. No? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
1: I com serà, doncs, aquest escenari?
0: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la, i d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes bueno, de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques estan molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles. I per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa seran els pobles tsan occidentals, que donaran origen als tibetans, no? Llavors ja tenim aquí en un moment xinesos, turcs, huns,
1: mongols, tibetans,
0: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
1: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
0: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
1: Aquests sí que en sonen una miqueta,
0: no? Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests. Si pensem, no, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
1: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
0: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir.
1: De fet, el meló suficient.
0: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals de, que conformen els pobles de l'estepa, no hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
1: Que li haurien de dedicar molts programes en
0: tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
1: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
0: D'aquí 12 anys.
1: D'aquí 12 anys.
0: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
1: Quina?
0: El puc fer abans.
1: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
0: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
1: El programa, crec.
0: Vale.
1: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
0: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, uh-huh, i o la que portarà, no?, ja al segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
1: Patxis.
0: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. No? Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. Els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no?, en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
1: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
0: Exacte.
1: Però nestorians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
0: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no?, de les tensions entre l'imperi romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià, i això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme i, per tant, l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre els 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un asturià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
1: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435, hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no?, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
1: cap
0: a l'est, no? El 635, emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. El 635 ja tenim cristians a la Xina.
1: Segle VII, eh?
0: Segle VII.
1: És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica a Xina que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No? Quan un jueu es queixa de que, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria Xina seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del prestatge.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels caraquitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Vale, doncs un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com wang o xa, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sí, com sigui, l'any 1137, no, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukin ad-Din Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu de Xi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple perquè sobren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'algunes d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliud així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? O una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians, nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: I ara, considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques.
3: Quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta, doncs, el funcionament de l'aula.
4: I llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar.
5: Que s'animin, rebran més del que donaran.
6: El que s'hauria de fer és substituir aquest rellotge per un rellotge actual, no?
7: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni, perquè és espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra.
8: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025. Una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
2: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués no sé què de frenar, res, en absolut.
8: La crisi de l'habitatge també afecta els infants i adolescents que viuen un procés de desnonament a les seves famílies. Les conseqüències d'aquesta situació la majoria de vegades es veuen reflectides en l'àmbit educatiu. Des del centre Baldomer Solà, al barri de Sant Roc, expliquen que la problemàtica genera malestar i preocupació a l'alumne que percep l'angoixa dels seus familiars. Josep Vilaró, director del centre, explica els efectes que té a l'aula.
3: La vivenda, que és un bé i un dret bàsic, no el tenen garantit. Llavors, clar, quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta, doncs, el funcionament de l'aula i l'aprenentatge d'aquella aula. Perquè si l'alumnat ja no està bé i té una conducta disruptiva o una conducta que sigui apàtica, doncs afecta amb ell directe el seu aprenentatge i també pot ser que afecti, doncs, el dels companys de l'aula si la conducta és més social a nivell disruptiu.
8: Per detectar-ho i fer-ne front, un dels eixos principals del centre és establir una relació de confiança entre els docents, l'alumne i la família. Escoltem l'Elisenda Salvador, integradora social del centre.
4: Establim la confiança amb els alumnes i llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar. O inclús ara, des de fa un any i poc, hem establert com una relació fluida amb el sindicat de l'habitatge i llavors, bueno, s'ha anat fent bastanta difusió amb les famílies i ara moltes vegades ja són elles qui donen com el pas a l'hora d'explicar-ho.
8: El gran recapte d'aliments tornarà els dies 13-14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorpori més voluntaris. Alfons Nòvio, un dels responsables de la iniciativa a la ciutat, explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
9: També ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes i que és aquesta població mitja alta, però que ara, doncs, ja no arriben, diguéssim, a on volien i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
8: L'organització calcula que hi podria haver entre 250 i 350 voluntaris a la ciutat que cobriran torns de 4 hores repartits entre el matí, el migdia i la tarda. Margarita Cifuentes, voluntària des de fa 7 anys, anima la ciutadania a participar-hi.
5: Que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peu, si res més, I per contra, et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que ho volia dir, perquè veus la generositat de la gent.
8: La parròquia de Sant Crist de Canyet està sense campanes i sense rellotge des de fa més d'un any. Una situació que preocupa alguns veïns. Expressen que el seu és un barri rural i tradicional i que, per tant, les campanes i el rellotge són aspectes molt arrelats. El rector de Tiana i arxipresta de Badalona Nord, Ramon Santos, afirma que s'està treballant en el cas.
6: El que s'hauria de fer és substituir aquest rellotge, aquest motor, per un rellotge actual, no? I llavors, esclar, això s'haurà de veure també quin cost té. Amb tot això estic treballant, vull dir que el rellotge no funcioni no vol dir que no estiguem fent res. Jo, com a responsable, també, com sé que és un tema que és una mica sensible, doncs també ho estic treballant.
8: Els gegants de Badalona, Jeroni i Bademar han sortit d'excursió aquest diumenge amb motiu del seu 80è aniversari. Per primera vegada, les dues figures han emprès una ruta a peu des del centre de Badalona fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, on s'ha oficiat una missa en honor seu i s'ha celebrat un dinar popular. El nom de Jeroni és un homenatge al monestir situat a la Serralada de Marina, un escenari emblemàtic i especial per commemorar l'aniversari d'aquesta parella. Ens ho explica en Gorga Sol, el president de la Colla Gegantera de Badalona.
7: Sant Jeroni porta el nom de Jeroni, perquè espai emblemàtic de Badalona, Sant Jeroni de la Murtra, i era una cosa que havíem de fer sí o sí, poder juntar aquests dos símbols, el gegant i el monestir, amb una trobada conjunta. Sant Jeroni porta en el segell del seu pergamí i en el cinturó, en el centre del cinturó, porta doncs l'escut de Sant Jeroni de la Murtra i en el pergamí una inscripció antiga d'aquí del monestir.
8: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
10: Temperatura a Badalona.
11: 20 graus.
12: Són les 10.
13: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
14: Badalona 94.4.
15: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Mona Summer, la recordamos. I remember yesterday. Todo junto.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Thank you.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: D'aquí just un mes, el 13 i 14 de novembre, arriba una nova edició del Gran Recapte, la 18a ja. Aquest any està dedicada a les noves pobreses, la pobresa que pateixen les persones que, tot i treballar, no arriben a final de mes. Badalona, com a municipi de la demarcació de Barcelona, forma part activa d'aquesta gran campanya. Per això, avui hem convidat a un dels responsables del Gran Recapte a Badalona, l'Alfons Novio. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I també la Margarita Cifuentes, que és voluntària del Gran Recapte. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Les noves pobreses és molt lligat a la manca de lloguers assequibles, els preus a l'alça dels aliments, entre altres coses. Tot això influeix a que moltes famílies necessitin l'ajuda cada vegada més d'aquesta campanya del Gran Recapte. Per tant, podríem dir, al fons, que sou més necessaris que mai.
4: Sí, la veritat és que, bueno, malauradament s'estan afegint nous necessitats, diguéssim, necessitats sobre aquest tema, i la Gran Recapta, doncs, té una finalitat molt, molt maca, i molt, molt rica i ambiciosa. Les noves pobreses, doncs, van vinculades, evidentment, al tema, o diversos temes. La pròpia carestia de la vida, això a alguns els afecta molt, perquè, bueno, hi ha una certa diferència entre el que ingressen i el que poden adquirir, no? Però després també ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes, i que és aquesta població mitja alta, però que ara, doncs, ja no arriben, diguéssim, a on volien, i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda. I després també ens trobem amb aquesta nova generació de joves, o de gent, diguéssim, que prenen la vida solitàriament, i que, econòmicament també tenen dificultats per arribar, diguéssim, a final de mes, no?
3: Aquestes noves pobreses, ens podríem trobar a una persona que fins fa poc feia donacions en aquest Gran Recapte i que ara necessiti rebre'n?
4: Sí, això. A més, ens ho hem trobat, I són gent que, a més, és molt generosa, perquè ha viscut la part, diguéssim, contrària, la de tindre de rebre ajuda. Són famílies, jo recordo un cas molt més recent, amb la qual, doncs, els membres de la família havien perdut la feina i els ingressos no eren suficients, i fins que no van tornar a entrar dintre del mercat de treball, doncs, no van obtenir aquesta millora, i a partir de llavors ells, amb molta il·lusió, ajuden, perquè pensen, evidentment, que hi ha molta gent que els hi fa falta, i ara ells no.
3: Margarita, la tasca del voluntariat és molt important en aquest Gran Recapte. Explica'ns què et va motivar a fer-te voluntària.
5: Doncs el primer any va ser una cosa, no sé, t'ho demanen, t'ho comenten. Després del primer any ho fas perquè ho has gaudit tant que vols fer-ho més cops. Jo fa 6 o 7 anys que ho estic fent, estic molt contenta. Hi ha anys que he fet només un torn, però si és necessari pots fer 2 o 3 torns, el que tu pensis que pots fer, i és una tasca que et dona moltes satisfaccions, i la fas per això, de veritat. O sigui, no és tant un sacrifici com un gaudir d'aquesta tasca.
3: I explica'm en què consisteix la tasca dels voluntaris. Esteu als supermercats, no?, establiments que col·laboren, agafant les donacions que fa la gent voluntàriament.
5: Exacte. Jo només puc parlar des de la meva experiència. Hi ha persones que van en grups als grans magatzems, aquests que estan fora de lo que és el centre de la ciutat o dels barris, i jo sempre he anat a fer el voluntariat a supermercats que estan dintre de lo que és els barris de la ciutat, que són una mica més petits, però déu-n'hi-do. I aleshores estàs en allà, portes una armilla que posa la Gran Recapte, i tens unes bosses que ens han donat les persones que dirigeixen això. I quan entra algú, tu li ofereixes la bossa, li demanes si vol col·laborar amb la Gran Recapta, i normalment, pràcticament sempre, t'agafen la bossa i te la tornen plena o no, però sempre amb alguna cosa.
3: Quins són els productes més necessaris perquè s'omplin aquestes bosses?
4: Bé, sobretot els productes que van envasats i que llavors tenen llarga caducitat. Aquí, doncs, bé, els frescos no, perquè això ja portaria, diguéssim, a un altre camí, que ja en parlem, però el que sí que se recull, diguéssim, són això, llaunes de tot tipus, amb peix o amb llegums o el que calgui, però que tinguin una durabilitat llarga, perquè si no el problema és que després de la recollida ve una ordenació al magatzem, etc., i d'una distribució, i tot això comporta uns dies, i a vegades, doncs, bueno, la caducitat, diguéssim, es fa imprescindible.
3: Quina previsió de quilos d'aliments necessiteu, no?, a Badalona respecte a l'any passat i aquest any, no?
4: Bé, a Badalona s'està bellugant normalment amb una xifra de 4,5 tones aproximadament, eh? Bé, arribar a la cinquena tona seria ideal, però bueno, això ja és responsabilitat i lògicament és una oportunitat pels voluntaris, eh? El tema dels voluntaris, com podeu entendre amb aquesta tasca, són imprescindibles, eh? El voluntariat, diguéssim, és una part, diguéssim, d'aquesta feina de recollida, però que, bueno, que és primordial. Si no hi ha voluntaris, difícilment es pot conquerir aquestes dates, no? Ara, fins ara, diguéssim, jo tinc algunes dates a nivell al nivell del país, de Catalunya, perquè a nivell més ciutadà, no. A més de ciutat, no tenim aquestes dates. No s'arriba, diguéssim, a desfer-ho d'aquesta manera. Però a nivell, diguéssim, del nostre país, estem parlant de que, bueno, a Catalunya l'any passat es va recollir 1,3 milions de quilograms d'aliments, diversos. I això s'ha fet una valoració aproximada i seria com 5,2 milions d'euros el valor, diguéssim, d'aquests productes. Després també tenim una part molt important, que és l'aportació econòmica. Molts doncs, ho fan a través de recollida d'aliments, més tangible, però després hi ha moltes persones també que ja s'estan acollint a la modalitat, diguéssim, de fer-ho per donació. I en aquest cas, les donacions de l'any passat van arribar a 640.000 euros. Aquestes donacions són molt importants. Són molt importants perquè aquestes van destinades pràcticament en la seva integritat a comprar aliments frescos, cosa que amb la recapta això no es podria fer perquè es podrien fer malbé. Frescos vol dir fruites, vol dir verdures, vol dir carn, vol dir peix, totes aquestes coses que de l'altra manera doncs, no es podrien recollir.
3: I totes aquestes donacions que fan les persones als diferents establiments, al final com es reparteixen, com s'organitza tot això?
4: Bé, tot el que se recull va parar amb el banc d'aliments, que hi ha un centre logístic molt gran aquí a la zona franca, i a partir d'aquí, diguéssim, després tenim tota la xarxa de distribuïdors que ja són reconeguts, diguéssim, i que la gent també ha sigut orientada, diguéssim, en aquests centres per anar a buscar els aliments. Aquesta xarxa, doncs, són uns quants milers, diguéssim, de puestos. A Badalona n'hi ha uns quants, també. I, evidentment, aquí cada centre ja té una llista de les persones que s'arriben. Aquestes persones, prèviament, han passat per l'Ajuntament i s'han reflectit, diguéssim, com a persones que tenen, diguéssim, aquesta necessitat de recollir aliments. I a partir d'aquí, doncs, tot això va funcionant. Des d'aquí se va repartir amb aquests puestos i aquests puestos donen a la gent i arriba a les llars.
3: Aproximadament, no sé si teniu xifres, aquí a Badalona quants voluntaris teniu actualment o són necessaris i quants punts de recollida hi haurà a la ciutat?
4: Bé, el nombre de voluntaris a Badalona concretament no tenim la xifra exacta, però pensem, per exemple, que a tot Catalunya s'arriba, o sigui, l'any passat van haver-hi 17.540 voluntaris. Potser a Badalona, doncs, potser estem entre, no sé, 300... 250, 350, imagino que està dintre d'aquesta xifra. Però tot això va en consonància al número de voluntaris amb els centres que poden, diguéssim, fer la recollida.
3: Quants, aproximadament, quants punts de recollida teniu?
4: Bé, aquest any s'ha reduït. per una qüestió de logística, eh? I llavors aquest any a Badalona potser hi haurà entre 35 o 40 centres oberts ara de primeres perquè els voluntaris puguin omplir-los. Conforme vagin havent voluntaris, s'aniran omplint més puestos. Per què tot això? Perquè, bueno, ens trobàvem que n'hi havia molts llocs amb els quals n'hi havia algun voluntari, però no suficients per donar-li abast a tot, el temps. I això era un problema, perquè llavors doncs, es creava, diguéssim, una sensació de buidor. Solució? Doncs molt bé, s'està, diguéssim, aquest any intentant fer-ho d'aquesta forma. Quan estiguin omplers aquests locals, s'aniran obrint altres, de tal manera que podríem arribar a doblar la xifra perfectament. Mm-hmm.
3: Molt bé. I ara, aquesta situació que parlàvem, de pujada de preus en els aliments, preus del lloguer, no? Aquesta situació econòmica, creieu que això pot fer patir una disminució en les donacions, en la compra d'aliments adreçades al Gran Recapte?
4: Bé, evidentment, és molt probable, doncs, que la gent tingui menys disponibilitat per aportar. Però, bueno, comptem per l'altre cantó, doncs, que es puguin afegir noves persones, eh? Perquè aquesta és una realitat. Ara hi ha moltes llars monoparentals, però les despeses d'una llar són les mateixes. Les pensions no arriben sempre a tindre, diguéssim, o aparellar-se amb el cost de la vida, etcètera, etcètera. Llavors, tot això, evidentment, frena molt a la gent. Però desitgem i esperem, doncs, que l'augment de persones que puguin ser voluntàries i que puguin fer aportacions, amb això es pugui una mica compensar la diferència.
3: I si algú que ens està escoltant es vol fer voluntari, com la Margarita, Margarita, tu en el teu cas, què vas fer per fer-te voluntària?
5: Bueno, vaig parlar amb la persona que em va captar com a voluntària i ja està. De fet, jo no vaig fer gaire cosa, però em sembla que hi ha una
3: web,
5: una
3: no?
5: Adreça, oi?
4: Sí, hi ha una... Bueno, hi ha dos webs, una que és la Gran Recapta, que seria el nom de la tasca aquesta que fem avui, o sigui, que presentem avui i que es farà el dia 13 i 14, que és un divendres i un dissabte. Llavors hi ha tres torns. Hi ha torn de matí, migdia i tarda. Cada torn present són unes 4 hores. 9 a 1, 1 a 5, 5 a 9. I cada torn, diguéssim, va composat de dues persones. Per tant, la voluntarietat pot ser d'un sol torn de 4 hores. Però si doncs, estàs disposat a treballar una mica més, doncs llavors pots agafar-ne dos torns o el dia sencer. O als dos dies. O sigui, això ja depèn una mica de les persones. Però a l'hora d'apuntar-se ja tens aquesta opció. I et presentes com a voluntari, o si ja tens una mica més d'experiència, et pots apuntar com a coordinador. Mm-hmm. El coordinador seria una persona que coordina aquest centre, i a vegades més d'un, i procura que totes les unitats estiguin cobertes, I bueno, i que no hi hagin vacants lliures,
3: I totes aquestes donacions ja més econòmiques, destinades a comprar aliments frescos, fruita, verdures, com es poden fer? També a través de la web, mitjançant transferència?
4: Bé, jo m'he trobat, diguéssim, alguns que ho fan directament a l'establiment, però en comptes de comprar productes, doncs fan la donació. Però la web està oberta. Llavors, inclús amb una certa especificació de que cada 10 euros que posis correspon a una sèrie de productes que amb això hi poden arribar, diguéssim, a comprar-se. A la web està això molt obert, i després també una cosa significativa és que tot això també es pot desgravar. Amb la declaració de renda es pot arribar, diguéssim, a desgravar la quota, demanant, lògicament, el justificant que s'ha fet, no? Bé, i bueno, i comentar això, que el voluntariat és absolutament imprescindible, que pot ser individualment, pot ser per grups, pot ser per entitats, també ens trobem a entitats, amb col·legis o amb esglésies o amb altres associacions, tot això està obert. O una colla d'amics que es posin d'acord, dos, tres, quatre, i diuen, escolta, anem a fer-ho. Llavors omplen un torn sencer o dos torns d'un sol centre. Tot això, diguéssim, està aquí.
3: La gent jove també s'implica?
4: Bastant. L'únic que passa és que a partir de de l'edat de 18, doncs, o sigui, abans de l'edat de 18 necessiten portar, diguéssim, un monitor. I això també hi és.
3: Molt bé, ja per finalitzar, Margarita, què li diries a algú que mai ha participat en aquest gran recapte i com tu, que ja portes uns quants anys, a una crida que s'animi, no?
5: Doncs la crida és que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peus i res més, eh? I per contra et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que ho volia dir, perquè veus la generositat de la gent. Quan estàveu parlant d'això, de si es pot més o es pot menys, l'experiència és que la gent, quan arriba aquests dies, està molt mentalitzada i ve i t'agafa la bossa i te la torna molt plena. I no de coses més econòmiques que les que està comprant per ell mateix, sinó de coses que està molt bé. I et pregunten què vols i què necessiten i són molt generosos. I això et dona una satisfacció que realment no té... Bueno, és millor que no passa l'esforç que tu fas.
3: Doncs recordem, eh? Vols afegir...
4: Sí, només una coseta, i és que també tenim, diguéssim, algunes aportacions especials, i hi ha una campanya que es diu Capjar sense aliments, i que el tret de sortida el dona la Caixa, i la Caixa aporta ja 1 milió d'euros per la compra d'aliments, i després la recollida, diguéssim, d'aquesta campanya, doncs també tot això s'afegeix al gran recapte. I aquí a Badalona en concret també s'ha donat, diguéssim, aquesta iniciativa molt maca de que la finca urbana de Can Barriga doncs es va proposar i ha recollit com un miler de quilos de verdura, i d'aquests el 70% ha anat a parar també al banc d'aliments. És una iniciativa molt maca de Badalona i que, la veritat, vull dir, això, que està obert a totes les possibles iniciatives. I l'eslògan, diguéssim, d'aquest any és molt significatiu, perquè torna la gran recapta, però tan gran que només hi faltes tu.
3: Doncs, sens dubte, qui vulgui participar, com la Margarita, que ja porta tants anys de voluntària, aquí ja sap com ho ha de fer, i l'objectiu és aquest, arribar a aquestes 5 tones d'aliments recollits aquí a Badalona, que hem comentat, que la xifra es mou entorn les 4 tones i mitja, i a veure si podem assolir doncs aquesta xifra en aquest gran recapte que, com diem, començarà just d'aquí un mes, el 13-14 de novembre. Us ho agraïm, la vostra presència avui aquí al Badalona Matí, a l'Alfons Novio, responsable, un dels responsables del Gran Recap de Badalona, i també la Margarita Cifuentes, una voluntària. Que vagi molt bé.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: I avui al Badalona Pregunta posem un peu a la dutxa, perquè hi ha qui no pot començar el dia sense una bona dutxa, qui prefereix dutxar-se al vespre i qui, si pot estalviar-se uns minuts sota l'aigua, millor que millor. Però què en pensen els badalonins quan triguen a dutxar-se? Són de dutxa ràpida o d'aquelles que semblen un concert privat? Doncs de seguida us deixem amb aquesta secció, amb la Núria Rodríguez, perquè hem sortit al carrer a preguntar-ho.
2: Diuen que les millors idees surten sota la dutxa. També les discussions imaginàries que guanyem sota la dutxa o les cançons que només ens atrevim a cantar quan ningú ens escolta, i els plans que després no acabem fent, però que també ens els imaginem allà, sota el raig d'aigua. I és que, més enllà de la higiene, la dutxa s'ha convertit en una petita rutina personal que cadascú viu a la seva manera. Hi ha qui no pot començar el dia sense passar per l'aigua, qui la necessita justament al contrari, abans de ficar-se al llit, d'anar a dormir, qui triga 3 minutets, vist i no vist, i qui converteix el bany en un spa improvisat. I per això hem sortit al carrer per parlar d'un dels rituals més quotidians que compartim gairebé tots, la dutxa. La Júlia Susino i l'Edu Bessiana han passejat micro en mà. Què tal? Com ha anat això de la dutxa?
6: Ha anat bé, ha anat bé.
7: Sí, sí, molt curiós.
2: Sí? Després d'un bany refrescant, sortir al carrer no està malament.
7: Mai, sí, sí. I mira, pot semblar un tema senzill, creiem, però la manera com ens dutxem diu més coses de nosaltres de les que sembla. Horaris, mania, sostenibilitat, productes de bellesa, estalvi d'aigua... Cadascú té la seva rutina i, de fet, segons diferents estudis, Espanya és un dels països occidentals on més...

0: tarda, perquè ja sento que ja ha passat el dia i bueno, ja a la tarda ja no tinc que fer tanta cosa, ja faig la dutxa i a casa.
1: Jo pel matí, perquè és quan més temps tinc, perquè a la tarda treballo, i també per tot el dia ja estic neta.
2: Depèn de quan vingui a treballar. Tinc torns que van variant, doncs llavors va canviant.
3: Per la nit, pues perquè m'agrada dutxar-me abans de posar-me al llit.
4: I vosaltres sou de matí o de tarda?
5: Jo sóc matiner, m'agrada quan em llevo del llit.
4: Jo de nit,
5: o...
4: de nit, 100%. Jo matinera, també. No hi ha massa consens a l'estudi com tampoc al carrer.
5: Doncs no, aquí no hi ha... Bueno, cadascú té la seva opinió i cap és equivocada. Els del matí asseguren que els activa més que qualsevol cafè, mentre que els de la nit la veuen com una manera de desconnectar abans d'anar a dormir. Sigui com sigui, sembla que la dutxa és molt més que higiene, també és rutina i és confort.
6: A més, segons estudis sobre els hàbits de consum d'aigua i higiene personal realitzats per organismes públics i entitats relacionades amb la gestió de l'aigua, mostren que la majoria de persones passen entre 5 i 15 minuts a la dutxa amb una mitjana d'uns 8-10 minuts.
5: Analitzar aquest hàbit és important perquè el temps de dutxa influeix directament en el consum d'aigua i d'energia a les llars. Una dutxa de 5 minuts comporta una despesa d'aigua de 100 litres. És el mateix que sol veure una persona en 50 dies i això implica que de mitjana es gasten 20 litres d'aigua per cada minut que passem a la dutxa. Per això hem volgut saber quant de temps inverteixen els nostres veïns en dutxar-se.
7: 10 minuts. Va, 15 minuts, més o menys. Sí.
0: 10 minuts, no, aproximadament.
1: Mitja hora.
2: 5 minuts, màxim.
3: A l'estiu poquet. A l'hivern, 10 minuts, 20 minuts.
4: Mitja hora, eh? No vull veure la factura d'aquesta senyora d'aigua. És molt.
5: Estar-se una bona estona.
4: Deu sortir allò amb els dits arrugats,
5: és com una pansa. L'Organització Mundial de la Salut recomana que una dutxa duri entre 4 i 5 minuts per reduir el consum d'aigua i energia. A més, hem vist dades d'aigües de Barcelona que ens indiquen que el consum mitjà domèstic per càpita aquí a Badalona és de 96,71 litres per dia. Pel que hem sentit, els badalonins no sempre segueixen aquestes recomanacions i és normal. Una cosa és la teoria i una altra trobar-se sota l'aigua calenta un dia d'hivern.
4: Doncs sí,
6: i també hem vist que les mitjanes de la població general revelen que la majoria de les persones es renta el cabell uns 4 cops per setmana. Estadísticament, les dones tendeixen a espaiar més els rentats. Al voltant del 45% es renta el cabell entre 2 i 3 vegades a la setmana. Els homes, en canvi, solen rentar-se els cabells amb més freqüència. Sovint ho fan diàriament o en dies alterns, especialment els homes amb cabells més curts o amb major sudoració. Escoltem cada quan es renten els cabells els veïns de Badalona.
7: Cada 2 dies. Ara a l'estiu una miqueta més, si vas a la platja i així, però a l'hivern cada 2 dies, sí.
8: Ara, per la calor, pues cada 2-3 dies.
0: Intento que no sigui cada dia, però ara a l'estiu sí que rento cada dia.
1: Igual, cada dia, ara a l'estiu, però normalment és deixant un dia.
2: Cada dia me'l rento, sí.
3: Dia sí, dia no.
4: A mi em sorprèn que siguin els homes els que més es renten el cabell, més que les dones, quan normalment en tenen menys, no? Més curtet.
6: Sí, sí.
5: Jo crec que és perquè no... Bueno, l'acostum aquesta de portar-lo curt, però bueno, ja veiem que hi ha una mica
4: que
5: de tot.
4: Que ja posats, no? Et rentes tot
5: sí,
4: i ja està.
5: És més ràpid fer-ho tot. I com veiem, ja veiem que hi ha una mica de tot i es nota bastant la diferència entre homes i dones. De fet, molts dermatòlegs recomanen adaptar la freqüència al tipus de cabell i de cuir cabellut. No tothom necessita rentar-se'l diàriament i un excés de rentat fins i tot pot ressecar-lo o alterar el seu equilibri natural.
6: I vosaltres sou més de dutxa o de banyera? Aquí potser hi ha una mica de factor generacional. Cada vegada hi ha més habitatges que ni tan sols tenen banyera. Però durant molts anys el bany era sinònim de relaxació. Escoltem què predomina a les cases d'aquí de Badalona.
7: De dutxa, per no gastar tanta aigua i perquè no estem tan bruts.
8: No, dutxa. M'agrada més, així que no... I de l'aigua, pues, també, pues, nos ahorramos un poquito de agua.
0: De dutxa, perquè ja els 10 minuts ja s'amortitzen bé.
1: De dutxa per el temps, però si podria un dissabte o un diumenge de banyera.
2: De dutxa, a casa no tenim banyera, o sigui que sol hi ha una opció.
3: A l'estiu dutxa i a l'hivern banyera va estar més calentet.
4: Jo sóc de dutxa, però no diré aquí, però a casa, algun diumenge de tant en tant a la tarda... El quarto de bany on hi ha banyera s'acaba convertint en una

0: guapa, eh? Jo de llum tènua, un capitolet d'aquella sèrie que estàs seguint i una banyera calenta, ja no posem copa de vi, que també, eh? Podria ser, però vaja, per què no? Si tens banyera...
1: Jo si tingués banyera faria el mateix, sí, sí.
2: Doncs la dutxa...
0: Massa estressat, s'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat.
2: Sí, correcte. Sí. La dutxa sembla haver-se imposat clarament per una qüestió pràctica. És que és més ràpida, consumeix menys aigua i encaixa millor amb el ritme de vida actual. I és que a Espanya el 83% de la població prefereix la dutxa i no la banyera.
1: I ara arribem a una de les preguntes més divisives. Hi ha qui defensa les dutxes fredes pels seus beneficis i qui només de pensar-hi ja li agafa de tot. Hi estan d'acord els badalonins? Ho escoltem.
3: Freda. Més bé calenta. Sí, no sé, les costumes. Sí, sí, sí. Sí, home, l'estiu minorant la calor, no? Però sí, una mica més calenta.
4: Sempre començo amb aigua calenta i acabo amb freda, sobretot a l'estiu, i a l'hivern també intento fer-ho així.
5: No, jo calenta. Calenta tot l'any, sí, em dona igual. Jo millor a l'estiu amb l'aigua calenta surto com més fresquita, tipo així.
6: Més aigua freda que de calenta, la veritat, m'agrada més. Inclús a l'hivern, sí.
7: Calenta sempre, tot l'any, a l'institut també.
1: Predomini de l'aigua calenta, per molt que sigui estiu i faci molta calor. I és que els experts acostumen a recomanar l'aigua tèbia. Ni fred ni calor. Les temperatures molt elevades poden ressecar la pell i provocar irritacions, i l'aigua excessivament freda no és del gust de tothom.
2: I ara us llancem una pregunta. A la vostra rutina de dutxa, quants productes utilitzeu? Aquí entren en joc els xampús, condicionadors, gels, exfoliants, mascaretes, sèrums, etc.
0: La senyora que s'hi estava mitja hora sota l'aigua...
2: Ara fa servir de tot.
0: De tot, segur.
2: En fi, és tot un univers de productes que fa anys ni existien.
8: Dos, el xampú del cabell i el gel de dutxa del cos.
3: Bueno, el gel del cuerpo, la crema del cuerpo, la de los pies, la de la cara...
0: Aquesta és la de la mitja hora, eh?
4: Xampú i gel de cos, ja està.
5: Jo, el xampú, l'acondicionador, un exfoliant també del cos, la mascareta, sí.
6: El xampú, pel cabell i sabó, només, pel cos.
7: El xampú i el sabó.
2: I la diferència generacional és bastant curiosa. Hi ha qui continua fidel al clàssic gel i xampú de tota la vida, mentre que altres tenen una rutina gairebé digna d'un tutorial de xarxes socials, on sincerament jo també m'incloc.
0: Quants productes utilitzes, Júlia?
2: Els he comptat abans, per dutxa 6.
0: 6 per dutxa, que són?
2: Doncs mira, faig servir dos xampús. Depèn del dia, mascareta o acondicionador, gel de cara, gel íntim i el gel del cos.
0: Així d'estupenda.
2: I un dia a la setmana l'exfoliant.
1: Molt bé. Clar.
0: Jo m'ho apuntaré, total, un d'aquells papers que després no faré servir.
1: Jo em faig servir dos o un, a vegades. I acabem amb una pregunta molt menys científica, però potser igual d'important. Perquè hi ha persones que aprofiten la dutxa per relaxar-se i altres que la converteixen, com dèiem abans, en un concert privat.
8: Sí, música sempre.
3: Sempre. La música de fons. Pues de tot. A mi m'agrada tota la música. El modern, el pop, tot.
4: No, amb els meus pensaments i ja està.
5: Depèn del moment. O sea, poso, pues, m'agrada reggaeton, pues reggaeton. Vull cantar coses en anglès, pues en anglès, tipo així.
6: No, perquè com ja t'he dit, tinc tors canviants i quan treballo de nit arribo a les 6 del matí, no és plan de despertar ningú.
7: Silenci.
0: I el del concert privat anava perquè depèn de qui hi hagi sota l'aigua, si canta molt malament, més val que sigui privat i no compartir.
1: Jo això ho deixo a l'espai privat de les persones. I mira, de fet, escoltar música durant la dutxa és molt més habitual del que sembla. Ens pot ajudar a relaxar-nos, a començar el dia amb energia, o simplement a fer que aquests 5 o 10 minuts siguin una miqueta més agradables.
2: Doncs això és el que ens han explicat els veïns d'aquí de Badalona, Núria. Una cosa tan quotidiana com la dutxa acaba obrint debats sobre salut, sostenibilitat, hàbits i fins i tot gustos musicals. I una conclusió sembla clara. Podem discutir sobre l'hora, la temperatura o la durada de la dutxa, però el que costa trobar és algú que renunciï a la seva dutxa preferida.
1: Això sí, després d'escoltar aquest reportatge, algú li han entrat ganes de dutxar-se, que recordi que l'Organització Mundial de la Salut recomana no allargar-se gaire, sobretot si després arriba la factura de l'aigua, que la inspiració està molt bé, però tampoc cal quedar-se sota l'aixeta fins a trobar la solució a tots els problemes del món.
0: Doncs vinga, els podem seguir buscant després amb el cafetó. Que vagi molt bé. Gràcies, Júlia.
2: Gràcies.
0: Adéu. Adéu.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
10: Moment d'encetar aquesta secció de ruta per Badalona i ho fem un dia més amb el Miquel Creixell, el passejant de Badalona. Bon dia, Miquel.
11: Molt bon dia.
10: Què tal? Com estàs?
11: Perfecte. Esperat a passejar molt més.
10: No has parat de passejar durant tot aquest mes que fa que ens vam retrobar l'últim cop, eh? Perquè, esclar, l'última aturada que vam fer en aquesta ruta va ser el camí de la Granota i avui em sembla que resseguirem carrer d'en Prim cap amunt fins a arribar al carrer de la Llibertat.
11: Exactament. Anem caminant. Carrer d'en Prim cap amunt, amb direcció muntanya. I arriba un moment a una de les cantonades que veiem a la placa Carrer de la Llibertat. Per què es diu Carrer de la Llibertat? Aquest nom tan simbòlic, tan espiritual, si voleu. No, però la raó és molt concreta. Fixeu-vos. Aquest carrer, estem parlant de començament del segle XX, evidentment, eh? Era un passatge, un molt modest passatge, però pel qual els veïns del barri tenien prohibit l'accés. Prohibit de tal manera que hi havia un porter que impedia aquest accés.
10: Sí.
11: Per què això? Perquè aquest passatge conduïa directament a una importantíssima fàbrica tèxtil que es coneixia, i en certa manera es coneix encara, com a Can Mercader.
10: Can Mercader,
11: home. Can Mercader. L'empresa Mercader volia tenir l'exclusiva del pas per aquest passatge. Per tant, la gent del veïnat no podia passar, ho tenien prohibit, i havien de fer enormes voltes per anar a certs llocs.
10: Era un camí com privat, un carrer privat,
11: sí,
10: eh?
11: Sí, totalment privat. Però va passar un fet que ho va canviar tot. Un capvespre, hi havia alguns veïns del barri allà a la porta, a la reixa del passatge aquell, que no tenia nom, esclar, i el porter, per suposat. I de cop i volta se sent que, provinent de Santa Maria, s'acosta al soroll d'una campaneta. La campaneta que toca l'escolanet acompanyant el mossèn.
10: Sí.
11: Què anava a fer el mossèn? Anava a portar els últims auxilis, la comunió, l'unció dels malalts a una persona que estava agonitzant. I segurament que això devia ser, doncs, a l'alçada potser de la del carrer de, que avui es diu Planes i Casals, l'alçada de la plaça Casagemes. Però, esclar, havia de donar al mossèn una gran volta per arribar allà. I de cop i volta, a un dels veïns que hi havia allà, se li acudeix una cosa. I li diu, mossèn, vingui cap aquí, vingui. Passi per aquí, que arribarà molt abans. Volia dir, passi pel passatge.
10: Sí.
11: El porter...
10: Es va enfadar, no li va deixar?
11: No. El porter, tot i que tenia ordres molt concretes, no es va atrevir a dir que no al Santíssim Sacrament. Era el Santíssim Sacrament que passava pels carrers. I el porter, davant d'això, va callar i va obrir la porta. No es va atrevir a negar-li el pas al mossèn que al Santíssim Sacrament. Hi havia una llei no escrita, però respectada per tothom, que deia que quan per un indret havia passat el Santíssim Sacrament, aquell indret ja es considerava de titularitat pública. O sigui que hi podia passar absolutament tothom.
10: A partir d'aquell dia ja va obrir-se el carrer.
11: Evidentment, els veïns, quan se'n van adonar, es van posar molt contents, i van dir, bé, per fi podem passar per aquí, amb llibertat.
10: I aquí es va quedar el nom.
11: I aquí es va quedar el nom de Carrer de la Llibertat.
10: Que bé, Déu-n'hi-do, quina història, eh? I sobretot aquests veïns contents que ja no havien de fer una volta
11: exactament,
10: gegant per anar a una cosa que estaven al costat, eh? I molt bé, cap a on seguim ara?
11: Home, doncs lògicament, si estem al carrer de la Llibertat...
10: Home,
11: a Can Mercader.
10: A Can Mercader ens quedem, no?
11: A Can Mercader. A veure...
10: És aquesta gran fàbrica de teixits a filatura, eh?
11: Impressionant, aquesta fàbrica. Va ser fundada el 1876, aquesta fàbrica, i donava feina a moltíssima gent. Perquè la situem, aquesta fàbrica estava emplaçada entre els carrers Triomf i el carrer Jovellar. Entre aquests dos carrers actuals, entre Triomf i Jovellar, estava situada la fàbrica de Can Mercader. Bé, explica'm una cosa d'un membre de la seva família.
10: Vinga.
11: Potser el membre més conegut de la seva família, el senyor Ramon Mercader. Aquest xicot, membre de la família propietària, va entrar en política. En política molt, molt d'esquerres. Bueno, es va fer comunista. I fins i tot va arribar a anar a la Unió Soviètica. A la Unió Soviètica, i allà, amb les jerarquies del Partit Comunista, doncs hi va agafar molta amistat i van decidir encarregar-li una feina que li donaria fama mundial. Allà manava Stalin, i un rival polític de Stalin, que estava exiliat a Mèxic, es deia Leo Trotsky. Però els molestava molt en Trotsky. Volien, doncs, que sortís de la circulació aquest home, en Trotsky. I què van fer? Van enviar en Ramon Mercader a Mèxic. Tot això passava l'any 1939, acabada la Guerra d'Espanya. En Mercader se'n va anar a Mèxic. Va guanyar-se la confiança d'en Trotsky. Entrava i sortia habitualment de casa seva, però la intenció era una altra molt concreta. I això es va esdevenir l'any 1940, quan va entrar al despatx, mentre en Trotsky estava treballant, i li va clavar un piolet al cap.
10: Mare meva!
11: No va morir immediatament en Trotsky, però sí el dia següent. Per això deia que aquest membre de la família Mercader va assolir fama mundial, perquè avui tots els llibres d'història recullen que un espanyol, diuen ells, anomenat Ramon Mercader, va assassinar Trotsky. I és cert, és de la família Mercader, dels propietaris d'aquesta empresa.
10: I des del 73 que hi ha els pisos de Can Mercader, no? Que
11: és... Sí, però encara no arribem.
10: Hem fet un salt massa... Sí, jo m'avanço.
11: No, a veure, simplement que hi va haver un canvi de nom de l'empresa, perquè va anar malament la cosa i l'empresa Mercader, diguem-ne, va tancar, però el 1919 va agafar el relleu una empresa anglesa molt potent que es deia l'empresa Fabra i Coats.
10: Fabra i Coats.
11: I amb aquest nom va seguir la fàbrica. Però la gent va seguir dient sempre Can Mercader. Ningú deia Fabra i Coats, deia Can Mercader. I una cosa molt important tenia aquella empresa. En aquells moments en què la gent anava molt justa de diners, que hi havia escassesa econòmica, van organitzar un economat a uns preus sensiblement, doncs, inferiors als de mercat. I per això els treballadors i les seves famílies, els treballadors de Can Mercader i les famílies, anaven a comprar allà, i això era una ajuda impressionant. Això es va mantenir durant l'època Mercader i durant l'època Fabra i Coats. L'època Fabra i Coats també es va acabar, per cert, durant la Guerra Civil Espanyola, a sobre la fàbrica de Can Mercader hi havia la bandera britànica. Era un senyal perquè no fos bombardejada, perquè era una empresa de capital estranger. Bé, i l'empresa Fabra i Coats, doncs, es va acabar també als anys 60, van tancar, i llavors, durant un temps, va estar allò totalment abandonat. Tal és així que un munt de deixalles.
10: Sí.
11: La gent ja anava deixant les deixalles.
10: Es anava acumulant tot per allà.
11: Exacte. Fins que va arribar el moment que ho va comprar la Caixa de Pensions, que es deia llavors, i es va començar a edificar l'espai més singular de Catalunya o potser d'Espanya a nivell arquitectònic. A veure, potser això que estic dient és una mica exagerat, però, home, si és Can Mercader, l'actual Can Mercader, el lloc d'Espanya on es fan més gravacions de pel·lícules...
10: Totalment.
11: No ha d'estar massa equivocat.
10: Un entorn magnífic, eh? Que crida l'atenció com a localització de rodatges.
11: Exacte. I pot haver gent que no li agradi, altres que li agradin. Però que, com a mínim, és un espai absolutament singular, que correspon a una tendència arquitectònica dels anys 60 que es deia la Interbau. Tres arquitectes, el senyor Barba Corsini, la senyora Margarida Bender i el senyor Joan Antoni Pedrós Galea es van encarregar de dissenyar aquesta obra amb uns edificis altíssims que, en certa manera, protegeixen uns edificis més baixos, que això és a Can Mercader. I encara avui podem passar passejar amb tota tranquil·litat per Can Mercader. Ja dic, va, depèn dels gustos, però a mi, personalment, m'agrada moltíssim passar ahí.
10: A mi també. És
11: un espai singular, totalment.
10: Molt singular, un autèntic plató de gravació a la ciutat. I, malauradament, Miquel, ja ens hem de quedar ara a Can Mercader.
11: Ens quedem aquí?
10: Sí, i perquè el proper punt de parada serà el velòdrom.
11: No, espera't.
10: Ai.
11: Una última cosa.
10: Vinga.
11: Està entre el carrer Jovellar i el carrer Triomf. Triomf. Per què es diu Triomf? La gent pot pensar que sigui doncs una batalla guanyada, alguna cosa política. No, no, no. L'Ajuntament de Badalona va haver de lluitar tant de temps en els tribunals per aconseguir que allò fos un carrer públic, perquè l'empresa de Can Mercader no els donava la gana, que quan per fi els tribunals van donar la raó a l'Ajuntament, després d'anys i anys, l'Ajuntament va dir: ho hem aconseguit. Quin triomf hem aconseguit?
10: Carrer del Triomf.
11: Quin triomf, carrer del Triomf.
10: Tot té la seva explicació, i aquí amb el Miquel Creixell, el passejant de Badalona, cada Badalona matí que ens visita descobrim aquestes anècdotes, curiositats de Badalona, que són ben enriquidores. Miquel, moltíssimes gràcies.
11: A vosaltres.
10: Ens tornem a retrobar.
11: Ens veiem.
10: Continuem caminant.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona matí. Del Badalona matí.
10: Avui tornem amb un nou capítol de la secció Elles, un espai per conèixer dones referents i entendre les seves trajectòries dins del context històric, social i polític que els va tocar viure. Laia Martínez, bon dia.
12: Molt bon dia, Àlex.
10: I avui ho fem per desmuntar un dels grans mites de la història d'Espanya i analitzar si Joana I de Castella, coneguda popularment com Joana la Boja, no? Però estava tan boja com deien, Laia, per on comencem a desemmascarar aquesta història?
12: Jo us proposo tancar els ulls un moment. Penseu en el quadre de Francisco Pradilla i Ortiz, Juana la Loca, de 1877, que es troba al Museu del Prado. I si no sabeu quin és el moment per buscar-lo al Google. En un paisatge nocturn i gèlid, una dona jove vestida de negre absolut té la mirada perduda davant del taüt del seu marit. Aquesta és Joana, que ens va vendre el romanticisme del segle XIX, una dona consumida per la gelosia, la passió i la bogeria d'amor. Però el quadre es va pintar gairebé 3 segles després de la mort de la Joana, i aquella imatge no és només un retrat d'una reina, sinó que és la construcció d'un mite.
10: Amb els anys, la realitat s'ha anat confonent fins que hem creat una figura de la Joana segurament errònia, oi, Laia?
12: Exacte, i jo aniria una mica més lluny, Àlex. Avui sabem que la incapacitat de Joana per governar va ser també una qüestió política. Evidentment, no la podem diagnosticar a l'actualitat i afirmar que no tenia cap trastorn.
10: Però sí que ens podem preguntar qui tenia interès a presentar-la com una dona incapaç de governar.
12: Mireu, Joana I de Castella era la titular legítima de Castella i després de la mort del seu pare també va heretar la corona d'Aragó. I va passar 46 anys reclosa a Tordesillas. Avui tinc moltes ganes de desmuntar aquest mite i analitzar quin gaslighting d'estat la va apartar del poder.
10: Per això ens hem d'anar al principi. Qui era Joana, filla dels Reis Catòlics? Com se la descrivia abans que aparegués l'etiqueta de boja?
12: Joana va néixer a Toledo l'any 1479 i va rebre una educació molt acurada per una dona de la seva època. Parlava llatí, dominava el francès, la història, la literatura, tenia formació musical, sabia tocar el clavicordi i la guitarra. Era una dona jove, culta i erudita.
10: Però quan tenia uns 16 anys, l'octubre de 1496, la van enviar cap a Lier, Flandes, per casar-se amb Felip el Vell, l'arxiduc d'Àustria.
12: Va ser part d'una jugada geopolítica per crear una aliança política amb la casa burgundesa guanyar Àustria i contenir França, però els surt al revés de com s'esperaven, perquè quan arriba al nord es troba amb un acord hostil i profrancesa. El conte de fades ja no és com si se l'imaginaven.
10: I Laia, què fan Felip el Vell i els seus consellers?
12: El primer que fan és tallar el finançament de la jove infanta. Li retiren el servei i l'aïllen sistemàticament. Aquí comença el gaslighting. El seu marit era conegut per les seves infidelitats i abusos de poder. Davant una infidelitat, Joana protestava i la resposta de la cort era titllar les seves reaccions de gelosia malaltissa i bogeria. Però realment era una dona gelosa o va ser una sobirana que reclamava el seu lloc?
10: Cap al 1504 mor la seva mare Isabel i amb la mort també dels seus germans, Joana es converteix en reina propietària de Castella i es produeix un joc de trons en tota regla. Què és el que passa, Laia?
12: Clar, amb la mort de la seva mare el problema s'agreuja. Aquí tres homes ostenten el poder i van a per totes. Primer, el seu marit Felip. Segon, el seu pare Ferran el Catòlic. I tercer, el seu fill Carles I. No perquè els tres actuessin exactament de la mateixa manera, però sí perquè el control de la capacitat política de Joana era una qüestió fonamental per decidir qui governava realment Castella.
10: I llavors arriba un dels episodis que més alimenten la llegenda, la mort de Felip, el seu marit.
12: Felip mor a Burgos el 25 de setembre de 1506, amb només 28 anys. La versió oficial deia que la Joana, desquiciada, passejava de nit seguint el cos del seu marit, però tot tenia una suposada explicació. Aquí es barreja l'aixafogó de l'estiu, un cos embalsamat... Ja us imaginareu que la millor manera era viatjar de nit. Exhibir el fèretre, més, tenia un significat polític, que ella i el seu fill Carles eren els únics successors al tron.
10: Però ja diuen que quan algú et dit ja de boja, gairebé qualsevol cosa que facis pot convertir-se en una prova que ho confirma.
12: Exactament, i el 1509 Ferran el Catòlic porta Joana a Tordesillas i allà començarà un confinament que durarà fins a la seva mort.
10: I on era exactament?
12: A Tordesillas, al Palau Reial, que avui ja no existeix, molt a prop del convent de Santa Clara. 7 anys més tard, el seu pare Ferran mor, però el tercer Pau entra en joc i el seu fill Carles manté el seu aïllament. Va quedar confinada sota custòdia dels responsables que li van imposar la corona, entre ells els marquesos de Dènia.
10: I en quines condicions?
12: Doncs les condicions van variar al llarg dels anys, però hi ha testimonis de conflictes constants amb els seus guardians, de restriccions, d'aïllament i de situacions que avui descriuríem com a maltractament. I Joana, atenció, continuava sent reina. No li van retirar formalment el títol. El que li van retirar va ser la possibilitat d'exercir el poder.
10: Però durant aquest confinament no va estar sola.
12: No, perquè el gener de 1507 va néixer la seva filla Caterina i la nena va viure amb ella a Tordesillas uns 18 anys fins que va marxar per convertir-se en reina de Portugal. Era el seu suport vital entre aquelles parets.
10: I arriba el moment en què tot podria haver canviat. L'agost del 1520, Tordesillas es converteix en la capital de la revolta dels comuners de Castella.
12: Sí, perquè els comuners entren a Tordesillas, expulsen els carcellers i es reuneixen amb la reina. Segons els testimonis de l'època, es troben que Joana parla amb eloqüència i està totalment lucida. Els rebels volen convertir-la en l'autoritat legítima. I què és el que fan? Doncs li demanen que signi els decrets contra Carles I, però Joana es nega rotundament i prefereix continuar tancada abans de signar uns documents que puguin ser utilitzats contra el seu fill.
10: I després de tot això, què passa durant els últims anys de la seva vida, Laia?
12: El confinament continua. Diversos religiosos van visitar Joana i van certificar que no estava boja. En tot cas, la nostra protagonista va morir el 12 d'abril de 1555, als 75 anys. D'aquests 75 anys, 46 va estar confinada. Va sobreviure el seu marit, va sobreviure el seu pare i gairebé va sobreviure el seu fill Carles, que moriria només 3 anys després. Va ser reina durant mig segle, però el poder efectiu li va ser limitat de forma desproporcionada.
10: Doncs Laia Martínez, gràcies per portar-nos aquesta història de Joana la Boja en aquesta nova entrega de la secció Elles. Fins d'aquí un mes. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies.
9: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
12: Del Badalona Matí.

10 i 47 minuts. Avui felicitem un dels grans noms de la música pop, Paul Simon, que va néixer un dia com avui, un 13 d'octubre de 1941, i avui fa 85 anys. Primer ens va regalar cançons mítiques amb Simon and Garfunkel i després va triomfar en solitari, barrejant pop, rock i sons d'arreu del món. I nosaltres el volem celebrar amb una cançó que és pura energia, You Can Call Me All.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Donem la benvinguda a l'Enric Garí, el Roger Espí, el Tomàs Vizcaíno, en Gavi Ramírez. Bon dia a tots quatre, com esteu?
2: Bon dia.
3: Bon dia i contem que avui és dimarts i 13.
1: Martes i 13, com aquell, com el duet.
3: Continuem.
1: I això què vol dir? Que anirà malament la cosa,
3: no,
1: Enric?
3: No sé, jo ho poso sobre la taula, res més.
1: Han anat bé aquests 3 dies per descansar, almenys, per agafar forces?
4: Doncs jo vaig agafar un gripazo que m'he tirat quasi tot el cap de setmana a casa. Però vaja, bé, ara ja bé, recuperat.
5: Jo vaig treballar ahir. Jo el 12 d'octubre, com a norma general, treballo. És una festa que no m'agrada gens celebrar.
1: Per aquí també bé, vosaltres?
6: Sí, sempre van bé els dies de festa.
1: Mira, Roger, jo tampoc estic gaire fi, eh? Vull dir que avui estem una mica així.
3: Sucursal de l'Hospital de Badalona.
1: Totalment.
4: Si t'esporto paracetamols, eh?
1: Ah, doncs mira.
4: Si cal,
1: no diré que no. Vinga, va, comencem amb el primer tema, perquè volem parlar, sabem que anem de camí cap a aquestes eleccions generals del 29 de novembre, i és que Esquerra Republicana ha anunciat un acord amb Podem per anar plegats a aquestes eleccions, perquè diuen que tenen objectius compartits. El pacte també preveu que el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, comparteixin actes de campanya. A la pràctica, això vol dir que Podem demanarà el vot per Esquerra a Catalunya. Els republicans defensen que aquesta col·laboració és indispensable per frenar l'extrema dreta, per frenar-la, i també sumar esforços entre les esquerres. Però aquest acord no agrada a tothom. Els comuns ja han expressat la seva decepció i acusen a Rufián de fer justament el contrari del que tenia. Diuen que en lloc d'unificar les esquerres consideren que està contribuint a dividir-les. La formació defensa un front ampli estatal amb l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a la presidència del govern espanyol. Què us sembla? Aquest pacte entre Esquerra i Podem contribuirà a unir les esquerres per fer front a aquesta dreta i extrema dreta, o acabarà dividint encara més aquest bloc? Comencem per Enric.
3: Divide i venceràs. O sigui, si tothom que hagués anat amb un mateix bloc et diria, potser sí que podrien enfrontar-se, però mentre hi hagin dos blocs, aquí ja comencen a perdre els vots per aquí al mig, i tot això és dolent tant per uns com pels altres. Tant per un com, perquè diu, bueno, és que el guanyador, ni guanyador ni perdedor. Aquí, a la que dividim, perdem vot, perdem utilitat del vot. I a part, a mi, el que no m'agrada és la cap de llista, que és la Colau. A mi la Colau, que vol que sigui, està acabada aquesta dona, ja no cal que surti. Per mi no cal que es presenti.
1: No et convenç?
3: Gens, ni mica.
4: Bueno, una miqueta, no igual que l'Enric, però sí que em costa entendre com dos partits d'arrel diferent, no? Un partit independentista amb un altre que tampoc ha acabat de... No sé, a mi em costa veure com amb dos partits, amb ideologies no del tot compatibles, poden anar juntes. Em costa entendre. I coincideixo amb l'Enric. A mi, Ada Colau, jo considero que la política, això de per vida, doncs, un polític doncs, té uns anys en els que està doncs, en primera línia, i a l'Ada doncs, li ha passat ja el tren, ja està amortitzada. O sigui, va tenir l'honor de poder representar la seva ciutat uns anys. Ara, aquest victimisme d'aquests últims anys, que ho haureu vist tots vosaltres també per les xarxes, no? De que no puc arribar a final de mes, de que estic compartint pis, dius, home, mira, escolta, què vols que et digui? Jo crec que és una política que està amortitzada i que penso que és un error.
1: Tomàs?
6: Aleshores, podríem dir a partir d'ara que Podemos és un partit nacional que aboga per l'independentisme? Sí, és això?
3: No. No, perquè ells van dir que no eren independentistes. I que les caiem muy lejos.
6: I que, aleshores, vale, doncs no es podria dir, no? Ok, doncs què fan amb Esquerra Republicana? O sigui, com poden compartir taula política? Taula política, ojo, eh? Segurament hi ha punts que els uneixen. Però bàsicament Esquerra Republicana, la seva arrel principal políticament, és l'independentisme. Únic i absolutament, des del punt de vista de les esquerres. Jo no hi veig cap sentit. I jo crec que tot plegat al final és una... és prendre la política d'una forma poc seriosa. El tacticisme pura i única i exclusivament, i a mi no em sembla... Jo crec que si perdem les ideologies, doncs no anem bé, no?
1: Gavi?
5: Doncs no m'imaginava jo haver de ser qui defensés a Podem i Esquerra Republicana en aquesta taula, però em tocarà fer-ho. O sigui, jo penso que si estan d'acord en una majoria de les coses pot tenir sentit de manera instrumental presentar-se junts en aquestes eleccions. A mi no em sembla gens malament. O sigui, és una cosa que ells han de decidir i que han de ponderar quina valoració fan les seves bases i els seus votants. Aquest tipus d'unions, que jo entenc que és una unió instrumental, perquè Podem, el problema de bateria és que és un partit que va créixer molt ràpid i va créixer de maneres diferents i a cada lloc és una mica diferent, i Podem en alguns llocs és clarament anticatalanista, sí? I llavors aquí jo crec que Esquerra tindrà problemes, o Podem tindrà problemes, i caldrà veure com surten d'aquest embolado, sí? Fora d'això, jo crec que Barcelona no hi ha gaire necessitat de fer aquestes unions, perquè a Barcelona qualsevol que es presenti amb cara i ulls té possibilitats d'empescar-se algun diputat. Sí que pot tenir sentit en altres províncies més petites, i en aquestes províncies, o a Girona, Podem no crec que tingui gaire pes, i segurament el que farà és diluir-se en Esquerra Republicana i demanar el vot per Esquerra Republicana. Bueno, són maneres instrumentals, tenim un sistema de vot que, si mirem la matemàtica, té unes peculiaritats que ens poden agradar o no, i està pensat per unes coses que ens poden agradar més o menys, però que tenen un cert sentit, i llavors els partits busquen maneres de treure-li el màxim profit. Jo tot el respecte a que facin el que vulguin, sí que coincideixo en que és una unió una mica complexa en alguns sentits. I per a una altra persona que no pensava jo defensar aquesta taula és Ada Colau, ¿vale? Però si partim de la base que Ada Colau està amortitzada i que ja hi porta massa anys i que s'ha de retirar, doncs aneu a la Casa de la Vila i parleu amb el vostre alcalde, o parleu amb tots els polítics professionals que porten tota la vida en política, o sigui, porten tota la vida, o sigui, expliqueu-me quines altres coses han fet polítics històrics del PSC o de qualsevol dels altres partits. Llavors, jo crec que dir que Ada Colau està amortitzada és una falta de respecte. Anem cap a una campanya que és on l'eix principal serà l'habitatge, i Ada Colau no crec que ningú pugui discutir que és una persona que en tema d'habitatge ha estat sempre mobilitzada i que té un discurs i té coses a dir.
3: Jo no hi estic gens d'acord amb això que tu dius de l'Ada Colau sempre hagi estat preocupada de l'habitatge. Va estar no sé quants anys d'alcaldessa de Barcelona, els lloguers van pujar el que van voler,
5: les eines que té un alcalde no pot regular lloguers, sí? Qui podia regular lloguers, per exemple, és el Partit Socialista, porta 8 anys a govern i no ho ha fet.
4: Ho ha fet, home, sí? Hi ha més lleis de vivenda que en tota la història d'Ucrània. Els únics que han fet alguna cosa per jo ha sigut el Partit Socialista.
5: Està claríssim.
4: Els únics.
6: Fa aquesta afirmació.
5: Si el comparem amb el
4: PSC.
5: Si
4: no, no s'entén res a casa. Jo també, val a dir, dins d'aquest debat, també hi ha hagut un canvi de blocs, no? Sí que fa uns anys enrere els partits els dividíem en partits independentistes i no independentistes, i ara aquí els blocs són diferents. Ara ens centrem en partits de dreta o ultradreta i partits d'esquerres o progressistes, no? Llavors, aquest canvi de blocs és l'única raó que a mi em fa entendre, no?, la lògica d'aquestes unions, que és una miqueta el que tu deies, no? Els problemes principals ara, els eixos principals, són el principal, la vivenda, doncs és normal que les esquerres s'uneixin, que tinguin certs temes en comú, no? Llavors, bueno, aquí és la lògica que li veig. Falta el respecte, no crec que hagi faltat el respecte a ningú. Jo he donat la meva opinió del que em sembla un polític, no crec que hagi faltat el respecte a ningú, tampoc cal.
5: Sí, tampoc era aquesta, tampoc és això el que volia dir, però que és... O sigui, que no és seriós dir que una persona està caducada.
4: Seriós o no seriós, no. Jo crec que la seva època política està en primera línia, ha passat. I penso que és un error, parlant en tacticisme, crec que és un error del partit, doncs tornar-la a posar en primera línia. Perquè jo crec que, bueno, que l'Ada, doncs, a Barcelona, doncs, genera, hi ha gent que sí, doncs, té adeptes, doncs, que poden, que el personatge pot afavorir-los, però penso que hi ha moltíssima gent de Catalunya que no la veu com un personatge amable ni que hagi fet quelcom suficient per millorar la situació de l'habitatge a Barcelona i que pot perjudicar-los. Jo crec que per això és un mal candidat.
5: Jo crec que a Barcelona qui ha fet guanyar en terça de Colau ha sigut Jaume Collboni.
3: Jo,
2: Enric, què volies afegir?
3: Jo penso que Podemos i Esquerra Republicana s'ho trobaran en els resultats d'Espanya. Perquè vosaltres creieu que algú que vulgui votar Podemos digui, no, és que van a Esquerra Republicana, doncs jo no els voto a estos independentistes jo no els voto, i a partir d'aquí ja hi són pel tros. O sigui, per mi que s'equivoquen. I en tema de l'Ada Colau, a veure, jo sé que ella anava als desaucis quan li deien, vine cap aquí que ve la premsa. I llavors ella hi anava. M'entens? O sigui, si no, no apareixia. A partir d'aquí, tot el tema de la flotilla i totes aquestes coses, què fem? Fotem conyes o no fotem conyes? A veure, anem per treballar, però no comencis dient tonteries, que tu no pots pagar un pis, quan tu has estat cobrant no sé quants milers d'euros quan has sigut alcaldessa. No comencis a dir tonteries, va.
5: A mi, en canvi, i en el paper aquest de defensor de la Colau que m'ha tocat avui, era dir que aquest socialitzar les dificultats que es tenen amb l'habitatge des d'una posició que es pressuposa de poder, com la de Colau, a mi em sembla més que correcta, no? I que hi hagi un exemple de que una persona que tothom assumeix que té un rol de poder i que té la vida resolta, pugui compartir, pugui socialitzar, que tampoc és fàcil l'habitatge per ella. Doncs a mi això em sembla correcte.
3: I després pregunto... Perdona. Pregunto-los als transportistes si estan gaire contents amb tot el tinglado que van muntar ella i la Janet Sanz d'illes peatonals i coses d'aquestes.
1: De superilles, no?
3: Pregunto-los.
5: Jo com a persona que camina estic molt content, la veritat.
6: És que el que diré és una mica curiós, perquè en el fons Ada Colau és una bona candidata per un partit com Front Ampli. És una bona candidata. Vull dir, què busca aquest partit? Única i exclusivament centrar la campanya política en el tema de l'habitatge. Igual que també el Partit Socialista interessa que se centri en un tema per oblidar-nos de tota la resta. No serà així. Però intenta el Frente Amplio que sigui d'aquesta manera la persona idònea és a la Colau, perquè hi dona el sentit de que, bueno, se la coneixia com a activista de temes d'habitatges. I, per altra banda, és més, són no només centrada en temes d'habitatge, però amb solucions absurdes. Per tant, si hem de buscar alguna persona absurda que lideri solucions absurdes, doncs ja tenim a la de Colau. Jo crec que, en realitat, sí que és una bona candidata.
1: Doncs continuem precisament parlant d'habitatge, que hem fet referència. Tornem a Badalona perquè s'han suspès els primers desnonaments a la ciutat. D'aquesta manera es comença a aplicar aquest decret d'habitatge que es va aprovar dimarts passat al Consell de Ministres i també es va publicar dijous al BOE. Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil i segons fonts judicials, però encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que es podrien fer-ho abans de la data del llançament. Pel que fa als desnonaments que es cursen per la via penal i que busquen que s'imposi una pena a l'autor, a més de recuperar l'habitatge, a la ciutat encara n'hi ha 19 pendents, prop d'una vintena. El decret d'habitatge implica, entre altres, que es prorroguin 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeixi també aquestes persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris perquè ho assumirà l'administració. Què en penseu? Què suposa aquesta mesura per a les famílies afectades, per aquests desnonaments a Badalona? Creieu que pot donar-los un marge real per trobar una solució a la seva situació habitacional?
3: Fins quan? Fins quan ho allarguem, això? Clar, perquè si em diuen 1 any o 2 anys o 5 anys, és molt diferent. Però, de totes maneres, aquestes persones, jo els diria... No us fieu de res i comenceu a buscar on sigui i com sigui un lloc per anar. Perquè en qualsevol moment us diuen que sí i en qualsevol moment us presenten aquí. Vinga. Perquè de paraules poden dir moltes coses. Els fets i per escrit. O sigui, fins quan tenim temps per estar aquí? 1 any o 5? És diferent. Hem de córrer més o hem de córrer menys? Però intentem buscar alguna solució i una solució és buscar algun lloc per anar a viure.
4: Roger? Bueno, al final són globus d'oxigen, no? No sabem el que durarà, però vaja, jo crec que és una bona notícia. Els que queden, doncs, serà doncs, perquè hi ha jutjats que van més lents i hi ha jutjats que van més ràpids. Suposo que tots els advocats personats en causes d'aquest tipus doncs, ja ho hauran sol·licitat. I vaja, suposo que és qüestió de temps, però vaja, són globus d'oxigen i és permetre una miqueta a la gent doncs, intentar buscar solucions en un dels principals problemes ara mateix per tots, per qualsevol ciutadà, que és la vivenda.
1: Tomàs?
6: Sí. La vulnerabilitat és una cosa en la que tots els partits estarem d'acord, sempre. A mi em sorprèn el partit del govern d'Espanya, que ha estat tants anys al capdavant i ha permès tants desahucios. Segurament hi ha molts que han sigut que eren de persones vulnerables i no sabia fer res. I ara es fa també, i i es fa conjuntament amb una quantitat també de mesures que el que fan, per una banda es pensa que protegeixen l'inquilí, però per una altra banda estan atacant directament el que seria el propietari, de manera que bueno, l'oferta continuarà, si això esperem que no continuï així, doncs no serà una solució en quant a que hi hagi més pisos posats a l'oferta, que és la solució, que el millor que pot passar. Aleshores, bueno, en definitiva, el tema dels desahucios, sempre que siguin persones vulnerables, totalment d'acord, però la figura del desahucio és important que continuï. És important que continuï. O sigui, que no se suspenguin tots els desahucios.
4: Però això ningú portarà la contrària en això. O sigui, a la llarga, és obvi.
6: Pues digueu, aquí el que hem defensat,
4: jo ho dic aquí obertament, no, vull dir, òbviament, és un principi de l'estat de benestar defensar la propietat privada. Vull dir, el que sí que hem de protegir és la gent més vulnerable, la gent que totalment no pot arribar, la gent que no pot pagar. Aquests els hem de protegir, els hem d'ajudar. I exactament és el que fa aquest decret. És, al final, protegeix els més vulnerables i els que més necessiten.
6: Fa més coses. No només fa això.
5: El mateix dia, que el primer dia que va aprovar aquest decret, que ja van aturar alguns desnonaments, va haver un desnonament a la Rambla de Barcelona, sí, que es va mobilitzar, però es va fer aquell desnonament. Sí, ja es va fer perquè, tot i que la família que hi vivia era vulnerable, la propietària de l'habitatge també tenia un certificat de vulnerabilitat i s'entenia que s'havia de fer el desnonament. Sí? O sigui, i això és amb aquest decret en marxa. O sigui, aquest decret protegeix a l'arrendatari i protegeix al propietari. I el que a mi em sap supergreu, i de veritat que és que em fa mal, és que hi hagi gent que continua dient que això està malament. I que hi hagi gent que tots sabem que si arriben a govern el teu PP o Junts o qui sigui, el primer que faran és aturar aquest decret perquè es pugui tirar al carrer a tothom encara que sigui vulnerable. Llavors, no. Perquè van votar que no al decret fa 3 dies.
6: Però van votar que no a la desprotecció de la propietat privada.
5: No, però és que això no és cert. És que això, t'estic explicant el cas del desnonament de la Rambla, que es va fer amb aquest decret, que s'ha justificat a Pallutxa, que s'ha
6: de fer igualment. De cap partit dient que la vulnerabilitat no sigui algo que s'hagi protegit.
5: És que
6: s'ha de protegir.
5: El que no podem és legislar o defensar coses en funció del que ha vist cada un. Sí? La realitat és la realitat.
6: No,
5: sí,
4: aquell desnonament
5: s'ha fet. O sigui, doncs aquest decret...
4: Doncs no coneixes el fons del cas. Aquí hi ha hagut un procediment judicial que ha durat 2 anys, hi ha una normativa que defensa i que protegeix els més dèbils, els més vulnerables. Si el propietari també era vulnerable, bueno, doncs el jutge haurà pres una decisió.
5: No, que a mi em sembla fantàstic. Que
4: no podem és fer demagògia.
5: Per
4: la propietat privada l'hem de seguir defensant, perquè un dels principis del nostre estat del benestar.
5: Si no em sembla malament.
4: Hem de protegir els que més ho necessiten.
5: Si no em sembla malament.
4: La política. Sí, jo crec que és la funció de la política.
5: Precisament el que t'estic dient...
4: Els que més ho necessiten.
5: Precisament el que t'estic dient és que aquest decret no posa res en risc.
6: Sí,
5: no posa
6: sí
5: en risc
6: posa
5: la propietat privada.
6: Sí,
5: i aquest desnonament ho demostra. Llavors, que ara vinguin... Jo sóc el primer que critica al PSC, perquè al PSOE, perquè penso que aquests 8 anys no ha fet tot el que podria fer en termes d'habitatge.
6: I
5: perquè hem tingut a ministres del PSC, del PSOE, dient que l'habitatge era un dret, però que també era un bé de mercat. Sí? Llavors, jo sóc el primer que critica això, però no me'n passo que ho critiqui al PP, que està directament en contra d'aquest decret i que està directament a favor de tirar al carrer a la gent vulnerable.
6: Però mira, un propietari que tu li dius que al cap de 5 anys sí o sí ha de renovar el contracte de 5 anys i si no ho fas, li has de pagar un any. I si tu ara tens un pis de lloguer, i bueno, i després ara ja podríem parlar també de tots els temes d'ocupació, incoocupació, etc, que encara no estan resolts i que no hi ha seguretat sobre això, i tu tens un pis en lloguer, què faries? Jo crec que molta gent que no l'està posant al mercat de
5: és que,
6: lloguer.
5: És que això no sé si...
4: Sí, tothom
6: té amics, familiars, etc.
5: No és cert. Gavi, si tu tens un pis i tu necessites aquest pis, estic segur que aquest decret no t'aplica la renovació automàtica. Vale? Llavors, no intenteu confondre la gent.
6: És el que diu, eh?
5: El que diu és que si tu tens un pis i aquest pis no el faràs servir, i el que faràs servir, el que faràs amb aquest pis és jugar-lo com a habitatge turístic, o jugar-lo com a habitatge de temporada, o jugar-lo a un preu inflat, ja llavors es renova el contracte i te jodes.
6: No te negaria ja que al final fos així, però és que no, la, és clar, la, però la, és literatura,
5: no.
6: La literatura...
5: No, no, literatura, no, clar, no, no, és que no és la literatura no, o el que no, visc no, no, a TikTok.
6: Roger, les sensacions són sensacions.
4: El que es busca és que es deixi d'especular amb la vivenda. És el que es busca i és l'objectiu final, no? Que això no és la solució en absolut, però és que al final la vivenda és una cosa tan complexa que depèn de totes les administracions, no només de l'administració de l'Estat, també de les autonòmiques i també de les locals. I si ens centrem aquí a la nostra ciutat, aquí a Badalona, ostres, què ha passat amb els pisos turístics? S'havia de prorrogar el tema de la paràlisi, de que no es puguin renovar llicències, i això fa quasi un any que s'ha de portar ple, i ara mateix Badalona torna a ser tierra de nadie, no tenim inspectors de vivenda, som dels municipis que menys vivenda pública ha fet. Ostres, escolta, quin model volem, no? El model de Barcelona, en què ha baixat el cost de lloguer un 5%, que és poc, i que és insuficient, i que una de les solucions és fer més vivenda pública, com diu el Tomàs, sens dubte, en cal moltíssima més, o el model de Madrid, que ha pujat un 20%, no? Què volem? Què volem? En els darrers 5 anys és el que ha passat. Ostres, jo crec que les polítiques que s'estan aplicant aquí són insuficients, sens dubte, en calen moltes més, moltíssimes més, però vaja, estan començant a donar els seus fruits, no?
1: Enric, vols afegir alguna cosa?
3: Sí, que tot això d'aquest tema de les vivendes aquestes, del lloguer i totes aquestes coses, què passa? Tu tens un pis, el tens per llogar. Si comencen a posar tantes traves al propietari, jo sempre ho he dit, què passa? Pues el propietari diu, escolta, pues el poso de lloguer turístic, el poso de lloguer de temporada, coses d'aquestes, i em salto totes aquestes lleis. Per què? Perquè això són traves que em posen. Imagina't que, a més, se'm posi allà dintre una persona que se'm quedi sense feina i aleshores serà una persona vulnerable que l'obtindré d'aguantar jo, no m'interessa. O sigui, poso aquest pis per turístic i vinga, i tira pelante. I a partir d'aquí s'ha saltat totes les traves. Què es pot fer? Pues, què es pot fer? Doncs, bueno, que aquella persona torni a recuperar la confiança i aquell pis el torni a posar al mercat del lloguer normal, i aleshores, quan se'n vagin aquests llogaters de 5, 6 o 4 anys, perquè hi ha vegades que hi ha persones que diuen, mira, a mi en 4 anys jo en tinc prou perquè me'n vaig a viure fora, perquè torno, i nosaltres avisen el paleta, que aquí entro jo, i diu, mira, noi, que hem de fer el pis, l'hem d'arreglar, i totes aquestes coses. Amb totes aquestes coses del pis turístic i pis de temporada, aquí no s'arregla res, absolutament res, vinga, tira-li endavant i avall va que fa baixada i que caiguin escalers. I aleshores, doncs, aquí tenim el problema que no volem un lloguer com feia fins ara, sinó que volem un altre tipus de lloguer. Doncs aneu demanant i aneu fent, però els propietaris aniran canviant la manera de llogar.
5: Mi, perdona, però és que no m'agrada jugar que al final caiem en el lloc de la desinformació. O sigui, si estem parlant de que aquest decret renova el contracte sempre que s'estigui al dia de pagaments, no podem entrar aquí a insinuar que no, és que si està a l'atur, llavors hauré de mantenir-li el lloguer sense que em pagui. Això no és cert, és que això no és cert, i ho podeu dir 200 vegades, però no és cert, ¿vale? Perquè el lloguer es renovarà sempre que la persona estigui al dia de pagaments. Sí? Llavors, no podem entrar al lloc de la desinformació.
6: No podem
5: criticar aquest decret dient que l'habitatge turístic i el lloguer de temporada no estan regulats. Bueno, doncs regulem-los millor. Doncs aturem aquesta xacra que és el lloguer turístic d'habitatges que haurien de ser per famílies. Aturem això, però el que no podem fer és desregular. El que no podem fer és desregular tot el mercat.
4: Aquí estem fent el contrari. Aquí a Badalona estem fent el contrari.
6: Aquí a Badalona estem fent el contrari. Està previst.
4: Aquí tot està previst sempre. Aquesta ciutat i mai arriba.
1: Anem a parlar de Badalona i encara sobre l'habitatge, perquè la primera promoció municipal d'habitatge públic ja comença a caminar. L'Ajuntament iniciarà aquesta setmana a través de l'empresa municipal Engestur la construcció d'aquesta primera promoció de pisos pública al barri de la Pau, al carrer Lit 77. S'hi construiran 16 pisos de protecció oficial en règim de compra amb preus entre 200.000 i 240.000 euros. Escoltem l'alcalde.
2: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
1: Després també està prevista una segona promoció al barri de la Salut, al carrer Richard Strauss, amb 19 habitatges en règim de lloguer d'entre 550 i 600 euros mensuals. Com ho valoreu? És un primer pas per resoldre el problema de l'habitatge? Són suficients pisos? No?
6: Polítiques de fet, de hecho. O sigui, no, menos bla, bla, bla y más hacer.
4: Però poco hacer, ¿eh? Muy poco, ¿eh?
6: Bueno, però...
4: És lamentable, i l'alcalde menteix. O sigui, això de que fa 20 anys que no es fan vivendes públiques és mentida. L'any 2020 es van fer vivendes a Montigalà. Vull dir, és mentida que no es fa vivenda pública des de fa 20 anys. Primera mentida. Segona, totalment insuficient. O sigui, estem parlant de que Montgat, amb els habitants que
6: ningú
4: té...
6: Ningú ha dit que sigui suficient.
4: En fa més de 200, i aquí, ostres, parlàvem de 8, parlàvem de quantes vivendes estem parlant, no?, pels habitants que té Badalona, i també per la situació socioeconòmica dels nostres veïns, que al final és la que és, no? Som una de les ciutats més necessitades i som una dels municipis que menys està fent per atacar un dels principals problemes de la societat, no? I això és trist i és greu. I el tema dels pisos turístics, el que parlàvem, doncs és un dels exemples.
5: I que tenim un acumulat de 400 milions de superàvit que es podrien invertir fàcilment, i no s'inverteixen perquè la línia política d'aquest govern no és defensar l'habitatge. I fan els pisos mínims que els obliga la llei, i fan el mínim que els obliga la llei. I a més treuen pit. O sigui, fan el mínim que els obliga la llei, tenen una milionada de superàvit i no la inverteixen en res, ni en res relacionat amb habitatge, ni en res relacionat amb manteniment, ni en res. I encara treuen pit i fan propaganda. I és el que deia el Tomàs abans. No, però és la sensació, la sensació. Clar, la sensació, si fas 40 TikToks, doncs potser la sensació és que això és fantàstic. Però la realitat, no la sensació, sinó la realitat és que això és un drama i que aquest govern passa olímpicament del problema.
6: La sensació és la seguretat que puguin percebre els
5: propietaris
6: posar els seus pisos.
5: Sí, clar, també tothom percep que la seguretat ara és fantàstica i hi ha tirotejos a Llefià. Però percep que la seguretat és millor perquè no tenim a un exalcalde fent TikToks cada dia dient que Badalona és el Bronx.
6: Bla, bla, i más hacer és Xavier García Albiol, encara que sigui, i evidentment ell m'ha dirà tampoc que això soluciona, que no ho soluciona el problema, evidentment que no, perquè és molt difícil, però tot s'ha de tendir, s'han de fer els petits passos per arribar al final a la millor solució, però tot suma.
5: Aquesta campanya de propaganda per ser pisos és de Barcelona.
6: Bueno, mira, escolta'm una cosa, perdona que et digui,
5: però... Tomàs, que no passa res, però jo entenc que tu has de defensar això, que és la teva feina. Jo entenc que t'hi va el sou i que ho has de defensar això, però això és una vergonya, home.
4: Una de les coses...
5: Aquesta campanya de propaganda per ser pisos.
6: Fer coses és una vergonya.
4: Una de les coses que
5: intenta una vida molt...
1: Que si no, no s'entén, donen un, sisplau.
6: Si es posen ara aquests pisos que han començat ja a fer els moviments de terra, aquesta política, que és d'ara, de la moda d'ara, no, és ja des de fa temps.
5: Si n'han anunciat 15 vegades.
4: L'Ajuntament deia que un dels problemes que tenien és les traves administratives, no?, que s'han de fer moltes coses, no?, per poder tirar endavant aquest tipus de qüestions. Per això la Generalitat va posar...
6: Pues menos bla, bla, bla, i más hacer.
4: I per què no s'ha posat més terrenys a disposició de la Generalitat per fer més vivenda pública? Era un dels objectius. O sigui, l'Ajuntament es queixa, traves administratives. La Generalitat diu, tens raó, hi ha moltes traves administratives. Tu dóna'm els terrenys i jo t'ho construeixo. Però és que això tampoc s'ha fet. Badalona n'ha posat 3 només. Llavors, bueno, són una de les altres coses...

0: s'ha d'entendre d'on venen. En primer lloc, a Badalona, el tema de l'habitatge i la construcció té traves administratives, que és que una llicència d'obres triga un any o dos anys.
1: No,
0: llicència que triga un any o dos anys...
1: Obres menors, mig any, obres majors, un any.
0: Per què triga un any?
1: Perquè és una barbaritat. Perquè portem anys així.
2: No és la llei.
3: És el compliment estricte de la llei.
0: Precarietat, treballadors que no volen treballar a Badalona perquè no es pot treballar aquí. O sigui, és que són moltes les circumstàncies. I per què hi ha moltes més traves administratives? Home, perquè durant anys i anys i anys hem tingut polítics que ficaven la mala caixa. I llavors ara tot ha de passar per l'interventor 40 vegades. Clar, tio, doncs no haver robat.
4: El Partit Popular porta des del 23, potser estàs parlant d'abans.
0: No, estic parlant del teu històric Partit Popular, Rato i companyia. Si vol parlem. Del Partit Popular i del Partit Socialista, no serà meva. Qui ha ficat la mala caixa històricament.
1: Escolteu-me, deixem-nos estar d'històries. Quan una persona té un terreny, una casa per fer, i se'n va amb un arquitecte i li diu, escolta, miri, a mi m'agradaria fer una casa aquí, faci un projecte. Quant de temps puc trigar a tenir la casa feta? L'arquitecte li diu, miri, només de llicència d'obres se li passarà un any mínim perquè no tindrà la llicència d'obres a l'Ajuntament de Badalona. I després compti aquests temps per acabar l'obra. Entesos? O sigui, el que s'ha d'escurçar és aquest temps. I aquest temps porta anys i anys i anys igual.
0: Però no és així tot arreu, eh?
3: L'aplicació de la llei que fan els tècnics de l'Ajuntament.
1: Sí, sí, però jo en aquest moment no culpo en els que estan manant...
2: El que passa en aquesta ciutat no passa enlloc. Jo m'estic fent... Bueno, ara he de fer una obra gran i quan a la gent li dius on és l'obra i dius Badalona, diu, ui, mare meva, Badalona, l'Ajuntament. Ui, prepara't pel que t'espera, no? I és que és la realitat. Tenim un Ajuntament que no funciona,
3: és un desastre. És molt garantista.
2: El problema no és la llei, que és l'Ajuntament.
0: El problema és que els treballadors no estan a gust, que no poden treballar, que us plega el gerent, que us plega el coordinador, plega l'altre. O sigui, si és que no vol estar ningú arrodellat d'aquesta gent que hi ha a l'Ajuntament.
5: I avui, ja que la tertúlia bona part s'ha centrat en el tema de l'habitatge, hem de tornar a posar sobre la taula el tema de el parc d'habitatge envellit, que moltes vegades es parla a Badalona, i és que avui ens hem despertat amb aquesta notícia que hem explicat aquí al Badalona Matí, i és que s'ha esfondrat un sostre d'un edifici al carrer Bruc, eh? L'ensorrament d'aquest sostre de la planta baixa d'un edifici del carrer Bruc de la ciutat va obligar a evacuar 4 persones aquest diumenge al vespre. Va passar cap a 8:15 quan es va esfondrar uns 5 metres lineals, segons ens han informat els bombers aquest matí, del sostre de la planta baixa d'aquest immoble de planta baixa i primer pis, i vivien unes 5 persones. Els bombers hi van desplaçar 2 dotacions i van evacuar una dona de 43 anys, també els seus 2 fills menors que vivien en aquesta planta baixa i una altra persona que vivia al pis superior. Totes 4 es van reubicar a cases familiars i els bombers ens han dit que avui està previst que revisin l'estructura de l'edifici, també amb la participació d'aquest arquitecte municipal, per determinar l'estat i valorar les actuacions necessàries. No sé, Tomàs, teníeu sobre aquesta situació...
4: No tenia informació, però bueno, està bé que revisin, no? Que has dit, o sigui, va fer gràcia que diu que revisin, sembla evident, no? Si hi ha hagut un esfondrament, no sé, no tinc més informació que afegir al respecte, em sembla...
0: Aquí o fem revisions proactives de tot el parc d'habitatge de Badalona, que sabem que tenim zones que es van construir amb mitjans limitats, autoconstrucció, sense planificació, o fem de veritat un pla que garanteixi una revisió total i proactiva de tot aquest habitatge, o cada vegada tindrem més problemes. Ho vam tenir a Canigó i cada dia tindrem més problemes.
4: La cosa és que existeix, això. El que passa que no sempre...
0: El que passa que s'ha de fer i tenim l'Ajuntament que tenim.
4: No pots escapar.
1: 26 anys fa que demano jo això, d'aquesta revisió de tot el parc d'habitatge.
2: És essencial.
1: 26, només 26. Ningú m'ha fet cas. És demanar-ho a la paret. Ningú.
2: Però què ha de passar? Què més ha de passar perquè es faci? Jo a vegades dius, ostres...
1: Que algú ho vulgui fer, i no ho volen fer, no sé el perquè,
0: però ningú ho vol fer. Però és que al mitjà és que tenim un superàvit de 400 milions, o sigui, és que no sabem què fer amb els diners a Badalona. Doncs mira, una cosa amb la que ho poden invertir.
5: Molt bé, doncs, sens dubte, encara queda feina a fer, continuarem parlant d'habitatge...

0: És un tema ampli que dona per molt, eh? Continuarem tractant-ho aquí a la tertúlia. Us agraïm avui la vostra presència, l'Enric Garí, el Roger Espí, el Tomàs Vizcaíno i també el Gavi Ramírez. Moltes gràcies, que passeu un bon dia, eh? Aquesta setmana un dia menys, per tant, ja estem a dimarts, arribarà abans el cap de setmana, eh?
1: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues. Badalona 94.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Qui més qui menys ha sentit a parlar alguna vegada de la Ilíada o de l'Odissea? De personatges com Aquil·les, Hèctor o Odisseu. D'històries com la de la Gran Guerra de Troia o dels periples que van portar Ulisses a viatjar durant anys i anys d'illa en illa fins a retornar a Ítaca. Tot un món d'èpica, guerra, viatges, déus, monstres i herois que és de fa gairebé 3.000